Avui, aquest matí, hem començat amb dues sardanes interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell, Colla Xarau, de Tomàs Gil i Membrado, i després la Rotllana de l'amic Josep, d'en Jordi Morral. Bé, i continuem amb aquesta cobla, la Juvenívola, i ara escoltem Records de Cerdanyola, de Josep Pedrós, i després Els amics de Cerdanyola, de Lluís Buscarons.

Hem pogut escoltar la Cobla Jovenívola de Sabadell amb les sardanes Records de Cerdanyola de Josep Pedrós i Els Amics de Cerdanyola de Lluís Buscarons. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem a la cobla Els Bongrins amb una sardana de Siegfried Galvany. Porta per nom la Lourdes i la Mercè.

Hem pogut escoltar la sardana de Siegfried Galvany amb la copla Els Mongrins, que es diu La Lourdes i la Mercè. Bé, i ara farem una mica de ballaruga fins a 2:15, i després escoltarem una altra sardana de Siegfried Galvany, que es diu Una tenora i una veu. És interpretada també per la copla Els Mongrins, i val a dir que és una sardana obligada de tenora. Això serà d'aquí un moment.

Molt bé, per la cobla Els Mongrins i el seu primer tenor, en Jordi Carreras, amb aquesta sardana, una tenora i una veu, de Siegfried Galvany. Bé, i ara canviarem, ens anirem a l'Alt Empordà i a la població de Roses. No se les perdin, aquestes sardanes que ara venen. Escoltarem, en primer lloc, Sardanes a Roses, una sardana força coneguda de Francesc Mas i Ros, i després l'Aplec de Roses, d'Alfons Mias. Aquestes sardanes ens seran interpretades per la cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar les sardanes Sardanes a Rosa, de Francesc Mas i Ros, i després l'Aplec de Roses, excel·lent, d'Alfons Mias. Bé, i continuarem amb Roses. I ara la propera sardana es diu En Jaume de Roses, és d'Agustí Causí, i després Record de Roses, d'Enric Vilà. Les dues també interpretades per aquesta excel·lent copla, que és La ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar en Jaume de Roses d'Agustí Causí i després Record de Roses d'Enric Vilà. Bé, i avui ja, amigues i amics, anirem per la darrera sardana i en escoltarem una altra dedicada a roses. Aquesta es diu Badia de Roses, és de Manuel Cano. L'escoltarem també amb la Cobla Ciutat de Girona. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. Adeu-siau, bon dia i bona hora.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts, 13 d'octubre de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, setmana 42 d'aquest any 2026. Al capdavant del bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Tots desitgen que hagueu gaudit d'aquest cap de setmana llarg. Engeguem la setmana, atenció, amb cel entrenyinat, també a aquesta hora del matí, és el que veiem des del finestral de l'estudi de la ràdio, i amb una temperatura més semblant a la dels últims dies, o tot just fa una setmana, perquè tornem a tenir, estem ratllant pràcticament els 20 graus, si no vaig errat, dijous o divendres en teníem 12, i ara tornem a tenir pràcticament 20 graus. Són aquests núvols també que ens han acompanyat durant la nit, que estan contribuint, però en tot cas de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei i, entre altres coses, evidentment, amb la previsió meteorològica. D'un dimarts on us acompanyarem, com sempre, des d'ara i fins les 12 del migdia, l'equip d'aquest programa, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible en el transcurs d'aquestes 4 hores. Després d'actualitzar la informació de servei, repassarem també l'agenda per aquesta setmana que tot just comencem, que ve molt més plena que la setmana passada, com que no tenim ja el festiu en aquest cas d'ahir dilluns, doncs tornem a tenir forces coses a l'agenda que anirem repassant en el transcurs de la setmana. Una d'elles, i en parlarem a partir de 8:45, després també d'haver repassat a banda de l'agenda la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital, us parlarem del concert de d'Altabaix, que programa per aquest proper diumenge dia 18. Sabeu que va fer aquest concert especial de Festa Major amb el grup La Rauxa, en el marc precisament de la Festa Major de Sant Miquel, i aquest diumenge doncs hi ha el primer concert ja del curs a la Trasca Trusca, serà a les 7 de la tarda i actuarà l'Alba Careta Group presentant el seu disc Panical. A 8:45 trucarem al Quim Vinyes, que és membre de Daltabaix i que ens parlarà de més detalls de l'Alba Careta, del seu grup i del que ve a presentar aquest diumenge a la Trasca Trusca. Després, a partir de 8:45, escoltarem les reflexions del David Guerrero amb el seu apunt del dia, el Jesús Cardona amb el seu sant oral, el Sant Tornem-hi, i després repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora escoltant l'Albert Galera, crític de cinema, amb la seva recomanació cultural, la recomanació cinematogràfica d'avui dimarts. Després de les notícies de les 9, la Fermina Recio ens acompanyarà amb la cançó del dia i immediatament després tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui, en principi, amb el Xavi García, amb el Paco Prieto, amb l'Elisabet Alcalde, amb el José Polo, amb l'Antonio Valverde i el Josep Genés i el Salvador Prat. Si bé tothom, doncs serem aquest l'equip oficial. Si alguna baixa, doncs ja la comentarem d'aquí a una horeta. Això serà a partir de les 9 i 10, 9 i 11 minuts, fins les 10 del matí. A les 10 tenim l'equador del programa i l'espai polític del dia. Preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona, que ens acompanyarà fins a 10:45 aproximadament aquí al programa. A 10:45, el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, ens acompanya com cada dimarts per parlar-nos del Renaixement. Avui ens vol portar per Catalunya. Per què? Doncs per veure-hi diversos indrets relacionats d'alguna manera o altra amb aquest període de la història. Ens ho explicarà després. I el David Lloberes, a partir de 10:45, amb el seu espai Desxifrant el Món, ens portarà un tema d'actualitat, en aquest cas de política internacional, fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11, us explicarem que aquest dissabte l'associació Molins Comerç organitza l'activitat Molins Viu Bé. És una fira de salut, benestar i cura, i durant tot el dia doncs hi haurà activitats, s'han programat activitats a la plaça de l'1 d'octubre. Serà de 10 del matí fins les 8 del vespre. L'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'associació, ja ens en va parlar fa un parell de setmanes, però avui serà aquí amb nosaltres, amb algun dels participants, per donar-nos més detalls d'aquesta activitat que serà el proper dissabte. Hi haurà i participaran, vaja, Clínica Audio, Mosaic Salut, Pilates Balance Wave, Pranamaya Yoga, Anytime Fitness, Belong Fitness Studio, Innato Quiropràctic i Centre Suca. Precisament, Pilates Balance Wave, l'estudi de l'Alba Rigol, col·labora amb nosaltres aquesta temporada i avui, a l'espai mensual dels dimarts, tindrem l'Alba més enllà del Pilates, a partir de 11:45, i reflexionarem amb ella de diversos temes, com fem doncs un cop al mes. Avui la segona sessió amb ella, amb l'Alba. I a partir de 11:45, agafarem la maleta i ens anirem a viatjar una estona amb el Josep Ferrer, company periodista i guia turístic, amb la maleta a la mà, aquest espai que ens portarà fins a 12:00, i posarem ja punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Completarem el matí de dimarts amb la reemissió del programa No ho entenc, programa que fem els dijous a la tarda amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca. En aquest cas vam parlar de musicals, amb protagonista inclòs. A 1:00 l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15 el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. I amb tot això comencem el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 13 d'octubre de 2026. Benvingudes, benvinguts. Som-hi, doncs, les 8 del matí, 7 minuts, anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC i saludant el Ferran Aràndiga un matí més. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències actives a hores d'ara. Recordem que l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que obliga a tallar un carril de circulació des de primera hora del matí. A l'AP7 continuem també amb força lentitud entre la Roca i Montornès del Vallès, també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en direcció Tarragona. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. També tenim a la C17 amb un carril tallat a Granollers en direcció Barcelona per un vehicle accidentat que deixa retencions amb trams intermitents des de l'Ametlla del Vallès. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha retencions entre Esplugues i Sarrià i també entre Collserola i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs a causa d'un altre accident que obliga també a tallar un carril de circulació. També hi ha cues del Nus de la Trinitat a Cornellà en sentit Llobregat. A Meridiana recordem que hi ha un vehicle avariat. Per altra banda, doncs, també parlem a hores d'ara de la Ronda Litoral de Barcelona, on hi ha retencions des de Bon Pastor fins al port en sentit Llobregat. També hi ha cues des de Zona Franca al port i també de Sant Adrià de Besòs al Nus de la Trinitat en sentit nord. Pel que fa retencions habituals, però, al vessant Llobregat, doncs, a hores d'ara tenim molta intensitat, sobretot a la B23, cues en sentit nord entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, però també en direcció Barcelona entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, però també tornem a agafar intensitat cap a la Diagonal de Barcelona des de Sant Just d'Esvern. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia, Ferran. I ara el que farem és explicar-vos que, en principi, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, no tenim incidències al transport públic de l'àrea de Barcelona. Rodalies funciona amb el servei amb les afectacions ja habituals de per si, però en principi no hi ha incidències d'última hora, segons informa, com dèiem, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. I més coses, anem amb la previsió meteorològica, pràcticament ratllant fregant, vaja, els 20 graus de temperatura a aquesta hora del matí, núvols que tapen lleugerament el cel, i anem a veure doncs com es presenta aquest dimarts meteorològicament parlant. Saludem el Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Jornada molt tranquil·la la d'avui, amb nuvolositat variable, tot i que aquests núvols estones poden ser una miqueta més gruixuts. No descartem al 100% que aquests núvols puguin deixar escapar alguna gota. La probabilitat és baixa, però tinguem-la en compte. I les temperatures, doncs, amb aquests núvols no han baixat gaire. La nit ha estat simplement fresca i de dia temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Per tant, temperatures altes per l'època de l'any en la qual ens trobem. La previsió per demà ens anuncia un temps idèntic al d'avui. Sol, algunes boires al matí cap a l'interior de la comarca, marxaran ràpidament i temperatures sense canvis significatius. Serà a finals de setmana quan el temps canviarà, però d'augment els propers dies no esperem canvis importants.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.

0: de fressat del paviment d'aglomerat asfàltic. I per aquest tema, doncs, no es podrà circular ni tampoc accedir als guals al carrer Miquel Tort demà de 8 del matí a 6 de la tarda. Ja ho recordarem demà oportunament, també, però hi haurà aquesta incidència que tancarà, doncs, el carrer durant aquestes hores. I ara el que farem és escoltar l'oferta de feina que ens comparteix cada matí el Francesc Rueda. Quina oferta ens destaques avui, Francesc? Què tal? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen un repartidor d'hora de recanvis en motocicleta. Es busca una persona per treballar a jornada partida de dilluns a divendres de 8:30 a 13 i de 15:30 a 19 hores, amb un horari flexible. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 17.094 euros bruts anuals i les tasques, pues, repartir recanvis d'automoció amb una moto per Molins de Rei i Rodalies. A nivell d'idiomes, català i castellà, a nivell de formació, estudis primaris o similar, i es demana un mínim de 2 anys d'experiència amb el carnet de cotxe al B.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc. Recordeu que trobareu totes aquestes ofertes penjades al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per últim, per completar la informació de servei, us recordo la farmàcia de guàrdia aquí a la vila per avui, dimarts, dia 13 d'octubre. Dimarts 13, per cert. Bé, avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda Barcelona 5153, a la carretera, per tant, a tocar de la plaça de la Bàscula, i trobareu, doncs, la farmàcia Soler, que la trobareu oberta des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, si és del tot necessari que, doncs, hagueu d'utilitzar o fer servir la farmàcia de guàrdia, per les raons que siguin, doncs, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins a les 10 de la nit teniu oberta i de guàrdia la farmàcia Soler. Continuem, un minut i mig i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Abans, una informació referent a les eleccions generals del 29 de novembre. Parlem de l'exposició de les llistes del cens electoral d'aquestes eleccions. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, la llista la podeu consultar. Aquesta exposició estarà fins al dia 19 d'octubre, per tant, fins dilluns que ve. La ciutadania que ho vulgui podeu consultar aquestes llistes del cens electoral vigent en l'àmbit territorial de cara a aquestes eleccions generals que es faran el 29 de novembre. La consulta la podeu fer de forma telemàtica o també de forma presencial a l'oficina d'atenció ciutadana l'horari següent, de dilluns a divendres, al matí de 8:45 a 14:00 i també les tardes de dimarts i dijous de 15:00 a 19:00. Per consultar les llistes censals, doncs heu d'acreditar-vos presentant el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir on hi aparegui una foto vostra. Durant aquest període es podran consultar les llistes fins al 19 d'octubre, recordem, fins dilluns que ve, i en cas de no ser-hi, si no sou aquestes llistes o no constar-hi correctament, podeu presentar les reclamacions oportunes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, però recordeu, abans del 19 d'octubre.
0: Molt bé, doncs anem ja a activitats d'aquesta setmana, que tot just comencem la setmana lectiva, i parlem d'una activitat emmarcada a l'agenda del Dia Internacional de les Persones Grans. Ja sabeu que tenim programades una sèrie d'activitats durant o en el transcurs d'aquest mes d'octubre, i avui tenim una cantada.
1: Doncs sí, aquesta tarda a 6:45 la Coral Cordona farà una cantada al Casal d'Avis, 1 de maig. Demà, més propostes. A les 11 del matí a Pragma Clínic hi haurà una xerrada de psicoeducació sobre la malaltia de l'Alzheimer, un taller que farà l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer al Baix Llobregat. El dijous, també al matí, a la Biblioteca El Molí, a partir de les 11, un taller de memòria de nivell 2, i a la tarda hi ha una conferència per les

0: persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària, que es diu Ser Avis al Segle XXI, a la Federació Obrera, el dijous a 6:45. I les activitats continuen la setmana que ve, de fet, fins a finals de mes, tot de programació i d'activitats en aquest mes de la gent gran.
1: Activitats que també organitza el Mercat Municipal durant aquesta tardor, el Mercadijous, i anem a parlar-vos, doncs, de l'activitat, atenció a l'activitat, que arriba aquest dijous, dia 15.
0: Aquest dijous hi ha un tardeo ochentero amb tapes gratis. És una activitat adreçada a famílies. Tapes gratis amb l'especificació que us donaran una tapa gratuïta per persona per cada tiquet de compra de mínim de 10 euros fins que exhaureixi les existències. Forma part d'aquesta campanya al Mercadijous, que es fa durant aquest mes d'octubre, el novembre i el desembre, amb activitats, alguns dijous de mes. Començava la setmana passada amb un taller de cuina de les emocions, aquest dijous, aquest tardeo ochentero per a famílies a partir de 6:45, i la setmana que ve, el dia 22, faran un taller de panellets. Les activitats després ja continuaran el mes de novembre. Per participar a les activitats, com dèiem, heu de portar un tiquet de compra del mercat que sigui d'un mínim de 10 euros.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, a partir de 6:45, tardeo ochentero. En el marc, com dèiem ja citat, del Dia Internacional de les Persones Grans, també tenim una conferència interessant per aquest dijous a la Federació Obrera en el marc de l'Aula d'Extensió Universitària.
0: Sí, és una xerrada només per persones sòcies de l'entitat, com us dèiem, dins del programa de gent gran, tot i que és una activitat restringida només als socis. Ser Avis al Segle XXI, en parlarà Mercè Cullell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. Aquest dijous, a 6:45, a la Federació Obrera.
1: Això a 6:45 el dijous. Parlant de dijous, però a 7:45, l'ANC organitza una xerrada també a la Federació.
0: El tema és Renfe Rodalies, fora Renfe a Molins de Rei, un títol molt clar, una xerrada que organitza l'Assemblea a la Federació Obrera, amb Jordi Graupera, periodista, doctor en filosofia, que és polític independentista, candidat a les municipals de Barcelona ja fa anys. Doncs Jordi Graupera, que serà aquí el dijous per parlar d'aquesta situació de Renfe, demanen a la gent, o estan impulsant una ILP, una iniciativa legislativa popular, que anomenen forarenfe.cat, i animaran a la gent a sumar-se a aquesta ILP. Si voleu saber més detall, doncs, com dèiem, el dijous a 7:45 a la Federació Obrera.
1: Molt bé. Tenim també dissabte sessió de Cineclub. Torna al Cineclub Hall 2002 amb una pel·lícula que ens arriba d'Itàlia.
0: La última ronda a Venècia, una pel·lícula italiana que es podrà veure aquest dissabte a les 7 de la tarda, una comèdia dramàtica que es va estrenar l'any passat i que, com dèiem, una nova sessió de cinema el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny.
1: Molt bé. Tenim també diumenge diverses activitats. Atenció a aquesta activitat que organitza el Jambo Jambito, el Fernando, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal.
0: Doncs sí, parlant de trens, ell farà una exposició de trens, Expo Tren, al barri del Canal, el diumenge al matí, d'11 a 1, al local de l'Associació de Veïns.
1: Molt bé, el Fernando, que participa també de l'Associació dels Trens Petits de Molins de Rei, per tant que també és un aficionat i un expert amb els trens petits, i en aquest cas doncs mostrarà les seves adquisicions al barri del Canal. Serà diumenge al matí. Recordeu que també diumenge els amics del museu se'n van a Tàrrega a les inscripcions d'aquest viatge, d'aquesta excursió. Viatge no, excursió. I ja es van fer la setmana passada, però recordeu que és diumenge 18, se'n van a veure el Mas de Colom i el Museu Trepat de Tàrrega, i a dinar a l'hostal del Carme a Vilagrassa. Parlem del Centre Excursionista de Molins de Rei, perquè tenim activitat també aquest cap de setmana.
0: Per una banda, el dissabte, a la secció Anem al Teatre, van a veure La Truita, que sobre Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, van al Poliorama amb autocar, i diumenge la secció de Senderisme farà un recorregut per Taradell, que està a Osona, una ruta circular de 14 quilòmetres. Si voleu anar-hi, podeu passar per SEM a les tardes, com és habitual, apuntar-vos, i obren de 6:45 a 8:45.
1: Tenim també proposta del grup local de xarxa per aquest diumenge a la tarda.
0: Amb la companyia Tutatis, que presenta De què fa gust la lluna, un espectacle pel públic infantil, familiar, diumenge, com és habitual al Teatre de la Penny, a 6:15 de la tarda. Les entrades anticipades les podreu comprar a Intràpolis o allà mateix a la taquilla del teatre.
1: Tenim també concert de dalt a baix, que ara en parlarem a 9:15 amb el Quim Vinyes, membre de l'entitat. L'Alba Careta Group presenta Panical, el seu últim disc. Això serà a 7:00 a la Trascatrusca. I parlem també del foment cultural i artístic i de les propostes que tindrem per aquest cap de setmana.
0: Dissabte i diumenge, doble proposta. Per una banda, el dissabte, 9:15, No Somos Estopa, una producció de Soco Comedy, protagonitzada pels humoristes i actors David Fernández i José Corbacho, un espectacle de comèdia, monòlegs i improvisació. El dissabte, 9:15. I diumenge, teatre, 8:00, amb l'obra La venganza de Don Mendo, dirigida en aquest cas per Paco Mir.
1: Molt bé. Recordeu també que algunes activitats que es van suspendre per la Festa Major s'han reubicat de dia, i aquest diumenge tenim una d'aquestes propostes.
0: Sí, és la bicicletada Miquel Torp i Joan, que es durà a terme el diumenge, una bicicletada urbana oberta a totes les edats, de 6 quilòmetres, amb sortida des del passeig del Terraplè a l'alçada de la plaça de la Llibertat.
1: Bé, més coses que repassem, i és que s'ha convocat ja la 21a edició del concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas Moreno.
0: S'adreça a infants i joves que tinguin entre 16 i 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres. Podeu anar-hi en horari de matí i de tarda, i com sabeu, cada any amb aquest concurs de dibuix hi ha un tema que proposa l'Ajuntament, que és l'organitzador. En aquesta edició diuen que heu de fer anar la vostra imaginació i plasmar què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. Les bases les trobareu al web molinsdereu.cat/concurs-lluís-fisas.
1: Molt bé. I abans de tancar, parlem del grup de teatre de La Palma, perquè ens van facilitar també una informació. Ja sabeu que programen obres de teatre, i en aquest cas, aquest cap de setmana programen l'obra El Nom, una comèdia àcida sobre les veritats que no volem sentir, de Matthew Delaporte i Alexander de la Patellier. De la Patelliera. Serà dissabte i diumenge, i també el cap de setmana del 24 d'octubre i l'1 de novembre. Per tant, teniu diverses possibilitats, fins a 4 possibilitats de veure aquesta obra de teatre. D'entrada, dissabte serà a 7:00 de la tarda i el diumenge a 6:00 al Teatre de l'Aliança Palmarenca. Ja us en parlarem també d'aquesta proposta dels companys amics del grup de teatre de La Palma. Però hem de seguir, perquè ens queden 6 minuts per arribar a 9:15 i hem de repassar altres qüestions. La informació general, d'entrada, amb els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
2: Bon dia, Oriol. La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-0, ho diu el periòdic a la seva portada. El Suprem manté suspès el vot d'uns 160.000 nacionalitzats. Sánchez exhibeix optimisme i Feijóo marca distàncies amb Vox durant la celebració, i el rei expressa il·lusió per la seva primera visita avui a la ciutat autònoma de Ceuta. La indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció, ho diu també el periòdic a la seva portada. El sector de l'armament aeroespacial i de tecnologies d'ús dual necessitarà 25.000 professionals més el 2027, després d'augmentar l'ocupació un 10% aquest any. El govern fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa, i el Front Ampli tria Colau com a candidata per al 29N també. I llegim que 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladats a un altre país, i l'incendi d'un AVE talla el servei entre Barcelona i Madrid. També és protagonista Serrat, que canta per sorpresa en l'homenatge a Tete Montoliu al Parc Güell. A La Vanguardia, Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12-0. Els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència de Abascal, i la princesa Leonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de tinent de l'exèrcit. El Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei de Nets, i els Reis afronten a Ceuta i Melilla la visita de més pes polític. El camp militar de l'OTAN a Europa avisa Rússia: si ens ataquen, lluitarem. Els partits del grup de Sumar elegeixen Colau i allarguen la mà a Podem, i l'incendi en un AVE deixa 11.000 viatgers afectats a la línia Madrid-Barcelona. També homenatge, paraules d'amor de Serrat per a Tete Montoliu. El diari Ara, revés del Suprem a la llei de Nets: aquest tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.000 persones perden així el dret de votar als comicis. Fotografia de portada amb una títol, una desfilada marcada pel 29N, i Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoria Rússia. Un incendi en una àvia afecta més d'11.000 passatgers i Nobel els estudis contra el descontrol de l'economia. I per últim repassem avui sí que podem la portada del diari El Punt Avui. Eleccions tensionades és el títol. Israel votarà el 27 d'octubre sobre la continuïtat de Netanyahu enmig d'un clima de polarització, aïllament internacional i sense alternatives reals de canvi. També parlant d'un 12 d'octubre ja en precampanya, Esquerra i Podem segellen l'acord per anar pel seu compte el 29N, mentre que el Front Ampli oficialitza Colau com a candidata. Hi ha crònica de Rosa Maria Bravo, les Mari Carmens de l'Hospitalet i de Jordi Camps Linell. Corre, matar i tornar a començar. A l'esportiu, el Barça posa a prova el seu estat àlgid al camp del Galatasaray. A les 9, Flick convoca els mateixos homes del partit contra el Getafe i entrevisten a Anne Schelling, experta en drets humans del Quincy Institute. Des de l'inici, diu, era clar que Israel estava cometent un genocidi.
1: Bé, ara mateix queden 3 minuts per arribar a 8:45. De seguida parlarem d'aquesta proposta que fa Daltabaix per aquest diumenge i així comencem ja a parlar-vos de les activitats que venen els propers dies i sobretot el cap de setmana per intentar parlar-vos de tot plegat. Aviam si arribem amb aquests 4 dies que tenim per endavant entre el Bon Dia i Bona Hora i l'informatiu. Però abans de saludar, en aquest cas, el Quim Vinyes des de l'entitat Daltabaix, el que hem de fer també és un repàs als diaris digitals. Daltabaix, per cert, que, com dèiem, programa a l'Alba Careta, trompetista, i el seu grup, el Careta Group, presentant el seu disc Panical. Això, però, ara us en parlarem d'aquí un parell de minuts, perquè el que volem és completar la informació amb els diaris digitals amb molta calma, però amb aquests 2 minuts que tenim per endavant. Vinga, som-hi, doncs, Sílvia, quan vulguis.
0: Doncs comencem pel Nacional. Ja molts temes al voltant de les properes eleccions generals, i és que Esquerra Republicana i Podemos segellen una aliança electoral. Rufián i Irene Montero faran campanya junts pel 29N, que és una estratègia compartida per frenar la dreta i l'extrema dreta. L'acord estableix que Podemos contribuirà a la candidatura d'Esquerra aquí a Catalunya i que Rufián i Montero faran campanya. Aquesta decisió, però, obre un interrogant en el futur Front Ampli que impulsen Sumar, els Comuns, Izquierda Unida i Mas Madrid. La participació de Podemos a la candidatura d'Esquerra a Catalunya implica que Rufián encapçalarà novament la llista per Barcelona, i l'altra implicació és que Rufián i Irene Montero, com dèiem, faran actes conjunts. Encara no s'ha concretat, però, com es traduirà la participació de Podemos a les llistes electorals d'Esquerra, ni quants representants de la formació morada s'incorporaran o en quines posicions. Per tant, novetats en aquest sentit. Per altra banda, Catalunya Press diu que la CUP ha rebutjat presentar-se a les eleccions generals amb gairebé el 69% dels vots de la seva militància. Persisteixen, doncs, mantenen la seva absència a la pròxima convocatòria electoral estatal. Els motius, doncs, diuen que perquè actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho amb aquest tema tan general. I el 3cat Info destaca el gir històric dels testimonis de Jehovà que ja permeten rebre transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia.

0: Després del concert especial de Festa Major amb la participació del grup La Rauxa al pati de Can Ametller, Daltabaix programa el primer concert del curs a la Trasca Trusca aquest proper diumenge 18 d'octubre. Serà, com sempre, a les 7 de la tarda. I en aquesta ocasió hi actuarà l'Alba Careta Group presentant Panical. L'estem escoltant de fons. Per parlar d'aquesta proposta, avui ens acompanya el Quim Vinyes, que és membre de l'organització de Daltabaix, i ens en donarà més detalls d'aquest concert. Què tal, com estàs, Quim? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Sona molt bé, això. Escolta, per la gent que no la conegui, m'expliques qui és l'Alba Careta?
1: Sí, i tant. L'Alba Careta és una trompetista molt jove, d'Avinyó, que ja ha vingut en diverses ocasions a la Trasca. Va venir fa un parell o tres anys a presentar el seu segon àlbum i també ha vingut com a membre d'altres formacions que no liderava ella, com amb l'Anna Roig fa també un o dos anys. I res, pues, ens fa molta il·lusió tornar-la a tenir a la Trasca.
0: I en aquest cas ve acompanyada del seu grup. Parlem també dels músics que l'acompanyen, si et sembla.
1: Sí, doncs vem el seu grup, que és pues, el líder ella, que és trompetista i cantant. Llavors sempre va acompanyada amb el Lucas Martínez, que és saxofonista, en Roger Santacana, pianista, el Josep Campís i contrabaix, i en Jordi Pallarès a la bateria, que és un acompanyament de luxe, la veritat.
0: Molt bé. I venen a presentar, com dèiem, Panical, que és l'últim disc, em sembla que és el seu quart disc que han fet, no?
1: Sí, és el quart àlbum. Jo l'he escoltat, vull dir, en directe, no l'he vist encara en tipus d'ocasió. Sí que l'he escoltat, pues, com vosaltres, així, sí. Amb la gravació, i la veritat és que pinta molt bé. És un disco... Bueno, ella sempre no té aquesta música, doncs, molt connectada amb la terra, sempre ha inclòs versions de la nova cançó, com que canta, doncs, a part de la trompeta, doncs, versions de cançons que per ella, doncs, des de la infància han sonat com el seu entorn familiar o el que sigui, doncs, això de la nova cançó, etc. Llavors és un, bueno, un jazz com molt connectat amb la terra i molt, molt personal i molt, sí, molt íntim.
0: Que llegia que combina cançons pròpies, no? Composicions pròpies amb versions també de la nova cançó i d'altres peces del jazz, no?
1: Sí, jo me l'he estat escoltant i ostres, mola, perquè bueno, en aquest disc, més que en d'altres, potser ha agafat com molt, molt aquest llegat i s'ha com inspirat amb el tema de la lluita feminista, de tot aquest llegat de dones fortes i rebels. I, bueno, de fet, el nom ja ve una mica d'aquí, que el Panical, no? Bueno, va ser curiós perquè quan li vaig comentar a l'Alba, ostres, Alba, ens molaria que vinguessis a presentar el disco, i vaig dir, Panical ve de la planta, no?, del card, i ella, pues... Bueno, vam estar parlant això, li vaig dir, ostres, a Molins tenim un teatre que té, bueno, que el seu nom, la Penny, ve d'aquesta planta silvestre, justament, i li va fer molta gràcia. I, bueno, pues això, l'anècdota aquesta que tenim aquest teatre, i ella, pues, està com això, donant a conèixer també què és el Panical allà als concerts on va.
0: Mm-hmm. Molt bé, i a més també expliqueu al text de presentació que ha anat a moltíssims festivals de jazz, no només a nivell de Catalunya o de l'estat espanyol, sinó també a nivell europeu, no?
1: Sí, totalment. Ella, bueno, ha tocat per tota Europa principalment,
0: sí,
1: perquè també va estudiar allà, però ara fa poc estava presentant aquest disc mateix al Pakistan, va fer una gira, vull dir que és totalment internacional la seva música.
0: Molt bé, i per cert, que no t'ho hem preguntat, però encara queden entrades per veure-la?
1: Sí, en queden. Afanyeu-vos perquè volen, com sempre, però en queden. Ja sabeu que la Trasca és un espai petit, i de fet lo guai, la màgia d'aquest cicle de concerts, crec que és aquesta proximitat amb els músics. Vull dir, en queden, però afanyeu-vos.
0: Recordeu, 15 euros a taquilla i, si no, 16 a Entràpolis, si no vaig errat.
1: Exacte, i sempre podeu fer-vos socis i tindreu una miqueta més barates.
0: Molt bé. D'una temporada que arrenca, com dèiem, diguem, ja més formal aquest diumenge, però que va tenir aquest primer tastet en el marc de la Festa Major al pati de Can Ametller. Esteu contents de com va anar el concert, Quim?
1: Moltíssim, sí, aquest any Ja és el segon any que ho fem en aquest espai, al Pati de Can Ametller, i segurament doncs, seguirem fent-ho allà, perquè és un espai que la veritat és que bueno, es veu molt, molt ple, molt, és molt acollidor, sona molt millor també d'on ho fèiem, i no sé, tant els músics com nosaltres, com Sony Drons, com l'Ajuntament, tots estaven molt contents en com havia anat, hi havia moltíssima gent. Va ser bonic, no sé, també el grup aquest de la Rauxa també són del Baix Llobregat, també fa il·lusió sempre com músics de casa. Van conèixer membres dels Dracs, que per ells és un conjunt que els tenen com molt com a referents, i va ser pues, bonic també aquest moment de van fer una versió dels Dracs i que ells pues, els coneguessin i això.
0: Saps que hi ha gent que ens comenta que troba a faltar, diguem, els concerts al Parc de la Séquia, al barri de la Granja. No sé si us plantegeu tornar-hi.
1: En principi la idea és seguir, vull dir, no puc afirmar res perquè no, però la idea és seguir allà perquè és molt més fàcil també a nivell de logística i tot.
0: A la Granja vols dir o al Can Ametller?
1: A Can Ametller, Can
0: Ametller. Ah, val.
1: Sí.
0: La idea seria per qüestions logístiques millor Can Ametller, eh?
1: Sí, principalment. Però bueno, també a la Granja fem els concerts a la Trasca, aquesta...
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs aquest diumenge tenim l'Albacareta i després, segons ens deia el Jordi també al presentar tota la programació del trimestre, vindrà un gran plat fort també, no?, al novembre amb l'Emilio Solla.
1: L'Emilio Solla i l'Antonio Lizana.
0: L'Antonio Lizana, sí.
1: És un gran saxofonista i cantaor.
0: Sí.
1: Serà molt, molt, molt potent aquest concert també.
0: Molt bé.
1: I acabarem doncs, amb Nadales amb swing, sí, que agraden a tothom.
0: Bé, això ja vindrà, novembre i desembre. Aquest diumenge, però, 18 d'octubre, tenim l'Albacareta Group. Encara queden entrades, segons ens deia el Quim, per tant, podeu entrar al web de dalt a baix. El concert és a les 7 de la tarda i l'Albacareta ve a presentar doncs, el seu quart disc, que porta per nom Panical. Quim, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Res. Us animo moltíssim a venir, serà molt bonic. I ja està, ens veiem allà.
0: Molt bé, doncs Quim Vinyes, moltes gràcies i que passis un bon dia.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bon dia i bona hora. Adéu-siau.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
6: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
7: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
8: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
7: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
2: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
9: 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar aquests minuts de reflexió que anomenem l'apunt del dia, els dimarts acompanyats del periodista David Guerrero. Hola, David, bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Ja tenim aquí la zona de baixes emissions, la ZBE. Bé, no la tenim aquí encara, serà l'1 de gener i no és que sigui una gran restricció generalitzada perquè hi haurà una moratòria de 2 anys per tots els veïns afectats i és que, de fet, veïns afectats com a tal només hi haurà els que tenen etiqueta groga, que són cada cop menys. I aquests, ja diem, tenim una moratòria de 2 anys. A més, les principals artèries que creuen el municipi, com el carrer Verdaguer, queden excloses. Llavors, què tenim aquí? Doncs tenim una zona de baixes emissions descafeïnada, pensada per no fer mal a ningú, feta de cara a la galeria, per complir amb la normativa però sense cap impacte real. No oblidem que falten pocs mesos per a les eleccions. Tenir zona de baixes emissions, en definitiva, és positiu, això és evident, i l'objectiu final és just, tenir una millor qualitat de l'aire. I més important encara, de passada, un espai públic on el cotxe deixi de ser el gran protagonista com ho ha estat durant les últimes dècades i el vianant guanyi el pes que es mereix en el que hauria de ser una ciutat d'escala més humana. Almenys, potser aquesta ZB és el primer pas per fer que Molins de Rei comenci a pensar en un urbanisme del segle XXI. Perquè tenim el carrer Major des de fa molts anys peatonalitzat, el carrer de Baix igual des de fa no tants anys, però més enllà de la mella del centre vila, què ha fet Molins de Rei per ser una ciutat més humana? El cotxe segueix tenint molt de protagonisme, molta gent encara acostumada a baixar a comprar el pa sobre 4 rodes. Una de les possibles solucions seria que aquesta zona de baixes emissions vingués acompanyada d'un suport real a la bicicleta. Tenim un alcalde plenament ciclista que ens ha fet passar per aquí la volta, el tour tot, però en canvi som un dels pobles amb menys carrils bici del Baix Llobregat. No s'hi val dir que hi ha carrers pacificats. Un carrer està preparat per realment estar pacificat i pensar en donar-lo per vàlid quan pot anar en bici un nen petit o una dona jubilada. I penseu, quants carrers de Molins de Rei responen a aquesta consigna? Queda molta feina per fer. la pseudozona de baixes emissions sense gaires efectes pràctics potser hauria de tenir aquest efecte, començar a canviar la manera de pensar l'urbanisme per a l'Ajuntament i començar a canviar, encara més important, la manera de moure's per part dels ciutadans. Serà llavors, i no quan multi a algú, quan aquestes restriccions de la zona de baixes emissions seran realment efectives.
9: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David, com sempre, i que tinguis una molt bona setmana. Ens hem situat ja a un minut per arribar a 9:15. Sant Tornem-hi, al Santoral amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Abans d'endinsar-nos en els sants d'avui, cal felicitar les pilars, pilarins i pilariques. Segons la tradició cristiana, Maria de Natzaret es va aparèixer a l'apòstol Jaume damunt d'una columna de jaspi de Tortosa a la ciutat de César Augusta, l'actual Saragossa. La història del pilar es documenta per primer cop en un manuscrit de finals del segle XIII. Maria, encara viva en aquell moment, tenia 55 anys i és la primera bilocació que se'n coneix. Amb aquella aparició, Maria va confortar l'apòstol Jaume i d'allí en va sortir l'actual catedral basílica del Pilar de Saragossa. Benvolguts oients, quan vaig estar ingressat a l'hospital, vaig rebre la visita d'un amic que em va regalar una cinta del Pilar, una tradicional cinta de tela impresa amb la imatge de la Verge que mesura exactament 36,5 centímetres, la mateixa longitud que té la talla original de la Verge del Pilar. Actualment, aquesta cinta acompanya i protegeix les claus de casa. Però avui també tenim un sant, Sant Eduard, que va néixer cap al 1003 prop d'Oxford, Anglaterra. Va viure a l'exili a Normandia i quan va tornar va ser coronat rei d'Anglaterra el 1042. Diuen que es va distingir pel seu caràcter pietós, el seu amor per la justícia i el seu desig de governar amb rectitud. Va promoure la pau interior, va afavorir la reconciliació amb la noblesa i va enfortir la vida espiritual del seu poble. D'altra banda, avui també es celebra l'aniversari del Miracle del Sol, un esdeveniment extraordinari ocorregut el 13 d'octubre de 1917 a la cova d'Íria, prop de Fàtima, presenciat per milers i milers de persones. Va ocórrer durant la sisena i última aparició de la Mare de Déu als tres pastors de Fàtima, els quals havien anunciat que la Mare de Déu faria un miracle. Va durar uns 10 minuts i el sol va començar a girar sobre si mateix, emetre llums de diversos colors i va semblar que es desprenia de la seva òrbita i precipitar-se cap a la Terra. Molt bon dia i moltes gràcies.
9: Molt bé, doncs Jesús, moltíssimes gràcies a tu com sempre i que tinguis un feliç dimarts. Continuem 2 minuts per sobre 9:15. Anem a fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per avui dimarts. Quan acabem el bon dia i bona hora a les 12 del migdia, podreu escoltar la remissió del programa No ho entenc, amb el Jordi Roca i la Sílvia de Pares, programa que fem els dijous, que hi ha una part també que fan agenda del cap de setmana, eh? Ho tingueu en compte perquè això doncs, és repetició del cap de setmana passat i, per tant, és reemissió, eh? Això serà fins a la 1. A la 1 tenim l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés i a 2:15 el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. Arribarem a les 2, moment en què aprofitarem per escoltar les notícies en xarxa de 2 a 3 i de 3 a 4 tenim el programa La Migdiada, com és habitual. Anem ja als programes de tarda. A les 4 tenim el programa De tu a tu amb el Pierre, el Pere Bergoñón, com sempre, convidats que van passant pel programa i bona música, selecció musical que tria el Pere. Això fins a les 5. I a les 5, després de les notícies, tindrem el Carles López i tot el seu equip amb una finestra oberta al món. Avui ens indica el Carles que parlaran del Kintsugi, compartirà el programa, a banda dels col·laboradors habituals, la professora de Kintsugi, Montse Castells, experta en aquest art i en la filosofia japonesa. Això serà entre les 5 i les 7 de la tarda, dues hores, com sempre, de la finestra oberta al món, que ens portarà bàsicament fins a les 7. Després de les notícies de les 7, tenim a la Marta Treig i a la Rocío Vallejo amb el seu programa Món Interior. Avui, com a convidada, tindran la Paula Feigen i parlaran sobre els joves. Aquest és el tema que proposen al Món Interior avui, de 7 a 8, amb la Paula Feigen. A partir de les 8, després de les notícies, ens arriba el programa Quan cau la tarda, de l'Alexandra Morera. Atenció, perquè avui l'Alexandra prepara o dedicarà, vaja, un memorial a l'enyorada Maria Rosa Padilla, fidel oient del seu programa i també de la ràdio. Per això ha convidat a la seva filla, l'Esther Badosa, amb qui parlaran, doncs, de la seva mare. La poesia i les cançons escollides per l'Esther completaran, doncs, la vetllada. Serà un programa, diu l'Alexandra, emotiu i sensible a una gran esposa, mare i amiga, i també una fidel oient i participant del programa fins al final. Coneixereu el vincle que ambdues van tenir, doncs, en la cultura i les arrels a la nostra vila. Homenatge, record, memorial a la Maria Rosa Padilla, avui a Quan cau la tarda, el programa de l'Alexandra Morera, entre les 8 del vespre i 9:45 de la nit. A 9:45 farem la remissió de les històries de la fotografia. A les 10 tenim la remissió del programa El Concert, el programa de la Margarida Casadesús. A les 11, com sempre, repetim la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, i a mitjanit repetirem la Riota, que en aquesta ocasió, doncs, va tenir com a convidat el molinenc actor de doblatge, el Lluís Posada. Seguim 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans de saludar l'Albert Galera, el que fem és repassar el més destacat de la televisió per aquesta jornada de dimarts. En Roger, com vulguis.
2: I com sempre, comencem amb el cinema, que podem veure els canals en obert. A les 10 de la nit tenim a Squirrel Televisió la pel·lícula de Jonathan Liebesman, Invasión a la Tierra, amb Aaron Eckhart, Raymond Rodríguez, Will Rothard i Corey Hardridge, entre altres. És una pel·lícula de ciència-ficció americana del 2011 que dura dues hores. Durant anys s'han observat i documentat ovnis en diferents punts del planeta, com Buenos Aires, Seúl, França, Alemanya o la Xina. També tenim, poc després de les 10, al canal Vimat, 50 sombres més oscures, de James Foley, amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson i Eloise Mumford, entre altres. És una pel·lícula americana, xinesa i japonesa, un drama del 2017 que dura dues hores. L'Anastasia ha posat fi a la seva relació amb el Christian i intenta recuperar les regnes de la seva vida. Ha començat a treballar a l'empresa Seattle Independent Publishing, on el seu cap intenta també seduir-la. A les 11 tenim dues propostes: El reino del planeta de los simios, a Factoria de ficció, de Wes Ball, amb Owen Teague i Freya Allen, també Kevin Durant. És una pel·lícula d'aventures, mesclada també amb animació, del 2024, americana. Dura dues hores i quart, aproximadament. Diverses generacions després del regnat del César, els simis són l'espècie dominant que viu en harmonia i els humans han quedat reduïts a viure a l'ombra. També a les 11, El test a la Sexta, de Dani de la Orden, amb Alberto San Juan, Miren Ibarguren i Blanca Suárez. És una comèdia espanyola del 2021 que dura 1:40. Héctor i Paula, un matrimoni amb seriosos problemes econòmics, seran posats a prova pel Toni, que és el seu amic ric de la universitat, però primer s'han de posar d'acord sobre la seva elecció. 100.000 euros ara o 1 milió d'aquí 10 anys. Héctor vol 100.000 euros per intentar renovar el seu bar, poc rendible, i convertir-lo en negoci d'èxit, però la Paula prefereix esperar 10 anys el premi d'un milió. El que comença com un mer joc i una suposició aviat anirà revelant les veritables personalitats. I a 10:15, a Canal Nova, la pel·lícula de Michael Mailer, La sombra del crimen, amb Morgan Freeman, Cole Hauser, Jamie Alexander i Darren Mann. És un thriller que dura 1 hora i mitja, del 2022, de producció americana. Thurman Fowler és un xèrif al qual se li assigna el cas d'un assassinat en un petit poble de Mississippi. Anem als programes que podem veure a la televisió també. A les 10 tenim, per sumar a les pel·lícules que ja hem comentat, dues propostes més a Televisió de Catalunya, El nit sense ficció, que és un justicier ara a les xarxes socials. Al llarg de 5 anys, un canal de YouTube ha exposat públicament més d'un centenar d'homes acusats d'intentar contactar sexualment amb menors. Al capdavant d'aquestes accions hi ha Jason Nasser, un autoproclamat justicier que converteix cada enfrontament en un espectacle viral a través de testimonis i material d'arxiu. El documental examina l'auge dels caçadors de depredadors a internet, com aquí tenim el cas del Jonathan Tamayo, i qüestiona els límits de la justícia exercida al marge dels tribunals. També analitza les conseqüències de l'escarni públic sobre els acusats i les seves famílies. He dit Jonathan, volia dir Carles Tamayo, perdoneu. I una mirada crítica al poder de les xarxes socials i als riscos de convertir l'exposició pública en una forma de justícia. Per tant, una mirada crítica també a aquests justiciers internautes. A un quart d'11, al 33, tenim La Renaixença amb el Peyu, que parla del despertador, que és, en diferència, l'aparell domèstic més exasperant. Cal ser molt infeliç per gaudir del fet que et desperti un d'aquests artefactes amb un maleït soroll. A més, el Peyu conversa amb l'espeleòleg Víctor Ferrer, que explica que l'Amquel empenya a entrar a totes les coves que troba, ja que a primera vista sembla una mica estrany. I a les 11, si no ens movem del 33... tenim aquest programa Chefs Nova Generacions, que inclou Martina Puigverd restaurant Les Cols, Ivan Sorinder de Tandur i Jaime Bes i Clàudia Gozzi de El Raier. La Martina Puigverd, que lidera la cuina de Les Cols amb les seves dues germanes, assumeix el relleu generacional d'un dels projectes gastronòmics també més singulars de Catalunya. Filla de Fina Puigdevall, desenvolupa una cuina basada en el producte de proximitat i també de temporada, i a la vegada doncs intenta mantenir l'essència del seu restaurant. La formació i experiència de Puigverd en cuina d'alta exigència aporten una mirada doncs contemporània que consolida el seu propi estil. Això serà el principal sinopsi d'aquest programa d'avui, el contingut dels Chefs Noves Generacions, que podreu veure a les 11 al canal 33.
9: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger, per aquest repàs a la programació televisiva. I de mica en mica anem arribant ja a les 9 del matí. Ens queden 4 minuts i mig per arribar-hi.

0: La recomanació cultural dels dimarts, com sempre, parlem de cinema i ho fem amb un bon expert, com és l'Albert Galera, crític de cinema. Durant moltíssims anys, moltíssims cursos presentant el programa de cinema d'aquesta casa, ja fa un grapat de temporades, i ara acompanyant-nos des de fa un parell o tres de temporades en aquesta petita píndola de recomanació dels dimarts. Contents que així sigui. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia. Albert.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquesta setmana podeu recuperar una pel·lícula molt, molt important, que va impactar molt en el seu moment. És una pel·lícula del 2003, dirigida per un mestre, com així s'ha encarregat de demostrar-ho a les darreres dècades, i que és un dels grans veterans en vida encara, que és en Clint Eastwood. I, òbviament, la pel·lícula és Mystic River, aquella pel·lícula terrible, un drama familiar ferotge, basat en una novel·la d'èxit, protagonitzat doncs, per un repartiment en estat de gràcia, encapçalat per un immens Sean Penn. I doncs, tenim l'oportunitat aquesta setmana, concretament el divendres a les 8 del vespre, de veure-la dins la seu de la Filmoteca de la Generalitat, al Raval de Barcelona, dins un cicle anomenat Setmana del Cineclubisme Català, i aquesta pel·lícula que es va convertir doncs, en una mena de representant tardà, diguem, del cineclubisme català, i per això està inclosa dins d'aquest cicle. Va ser un dels dos Oscars com a millor actor per Sean Penn. Aquella pel·lícula, doncs ja sabeu que bé, que obre un debat moral al voltant de la família, de l'amistat, del pes de la consciència, de la càrrega emocional, de l'ansietat per la venjança, que realment doncs, funcionava molt bé, ens posava el cor en un puny, i la veritat és que la pel·lícula només la podia realitzar algú amb tant de talent com el Clint Eastwood a la darrere de la càmera. Així que, si no la veu veure, i si igualment la veu veure en el seu moment, crec que és una molt bona oportunitat per recuperar una de les pel·lícules més importants de l'inici del segle XXI pel que fa doncs, al cinema fet a Hollywood. I una pel·lícula que, evidentment, mereix no només un visionat, sinó diversos, per poder posar en context el contingut, el conjunt doncs, de propostes que ens ofereix, i sobretot d'aquests debats morals tan terribles que presenta el film, i que genera, per una banda, una incomoditat a l'espectador, i per l'altra, doncs, una necessitat d'entendre, potser, o d'ajudar-nos a entendre més el veritable sentit de la condició humana. Així que per mi, sense cap mena de dubte, la pel·lícula d'aquesta setmana, en pantalla gran, al cinema, a la seu de la Filmoteca de la Generalitat, que és el Mystic River, que va dirigir Clint Eastwood l'any 2003. Fins aviat.
0: Molt bé, com sempre, grans recomanacions de l'Albert, en prenem nota i estem molt d'acord amb el que has dit. Un minut i seran les 9, farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem per escoltar la cançó del dia que ens proposa la Fermina Recio i a fer la tertúlia d'actualitat d'aquest dimarts 13 d'octubre. Després tindrem l'espai de preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya a partir de les 10:10, parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez a 11:15, Desxifrant el món amb el David Lloberes a 11:15 fins a arribar a les 11. A partir de les 11 us parlarem d'aquesta iniciativa del Molins Comerç Molins Viu Bé, aquesta fira de salut, benestar i cura. I tindrem també l'Alba Rigola amb el seu espai més enllà del Pilates, des de Pilates Balance Wave. I amb la maleta a la mà, el Josep Ferrer, avui tornarem a Portugal. En aquest cas ens portarà a fer un recorregut per Porto. Tot això fins a les 12. Una pausa i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 9.

0: informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi aparegui una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. Avui, aquesta tarda, a 6:45, al Casal Davis primer de maig, hi ha una cantada coral de la formació Cor Dona dins els actes de la gent gran d'aquest mes d'octubre. El dijous, al matí, a les 11, a la Biblioteca El Molí, hi ha un taller de memòria, i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'aula d'extensió universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercadijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous, 15 d'octubre, faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 6:45 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP fora Renfe.cat, explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Azul no me olvides i és un tema que fa Nita, la que és, va ser la veu cantant de Fue el Fandango. Fa servir la flor no me olvides i el color blau per fer un tema íntim i místic sobre com honorar l'empremta que algú ens ha deixat a la nostra vida, transformant el dolor de la pèrdua en un record maco, hermós, etern i pacífic.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 13 d'octubre. La compartim amb el Xavi García. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Salvador Prat.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Elisabet Alcalde.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Antonio Valverde.
4: Bon dia i bona hora.
0: I bon dia, Josep Genés.
5: Molt bon dia.
0: Avui amb la baixa del Paco Prieto i veurem si el company José Polo es pot incorporar més tard. El dimarts 13 ja has fet com un...
1: Sí, bueno...
0: Com una carona.
1: Jo...
0: Ets supersticiós?
1: No, perquè...
0: No,
1: Porta'm la sort.
0: Ser supersticiós porta mala sort, eh?
1: Sí, és com aquell que diu: soc ateu, gràcies a Déu, no?
0: Sí.
1: Aquest món m'agrada.
0: La resta, alguna superstició?
4: A ver, jo no soy supersticioso.
0: No,
4: sí que, aparte, soy creyente.
0: Sí.
4: Y aparte de creyente, yo estoy abierto a pensar que hay fenómenos que no podemos, digamos, por ahora comprender. Entonces, ¿la mala suerte es un fenómeno? ¿La superstición es un fenómeno? Pues igual hay gente que está convencida que sí. Yo no lo niego, pero vamos, en principio no tengo ninguna cosa que me haga un miedo irracional o un temor a decir esto no lo hago por cualquier circunstancia.
0: Sí. O perquè avui és dimarts 13.
4: No me pienso casar hoy.
0: No.
3: O sea, ni embarcar.
4: Ni embarcar. Bueno, voy a embarcar.
3: No
4: sé si eso es un peligro.
2: Però aquest tema també va per barris.
0: Sí.
2: No, perquè em sembla que Anglaterra és divendres 13.
1: No, fantàstic, i els gats negres.
4: Sí,
1: els
4: gats
1: negres
4: és el viernes 13. Els anglesos,
2: per tant, dius, molt poc seriós serà això. Ara, miracles n'hi ha, eh?
1: Sí.
2: Així, avui se n'ha comunicat un.
0: Atenció.
2: Els testimonis de Jehovà ja permeten les instruccions de sang.
4: ¿Ah, sí?
2: Es un miracle,
1: sí.
4: ¿Pero han hecho una nueva lectura de sus textos?
2: Sí, una nueva lectura de la Biblia, y aleshores han deduït que sí que es poden fer les transfusions de sang, que s'ha d'analitzar molt en concret el cas, i el que allà darrere diguéssim, però... Clar, jo em pregunto a tots els que s'hi han quedat pel camí, què hem de fer? Perquè hi ha un registre
1: sí,
2: d'això,
1: sí,
2: eh?
1: No sé.
2: Les autoritats tenen un registre de les negacions de transfusions de sang que han acabat amb mort. Bé, ho deixo aquí perquè el miracle de moment no ha acabat, no? Està a la primera part.
1: Jo ara faré d'Hércules Poirot de Pacotilla,
0: sí.
1: Però m'imagino que amb la baixada que hi ha de tendència a creure religions, una cosa es tindrà fe i l'altra seguir una religió. Hi ha gent que té fe i no...
0: Tu ets creient,
1: no, a la missa, no?
0: Però no practicant?
4: Muy poco,
0: muy poco.
1: Jo m'imagino que els Jehovàs, com les altres religions, que cada cop van minvant, clar, el fet de fer-te d'una religió que no pots donar sang, jo crec que és un fre important. Potser eliminen això és perquè hi haguin més com diria jo, més seguidors o algo, perquè si no, no ho entenc.
4: Hombre, a mi me gustaría pensar que lo han hecho porque han reflexionado de verdad sobre lo que suponía negar la transfusión de sangre.
1: Pot ser.
4: Porque realmente a veces uno hace una lectura de los libros religiosos o hace una lectura de los libros cualquiera, filosóficos, que con otra perspectiva ves que la primera interpretación no era correcta. Me gustaría pensar que es eso, pero sí que es cierto que toda interpretación viene dentro de un contexto. Y es más fácil la interpretación que tú dices, considerando que efectivamente ahora hay menos gente religiosa, sí, o hay menos gente practicante, y por tanto una lectura más amplia permite que haya más gente que
1: acceda. Mira, precisament a la Universitat de Navarra, que vaig a dir, per cert, vaya universitat, o sigui, bueno, una de pasta,
0: sí,
1: molts bons professors, bueno, a veure, no és el meu estil, però com a universitat has de reconèixer que és una bèstia, no? Us parlaré amb un teòleg d'allà, perquè allà hi ha la facultat de teologia, vam anar a dinar uns professors i hi havia un que era els Acuellos i tot,
0: vull dir, poca broma,
1: o sigui, que ja en sabia el que parlava, suposo, i em va dir una cosa que em va fer molta gràcia, però si li met aquesta deducció absurda de que potser és per la sang, em va dir una cosa que em va fer molta gràcia, em va dir, diu, és que jo deia, dic, com aquest papa que teniu ara, que teniu els, és com més obert, no? És el primer papa que està connectat amb redes, és a dir, sembla com més modern, no? I ell va dir, diu, sí, diu, però clar, diu, perquè clar, l'església s'ha d'anar modernitzant, li deia jo, no? I ell va dir, diu, bueno, saps què passa? Diu, és que l'església és molt tancada, no perquè entri gent nova, és perquè no surtin els que hi són. I jo vaig pensar, no està mal. No està mal. I aquest, de Déu, en sap un rato, eh?
0: Atenció com anem evolucionant. Ets supersticiós, per exemple, Salvador, tu, no, eh?
5: No gaire, una miqueta potser sí, però no m'amoïna massa.
0: No massa, eh? Gats negres, no passar per sota una escala, oi?
4: Vas quedar perquè no se caiga, no?
5: Sí.
0: Saps?
5: Sí. Això és una altra història, sí.
1: Però tot té una lògica, eh? De les supersticions. Vaig estar mirant.
0: Sí.
1: Per exemple, per ser sota una escala és

0: Perquè si el que està treballant li cau una eina, et fa mal. O sigui, cuidao. I un gat negre és perquè no es veu. És a dir, tot té un... té una raó racional, però la deia la superstició.
1: Pero, por ejemplo, pongámoslos en términos también lúdicos.
2: D'acord.
1: Si uno va a un partido, gana ese partido por, llevando una camiseta sí. verde horrorosa, pero que tú te la has puesto ese día... Y vuelves a otro partido con la misma camiseta y sigues ganando. Vas a un tercer partido, te has cambiado la camiseta y pierdes. El siguiente partido, ¿con qué vas? ¿Con la camiseta que has ganado dos partidos o con la, o con la que has perdido?
0: Pues yo,
1: es decir, eso es superstición, eso es un reflejo mental...
0: Es confianza de... en tu mateix, és a dir, és el humo.
2: Sugestió seria.
0: Sugestió. Si allò tu creus que amb allò vas més segur, és l'actitud. I l'actitud la canvien les coses. Heu vist Dumbo, la pel·lícula, no?
2: Sí.
0: Quan li cau la pluma és quan entenc que ell vola per les orelles, però en principi creia que era per la pluma. És a dir, doncs aquesta pluma són aquests fetitxes, aquestes coses...
2: De totes maneres, Xavier, has dit una cosa que jo no sé si estic del tot d'acord. Les religions van minvant.
3: Ep.
0: Bueno, depèn de quina. L'islàmica va pujant.
2: El mateix que deia abans, també va per barris. Uh-huh. És a dir, l'hegemonia en aquests moments que està prenent el món evangèlic, en determinats països...
1: Tienen mucho dinero.
2: I que concretament, degut a aquesta migració massiva des dels països centroamericans i sudamericans, cap a Europa i molt específicament, evidentment, a Catalunya i Espanya, doncs l'evangelisme en aquests moments, diré més, i tornant allò de les estadístiques i de les llistes, hi ha més temples evangèlics a l'àrea metropolitana de Barcelona que capelles o esglésies catòliques cristianes o protestants.
0: Sí, sí.
2: D'acord que un temple evangèlic a l'Hospitalet o a Sant Feliu o a Molins és uns baixos, un bloc de pisos,
1: sí, no,
2: no és un edifici amb història de segles i mil·lennis, no? Però la realitat és aquesta. Hi ha més punts de culte evangèlic a l'àrea metropolitana de Barcelona que punts de culte catòlic cristià.
0: A veure, és molt raro trobar algú que no tingui fe. És molt raro trobar algú que no tingui fe. La fe és una cosa que es té a la gent. Bueno, l'home també, quan va començar a deixar de creure en el Déu típic, creiem els marcianos, no? O sigui, sempre creiem en coses, és veritat. Creiem, no baixen àngels, però baixen ovnis, no? És a dir, sempre necessitem la fe. És aquell punt d'esperança, de dir, escolta, i allò, tot allò que t'ajuda a suportar un moment de debilitat, hi ha molta gent que no creu en Déu i en un moment determinat es fot a arrasar. O Déu ajuda'm, eh? Diu que no creu. És a dir, tots els moments de debilitat i de feblesa del ser humà es busca alguna cosa més. Si l'encausen, és religió, i si no, doncs és fe, o si no és superstició, o és... Però necessitem això.
3: Elisabet.
4: Jo no soc supersticiosa.
2: Gens, eh?
4: No. Crec que no, no ho sé, eh? Ho hauria de mirar. I això que dieu de la fe, bueno, això que dius de la fe, jo crec que a la fe t'has d'agafar a vegades, o la gent s'agafa per intentar entendre coses que no es poden entendre, no? Que amb la ment no podem entendre. Llavors hem de buscar unes altres explicacions.
2: N'hi ha diversos de motius que ens porten, diguéssim, a creure... La por a la mort.
4: Sí, però la por a la mort és perquè no sabem.
2: La necessitat de que agafar-me alguna cosa crea cues cap a les esglésies.
4: Però és perquè no sabem el que hi ha. Jo crec que si sapiguéssim el que hi ha després, doncs ja no caldria. No lo sé.
2: Atenció, que estem evolucionant profundament, eh?
0: Sí.
1: A veure, si sabemos, es que la frase ya en sí misma,
4: si sabemos
1: lo que hay después.
4: Si lo supiéramos.
1: No sé
4: quin temps d'haver pi utilitzat, però me referia a si sabéssim el que hi ha després.
2: Sí.
4: No caldria creure en això o creure en l'altre, ja ho sabríem.
2: Comencem
4: ja ho sabríem.
2: A tenir idees, aviam. La ciència avança, que és una pols expansius.
4: Exacte.
2: I en aquests moments ja hi ha una quantitat de llibres...
4: Sí.
2: Ja cal separar bé el gra de la palla, né? Però quan es tracta darrere hi ha doctors, científics, alguns volen fer negoci, ja ho sabem. Però hi ha literatura seriosa. I tot el que es va publicant sobre les ECM, les experiències properes després de la mort, comença a haver-hi que... Evidentment, no sabem què hi ha, però sí que podem dir que hi ha una cosa que se'n diu energia. I recordem que l'univers, fonamentalment, és energia fosca que encara no sabem què és. Per tant, sí que hi ha alguna cosa, però no tenim ni idea.
4: Llavors aquesta cosa cadascú l'explica com pot.
2: Sí.
4: Llavors cada religió l'explica com pot, o cada filosofia l'explica com pot, o la ciència ho explica com pot, i aquí és on estem, no? Llavors cadascú busca l'explicació que més li quadra a la seva ment, entenc jo.
2: Aquest és un altre risc, que la ciència es pugui convertir, en part és això, en una nova religió,
4: totalment,
2: en una altra religió
4: totalment.
2: Complementària.
4: Això és una cosa que bueno, jo sempre ho dic, no? Perquè jo me'n recordo quan era petita que un dia estava veient la tele amb el meu pare i hi havia un científic, un, crec que era un astrònom, explicant coses de l'univers. A mi l'univers em feia com, i ara també, eh? O sigui, vas al planetari i quan veus que tot és tan gran i encara és més gran i encara és més gran, és com que t'agafa com, ostres, la teva ment no pot entendre, no? Llavors t'agafa... I llavors li deien, bueno, ell ho estava explicant, i llavors li deien, i creus que hi ha vida a altres planetes? I diu ell, no. Llavors, jo, que era petita, dic, ostres, papa, no ho entenc, està dient que no coneixem tot l'univers, o sigui, que coneixem una part molt petita de l'univers, i diu que no hi ha vida a altres planetes. Hauria de dir, no ho sé, no? Entenc jo. Llavors, jo crec que molts científics fan això, no? Molts científics o molta gent pren la ciència com una religió. És, la ciència diu això, sí, i això va a missa. Ostres, però la ciència l'any 1915 deia unes altres coses i no van anar a missa, no? I això també és un perill que jo veig. També.
0: A pèl de lo que dius l'Albert Einstein, que ningú dubta que era un físic extraordinari, va dir que quan més avança la ciència, o ell, més creia en Déu. Clar, filosòficament què està dient? Que hi ha coses inexplicables, que la religió diu miracles, el científic diu ignorància, però al final hi ha coses que no, bueno, que no sabem. I a partir d'aquí cadascú l'interpreta com vol, això.
2: El que no sabem neix de les limitacions dels nostres sentits.
4: No, de la nostra
2: mente. Sabem la realitat en base als cinc sentits, la vista, l'oïda, l'olfacte, etc. I aquests sentits són molt limitats. El planeta nostre, no cal anar gaire lluny, està ple d'animals que tenen l'oïda més fi que nosaltres, que veuen molt més lluny que nosaltres i que són capaços de fer uns salts que no correspondrien a el que és la nostra musculatura, i aquelles aranyes saltarines, que són petitetes, fan uns salts que equivaldrien a 100 vegades la nostra mida. I nosaltres no podem saltar més. Quin és el campió mundial de longitud, de salt de longitud? 7 metres?
0: El que va...
2: Metres?
0: Sí.
2: Va, però aquesta aranya fa 800 metres. No. I per tant, les nostres limitacions, físiques dels nostres sentits, ens amaguen una gran part del que hi ha. No ho veiem, no ho sabem, no ho podem trobar, no ho podem veure, no ho podem sentir, no ho podem escoltar. I hi ha exemples molt potents. Una de les partícules de la Terra, de l'univers, els famosos neutrins, que traspassen la Terra sense xocar amb res. Venen del Sol i venen de les galàxies molt llunyanes i d'altres astres, doncs, de l'univers, i traspassen completament la Terra, traspassen el nostre cos. Recordem que la màquina més gran que ha construït l'home és la màquina per atrapar els neutrins. La màquina que està a Suïssa és un cercle de no sé quants quilòmetres de diàmetre per intentar agafar un neutrí. I la que estan construint també a sota de la Groenlàndia, sota el gel, perquè s'ha vist que, doncs, sota una capa de 3.000 metres de gel és possible que allà puguin agafar, puguin detectar el neutrí. Què és aquesta partícula?
1: Bueno, pero entonces volvemos a donde, al principio,
3: sí, decíamos, y nos
1: anirem tancant. Nuestras limitaciones físicas, incluso psicológicas, hay cosas que a lo mejor nos va a costar mucho, digamos, entender. Por ejemplo, a mí me lleva a decir, yo no soy supersticioso, pero respeto la gente que pueda tener supersticiones porque, oye, soy una persona que intenta tener, Josep igual va a decir que no, que intento tener la mente abierta y por tanto, oye, a lo mejor hay cosas que sí que vale la pena decir, pues esto no lo hago porque me da un cierto miedo o lo que sea, o me da más confianza o me da más seguridad. Por tanto, martes y 13 a mí no me pasa nada porque sea martes y 13, però, home, avui quizás no haré ni moltes coses arriesgades.
0: Jo voldria afegir dues coses només. Una, per mi un exemple de fe absoluta és el que compra la loteria, no? O sigui, hi ha una
1: estadística... Hi ha los mismos números.
0: No, és que comprar la loteria i pensar que allò, durant, mentre ho portes a la cartera, penses que pots ser milionari, no? Sí. Per un cop de sort, això és fe. Ho pots seduir amb la vida eterna, amb el que vulgueu. És allò que comprar algú que saps perfectament que no saps què passarà, però aquella cosa que et queda. Per tant, la loteria és un exemple de fe. I l'altre, en quant a no conèixer les coses amb la ciència, és molt senzill. És com tindre el port aquell que diu, posem llum a la foscor. Si tu entres en una habitació que no hi ha llum, no veus res. Però si li dones a l'interruptor, veus que hi ha un sofà, un sillon. És a dir, cada cop que la humanitat obre el llum i veu alguna cosa, va desmitificant allò del desconeixement, no?
5: Ara que dius de loteria, Xavi, ahir el segon premi va tocar aquí a Molins de Rei.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ah, sabíem això.
5: Sí, allà al carrer Carril.
1: Sí.
2: No, jo avui, Xavier, es veu que estic una miqueta crític amb vostè.
0: Crític?
2: Això és diàmic. La loteria és fe? No, la loteria és altres coses, eh?
0: Bueno, de fet et tocarà, no?
2: La loteria és un negoci per l'Estat.
0: Home, bueno, això és a part, això és un tangible.
2: Els pressupostos generals de l'Estat, aquesta partida, tangible. Sempre té una quantitat de, molt superior d'ingressos que de, bueno, de despeses. I és una altra cosa, és un tranquil·litzant públic i social.
0: Sí. Home, la va inventar l'Estat, el Ferran Setè.
2: És a dir, si resulta no tenia, que no arribo a final no de mes i després de molts mesos de no arribar a final de mes i ja no puc més i m'enfado i em poso a cremar contenidors, ui, ui, ui, ui, ui. Sí. Però si resulta que, doncs, bueno, vaig comprant perquè tinc la fe aquesta que dius, així no em poso a cremar contenidors.
0: Perdoneu,
1: Aviam, no és un és alert, no? És una alarma de Xavier, eh?
3: És que Xavi li gusta, l'alarma.
0: No soc de la CIA, no.
1: Ha sonat aquí el mòbil, però és teu, eh? Un avís.
0: Sí, hauré de sortir un instant, puc?
1: Sí, i tant.
0: Perquè si em doneu permís, teniu fe en mi, torno.
1: Sí.
2: Ja que sonen els alerts, atenció, dilluns. Dilluns ens n'ha de sonar una que no té que veure en principi amb la meteo.
1: Ah, és veritat.
2: Dilluns ens n'ha de sonar una lligada a una hipotètica, és una prova.
1: Sí, sí.
2: Per tant, avisaran de seguida, prova. Sí. Lligada a una hipotètica explosió que s'ha produït amb una indústria química de les zones químiques.
1: Gràcies que no s'avisa.
2: De Catalunya,
1: perquè...
2: que és Barcelona, que
1: sí,
2: és Tarragona...
1: Que no hi és aquesta explosió, eh?
2: No hi és, no hi serà. I aleshores ens faran una provatura, un assaig. Em sembla que el que diuen és que aconsellen que aleshores durant 5 minuts ens amaguem al portal més proper que hi hagi. No sé què dirà exactament, però estan treballant això.
1: Bé, tinc aquí unes fotografies. Vam explicar, parlem en clau local d'un tema, ja vam explicar fa uns dies que començaven les obres de reforma del carrer Miquel Tort, que porta diversos temes. Un és la peatonalització, per tant, de nou, un carrer que es peatonalitza, però encara serà més estricte amb la restricció de la circulació, això per una banda, però per l'altra, un dels comentaris que ha generat bé aquest cap de setmana, tot i que molta gent ha marxat, però de la gent que es quedava, molta gent preguntava, escolta, què ha passat amb els arbres del carrer Miquel Tort, que aquí us mostrem una fotografia, aquí els teníem, això és de nit, però ben formosos, i aquí sembla que alguns estaven malalts, i ja es va explicar, però, que per fer la reforma, doncs, es tallarien aquests arbres, reforma tot el clavegueram també i moltes més coses. I algú em deia també, tu mateix, Josep, que veus tot i que se'ns anuncia que hi ha un pla de l'arbrat, que veus molts escocells buits per la vila, i m'ho corroboraves tu també, Salvador,
5: Sí, sí,
1: això
5: molts.
1: Més enllà del carrer Miquel Tort, anant, que suposo que està tot previst, no?, però cap a un clima cada cop que necessitarem potser més arbres, segur que en posaran de nous aquí, però no sé quan pot trigar a fer efecte, no?, un arbre plantat de nou amb una obra com aquesta.
2: Sí, bueno, mal de molts, és allò el sol de tontos, no? Amb això no estem sols, Molins de Rei amb això no està sol, és un problema general de Catalunya, I és que, en fi, realment, encara que també vagi per comarques, per ciutats, per pobles, per viles, sembla ser que els ajuntaments, en fi, aquí se'ls ha afluixat l'interès, i en aquests moments hi ha una entitat que treballa això. En aquests moments es considera que hi ha 150.000 escorcells buits a Catalunya, a les zones urbanes, 150.000 arbres que s'han tallat i no s'han reposat. A Molins n'hi ha centenars. Bé, jo faria la crida de dir, senyors de l'Ajuntament, en aquest cas el nostre, però també diguéssim els altres, no?, posin arbres on tenien d'haver. El que passa que la voluntat, diguéssim, de tallar l'arbre i no posar-ne el nou és més greu, perquè en nombrosos casos, no cal anar molt lluny, a pocs metres d'aquí, dels estudis de la ràdio, pati del Palau, a la plaça de la Vila, i a molts carrers de la Vila, no només tallar l'arbre, sinó que l'escorcell, a l'espai on l'arbre tenia la seva arrel, s'ha tapat en formigó. Per tant, això expressa la voluntat de no tornar a plantar un arbre allà. Mateu Genés, la quantitat de carrers on això passa és enorme, i fa molts anys que està passant, i en lloc de reposar els que s'han tret, cada any s'afegeixen més escorcells erms, buits, perduts. Hi ha ocasions en què pot estar justificat per un error en el disseny d'un carrer, d'una plaça, perquè doncs, no es va preveure que hi havia un gir determinat, que els cotxes o els autobusos no passarien. Hi ha casos d'aquests, O, en un determinat cas, una obra privada ha provocat, on no hi era, un gual privat, i per tant allà s'ha tallat l'arbre perquè igual que s'ha donat permís pel gual, però resulta que el cotxe no pot entrar perquè hi ha un arbre al davant. Hi ha casos, però molt pocs, en què estaria justificat l'haver talat l'arbre. Perquè és que no només són els arbres. Jo no sé si sou conscients, per exemple, la carretera que ens porta a Sant Feliu,
1: sí,
2: en els laterals, en el que és, diguéssim, hi ha el tram central, després hi ha una mena de línia de separació i uns laterals. En el tram de Molins de Rei hi havia una línia permanent de balades. Baladres, Adelfes. S'ha desaparegut tots i s'ha impermeabilitzat aquesta capa. A la carrera de Sant Feliu, aquesta línia de Baladres hi és, i a l'estiu hi ha una de flors preciosa, fins a arribar al que és el terme, donant tot el polígon del Pla, en el terme municipal de Sant Feliu, aquesta línia de Baladres és, deu ser un quilòmetre i mig, a Molins es va tallar tot i s'ha emporlanat. Clar, després fer els discursos dels refugis climàtics, fer els recursos, els discursos de que lluitem contra el canvi climàtic, etc. I anar fent tot això és cinisme pur. I a més, malauradament, i això em sap molt greu, perquè aquesta mena, diguéssim, de sincronia, aquesta mena de, ja dic, de cinisme, el practiquen massivament ajuntaments que s'autocalifiquen d'esquerres. De tots els colors de les esquerres. Bé, tal vegada, doncs, tot va i bé, eh? En el planeta i a la vila, tot va i bé. Potser d'aquí uns mesos, uns anys, això donarà la volta i veurem una política, efectivament, de plantació de centenars i milers d'arbres nous.
1: Jo quiero decir una cosa. Cuando yo era un joven candidato del Partido Popular, hace tres años...
3: Eres molt jove, Antonio. Mucho, amb molt camp.
1: Si te acuerdas, Oriol, en una de los debates comenté, porque lo había vivido como profesional... Uh-huh. Que había estado en medio de una reordenación urbanística de una calle de Barcelona, al lado de del... Bueno, da igual, la calle. Y había tenido acceso al informe medioambiental del Ayuntamiento de Barcelona. El informe medioambiental del Ayuntamiento de Barcelona decía que de los... Voy a dar cifras que no son ciertas, pero una referencia. Que a lo mejor de los 150 árboles que había en esa calle, 90 estaban destrozados por dentro. Carcomidos, mal alimentados, mal mantenidos. O sea, era un desastre. Y tenían que volverlos a cambiar cuando algunos parece que solo tenían 5 o 10 años. No eran centenarios, solo tenían 5 o 10 años de vida y los habían implantado no hacía mucho. Yo entiendo que lo que tú dices es verdad, Josep. Es decir, puede haber discursos enormemente bonitos, pero luego, después de esos discursos, no hay una gestión realmente eficaz, realmente de profesionalidad. Porque al final tú puedes tener el discurso ideológico que quieras, pero después de ese discurso ideológico tiene que haber una profesionalidad a la hora de tratar a los árboles, a la hora de mantener, a la hora de tener planes de qué hacer o no con los árboles. Por lo tanto, es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Los ayuntamientos no tienen o la capacidad profesional o no gestionan bien el tema de el tratamiento ambiental, en concreto de árboles, plantas. Y luego, mira, aprovechando, quiero decir una cosa. Yo, estos arbustos que han metido en Molins de Rey, en algunas zonas, no sé si porque no pueden poner árboles, que están creciendo de manera desaforada, en concreto, en la Avenida Valencia número 1, donde yo tengo que cruzar el paso de peatones. El arbusto que está delante, a mi izquierda, impide completamente que el coche me pueda ver. Lo digo ya de antemano. Un día habrá un accidente y será porque la persona que está circulando no puede ver al peatón. Lo digo ya, aquí.
3: Bé, el pla de l'arbrat del consistori es va aprovar per ple el 2022 i buscava fer una vila més verda i sostenible.
1: Això és precioso.
3: Mitigar el canvi climàtic i reduir conflictes amb el mobiliari o les voreres. El cas és que per aquest període 2026-2029 s'ha adjudicat un contracte de 300.000 euros per la reposició, millora i plantació de nous arbres a diversos carrers i centres escolars, prioritzant espècies adaptades al canvi climàtic. Això és el que ens diu les informacions del consistori per aquest període, concretament 26-29, i aquesta inversió de 300.000 euros.
2: Però fixa't, dius que el pla es va aprovar el 22,
3: el 22, sí.
2: Estem el 26, a punt d'entrar el 27 i estem on estem. Per què sempre hem d'anar tard? I en tot cas, una cosa que n'he dit i que lliga amb el que comentava l'Antonio, un altre dels problemes que hi ha és que plantem els arbres equivocats.
1: Sí, claro, sí.
2: I en aquest cas, com que expliques, a Barcelona no és un carrer, són molts carrers que s'han de tallar. Plataners que fins i tot sí que són de dècades, per no dir doncs, de segles, perquè el plataner no està adaptat davant del canvi climàtic i especialment davant de l'illa de calor de Barcelona. No es pot plantar ni un sol plataner a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí que es poden plantar en les zones, diguéssim, rurals. I en canvi s'ha de plantar arbres que sí que estan preparats. Poso una idea, ja l'hi adoné. plantem a Lledoner, tindrem ombra, resisteix el fred, resisteix la calor, resisteix la contaminació atmosfèrica, resisteix punts suspensius. Aquí què passa? Doncs tornaríem a trobar-nos que a vegades els arquitectes que dissenyen o els enginyers que dissenyen les reformes urbanístiques no tenen un assessor diguéssim en aquests temes. Això ja està corregit des de fa uns anys, eh? I especialment a l'àrea metropolitana hi ha experts molt, però molt bons en aquest tema. Però, malauradament, diguéssim, algú no suggereix tot. I aleshores, si no suggereixen tot, planten l'arbre que no toca. Igual que un altre dels errors és plantar-lo massa enlairat, amb la qual cosa, al cap de 3 anys, les voreres estan trinxades perquè les arrels s'aixequen. No plantem pins en carrers estrets, les arrels dels pins són superficials, arrencaran els panots de seguida. Plantem arbres d'arrels profundes, les alzines. És a dir, que, per tant, en aquest sentit, el que es necessita és també un coneixement de la biologia, de la fisiologia de les espècies que volem plantar en la zona urbana per plantar el que toca en el moment i en el lloc que toca.
3: Salvador, alguna opinió més?
5: Bé, amb això dels arbres estic d'acord amb el que han dit.
3: Sí.
5: I si això del carrer Miquel Torr, la planificació dels arbres, és com la que han fet amb la resta, que diu ens agafi confessats.
3: En la resta què vols dir, per exemple?
5: Per exemple, el primer dia van posar unes tanques New Jersey al terraplè,
3: sí, sí,
5: que feia un embut al final del terraplè. Total, al dematí tot el terraplè col·lapsat, bocines per tot arreu, ambulàncies amb la sirena engegada pel mig del terraplè, per la vorera, quan arribaven al final, després de Miquel Torr, han posat una xarxa, tampoc podien passar les ambulàncies per allà. Al cap d'un parell o tres d'hores ja hi havia un camió que estava triant les tanques. Per això, per mi és una manca de previsió. La segona part és la brossa, les escombraries. Ja fa... Quan van dir que organitzaria el Miquel Torr, vaig trucar aquí a la ràdio, preguntes a l'alcalde, i li vaig dir al Xavi Pas si tenia en compte que les escombraries del Miquel Torr anirien al doctor Barraquer, a la part que ens ho carreguem tot, perquè l'altra està perfectament urbanitzada, i em va dir que no, que posarien més contenidors a la carretera. Resultat, el primer dia, la vorera davant del doctor Barraquer 29 està plena, plena, plena de tot. Hi ha empreses que fan molt de cartró, diré concretament l'àrea de Guissona,
3: que està a prop,
5: el porten perfectament plegat, però a 2:15 del matí ja omplen els contenidors i ja no hi cap res més, a part de tots els veïns. I ara han fet unes illes emergents que, clar, les posen a les 6 de la tarda precisament davant de l'àrea de Guissona, i allò és totalment insuficient. Aviam si hi ha alguna solució. Ara aquest dematí està perfectament net, o sigui, ha passat la brigada i ho ha netejat, però si passes d'aquí una hora allò ja estarà com sempre.
3: Bé, i em deies també que és veritat l'associació de veïns del Centre Vila, oi, amb les seves xarxes?
5: Sí, posa unes imatges amb els escocells que estan amb els arbres, o sigui, amb els arbres tallats. O sigui, queda un tros de soca, un pam de soca, que és el mateix que han deixat aquí el Miquel Torr, que deixen el pam de soca, no sé si després arrencaran això, no sé si ho arrencaran o ho deixaran així. Bé, no entenc com...
3: Bé, se'ns acumulen els temes, doncs, per tractar...
1: També és un problema d'informació, no? Quiero decir que si tienen un plan, una planificación urbanística en relación con esto...
3: ¿Dels arbres?
1: Si en realidad, digamos, hay algo que van a hacer, que deberían informarlo a los vecinos para que tuviesen por más la tranquilidad de que a lo mejor pasa un periodo de transición durante el cual la calle quizás no tenga el aspecto más bonito, pero que realmente al final de ese plan va a quedar más adecuado, más bonito,
5: bueno,
1: y mejor.
5: Bueno, això sí que ho han fet, perquè amb els veïns del Miquel Torres han fet 2 o 3 reunions.
3: Sí,
5: que
3: sí,
5: n'hi ha,
3: sí,
5: que ja estan d'acord i n'hi ha que no. Una altra cosa que se'm va queixar l'altre dia un veí és que quan van fer el doctor Barraquer, amb els veïns que no podien accedir al Gual, els hi van pagar unes places al pàrquing del mercat, i el Miquel Torres els indica no, que el que vulgui plaça que se la pagui ell.
1: Uh-huh. Bueno, pues hay información, otra cosa que no todo el mundo esté de acuerdo. Eso también puede ser perfectamente que haya discrepancias con el plan del ayuntamiento. Ahí ya es otra cuestión.
3: Bé, avancem. Com vas celebrar el 12 d'octubre, Antonio Valverde, ahir?
1: Pues yo, la verdad,
3: vas anar a Madrid amb totes les autoritats?
1: Estava trabajando en casa, o sea que sí? tampoco tiene mucho glamour.
3: Amb aquest clima, diguem, de les eleccions a l'horitzó del 29 de novembre, també li volia preguntar al Josep, a la resta, evidentment, aquests moviments de les esquerres que s'estan produint amb aquest cap de setmana, on s'ha confirmat Gabriel Rufián com a candidat d'Esquerra Republicana, de nou. Hi havia, no, dubtes?
1: A nosaltres ja no va bé.
3: que ell sigui candidat, Antonio, sí? Sí. I després, per altra banda, surt el nom de Colau, no? Amb aquest conglomerat que es vol fer de les esquerres, tot i que no hi són totes, evidentment. En fi, com veieu aquest escenari?
2: Bé, ja que ho dius, les esquerres es mouen, doncs sí. Deu ser veritat.
3: Bé, és el que llegim sentiment.
2: Tinc la sensació que van donant voltes sobre ells mateixos. I clar, llavors el moviment, sí que hi ha moviment, però cap a on?
3: Cap a un front ampli.
2: En el món de la dansa, sí. Es parla dels piruets, i els ballarins i ballarines van donant voltes a gran velocitat sobre ells mateixos. Un moviment fantàstic, no sé si us agrada la dansa. I aquí em dóna la sensació, ja sigui el personatge senyor Rufián, ja sigui el personatge la senyora Colau, sí. Van donant voltes sobre ells mateixos, però que no es mouen. La veritat és que ja fa molt de temps que he perdut tota confiança en que aquests polítics canviïn res dels problemes realment que hi ha a Catalunya i a Espanya.
3: Aquests actuals, eh?
2: Sí, sí.
1: És que és un doble problema, jo lo puedo entender. És a dir, por un lado tienes nombres que son potentes, que aportan una confianza, como puede ser Gabriel Rufián, como puede ser Ada Colau. Por otro lado, tienes otro problema, que es que esos nombres reflejan también una cierta antigüedad, no son novedosos, no aportan...
2: No, però no és per aquí que no? Vaig, Antonio. No,
1: pues entonces...
2: Aviam, en el cas concret de la senyora de Colau, que accedeix, diguéssim, a l'alcaldia després de, doncs, una popularitat enorme gràcies a les seves actuacions de carrer contra els desnonaments i a presidir, o pràcticament presidir, no, una determinada entitat. I aleshores, durant 8 anys, ha estat l'alcaldessa de Barcelona. 100.000 desnonaments durant els seus 8 anys ha viscut la ciutat de Barcelona. I no he vist que ella anés a fer res cap desnonament. Sí. És a dir, jo, quan dic que donen voltes sobre si mateixos, però que no veig que s'avancin res,
1: hablando...
2: és que he perdut la confiança des del punt de vista de que realment pretenguin i vulguin i siguin capaços de canviar les coses.
1: Però tu estàs hablando... Sí, però jo no estic hablando...
2: Si són joves, si són grans, si porten 3 anys a la política, acaben d'arribar, o si en porten 30, jo admiro molt un polític que es deia, que es diu Pasqual Maragall, perquè, a més, diguéssim, de moure's, sí que feia avançar les coses.
1: Sí,
2: i et podria parlar de molts altres polítics, joves, grans, i de tots els partits, eh? En canvi, la veritat, és a dir, en aquests moments no hi veig aquestes persones, aquests lideratges que farien falta.
1: Tu estàs hablando de contenido, i jo en este caso estaba hablando de campanya electoral. Entonces, desde el punto de vista de si yo tengo que dirigir una campaña electoral, tengo, por un lado, la idea de decir, cojo nombres que ya sé que han sido potentes en su momento y que aún pueden arrastrar a gente, o cojo gente novedosa, con impacto, que a lo mejor haga las políticas que los otros no hicieron, no te digo que no, pero entonces tú tienes estos dos dilemas como y Xavi lo explicará mejor, porque él ha hecho esto. Entonces, como, ¿qué haces? Y bueno, si eres un poco atrevido o poco arriesgado, pues utilizas pues eso, nombres que ya tienen en teoría un cierto recorrido, que los has visto en campaña, en vez de afrontar, digamos, una nueva etapa o afrontar nuevos nombres que puedan arrastrar a nueva gente. Pues está claro que las izquierdas se han decantado por los nombres que ya tienen un cierto recorrido. Rufián, Ada Colau, para mí es incomprensible, por lo menos lo de Ada Colau, lo de Rufián aún lo puedo entender, porque está, digamos, en los últimos meses ha tenido mucho desarrollo mediático, y puedes decir, todavía lo va a arrastrar. El de Ada Colau, como tú dices, tiene un recorrido del cual tuvo que salir del ayuntamiento. Yo creo que realmente aporta una lejana lucha contra el desahucio, que enseguida se lo pueden contrarrestar, como tú mismo lo decías. Pero ese es el problema de la campaña electoral, y Xavi lo explicará perfectamente, porque bueno, es así.
0: La política tot és mentida.
3: Tot, eh?
0: Tot és mentida, la política. La política viu de la mentida, no viu dels... Si visquessin dels fets, estarien tots a la presó. És mentida, és la percepció, és una altra dosis de fe, també, no? Creure que els polítics ens arreglaran, en absolut. Els polítics el que fan és política, per ells, i els partits no deixen de ser llocs de treball, empleus, feines. Aleshores, la política de votar partits, la política de tot això, ja per dintre... És a dir, si hi ha baralles per fora, per dintre tenen unes baralles increïbles per veure qui lidera, qui no lidera, qui puja i qui baixa. Dit això, jo crec que la gran diferència que hi ha entre la dreta i l'esquerra d'aquest país és que la dreta és monolítica. És a dir, el tio que és de dretes, encara que es juntin amb Vox, vota a la dreta. Hi ha una disciplina de vot brutal. I tampoc hi ha tantes diferències. O ets del PP o ets de Vox. Bueno, vale, si ets nacionalista podria ser de Convergència en aquell moment, o... Però vaja, la dreta va molt unificada. Mentre que l'esquerra és molt atomitzada, i això els hi fa molt mal. És a dir, no hi ha un bloc d'esquerres sòlid. Hi ha moltes esquerres, molts matisos, molt... És a dir, és un aspecte, podríem dir-te, més, entre cometes, més democràtic, perquè un matís es va variar d'un partit a un altre, però això els perjudica. Això els perjudica molt. I una altra cosa també important és que la dreta, quan treu un líder, és igual com sigui, perquè és més important el partit que el propi líder, el PP, poden fotre qui vulguis, que seguiran votant el PP. Això és, no és disciplina de partit, és una actitud de la dreta de dir monolítics. Mentre que l'esquerra, aquest no m'agrada, aquest altre tampoc, aquests matisen. Hi ha una pel·lícula extraordinària que us la recomano, que es diu La vida de Brian, on està en el circ romà, i va ser un tio venent coses, i diuen, vosotros sois del Frente de Liberación de Judea. No, nosotros somos la Judea Libre de no sé què. És a dir, aquests matisos fan que perdin. I després, el que tu li demanes a la dreta, o la gent que vota a la dreta, té molt clar el que vol. La gent que vota a l'esquerra, en aquest sentit, és més, com més, no vull dir idealista, però més romàntica.
1: Jo diria equivocada, però bueno, cada qual diu
0: bueno,
1: el que quiere.
0: Digue-li romàntica o el que vulguis. La dreta és monolítica. És a dir, ara he vist, per exemple, per les redes aquestes socials, que són una merda totes, però bueno, he vist que feien amb la IA, pots fer de tot, sortia l'exèrcit...
3: Ho sabem, Xavi, sí. Ho saps.
0: Sortia a l'exèrcit amb la cabra i tot allò, que mai feia sí. La cabra, caminant, i darrere fotien tot de tios bruts, fets una merda, com si fossin els de la plaça del Sol, sí. No? Clar, i dius, quin insult, no?, per l'esquerra. Quina prepotència per part de la dreta. Perquè estan molt segurs. La dreta és a l'Estat. La dreta és a l'ordre. La dreta és als jutges. Quan dic això no parlo de... Entén-me, la dreta és l'Estat, a l'ordre i al control.
1: Però això
0: hi ha
1: molta
0: missió, gent...
1: Eh?
0: No.
1: Hombre, porque la derecha anarquista y liberal que no cree en el Estado no puede ser eso.
0: Bueno,
1: es que estás confundido.
0: Yo parlo
1: de la hablando
0: dreta
1: de la derecha tal como la percibes tú. Ojo.
0: Bueno, o como la percibeix molta gent.
1: Porque, perdona, un liberal de derechas que no cree en el Estado, que justamente lo que defiendes en la menor intervención aquí, del Estado, no puede ser lo que tú dices.
0: Bueno, a veure, jo aquí no n'hi vist cap d'aquests.
1: Mira, me tens aquí delante.
0: Vale.
3: Aquí davant.
0: Però, i què vull dir? I si em deixes acabar amb...
3: Sí, acaba.
0: Que és l'esquerra, l'esquerra és l'inconformisme, el romanticisme... Clar, davant d'una cosa que el que és l'Estat en si sent més còmode, i la gent que vol un ordre d'aquells de tu em manes si jo obeeixo... Es muy fácil. Es fácil ser de derecha.
1: Es tu percepción. El romanticismo de la izquierda son 100 millones de muertos por el comunismo. Es tu percepción. No, es que es tu percepción de la izquierda.
0: Yo diré...
1: Entonces, no. Asumámoslo. Mi percepción de la izquierda es esa. La percepción de la izquierda de en Cuba con dictaduras también es la izquierda o no es la izquierda. La percepción de 70 años de la izquierda secuestrando a la mitad de Europa sí. También es la izquierda.
3: Calma. Entonces, això és el que els diuen a la plaça
1: del Sol. Claro, però... La percepció tuya de la izquierda me parece perfecta, que es romántica, que es idealista. Esa percepció ha matado a mucha gente. Aclaremoslo.
3: Aviam. Josep i Eli. Bueno. Eli i Josep.
1: Hombre, claro, es que no va ser solo la percepció mala
3: segon,
1: de la derecha.
3: Un segon.
0: No, jo no he dit cap percepció mala, sí.
1: No, jo digo que és tu percepció. Aclaremoslo.
3: Muy bien.
0: Jo el que dic és que el que aplaudeix a la cabra, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el respecte,
1: sí.
0: No aplaudeix el desnonament.
1: Bueno,
0: això és romàntic.
1: I el que aplaude el desahucio, a lo mejor aplaude que maten sí. A curas. ¿Qué bueno, quieres que te diga?
0: Però...
3: A veure...
1: No. Es que en tu percepción, tú dices, estos son los buenos y estos son los malos.
0: No digas això.
1: No lo dices, pero es lo que
3: Antonio,
1: se deduce. Aclaremoslo. La izquierda ha matado a mucha gente. Por tanto, no me vengas que es romántica.
0: No, estic dient el pensament i l'actitud.
1: Perdona.
0: Vale.
3: Permeteu,
4: prou,
3: senyor Xavier,
4: prou,
3: i Anton,
4: sí,
3: permeteu
4: prou.
3: Els altres.
4: Sí, sí. Elisabet, sisplau. No tinc molta més cosa a dir.
3: Tranquil·la.
4: Estic d'acord amb això de la de Colau, que no ho entenc. Lo de la Colau no ho entenc.
3: Que torni a primera línia?
4: No ho entenc perquè és el que ha dit el Pep. O sigui, una persona que estava amb tots aquells temes de desnonaments i després quan va ser alcaldessa no va fer res. Una altra cosa és que no hagués pogut fer res. Ella hagués pogut explicar, això no ho puc fer, jo amb això estic en cor... Ho hagués pogut explicar perquè la gent ho entenguéssim, no? Després, tornant a l'esquerra, però la que hi ha aquí, i a l'actualitat, el que jo veig, o el que a mi em sembla, és això, no? Que no sé si és més idealista o no, m'ho sembla, tampoc sé... pot ser que la dreta o la dreta liberal que diu l'Antonio sigui també molt idealista amb unes altres idees, però el que a mi em sembla és com que la dreta, si falla, la gent entre cometes perdona més o sap veure altres coses per darrere o no sé per què, segueix votant, i en canvi si falla l'esquerra doncs la gent es posa més en contra o llavors vota un altre, com que hi ha tants partits d'esquerra, doncs un altre partit d'esquerra, bueno, i tot es divideix molt,
1: sí,
4: no?
1: Això és el que em sembla. Sí, m'agusta, som amagos de la dreta, això m'agusta. Una cosa...
4: Somos más, ¿qué?
0: Más buenos, he dit.
4: No.
1: En honor a Ada Colau.
3: En honor a Ada Colau y José.
1: En honor a Ada Colau también hay que decir que las competencias que tienen los alcaldes respecto a viviendas tampoco son tan amplias como puede ser el Estado o la Generalitat.
2: Antonio, Barcelona y Madrid...
1: Me cuesta decir algo en su favor, pero...
2: Barcelona y Madrid tenen una carta específica de gran ciutat, no té cap altra ciutat d'Espanya,
1: sí, bueno, però...
2: que permet que les alcaldies d'aquestes dues ciutats puguin fer moltes coses. En tot cas, jo que volia dir el següent. Per sort, crec que per sort, si no és la paraula adequada, n'hauríem de buscar una altra, una de les tendències que està visquent la societat actualment és que les persones amb certa capacitat crítica, i com a mínim hi haurà una massa que sí que la té, la capacitat crítica, per molt que les autoritats o certes autoritats s'esforcin en fer disminuir la capacitat crítica del ciutadà, comencen a qüestionar-se això d'esquerres i dretes, i en canvi el plantejament és el de dir, bé, jo finalment valoro la gestió, i la bona gestió, la gestió que ha solucionat problemes que tenia el poble, que tenia el país, o no ha solucionat res. I poden ser d'esquerres i poden ser de dretes. El cas concret de l'Ada Colau és que és patètic. Que em digui el dilluns que no arriba a final de mes i que s'ha anat a casa la mare. Perdó, és que no dic tot el que penso perquè és un punt escandalós, eh? Mm-hmm. Un punt escandalós.
4: Em sembla que la gent...
2: Per tant, no, ja acabo. Oriol, imagino que el 30 de novembre,
3: sí,
2: o el primer dia que hi hagi tertúlia,
3: sí,
2: l'1 de desembre, preguntaràs, bé, anem a valorar les eleccions.
3: Sí, quina lectura em feu, sisplau?
2: I diràs, ha guanyat el PP, o si ha guanyat la Colau, no? I jo et contestaré, no, Oriol, t'equivoques, ha guanyat l'abstenció.
3: Sí,
2: perquè en realitat el que passarà davant d'aquestes coses de tot colors, de dretes i d'esquerres, és que l'abstenció es dispararà una vegada més. Per molt que, i aquesta és una jugada fantàstica del gran predigitador i mag Pedro Sánchez, d'haver fet aquesta jugada última de l'habitatge per provocar que els joves que passen olímpicament, en aquest cas, intentar que com a mínim 500.000 de joves vagin a votar. Cal aplaudir el senyor que va tenir la idea, crec que es diu Pedro Rubio, de l'estaf del Pedro Sánchez, que realment ha estat una jugada molt bona, de les poques jugades bones, però que en tot cas és allò de dir, ho veiem en la política internacional, Trump el primer, ho veiem en la política estatal i podríem anar seguint. Les decisions polítiques cada cop més es basen en les eleccions i en el meu interès econòmic. És a dir, els dirigents del planeta van prenent decisions que a vegades senzillament són motivades per les emocions, i el problema queda per resoldre i ja el resoldrà el mandat següent o ja es resoldrà la generació següent. El Pedro Sánchez és mac en això. L'habitatge ha enterrat Ceuta. Avui que aquest senyor que li diu un rei visitarà Ceuta, doncs bueno, ahir es van les forces militars que hi han ocupant Ceuta van tenir la cura d'ocultar i amagar tots els últims joves o no joves que es poguessin veure.
3: Van tenir feina.
2: Per tant, aquest senyor que es diu rei veurà una ciutat maca, tranquil·la, neta, polida. Aquí a Molins de Rei me'n recordo una pintada al pavelló que va fer un xicot d'aquests que pinta parets, que deia, todo limpito que mañana hay elecciones. I és que realment hi havia com 300 pintades al pavelló i aquella setmana es van borrar totes perquè la setmana següent hi havia eleccions municipals. Mireu, n'estic realment cansat, absolutament avorrit de tanta hipocresia, de tant cinisme, i no em val, Xavier, el que em diguis que la política és això i que no s'arregla res. Perquè a la història...
0: Jo això no ho he dit, eh?
1: A veure.
0: Jo dic que la política és mentida. Vaja, és una
2: això. No, però, és molt diferent. Però, en tot cas, la història de la política ens demostra que hi ha hagut doncs, les Rosa Parks, els Mandelas, els Gandhis...
0: Sí, però són activistes sense partit, eh?
2: Una gran quantitat de persones que sí que han transformat les coses.
0: Sí, però no tenen cap partit darrere, ni cap sigla, ni cobren d'un partit. Són activistes de veritat.
2: Doncs aleshores estàs obrint, estic totalment d'acord amb això, estàs obrint el camí. Per tant, ciutadans i ciutadanes, i en aquest cas molinencs, catalans, espanyols, que vulgueu canviar les coses, comencem a pensar que hi ha fora dels partits per canviar realment les coses.
3: Si no es vincula amb un partit, no ho canviarem.
0: Mira, l'Ada Colau, per exemple, va d'activista i no ho és.
1: Lo era antes.
0: Bueno, ho era, i tenia la seva...
3: principal avalador, està sent Antonio Valverde,
0: eh? No, i tenia les seves subvencions i vivia de ser activista. Sí. ¿Vale? Cuidado. Una cosa és activista cobrant i una altra és activista per la moral.
3: Qui li pagava?
0: Li pagava, tenia una fundació i cobraven, ¿vale?
3: És així, sí, és
0: així.
3: Segur?
0: Jo tinc entès que és així. Si m'equivoco, rectifico, però crec que era així.
3: No, era així.
0: Què passa? De que quan ella ha sigut alcaldessa, no l'he vist jo davant dels... dels policies evitar un desnonament. Però, en canvi, quan ha deixat de ser-ho, es va posar allà, i jo aquella imatge em va resultar absolutament patètica, perquè deia, què fa aquesta dona aquí, després dels desnonaments que han hagut, i torna a voler el mateix camí. Jo, d'activista, vaig arribar on vaig arribar, torno a ser activista i, pobreta, no em puc pagar un pis. Home, jo no dic que menteixi, i era allà i potser no pot pagar el pis, però és lamentable, és molt lamentable. La Parks, el Luther King, tota aquesta gent no cobraven d'enlloc.
2: Avui hi ha una gran manifestació, moltes Luther manifestacions a França.
1: Tenia fe, Luther King.
0: Suposo.
3: Avui... Era supersticiós, no ho sabem.
2: No, avui torna a haver-hi una jornada de mobilització dels estudiants francesos, sí, que sí. A més en aquests moments ja no són estudiants, sinó que s'han afegit les... abans es deia AMPAs, ara es diu AFA, les associacions de familiars. S'han afegit també els sindicats de professors, concretament a Perpinyà hi ha 6 sindicats de professors i estudiants, els 6 es manifestaran, ara em sembla que s'està manifestant, a les 10:30 comença la manifestació. I per tant, en aquestes manifestacions està passant una cosa molt curiosa, alcaldes, fonamentalment de França, sí. De la França Insumís, sí. Però no només.
1: Això t'hi va preguntar.
2: També, sí. També alguns del Partit Socialista es posen al davant dels estudiants i intenten evitar que els estudiants rebin els cops de porra i, i totes les salvatjades que està fent la policia francesa. Josep,
1: tu creus que esta situació en França activarà el voto de la França Insumisa o activarà el voto de Le Pen? Porque hay elecciones dentro de poco, relativamente.
2: Sí, però bueno, són les eleccions presidencials, que no són les legislatives, bueno, perquè ja està separat.
1: Però són les presidencials.
2: I sembla que són
1: Francia, sabes que el presidente tiene muchos poderes.
2: L'any que ve.
1: ¿Tú crees que puede activar el voto?
2: Jo abans de passar l'any que ve em quedo amb aquest any.
1: Sí,
2: claro.
1: Espera, que encara queden més.
3: Esto ha sido muy gallego, ¿eh?
2: Ja arribarem.
3: No,
2: és a dir, aviam, aquesta mobilització que ja fa setmanes que dura... assolirà un nivell tal que provocarà coses telúriques a l'estat francès o no? I aleshores jo crec que, com sempre, a vegades les desarts, els atzars, les casualitats, poden fer que tot això mori, com va morir-ho de les...
1: Los jubilados, Macron luego ganó.
2: Que és el fet de que a França, en el món educatiu, hi ha les anomenades de mi-congés, són vacances que es fan al mig dels trimestres, això aquí no existeix. I és una setmana que no es paralitza el món educatiu. Per tant, aquesta paralització probablement el que provocarà és que aquesta mobilització s'aturi i ja després no es pugui reemprendre. I si passa això, haurà estat un bolet sense resultats.
3: I fins aquí.
2: Si resulta que sí que això té més conseqüències i va més enllà, i tant que tindrà conseqüències polítiques l'any que ve a les eleccions presidencials.
3: Ho deixem aquí? Sí? Déu-n'hi-do. Sí.
1: Jo m'hi va antes, però m'he quedat per Xavi.
3: Bé, sí m'agrada.
0: Sí m'agrada. Que hi hagi debat. Tu.
3: Gràcies, Xavi, gràcies, Salvador, gràcies, Elisabet, gràcies, Antoni, gràcies, Josep. Que vagi bé la setmana, eh?
0: Adéu,
2: bon dia.
3: Gràcies. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a la P7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 10.
3: Informació local.
2: El grup local de xarxa programa per aquest diumenge un nou espectacle amb la companyia Tutatis, que durà a terme l'obra de Què fa gust la lluna, un espectacle pel públic infantil que podrà veure diumenge a 6:15 de la tarda al Teatre de la Penny. I el Foment, que també fa programació aquest proper cap de setmana, per una banda el dissabte a 9:15 amb la producció No somos estopa, protagonitzat pels humoristes i actors David Fernández i José Corbacho, un espectacle de comèdia, monòlegs i improvisació. I diumenge, l'obra de teatre La venganza de Don Mendo, dirigida per Paco Mir. Diumenge l'obra és a les 8 del vespre, dissabte No somos estopa a 9:15. I per altra banda també recordem nova data per a la cursa, la bicicletada Miquel Torpi Joan, que es va haver de suspendre per la pluja, doncs es durà a terme el diumenge que ve. És una bicicletada urbana que organitza l'Ajuntament, oberta a totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè a l'alçada de la plaça de la Llibertat. I diumenge d'alta baix programa Alba Careta Group, que presenta Panical, el nou àlbum que combina composicions pròpies amb noves versions de la nova cançó en clau de jazz. Panical és un projecte que uneix tradició, força i sensibilitat en aquest concert que podreu escoltar, concert el proper diumenge a les 7 de la tarda a la Trasca Etrusca. Les entrades anticipades valen 15 euros i les podeu comprar al mateix web de dalta baix. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la farmàcia Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
5: Si et
3: dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem del Renaixement, ho farem amb el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, que avui ens vol portar a dos llocs relacionats amb miracles i el Renaixement a Catalunya. A veure què és el que ens explica doncs, aquí una estoneta. Amb el David Lloberes també farem l'espai de Xifrant el Món, precisament. Ara ens acaba d'avançar el tema que volia tractar i és un dels temes que hem anat comentant també fa una estoneta. Vol parlar dels partits d'Esquerra Sobiranista a l'estat espanyol. I això serà a partir de 3:15 i fins a arribar a les 11. I ara el que ens disposem a fer és l'espai polític del dia, d'aquesta setmana lectiva que comencem avui. I per tant, si és dimarts, anem a fer l'espai de preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Deixem-ho acabar. Marta, bon dia i bona hora.
1: Aquest
0: sí, que s'ha fet. Sí, hem deixat la
1: ja
0: sintonia
1: sabia, sí.
0: Acabar.
1: Bé, és que jo no sentia res. No sabia què passava. Bé
0: ja escolta, encetem una setmana, comencem per aquí, que Esquerra Republicana ja ha anunciat el seu acte d'homenatge a Lluís Companys, com és habitual
1: sí.
0: Demà passat.
1: Espera,
0: que
1: demà
0: és
1: passat,
0: dia 15,
1: que
0: dijous.
1: Dijous, sí, dia 15, efectivament.
0: A les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre, sí.
0: Al racó de Lluís Companys.
1: De Lluís Companys.
0: Sí.
1: Sí. Bé, pot semblar una mica tard a les 8 del vespre. De fet, el nostre acte sempre és doncs, molt breu, molt simbòlic, de recordatori i res més. Per tant, com sempre, doncs, serà un acte breu. Però el fem a les 8 del vespre perquè, segons ens han informat des de l'Ajuntament, prèviament hi haurà l'acte més de to oficial que organitza l'Ajuntament ja des de fa uns anys. I finalment, és a dir, nosaltres vam comunicar ja fa un temps que volíem organitzar aquest acte, que el teníem previst per 7:45 del vespre, però finalment doncs, la setmana passada ens van comunicar que l'Ajuntament organitzava el seu acte.
0: Sí, ara ens
1: ara ho tens. Sí.
0: 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, ofrena floral acompanyada d'actuació musical a les 7.
1: A les 7.
0: Dijous al racó de Lluís Companys.
1: Aleshores, clar, evidentment, doncs no podíem solapar-nos. Aleshores, en aquest cas, doncs nosaltres hem preferit, tot i que vam comunicar-ho primer, però en tot cas doncs hem preferit recular una mica el nostre acte propi i, per tant, començar-lo a una hora que imaginem doncs, que l'acte oficial hi haurà acabat. Els últims anys es feia a la Gòtica. Desconec perquè aquest any es farà tot en el racó de Lluís Companys i bé, serà una mica doncs, com quan uns acabin doncs, començar els altres, però en tot cas nosaltres no volem perdre l'ocasió doncs, d'homenatjar el president Lluís Companys i recordar doncs, malauradament doncs, el final que va tenir el president de la Generalitat.
0: Ofrena floral i s'acabarà aquí, diguem.
1: Ofrena floral i uns parlaments que és el que sempre hi ha i ja està, perquè el que deia, no? Que el que nosaltres pretenem en tot cas és no perdre la memòria, és a dir, recordar tot el que s'ha fet prèviament en tots els

0: i perd els orígens, perd la identitat, no? Les arrels no les hem de perdre i, sobretot, tenir en compte aquells que ens han precedit, per què es van fer les coses d'aquella manera i aprendre també dels errors del passat. Això també estaria bé per no tornar-los a repetir en el present o en el futur, no? Però, sobretot, doncs, trencar una llança en favor d'aquestes persones creiem que és del tot meritori i per això doncs continuem fent-ho.
1: Bé, doncs això passarà aquesta setmana. Anem caminant cap a aquest mes d'octubre,
0: sí,
1: en què es preveuen dos plens.
0: Sí.
1: Ja és habitual a l'octubre perquè doncs hi ha el debat de les ordenances fiscals.
0: Això mateix.
1: Això serà el dijous 22,
0: sí,
1: no?
0: Exacte, tant, i el 29 ve, llavors hi haurà el ple ordinari.
1: A dia d'avui, per tant, encara queda una setmana i dos dies. Què ens pots dir d'aquestes ordenances?
0: Bé, demà hi ha una reunió prevista per diguéssim, per explicar-nos doncs amb més detall la proposta de l'equip de govern. Sí que hem tingut doncs alguna conversa, sabem doncs les línies generals. Ens satisfà en tot cas que no s'hagi repetit la decisió que s'ha fet en altres mandats, que és doncs al final d'un mandat posar els impostos a zero i després doncs haver de fer una puja molt més considerable. Creiem que si malauradament els impostos s'han de pujar perquè tot s'ha encarit, doncs creiem que s'ha de fer doncs d'acord amb aquesta puja que es produeixi. El càlcul que s'ha fet de l'IPC és un 3,5, però doncs la majoria de taxes estan calculades sobre un augment d'un 2,5, per tant és per sota doncs de l'IPC, cosa que vaja, em sembla doncs positiu. Però després hi ha altres coses doncs que no estan acabades de resoldre, creiem, i per tant volem comentar-les demà. Nosaltres vam fer molta insistència en els anteriors plens relacionats amb les ordenances a propòsit d'aquella bonificació que hi havia per l'ús de la deixalleria, perquè consideràvem que no estava ben calculada. Si recordeu, consistia que segons el nombre de vegades que anaves a la deixalleria, doncs se t'aplicava una bonificació. Nosaltres sempre hem defensat que no s'hauria de bonificar el nombre de vegades, sinó el nombre de diferents residus que tu portis a la deixalleria, perquè tu en un mateix viatge doncs en pots portar molts i en canvi doncs amb molts pots portar doncs poca cosa, posem per cas, no? Per tant, no té gaire sentit només comptar, sota el nostre punt de vista, òbviament, no té gaire sentit doncs comptar la quantitat de vegades que tu vas a la deixalleria, sinó que ja que també et pregunten quan vas a la deixalleria què has portat i, per tant, doncs hi ha un registre del que anem portant les persones allà, doncs creiem que és molt més fàcil aplicar aquesta bonificació a partir doncs d'això, de la quantitat de coses que portes i no de la quantitat de vegades que hi vas. Però en tot cas, doncs, aquestes bonificacions no les hem vist en aquesta proposta d'ordenances, i quan nosaltres doncs havíem insistit molt també en la revisió del funcionament de la deixalleria i, per tant, doncs, acostar també aquest servei molt a la població. Aleshores, bé, volem saber què ha passat doncs amb aquesta bonificació que havíem tingut en altres ocasions, i hi ha altres petits detalls que prefereixo doncs primer doncs fer la pregunta i en tot cas doncs posteriorment emetre l'opinió.
1: Molt bé. Reunió per tant demà, eh?
0: Exacte.
1: I en principi doncs el debat és, com dèiem, la setmana que ve, el dia 22, exclusiu, un ple extraordinari.
0: Exclusiu, sempre és, vaja, que jo recordi, sí, sempre l'hem fet com un ple extraordinari.
1: Extraordinari.
0: En aquest cas, una mica com ens va passar amb el del síndic el mes passat, que també era extraordinari, sí, perquè la motivació és una i no, i es prefereix doncs no barrejar amb la resta de punts.
1: Però en aquell cas va ser el mateix dia.
0: Va ser el mateix dia, exacte. Va ser una tarda, vespre, nit, molt,
1: sí,
0: intensa,
1: sí, sí, sí,
0: la,
1: sí,
0: veritat. I en canvi, doncs, en aquest cas ho fem en dos dies diferents, cosa que doncs permet també doncs poder, en definitiva, no cansar-te, sembla que no, però un ple també cansa molt mentalment, has d'estar lògicament doncs molt pendent de tot el que es diu, i per tant, com més hores també passem, doncs a vegades més costa de seguir i de respondre correctament, no? Per tant, millor doncs fer-ho també amb aquests dos de separats.
1: Molt bé, amb una setmana que portem pocs dies, però ja hem tingut les primeres incidències al carrer Miquel Tort, incidències

0: és avui de reforma.
1: Sí.
0: I veig que ja ha anat doncs, força debat.
1: Sí, els arbres per una banda. Sí, també m'ha arribat.
0: Els arbres per una banda.
1: Sí. I suposo que els problemes de trànsit per l'altre, no?
0: Sí, també perquè, sobretot els primers dies.
1: Clar, jo m'hi vaig trobar dissabte, per exemple, sí, que no ho recordava i vaig anar doncs, a girar i vaig veure que no podia, no? És a dir, bé, tots ens hem d'acostumar, també. La reforma del carrer Miquel Tort va en la línia també d'una reforma del trànsit i, per tant, doncs, aquí hi haurà d'haver, doncs, d'alguna manera, un itinerari alternatiu també, no? O, si més no, doncs, difondre'l bé perquè, doncs, encara que tots sabem per quins carrers hem de passar, doncs, que es garanteixi que també el trànsit sigui més fluid, perquè si descongestionem un i encarreguem uns altres, aquí tampoc doncs, no haurem resolt gaire bé la feina, no? La idea, doncs, imagino que és la de la famosa ametlla que diem doncs, del centre vila, realment acabar-la de convertir en una zona de pacificació de trànsit, és a dir, doncs, amb prioritat cap als vianants, però clar, això vol dir doncs, buscar i difondre aquestes rutes alternatives perquè realment doncs, les incorporem al nostre costum habitual i ja està, no? La qüestió dels arbres jo crec que és una altra història, perquè clar, ara aquí doncs, ha passat en concret amb aquests, però jo diria, si no recordo malament, que és l'Associació de Veïns del Canal que va fent fotografies
0: no,
1: també.
0: No, del Centre Vila.
1: Ah, és del Centre Vila? Sí. Doncs que em disculpin, perquè ara doncs, he tingut un lapsus, que doncs, va fent fotografies dels arbres que s'han talat o que
0: sí,
1: o que hi ha senzillament que hi ha un escocell buit, sí, i per tant doncs, que l'arbre que hi era doncs, no hi és, no? Talar un arbre doncs, moltes vegades significa que aquell arbre està malalt, però sí que després què és el que anem de fer, no? Tenim un problema, hi ha un pla d'arbrat també, s'havien de plantar doncs, moltíssims arbres i això doncs, tampoc ho estem veient i estem anant cap a un futur amb un canvi climàtic que ens demana que ens replantegem les ciutats i d'una manera doncs, molt urgent, no? I un dels plantejaments és la verdor d'aquestes ciutats, és a dir, les zones verdes en general i sobretot formades per arbres que ens ajudin també doncs, aquesta mitigació de la calor que el canvi climàtic ens està portant. De manera que comença a ser doncs, de gaire urgent i imperiós que ens replantegem com estem definint les nostres ciutats i, per tant, ja està bé que parlem de refugis climàtics doncs, dintre d'edificis, però hem de començar a pensar també en refugis naturals, no? És a dir, tot allò que ens proporcioni una rebaixa de la temperatura mínima, segurament, però que també doncs, ens ajudarà i evitarà doncs, també, com a conseqüència, que hàgim de posar doncs, molts més aires condicionats en funcionament. No? No és broma aquest canvi climàtic que se'ns acosta i, per tant, no podem fer tard i hem d'afrontar el futur amb valentia i amb coratge i, per tant, fer tots aquells canvis que hàgim de fer i, entre d'altres, doncs, la plantació d'arbres sota el nostre punt de vista és un dels aspectes que cal posar doncs, si no el primer de la llista, doncs realment dels primers.
0: Abans miràvem i ja des del 2022 ha aprovat aquest pla d'arbrat,
1: sí,
0: i amb una dotació ara d'aquest trienni fins al 29 de 300.000 euros.
1: Sí, però en tot cas doncs,
0: però segueixen havent-hi doncs, molts escocells
1: sí,
0: buits.
1: Sí, i per tant doncs, aquí hem de veure què és el que passa i què és el que s'ha de fer. Sí, estem arribant a un final del mandat, però com amb moltes altres coses el que no podem fer és xutar la pilota endavant i ja s'ho trobaran, sinó que doncs, cal prendre les mesures en el moment que toquen i no tard, no? També. Que és una altra cosa que ens estem trobant. Sentia que divendres parlàveu amb el regidor Ramon Sánchez,
0: sí,
1: a propòsit de la licitació de la poda i
0: sí,
1: problemes que hi havia hagut, sí, en aquesta licitació. Bé, ja ho hem comentat alguna vegada, no és només problemes amb la licitació de la poda, sinó també amb moltes altres licitacions, no? Aleshores, aquí cal analitzar també què és el que passa amb aquestes licitacions que fan també que s'endarrereixi, s'entorpeixi i es retardi, en definitiva, qualsevol mesura que l'equip de govern volia implantar, no? Aleshores, no ens podem excusar sempre en què les licitacions no han funcionat, sinó que també doncs, cal veure per què doncs, aquestes licitacions no funcionen i provoquen que qualsevol decisió que s'havia d'implantar es retardi en el temps i, per tant, acabi doncs, fent aquesta sensació també que a final de mandat ho estem fent tot, no? Per tant, aquí cal una revisió també de com fem la feina tots plegats.
0: Dues coses a propòsit d'això dels arbres, escocell i no escorcell, no?
1: Sí, exacte.
0: Això és un apunt lingüístic.
1: Al marge, però són d'aquelles paraules sí? que són molt tècniques, no? Tots parlàvem del forat de l'arbre i ja està, no? I un bon dia doncs, vam descobrir que també això
0: correcte,
1: tenia una,
0: sí?
1: una paraula més
0: oi,
1: tècnica.
0: Oi, és maca la paraula.
1: Sí, sí, sí, sí, però no em preguntis d'on ve, perquè això no t'ho sabré dir. No, no.
0: I l'altre amb els Miquels precisament també parlàvem de la creixent peatonalització de si relacionat amb la mobilitat de, no, i els possibles alternatives d'aparcament
1: sí.
0: si no ens vindrà tanta gent de fora com venia abans de, com a pols d'atracció, si deixarem de ser un poble viu per anar cap a un poble més dormitori, si no hi pot haver doncs, aquest accés com hi ha fins ara, hi havia aquest debat que no és nou
1: no, gens
0: i que és la temença d'alguns sectors, no?, de què la peatonalització portarà cap aquí.
1: És que jo crec que això és com un tauler de
0: sí.
1: joc, no?, i no pots moure només una fitxa. Hi ha fitxes que s'han de moure a la vegada, perquè si prens una decisió com la de convertir en zona de vianants doncs, tota una àrea gran com és doncs, el centre vila, és evident que aquí es pot interpretar o es pot imaginar que hi podria haver un cert perjudici per als comerciants, per exemple, no? Perquè doncs, els clients no arribin amb una certa facilitat a un lloc proper a la seva botiga, no? Doncs, evidentment, aquest vol dir que amb aquesta zona de pacificació del trànsit ha d'anar acompanyada d'unes alternatives d'aparcament que facilitin que la gent que vingui de fora, però no només de fora del riu enllà, sinó doncs, dels nostres barris que doncs, estan més allunyats del centre vila i que depèn de l'edat o del moment doncs, has de baixar amb el cotxe. Fixa't que dic baixar, perquè n'hi ha doncs, que estem una mica amunt o n'hi ha que encara estan més allunyats, no? Per tant, els mateixos veïns també hem d'utilitzar el cotxe per segons quines motivacions, de manera que cal preveure també al costat d'aquesta zona de pacificació de trànsit uns aparcaments alternatius fàcils, segurament doncs, amb avantatges també quan vas a comprar, perquè doncs, jo recordo fa molts anys que hi havia una campanya del comerç que anaves a comprar a les botigues i donaven uns tiquets per la zona blava. Doncs això també és una manera de no incentivar que vagis a aparcar, però de facilitar que ja que has hagut d'aparcar perquè pel motiu que sigui, perquè vens de fora o perquè vens de lluny del centre, doncs com a mínim l'aparcament tampoc no et resultarà tan car perquè doncs, el mateix comerç t'ajuda. És a dir, alimentem dues coses amb una. I la tercera pota seria doncs, com dinamitzem el comerç local, com fem que aquests carrers estiguin vius, no solament perquè les botigues doncs, els obrin o no solament doncs, perquè hi hagi molta restauració que també complementa aquesta activitat comercial, no? Anem-los a fer atractius des de tots els punts de vista, que siguin atractius per passejar, que estiguin ben il·luminats i, per tant, que quan es faci fosc et vingui de gust també ser per allà. Bé, tota una sèrie de mesures que, en definitiva, el que farien és que, encara que tu tinguis un centre vila majoritàriament tancat al trànsit, doncs tinguis també unes altres atraccions o atractivitats que li diuen ara, no? que t'impliquin anar-hi, que et facin anar-hi, perquè el que tens t'atrau des de tots els punts de vista, des de l'oci o doncs, el de la compra igualment. No? Per això deia que jo crec que no hem de pensar només en una sola cosa, sinó que hem de posar unes quantes mesures a la vegada i treballades d'una manera transversalment, és a dir, entre totes elles, no? Perquè si només ens en cuidem d'una, ens queda mal resolta també l'altra. Per tant, aquí totes han d'anar a la vegada.
0: Bé, doncs aquest és un dels debats que tenim sobre la taula.
1: Que no és fàcil, eh?
0: No.
1: Perquè evidentment tothom tothom mira per cadascú, no? Hi ha interessos diferents aquí, els dels veïns, els dels comerciants, els de la clientela, és a dir, aquí cadascú, evidentment, s'ho mira a la seva manera, però el que hem d'intentar és trobar una mesura que sigui el màxim de consensuada possible, és a dir, que beneficiï al màxim doncs a tots plegats, sabent que segurament sempre perdem una miqueta, perquè és molt complicat que tothom sortir guanyant el 100%. Això també potser ho hauríem d'anar pensant, no? Que viure en societat, viure en comunitat, vol dir que moltes vegades perds una mica la teva no sé, la teva tria o el teu posicionament també perquè recules i negocies una mica amb l'altre. Per tant, aquí ens hem d'escoltar doncs, totes les necessitats, realment.
0: Bé, veníem d'un cap de setmana llarg, de poca activitat.
1: Sí, ja està bé, ara també de tant en tant.
0: Déu-n'hi-do, doncs, sí. L'anàlisi que ha sortit, ens queden un parell de minuts, no sé si vols afegir
1: alguna
0: cosa.
1: Sí, jo voldria, voldria en tot cas fer també com una mena de prec,
0: sí.
1: Com si estiguéssim al final del ple.
0: Precs sí,
1: és una cosa exacta que acostumem a fer. I és lligant-ho amb les pluges,
0: sí.
1: Doncs ara sembla que ens ve una època d'una certa calma, però tenim aquestes pluges imprevisibles i, a més, amb molta quantitat d'aigua. Jo faria un prec o una, fins i tot, pregunta a l'equip de govern, que seria la següent. Tots hem vist totes les imatges del que passava a la Rierada, per la Riera, etc. Però tenim una altra riera també, que és la que dona la Riera Bonet, i doncs, si no surts a passejar perquè no podem passejar per Collserola, doncs jo no sé ben bé en quin estat està, però quan havia anat a caminar fa molt de temps sé que és un lloc amb molt canyissa, amb molt espès de vegetació. Per tant, demanaria que realment tot el que és aquesta feina de manteniment de les rieres i de les zones que es poden inundar fàcilment, doncs estigui al dia, perquè si no tornarem a tenir problemes d'aquí 4 dies amb qualsevol pluja que se'ns acosti.
0: Aquest seria el prec,
1: sí.
0: D'avui.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs ens l'anotem també. Ho deixarem aquí, tot recordant l'acte
1: De dijous,
0: d'Esquerra Republicana a les 8 del vespre, al racó de Lluís Companys.
1: Un acte obert a tothom, evidentment,
0: sí.
1: En el qual senzillament el que farem és doncs, retre un homenatge a la figura de Lluís Companys.
0: Molt bé. Doncs Marta Espona, moltes gràcies
1: a vosaltres.
0: Per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Que vagi bé la setmana. Anem a escoltar La Gossa Sorda, un altre grup que s'acomiada dels escenaris, en aquest cas amb més de 30 anys de trajectòria. Ho va fer també aquest cap de setmana a la Marina Alta, al País Valencià. Els escoltarem amb la cançó A Tornallom i de seguida tornem, en aquest cas amb el Damià Martínez. Vinga.

0: Parlem del Renaixement i ho fem un dimarts més acompanyats del Damià Martínez, que és el director del Museu del Renaixement de la nostra vila. Hola, Damià, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Benvinguts.
1: Gràcies.
0: Avui ja hem anunciat als oients que volies parlar-nos de dos llocs relacionats amb miracles i el Renaixement.
1: I l'època del Renaixement, sí, sí.
0: Sí? Per tant, hem de deduir que has voltat pel país.
1: Sí, com em sembla que ja t'ho vaig comentar una vegada, vam parlar aquí, que estic escrivint aquest llibre que em van encarregar sobre les rutes del Renaixement per tot Catalunya, i de quan en quan doncs faig alguna escapada o per anar a veure alguna cosa, per fer alguna foto, que després em pot anar bé
0: combinant
1: pel llibre.
0: Combinant la teva afició amb la motocicleta, potser.
1: Sí, aquí s'ajunten les tres passions. Molt la bé. Moto, el Renaixement i el turisme així també com de patrimoni i de natura. I justament ahir vaig anar a dos pobles, a Pinós i Riner, dos micropobles.
0: Sí, del Solsonès, no?
1: Del Solsonès, sí, senyor.
0: I ens vols parlar d'un santuari, d'un restaurant...
1: Sí.
0: En fi,
1: el que passa
0: ordenem-ho, doncs.
1: Sí, primer, si vols, fem aquesta referència al tema dels micropobles, que jo crec que la gent ja coneix, que sap què són els micropobles, però... més enllà de ser un concepte, aquí al darrere no només hi ha una legislació, sinó que hi ha tot un moviment associatiu important. La Generalitat té reconeguts els micropobles, tots aquells pobles que tenen menys de 500 habitants. I dius, ostres, en són molts? Doncs en són moltíssims. De fet, gairebé una tercera part dels pobles de Catalunya tenen menys de 500 habitants. I estan gestionats per aquesta Associació dels Micropobles de Catalunya. De fet, ells tenen, accepten, són una mica més flexibles, accepten a municipis de fins a un màxim de 1.000 habitants, perquè diuen que les problemàtiques són molt comunes, no? Les necessitats de serveis, d'organitzar-se, de mancomunar-se, perquè, bueno, perquè tota aquesta part, diguéssim, de la Catalunya que és més rural, doncs pugui tenir les mateixes condicions i oportunitats. Que no és fàcil.
0: I Pinós i Riner serien dos
1: d'aquests municipis. I Pinós i Riner, efectivament, són dos micropobles. Però a més hi ha una altra cosa, que és una lectura addicional que té el tema dels micropobles amb el patrimoni cultural. Què té a veure els micropobles amb el patrimoni cultural? Doncs és una cosa molt senzilla. Quan un lloc és petit, quan un lloc no creix al llarg del temps, el seu patrimoni es conserva millor. Clar, una gran ciutat que va creixent, Barcelona, Manresa, conserven el seu patrimoni, però molta part l'han perdut, perquè, per exemple, les esglésies de culte, si la població ha hagut d'anar creixent, doncs s'han hagut d'anar substituint per altres de més grans i més capaces, no? O, per exemple, si hi ha hagut molta potència econòmica, doncs una pintura romànica s'ha acabat substituint per una de renaixentista, de barroca, etc. Aquesta és l'explicació per la qual gran part del nostre patrimoni cultural, per exemple, d'època del romànic, es conserva a les esglésies del Pirineu, perquè s'han quedat congelades en el temps i no hi ha hagut opció. Aquelles esglésies, la Santa Maria de la Vall de Taüll, o Sant Climent de Taüll, doncs, home, dos grans esglésies han sigut més que suficients per la població que hi ha viscut allà, no? Llavors, això és una cosa que té a veure amb la conservació del patrimoni, perquè normalment en aquests llocs petits, i això està molt bé de reivindicar-ho, doncs es conserva encara millor aquesta essència del passat.
0: Molt bé. Doncs tornem al que ens deies.
1: Sí. Comencem per Pinós.
0: Comencem per Pinós.
1: Clar, aquí...
0: Centre geogràfic de Catalunya.
1: Sí. A més, si no sé com està mesurat això, però aquest mapa irregular Catalunya com forma de triangle, diuen que el centre geogràfic, allò equidistant o més equidistant de tot arreu, seria Pinós. Situat a 900 metres d'alçada. O sigui, això és una altitud considerable. Doncs allà hi trobem l'Hostal de Pinós. És un restaurant que està exercint la seva activitat de manera ininterrompuda des de l'any, espera't, 1524. És a dir, fa més de 500 anys que aquest hostal ha continuat tenint la seva funció. De fet, es considera, evidentment, que és el restaurant, podríem dir, més antic de Catalunya, però segurament és un dels més antics d'Europa. Em sembla que a Barcelona Can Culleretes és del 1786, 250 anys més tard. I aquí hi ha una història que té gràcia, perquè va relacionada amb una de les coses que vam parlar en un programa, no sé si va ser la setmana passada o l'anterior, el problema de la pesta bubònica que va assolar Europa. En aquest poblet de Pinós s'hi aixeca un santuari. Antigament hi havia hagut ja una capella des del segle XIV que la van fer els templers i després la van cedir als hospitalers per acollir, doncs això, pelegrins i viatjants, però resulta que l'any 1507 està documentada una aparició de la Verge a un veí del poble de Matamargó, que està al costat, Bernat Casas, que va declarar que va trobar-se amb la Verge. Però és que, a més, la conversa és digna de... La tinc escrit aquí, tal, per això va passar al tribunal, etc. Diu, en aquella època, evidentment, hi havia una epidèmia de pesta, també, al 1505, mira, justament l'any que devia néixer l'Estefania, un any després, diu, i al jove pagès se li apareix la Verge per preguntar-li, tal qual, com va la pesta per tota la comarca. I ell, sorprès, li diu, ostres, que la malaltia sembla no tenir aturador, que està fent estralls, que la gent de la zona està perdent la fe, que estan molt desmoralitzats, i ella li diu, ostres, doncs construïu aquí una església per lloar Déu i segurament que això ajudarà a revertir la situació. Bé, doncs, aquesta església es construeix i l'any 1524 es obre sobre aquest hostal que us dic al costat. O sigui, és a dalt d'una muntanyeta, no és ben bé el poble, és el santuari, però només hi ha l'església i l'hostal. Imagineu-vos que des de fa 500 anys aquell hostal ha seguit fent la seva feina. De fet, el 24 va obrir com, diguéssim, com una hospederia, un lloc per anar-hi a dormir. I després... Poc després ja van començar a donar menjars. Això ha sigut així fins l'any 74, ja en l'època de l'automòbil, que van deixar ja el negoci dels llits, ja no donaven de dormir a ningú, però tu segueixes podent anar allà a esmorzar o a dinar, i a més és un lloc que és, bueno, té aquest encant del pas de la història. I a fora té dues inscripcions, bueno, una és sobre, una sobretot, una és molt famosa, una diu qui ha fet que aquest hostal es va remodelar al segle XVII, es va ampliar i diu, està signada, Això, diu, l'han feta mestre Pere Bertran i mestre Francisco Artigues de la vila de Bòria, francesos, uns mestres d'obres francesos que van allà a fer això. Però al costat hi ha una inscripció que tu la pots llegir, perquè es llegeix perfectament bé, epigràfica, sobre la pedra, i diu, alabat sia lo santíssim sacrament per sempre, i diu, veritat és que hostal és, que sense diners no donen res. És a dir, és com una advertència que si vens aquí sense calés, no et donaran de menjar. Això és un hostal i, per tant, però hi ha això una cosa, és més tarda del segle XVI, això és del segle XVII, però és curiós pensar que tota la gent que arriba allà, doncs igual que tu pots arribar doncs, avui, doncs pots tenir l'oportunitat de menjar. El 2024 van celebrar el 500 aniversari, amb la revista Descobrir, els hi van fer una recerca i tal, i van trobar el document fundacional de quan es va fundar l'hostal. És un document del 1523, d'un any anterior, i és curiós perquè és una senyora de Pinós, una tal Elisabet de Josa, és una dona emprenedora que aconsegueix la cessió de drets per fundar i gestionar aquest hostal. I des de llavors, evidentment, ha anat passant per diverses mans, però l'activitat ha continuat ininterrompudament durant 5 segles, que és una cosa realment digna de menció.
0: Molt bé, t'hi vas quedar a dinar o no?
1: Esmorzar, arribeu a l'hora de l'esmorzar. Els que anem amb moto, quan sortim aviat, doncs
0: és veritat.
1: Fem l'esmorzar i depèn com tornes cap a casa.
0: Esmorzar contundent
1: de,
0: i ja està.
1: De forquilla. A més, hi ha una cosa que em va agradar molt, no sé si la tenen sempre, però jo sempre vaig amb aquests ulls de història, tenien com unes taules llargues i la gent s'assentava a la mateixa taula. Llavors, venien un, som quatre, doncs poseu-vos en aquell forat, som dos. Llavors, tothom estava a la mateixa taula, però encarats, no? Com si, realment com si fossin viatgers d'una altra època, no?
0: Bé, això era pel que fa al restaurant, però també ens has parlat de miracles.
1: Exacte, un altre miracle. I, a més, també relacionat amb la pesta. A pocs quilòmetres de Pinós, hi ha, sembla que són uns 8 quilòmetres, una carretera molt bonica, evidentment de fer moto, però també de fer cotxe, és molt bonica, pel paisatge del Solsonès, hi ha el Santuari del Miracle, a la població de Riner, i aquí també aquest santuari va relacionat amb una altra aparició miraculosa, no?, de la Mare de Déu en un context de pesta anterior. Això va ser el segle XV, cap al 1458. Però el cas és que en aquest santuari, que jo hi anava allà també per aquest tema de la ruta, per fer unes fotos, etcètera, hi ha una església, hi ha una capella, hi ha un monestir benedictí que depèn de Montserrat, i hi ha diversos llocs d'acollida que són molt bonics. Hi ha unes cel·les, una casa d'espiritualitat, també hi ha un centre d'interpretació del barroc, i perquè a mi, diguéssim, m'interessava sobretot una de les construccions, la casa gran que se'n diu, a la qual hi ha un pati, que si podeu, no us el perdeu quan aneu a veure'l, un pati interior i una escala renaixentistes preciosos, molt bonics. Una casa que es va, aquesta casa gran es va construir per acollir doncs, els peregrins i els viatgers que arribaven allà. En qualsevol cas, el Santuari del Miracle és molt conegut, si el busqueu per internet, que haureu de cul, poseu Retaule barroc del Miracle del Carles Morató.
0: Sí.
1: És un dels retaules barrocs més grans de Catalunya. Fa 23 metres d'alçada i em sembla que són 13 o 14 d'ample i està com incrustat a l'absis de l'església, que a més està pintada amb uns colors, un color vermell potent, carmesí, molt bonic, i dona la sensació de realment d'entrar com a dins d'un joier, no? Entre el vermell i el daurat. És molt bonic, clar. I ara estic parlant de l'època del barroc. Anteriorment, en aquest emplaçament, hi havia un retaule que també es conserva, un retaule del segle XVI, de Pere Núñez, que és un pintor portuguès establert a Catalunya al segle XVI, i és un retaule també magnífic sobre el miracle, tota la història de la troballa, etc.
0: Molt bé, molt interessant, eh?
1: Jo el recomano molt, per poc que pugueu. A més, hi ha una... Això, a més, ho porta un senyor molt simpàtic, que és el Manel Casanovas, que és un grandíssim expert en turisme. Aquest era un gran directiu de turisme a Barcelona i va dir... Ho deixava tot, es va anar allà a retirar per promoure i gestionar tota aquesta part del santuari. I hi ha una botiga on fan molta promoció de productes d'artesania locals, etc, de gastronomia. Hi ha la famosa ratafia del Miracle, que es ven allà també. I llavors està molt bé per fer una sortida, per anar a menjar, inclús per passar-hi algunes nits, perquè hi ha unes cel·les que pots dormir-hi. És molt recomanable.
0: Molt bé, doncs en prenem nota d'aquestes recomanacions avui pel Solsonès. Alguna cosa més,
1: Damià? No, ja està.
0: No? Doncs va valdre la pena fer aquesta...
1: La veritat és que sí. A més, mira, tant com anava, perquè avui tenia pensat de parlar d'una altra cosa,
0: sí.
1: Però vaig dir, ostres, val la pena compartir-ho, perquè a més, jo crec que això dels micropobles també és una cosa que ens l'hem de fer molt nostra, vull dir, perquè són llocs que de vegades no ho tenen fàcil per tirar endavant, i tot aquest ajut que els hi pugui venir des de fora en forma de visites i de promoció sempre està bé, perquè a més són llocs realment espectaculars, sempre amb molta història.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Damià.
1: La setmana que ve no ens veurem.
0: No ens veurem?
1: No, perquè és una altra cosa que et volia comentar.
0: Sí.
1: Però jo us enviaré alguna cosa, alguna càpsula, perquè vaig a Granada, que tenim la reunió anual de socis, del plenari de socis de la ruta aquesta de Carles V,
0: sí,
1: la qual forma part del Museu del Renaixement.
0: Molt bé. Per tant, ja farem una píndola enregistrada.
1: Sí. A veure, no sé, potser podem parlar d'alguna cosa de Granada, també.
0: D'acord,
1: És el 500 aniversari... Ho fan allà, a l'Alhambra, justament, perquè és el 500 aniversari del casament de Carles V amb l'emperadriu Isabel, que es van casar a Sevilla, però van passar la seva lluna de mel a l'Alhambra i es van enamorar d'allà.
0: Doncs en parlarem.
1: Molt bé.
0: Damià, gràcies i que vagi bé el viatge.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Que vagi bé. Passen 2 minuts de 3:15. Seguim.

0: Desxifrant el món és l'espai que compartim els dimarts a aquesta hora abans d'arribar a les 11 amb el company David Lloberes, que avui ja hem avançat, doncs, que ens volíem centrar en parlar de política espanyola, en aquest cas, i fer-ho també dels partits d'Esquerra Sobiranista a l'estat espanyol concretament. Hola, David, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora, perquè tenim aquí a l'ordre del dia amb aquest horitzó de les eleccions del 29 de novembre, eh?
1: Exactament. Cada vegada que arriben eleccions espanyoles i s'ha de configurar la sopa de lletra de les esquerres sobiranistes amb els diferents graus de reclamació sobirana dels diferents partits i de les diferents nacions, doncs es comença a parlar de diferents partits. Sovint ens fiquem amb el desconeixement generalitzat que es té d'aquests partits sobiranistes per part dels mitjans de comunicació estatals, amb seu a Madrid, però des dels mitjans catalans també déu-n'hi-do el desconeixement que hi ha de la resta d'aquests partits sobiranistes, més enllà potser dels que coneixem més, que serien els dels Països Catalans, en aquest cas més per Mallorca i més per Menorca, i Compromís, i després doncs, els partits així de caire més majoritari, Euskal Herria Bildu, a Euskal Herria, no? El País Basc i a Navarra, i el BNG a Galícia. El meu objectiu és, en dues parts, és a dir, entre avui i la setmana vinent, doncs fer un resum de les diferents esquerres sobiranistes que hi ha a les diferents nacions que integren l'estat espanyol, veure la seva gènesi, sovint diferenciada, també veure el seu programa, també sovint diferenciat, perquè moltes vegades se'ls posa en el mateix sac, no? De fet, com estic fent jo? Se'ls posen al sac de les esquerres sobiranistes o les esquerres territorials, ja que és veritat que hi ha diferents graus de reivindicació sobirana entre uns partits i altres. Hi ha partits que són netament independentistes, hi ha partits que són nacionalistes sense necessàriament ser independentistes, hi ha partits que ho són amb dos, i hi ha partits doncs, que no tenen una postura definida en relació al model d'estat, és a dir, doncs, si aspiren a esdevenir un estat independent o si aspiren a esdevenir un estat dins d'una federació ibèrica o una federació hispànica. El que sí que tenen clar és que són sobiranistes, tenen en comú que són sobiranistes, que defensen els interessos de la seva nació i que, a més, doncs, alguns d'ells estan empesos doncs, per una reivindicació nacional, també cultural, més enllà de la política. Però bé, comencem pel que ens queda més a prop. Et sembla bé?
0: Em sembla perfecte.
1: Doncs comencem pels Països Catalans, ja que tenim dos exemples bastant paral·lels. Com ja he dit, al País Valencià tenim el que va començar sent la coalició Compromís el que va començar sent Compromís pel País Valencià i actualment és la coalició Compromís. I per l'altra banda del Mediterrani, tenim més per Mallorca i més per Menorca. En dos casos no són partits, sinó que són coalicions, i són coalicions precisament molt semblants, ja que són molt semblants en la gènesi, em refereixo, ja que són coalicions entre el partit històric del sobiranisme, sorgit durant la transició i consolidat als anys 80 amb la implantació de les respectives autonomies, tant de l'autonomia de les Illes Balears com de l'autonomia del País Valencià, en forma, en aquest cas, de Generalitat Valenciana. Llavors, com deies, això és la fusió, no la fusió, sinó l'entesa entre el partit tradicional del sobiranisme en cadascun dels territoris i després una excisió d'Esquerra Unida. En el cas del País Valencià tenim el partit tradicional del sobiranisme, tradicional o hegemònic del sobiranisme al País Valencià, del valencianisme, que és el Bloc Nacionalista Valencià, altrament anomenat Bloc només, i que comença a treballar amb una fusió d'Esquerra Unida al País Valencià, que és Iniciativa pel País Valencià. En el cas de Menorca i de Mallorca, tenim el partit tradicional del sobiranisme en cadascun d'aquests territoris, que és el Partit Socialista de Mallorca i el Partit Socialista de Menorca, també sorgits durant la transició i consolidats als anys 80 i 90, en coalició amb Iniciativa Verds, que és una excisió d'Esquerra Unida, doncs una excisió més catalanista d'Esquerra Unida, que va decidir començar a treballar amb el Partit Socialista de Mallorca i en aquest cas doncs formar aquesta coalició anomenada Més per Mallorca. En ambdós casos, tant a Mallorca com al País Valencià, tenim una tercera pota de la coalició. En aquest cas, podríem dir una pota fantasma o una pota més dèbil, que és el Partit Verd. El Partit Verd a Mallorca i ECU, en el cas del País Valencià, Compromís. No fa... És a dir, és un membre minoritari de la coalició en ambdós casos i sempre les disputes estratègiques o fins i tot tàctiques es divideixen entre els dos blocs, no? Entre el bloc del sobiranisme tradicional i d'aquesta excisió d'Esquerra Unida en dos casos. Per tant, una vegada parlat del País Valencià i de les Illes Balears, o de Mallorca i Menorca en aquest cas, m'agradaria anar i continuar amb aquesta lògica de més propers a més llunyans, m'agradaria parlar d'Aragó, que sovint és el gran oblidat i els tenim aquí al costat, més enllà dels lligams històrics que tenim amb la corona d'Aragó. Em sembla de justícia reconèixer el paper de Xunta Aragonesista. I dic Xunta Aragonesista o Xunta i no la Xunta, perquè aquesta és una de les incorreccions que sovint es fa des dels mitjans estatals, però darrerament l'he vista també des dels mitjans catalans. És Xunta sense l'article, ja que Xunta, en aragonès, vol dir junta o unió. I en aquest cas, doncs, igual que no diem... quan existia Unió Democràtica de Catalunya, no dèiem la Unió Democràtica de Catalunya... doncs en aquest cas tampoc no cal dur article. De fet, sovint jo crec que se li posa l'article per paral·lelisme amb la Xunta de Galícia, que en aquest cas sí, és la Junta, perquè és un govern autonòmic, és una institució. Llavors això, recordem, Xunta Aragonesista, no la Xunta Aragonesista. Doncs Junta Aragonesista, que significa Unió Aragonesista o Junta Aragonesista, també és un partit que podríem dir que es troba en paral·lel al Bloc Nacionalista Valencià i al Partit Socialista de Mallorca, sorgit, si fa o no fa, a la mateixa època, una mica més tard. En aquest cas, Junta Aragonesista es crea el 86, també amb la recuperació de l'autonomia. I en aquest cas sí que està bastant centrat o bastant influït pels moviments de defensa del territori vinculats a l'ecologisme. També es va articular bastant durant el referèndum de permanència de l'Estat espanyol a l'OTAN. És a dir, aquell va ser un moment també d'efervescència de les esquerres així heterodoxes, podríem dir, no? Entre les que es trobarien doncs, les esquerres sobiranistes, que si us fixeu, totes aquestes esquerres sobiranistes de les que m'estic referint, doncs són o tenen vinculacions amb l'ecologisme o es podrien definir fins i tot com a ecosocialistes. Doncs perquè és el que estava de moda a l'època, per dir-ho d'alguna manera. I avui acabarem amb el BNG, el Bloc Nacionalista Gallec, que és, podríem dir, És una cosa a part,
0: sí.
1: Ja que, malgrat també ser un partit de l'esquerra sobiranista i també tenir una forma de front, en aquest cas no és una coalició, és un front... De vegades s'ha pervertit una mica el concepte o s'ha fet servir de manera bastant elàstica, però és un front ampli, que és el que també seria Euskal Herria Bildu, en el que, o per exemple la CUP als Països Catalans, és un espai on, a través de la forma aparent de partit, hi coexisteixen diversos partits que prenen forma de corrent interna. I bé, doncs cal dir que el BNG és dels més històrics, no? En aquest cas, no sorgit a la... Sí format durant la transició, però ve de dos partits que ja existien, que havien existit durant la clandestinitat, als anys 60, perdó, que són Unión do Povo Galego i el Partit Socialista Gallec, que després, doncs, que no té res a veure amb el PSOE, i ja que el referent del PSOE és el Partit Socialista de Galícia, de fet, per això, quan s'escriu el referent del PSOE a Galícia, es posa un D minúscula entre la S i la G, per esclarir que no és el Partit Socialista Gallec, sinó el Partit Socialista de Galícia. I, bé, doncs continuarem parlant del...
0: Molt bé.
1: Del BNG al pròxim espai.
0: Sí.
1: Parlarem també de José Manuel Beiras.
0: Sí, que va morir fa poquet, no?
1: Es va morir fa poquet, i com que només es mor una vegada a la vida, doncs jo crec que valdrà la pena parlar d'aquesta gran figura del nacionalisme gallec.
0: Molt bé, doncs en parlarem la setmana que ve o quan faci falta. Moltes gràcies, David, i que tinguis una bona setmana, eh?
1: Vinga, salut.
0: Salut. Amb el David Lloberes tanquem la tercera hora del programa, fem una pausa i de seguida tornem per parlar-vos del Molins Viu Bé. Què serà això del Molins Viu Bé? Ara ho sabreu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
2: Informació local.
4: L'Aula d'Extensió Universitària continua amb les seves conferències aquest dijous. Parlaran de ser avis al segle XXI amb Mercè Cullell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. La conferència està oberta només a les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària i es farà el dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. I aquest dissabte torna a haver-hi cinema al Cineclub Hall 2002, programa L'última ronda en Venècia. Una pel·lícula italiana del 2025, una comèdia dramàtica que podreu veure aquest dissabte que ve a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis i si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge hi ha una exposició que es podrà veure al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, l'exposició del discjòquei Jambo Jambito, membre de l'Associació d'Amics dels Trens Petits, una exposició de trens el diumenge a partir de les 11 i fins a la 1 del migdia al local de l'Associació de Veïns. I el SEM, que fa una sortida al teatre dins de la secció Anem al Teatre per veure l'obra La Truita amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes al Teatre Poliorama de Barcelona. Les inscripcions les podeu fer al local del SEM a les tardes. I el diumenge la secció de senderisme anirà a Taradell, a Osona, per fer una caminada, una ruta circular de 14 quilòmetres. Si voleu anar-hi, també podeu passar pel local del SEM a les tardes de 6:45 a 8:45 per apuntar-vos a aquesta sortida dels senderistes. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
1: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
2: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
3: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
2: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
4: Joc per Randa. Amb un equip de joves i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Adéu, filla. T'espero per dinar?
6: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe l'on veurà. Moriré de camí a l'hospital.
7: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
10: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
11: Falses.
10: Anècdotes.
11: Avorrides.
10: Històries.
11: Pulloses.
10: Receptes.
11: Fastigoses.
10: Música.
11: Plasta.
10: Biografies.
11: Inventades.
10: Premis.
11: Ràcatos.
10: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
11: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
10: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
11: Retiro tot el que dic.
10: Mare de Déu, senyor.
4: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Són les 11 del matí i 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem de Pilates amb l'Alba Rigol des del Pilates Balance Wave a 11:45. Més enllà del Pilates, anirem a Porto amb el Josep Ferrer a l'espai amb la maleta a la mà, però ara us volem parlar d'aquesta fira de salut, benestar i cura que l'Associació Molins Comerç organitza per aquest dissabte 17 d'octubre de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre de 2017. La fira porta per nom Molins Viu Bé. I què hi trobarem? Doncs ara en parlarem de tot plegat. Amb l'Helena Artacho, que habitualment ja sabeu que ens acompanya el dilluns a l'espai de Fem un cafè amb el comerç, però avui li hem demanat que ens acompanyés per parlar més extensament d'aquesta fira, i ahir també, com bé sabeu, era festa. Hola, Helena, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Helena, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, ve acompanyada de dos dels participants d'aquesta fira, que són la Laura Tort, des de Clínic Àudio del carrer Major. Hola, Laura.
2: Hola, què tal, Oriol?
0: La Laura,
2: bon dia.
0: Que ja ens havia acompanyat també fa algunes setmanes, i l'Adrià Santamaria, des de Anytime, el gimnàs que teniu a la plaça Josep Tarradellas, antics locals de sostenibilitat i territori de l'Ajuntament de la Vila, ara, doncs, Anytime. Què tal, Adri? Bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aviam, primer de tot, Helena, sisplau, m'expliques l'objectiu o objectius que teniu des de l'associació a l'hora d'organitzar aquesta primera fira de salut, benestar,
2: sí,
0: i cura?
2: I tant.
0: Sí?
2: Sí. Nosaltres des de... Això és una cosa que porto reivindicant un temps, que és que sí, des de l'Associació de Molins Comerç sempre hem fet activitats i accions molt orientades a producte. Però és veritat que teníem una mica oblidats tot el tema dels serveis. Va? I un dels serveis que més s'està potenciant i més demanda té és el sector de la salut. Cada vegada doncs, veiem més la necessitat, inclús en salut mental, salut física, benestar, no? I a més hi ha molts estigmes amb aquest tema. Llavors vam estar parlant i vam estar pensant que potser era una bona opció, ara que s'estaven incorporant doncs, nous sectors, nous comerços del món de la salut a Molins de Rei, vam decidir doncs, intentar muntar entre tots un espai de divulgació i també d'exhibició de totes aquelles ofertes que tenen els comerços locals. I llavors comptem amb això, amb una varietat de comerços dintre del que és la salut, però que toquen bastantes... Són bastant diferents entre ells per intentar tocar tots els àmbits, no? Tots els espais que tenen doncs, el benestar. I aquest és l'objectiu, no tant fer una fira comercial, que sí, òbviament tothom vol vendre i tothom vol donar-se a conèixer, però volem que la gent hi participi. O sigui, és una fira molt participativa, amb exhibicions, entrenaments, tots són gratuïts. A més, també farem una taula rodona per el que dèiem d'intentar trencar aquests estigmes, que tenim tots.
0: Sí?
2: I, perdó.
0: Sí, que està sol·licitada?
2: Sí, ja està.

0: aquesta marca perquè he anat per altres poblacions i l'he vist. És correcte, no?
1: És correcte. Ara mateix és el líder mundial del fitness a tot el món.
0: A tot el món?
1: És correcte. A més de 6.000 clubs, a més de 5 continents, i òbviament no podíem no desembarcar a Molins de Rei.
0: I de tots aquests 6.000 repartits per tot el món, un és a Molins de Rei.
1: Correcte. És un gimnàs fet per les necessitats dels molinencs i molinenques, sí. El gimnàs que mai tanca del poble.
0: Caram, efectivament, perquè aquesta és una de les novetats. Explica'm això, el mecanisme, la filosofia d'Anytime, i per què no tanqueu, doncs? Perquè teniu obert 24 hores...
1: Correcte, perquè nosaltres pensem i associem que l'esport, la salut, el benestar i la cura ha de ser algú 24 hores, ha de ser algú a l'agenda dels molinencs i molinenques, i cadascú ha de poder optar i gaudir del seu benestar, de la seva salut, del seu entrenament, de sentir-se bé a qualsevol hora del dia. Qualsevol dia de la setmana.
0: Molt bé. A més, també, des que vau començar, heu volgut estar al costat, no?, de moltes de les activitats esportives que es fan a la vila, no?
1: Correcte. És el gimnàs del poble i pels del poble. Donar les gràcies a l'Ena de Molins Comerç per tot aquest tipus d'iniciatives, que comptin amb nosaltres sempre. Hem patrocinat la milla, hem patrocinat el tour, hem estat a la Fira de la Candelera i, òbviament, havíem d'estar sí o sí al Molins Viu Bé. Estem molt il·lusionats de poder compartir amb els companys del poble aquestes iniciatives.
0: Què fareu vosaltres, doncs? Doncs explica'm...
1: Nosaltres presentarem una activitat, que és la que tenim, diguéssim, al nostre portfolio, que és una activitat grupal d'entrenament reduït en grups de 4 o 5 persones, amb un servei molt personalitzat i enfocat cap a l'entrenament funcional.
0: Uh-huh. Molt bé. I tindreu, doncs, una carpa. Entenc que cadascú tindrà una carpa... per explicar, doncs, també coses, en aquest cas, del vostre centre, no?
1: Ah, exacte.
0: No, més enllà de l'activitat pròpia que fareu.
1: Correcte, ho dius molt bé, és una mica la difusió cap a la gent del poble que encara no ens coneixi. Portarem una oferta especial per aquell dia, pel que es vulgui inscriure,
0: sí?
1: Doncs que gaudeixi d'un descompte amb la matrícula, que no hi hagi barreres perquè es puguin inscriure i disfrutar, i a partir d'aquí, doncs, bueno, passant-ho bé amb els companys i... fer una mica també de networking.
0: I com ha anat aquests primers mesos d'obertura?
1: Molt contents. La veritat, sí? És que la rebuda ha estat molt bona, amb els braços oberts. Ara mateix, doncs, estem més o menys a un 70% de la capacitat i molt contents de l'acceptació del poble.
0: Molt bé. Gent bàsicament de Molins de Rei o també teniu gent de la comarca?
1: Tenim gent de la comarca, gent que baixa de Vallirana, de Papiol, sí? De Cervelló, i bueno, doncs una mica el que ens centrem també és aquestes poblacions del voltant que potser no tenien una oferta esportiva 24 hores, poder... donar aquesta opció a tota la gent del voltant.
0: 24 hores, què vol dir això? Jo puc venir a les 4 de la matinada?
1: Correcte, nosaltres donem
0: un servei. Hi haurà algú a la... No hi haurà ningú?
1: Exacte, nosaltres
0: tindré una clau, vol dir.
1: Tindrem una clau privada, sí? Nosaltres fem mitja jornada, treballem de 9 a 9, a la nit ja els deixem per...
0: Sí, efectivament.
1: Doncs què donem? Doncs un servei a aquella gent que té uns torns una mica, sí? Difícils, infermeros, metgesses, taxistes, policies, bomberos, gent que abans d'anar a la fàbrica vol passar pel centre i fer el seu esport perquè després a la tarda amb la mainada doncs ja se li compliquen les coses, i bé, doncs disposem d'un servei de seguretat i d'un servei, sí? De telecomunicació amb un circuit tancat de càmeres, bueno, doncs en qualsevol moment hi ha una seguretat del 100% a la instal·lació.
0: Molt bé. I és utilitzada aquesta franja, doncs?
1: Sí, sí, prou, eh? Bé. Ara, mira, aquesta setmana miràvem números i tenim una mitja d'unes 37 persones des de la 1 de la matinada fins a les 5 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Prou bé. I us en faríeu creus, sí? De la gent que a les 6 del matí, sí? Doncs està allà al peu del canó.
0: Molt bé. Per tant, 24 hores non-stop, de dilluns a diumenge?
1: De dilluns a diumenge.
0: Molt bé, en el cas de... Ara tornarem, en el cas de la Laura, que ja ens va venir a explicar que havien obert fa poquet.
2: El juliol.
0: El juliol, sí. També, però en aquest cas, abans de dissabte, ja inaugureu oficialment el Clínic Àudio del carrer Major número 18.
2: Correcte, farem una inauguració per totes aquelles persones que vulguin venir a conèixer-nos, vulguin venir a conèixer el centre i gaudir d'una bona estona, un refrigeri, un aperitiu... bueno, hi haurà una parella a la porta que tocaran algunes cançonetes i així farem una mica de soroll i d'escoltar-nos entre nosaltres. També
0: però vigilem el soroll, no? Que no sigui molt estrident per les orelles, eh?
2: Sí.
0: I per l'audició.
2: Sí, correcte.
0: I a més veig també, fareu un 30% de descompte en l'adaptació d'audífons.
2: Sí, sí, sí, sí. Aquelles persones que vinguin precisament aquell dia.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Per tant, sí, tenim, sí, una cosa per celebrar, doncs.
2: Tenim una cosa per celebrar molt important.
0: Sí. Això serà dijous a partir de les 6 de la tarda, eh?
2: Sí.
0: El carrer Major número 18, tots són, sí, 18, perfecte.
2: Sí.
0: I aleshores, el dissabte, què és el que fareu o oferireu en aquesta fira?
2: El dissabte, gràcies a l'Helena Artacho, també, i Adrià, sobretot, quina pena que jo aquell dia...

0: estigui ocupada i no
1: sí?
0: pugui ser partícip de...
1: Perquè tu què has fet aquesta setmana? On t'has apuntat aquesta setmana? A Anytime Fitness?
0: A Anytime Fitness, sí, sí. Aquesta setmana no.
1: No
0: ja
1: està fet expressament,
0: un mes,
1: això, eh?
0: Oriol.
1: Ah, un mes, perdona.
0: Sí, sí, sí.
1: Havia entès que era aquesta
0: setmana. I volia recalcar-li també a l'Adrià que jo no sóc de Molins de Rei, però treballo a Molins de Rei. Jo sóc de Torrelles de Llobregat.
1: Bo,
0: i també és important per la gent que treballem i tenim uns horaris així partits, que a la una i mitja quan plego, doncs me'n vaig cap allà.
2: Molt bé.
0: I després dino i torno a treballar.
2: Benvinguda.
0: O sigui que...
1: Molt bé.
0: També fantàstic. Animo aquesta gent que treballa i que
1: sí?
0: té aquest temps mort entre hora i hora de feina.
1: Molt bé, molt bé. Dèiem, doncs,
0: sí.
1: del que fareu a...
0: Doncs mira, estarem en una paradeta
1: sí?
0: com a punt d'informació, repartint... folletos i, bueno, ho he dit malament, però...
1: Fulletons.
0: Fulletons,
1: sí,
0: gràcies.
1: No, cap problema.
0: Sobretot, informar la gent de la importància de la salut auditiva, si tenen dubtes, si tenen qualsevol problema que vulguin resoldre, doncs allà estaré. Després tindré una estoneta en l'escenari per parlar sobre qui sóc, què fem i que em coneguin una mica. I, bueno, farem alguna dinàmica així divertida perquè la gent sàpiga si té pèrdua auditiva o no.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. A banda, Helena, d'ells dos, sí, diguem quants participants hi haurà, si et sembla bé. El nombre són 8?
3: Són 8.
1: 8. Per tant, en tenim dos aquí. Anem a explicar qui hi haurà més.
3: Sí, el Mosaic Salut.
1: D'acord, a prop del...
3: Sí,
1: de l'Anytime,
3: sí, a prop de l'Anytime.
1: Carre Jaume Balmes.
3: Sí, que és un dels propulsors també de la idea de fer la fira, perquè també és un dels veterans de l'associació. Pilates Balance Wave,
1: que
3: vindrà,
1: si vols,
3: que pots comentar...
1: Carrer Miquel Tort.
3: Sí, que quan vingui doncs, que t'expliqui si té un moment.
1: No ho podrem fer perquè està enregistrat. I jo ho he de dir ara perquè si no quedaríem malament si jo no li pregunto.
3: Vale, és que m'ha sorprès, dic, ostres,
1: no, perquè
3: que vinguis...
1: té l'agenda molt apretada.
3: Això t'anava a dir,
1: i
3: dic,
1: vam...
3: ostres, em sorprèn perquè precisament té l'agenda full. Sí, sí,
1: bé,
3: vale, perfecte.
1: Cap problema, no li direm per això.
3: Vale. Doncs això, doncs, ella també hi serà, que també és una de les persones que s'ha incorporat recentment a l'associació. Pranamaya Yoga.
1: On ho tenim, això?
3: Això està a la Cuquera. Tenen un
1: sí.
3: espai allà, sí, tenen
1: d'acord.
3: la reserva de la sala.
1: Sí.
3: Fa poquet, però es veu que va anar creixent i al final va buscar un espai físic que estigués prou cèntric i que la gent la pogués conèixer, la Lídia.
1: Molt
3: es
1: bé.
3: Diu Lídia. Vale? Llavors, ella també es va fer de l'associació fa poquet i bueno, la idea li va agradar molt perquè necessita pues, això, visibilitat, donar-se a conèixer i fer pues, aquesta exhibició que ella farà a final de la jornada. Serà l'última que tancarà a l'activitat. Bueno, l'Anytime, que el tenim aquí, el Vilón Fitness Studio, que també el vam tenir aquí.
1: Carrer Samaranga amb carrer Pinto Fortuny.
3: Exacte. I Innato Quiropràctic.
1: Sisplau,
3: sí.
1: On el tenim ubicat?
3: Ara el tenim ubicat perquè és que va canviar. Llavors ara no sé on estan físicament, però bueno, ja
1: sí.
3: ho podem buscar. És que jo sé que van fer un canvi de... Saps què passa? Que s'ha incorporat a últim moment l'Innato Quiropràctic. I llavors hem pogut parlar poquet, s'estan preparant ara
1: Santiago Rossinyol.
3: Vale, Santiago Rossinyol.
1: Santiago Rossinyol.
3: Jo sé que han fet algun canvi d'ubicació, llavors per això no sabia...
1: D'acord, almenys a l'Instagram és el que ens posa, eh?
3: Vale. Ells s'han incorporat, ja et dic, eh? O sigui, pobres, s'estan preparant ara ràpidament perquè vam tancar, no sé si vam tancar el dijous o... Sí, fa poquet. I, per últim, el centre Suca, que és un centre psicològic, que aquí és on està doncs, potser més la part de salut mental, no? Que estan a la granja. Llavors,
1: d'acord.
3: Ells també fa una temporadeta que són de l'associació i també faran alguna dinàmica doncs, per molt infantil. Aquí estaran molt, molt orientats a la gent doncs, identificar potser algunes... doncs això, que els infants puguin trobar la seva forma d'expressar-se, identificar doncs, potser algun tipus de situació doncs, que s'hagi d'estudiar. Llavors, a part d'això, de totes les participants que tindrem, tindrem unes activitats que hem contractat infantils inclusives, vale? Que és important dir-ho també perquè volem que vingui pues, una diversitat i que tothom tingui el seu espai, vale? I llavors volem que vingui tota la família, intentem que hi hagi una adaptació per tothom i que després, pues, sobretot la taula rodona que hi participaran tots els comerços en
1: sí?
3: això, amb una xerrada, sí, amb una xerrada en què parlarem doncs, sobre els estigmes i totes aquelles difusions. Ara veiem que hi ha molt tipus de comunicació i que se'ns escapa potser el que és el criteri, doncs intentarem posar una mica de coherència amb allò que creiem que s'ha de veure prèviament quan tu vas a un centre, no? Pues intentar què t'has d'explicar, què has de saber abans d'escollir pues, quin expert et pot donar consells o on anar en cas de, pues, de malaltia o d'inseguretat.
1: Molt bé. Els horaris ho penjareu a Instagram?
3: Està penjat el programa.
1: Les exhibicions i tot
3: sí,
1: això?
3: Sí, el programa està penjat ja. Si sí? Vas a les nostres xarxes socials...
1: Ara hi vaig, sisplau.
3: Tens el programa amb què farem a cada hora, des de les 10 del matí a les 10. El que volem és que cada persona, cada comerç, faci una petita presentació.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, que això no ho posem, però bueno, de 10 a 11, com al final ens estarem situant i de més, volem que els propis botiguers tinguin un moment per ells mateixos per explicar què fan i què trobaran a la carpa de cadascú. I a partir de les 11 ja comencem amb les activitats.
1: A veure, a les 11, entrenament funcional del Bilong, a 11:45, introducció a l'autèntic mètode Pilates de l'Alba, autèntic mètode Pilates, d'acord, amb dues sessions d'un quart d'hora.
3: Sí.
1: Group training a 1:45.
2: Correcte.
1: Això et durarà 3/4 d'hora, eh?
2: Efectivament.
1: Portareu material o no?
2: Portarem material i portarem clients reals.
1: Sí, no seran ficticis, eh?
2: No, no serà gent del públic, serà no. Client que realment està fent l'activitat.
1: Sí. Quan dic material vol dir bicicleta o no?
2: No, farem servir pilotes medicinals, potser algunes bandes elàstiques.
1: Bandes elàstiques.
2: Kettlebells i coses així.
1: Kettlebells.
2: De tant en tant.
1: Correcte. I la taula, jocs infantils, de 10 a 1, i la taula rodona a les 5, eh? Uh-huh. Molt bé, moderat per l'Helena Álvarez, col·laboradora
3: sí,
1: nostra.
3: Sí, exacte.
1: Molt bé.
3: Sí.
1: I tot això, 6:45 hi haurà el ioga, aprenar a Maya.
3: Amb això tanquem, sí.
1: I amb això tancareu, eh?
3: Sí.
1: D'acord. Més coses que vulgueu
3: no,
1: repassar?
3: No, això que convida tothom que vingui.
1: Això
3: que...
1: ha vingut per quedar-se?
3: Depèn de la gent, com sí? Faci l'acollida, depèn dels comerços, el feedback que acabin tenint, depèn de moltes coses, però la idea és que quan comencem una iniciativa així, la idea és seguir-la replicant. Òbviament, sempre intentant millorar, perquè segurament hi haurà cosetes que haurem de millorar, perquè tot el que comença la primera edició sempre hi ha cosetes que s'han de millorar, però bueno, és el que diem, és una primera edició, convidem a tothom, que tothom s'hi apropi i a partir d'aquí doncs, anirem construint, però creiem que tots i totes, al final, estem relacionats amb el món de la salut, sigui per un avió o per un altre, i llavors creiem que hi ha un espai per tothom, i això, que s'hi apropin a la plaça 1 d'octubre, el proper dissabte.
1: Molt bé. La gent cada vegada està més conscienciada en fer entrenament de força, no?
2: Potser correcte. Sí? Avui en dia les tendències van per aquí.
1: Van per aquí, eh?
2: I molt content també de poder gaudir dels companys que comentava sí? L'Helena el tema de salut mental, jo crec que va més enllà de l'esport, tot el que és salut.
1: Molt bé. I no sé si és tendència a revisar-se l'audició, Laura.
0: Cada vegada
1: però
0: més,
1: de ser més.
0: Cada vegada ser. Més gent jove...
1: I vam dir, no només amb gent gran, eh?
0: Li preocupa més no sentir-hi bé. Sí, sí.
1: Doncs veus?
3: Per això jo crec que també la taula rodona dels estigmes.
1: Sí?
3: Jo crec que a tots els hi toca.
0: Sí.
1: Sí, sí. Doncs ho deixarem aquí, en tot cas a partir de les 10 del
3: Oriol.
1: Matí sí, un segon. Diem que el cartell, per cert, que veureu penjat l'ha fet la companya Mariona Rodríguez, no?
3: Sí.
1: Que treballeu habitualment amb vosaltres.
3: Sempre és
1: treballeu.
3: La que ens fa, sí, sí, sí.
1: Veureu doncs el Molins Viu Bé amb uns tons blaus i...
3: corporatius de l'associació.
1: Correcte, sí. I ho veureu ja penjat, i si no a l'Instagram doncs hi ha les hores concretes també de, que hem dit de les exhibicions. Però serà de 10 del matí a 8 del vespre, plaça de l'1 d'octubre. Sí? Alguna cosa més, nois, que vulgueu afegir? Laura? Adrià?
2: Esperem que la fina arribi per quedar-se.
1: Doncs esperem.
0: Correcte.
1: Que, esperem que sí. Laura Tor, Adrià Santa Maria, Helena Artacho, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Que vagi
3: gràcies.
1: Bé la setmana. Anem a escoltar la música de Max Navarro, Amor de pel·lícula. És... ah, no? Espera't. I de seguida farem passar... ja han dit que era enregistrat a l'Alba. El Max Navarro ens canta Mort de pel·lícula, que va estrenar doncs, fa poquet, el 9 d'octubre. Sí, la tenim? Doncs l'escoltem i ara tornem de seguida. Ja.

0: Més enllà del Pilates, segon espai del curs que compartim aquesta temporada els dimarts amb l'Alba Rigol, des de Pilates Balance Wave del carrer Miquel Tort. Què tal, Alba? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ben retrobada, eh? Avui ja hem comentat als oients al començar el programa que ens volies parlar en aquest segon espai que Pilates no és només reformer. Que el reformer és una part. Però si et sembla, per situar-nos en aquest llenguatge, m'agradaria que m'expliquessis primer què és el reformer.
1: Clar, el reformer, que en si es diu Universal Reformer, és un dels aparells dintre del sistema que és el mètode Pilates. Ara mateix doncs, hi ha com un boom, no? Podríem dir-ho així, d'aquest concepte de Pilates Reformer, que és un invent, podríem traduir-ho com una moda actual, no? Jo personalment penso que suposo que s'ha d'anar com creant modes diferents, no? Perquè la gent es vagi inhibant a moure's, però sí que hi ha un punt que perdem l'essència del mètode global, dient-ho només Pilates Reformer.
0: Correcte, perquè el mètode global, recordeu que el va, com vàrem comentar el mes passat, el va inventar Joseph Pilates, a partir d'aquest mètode que hem d'esmentar que s'anomena la contrologia, no?
1: Així és, la contrologia.
0: Concebut com un sistema complet de treball del cos.
1: Així és. Al final vam parlar la quedada anterior que tenia molt a veure tot el concepte de la moia i l'aparatologia en millorar la teva actitud vers la força de la gravetat, que és una mica el que tenim, la força que tenim constant a la vida, i a través de la moia, de les moies que ens fan servir i dels aparells, tu vas com despertant aquella actitud depenent de l'estímul que et dona l'aparell.
0: Per tant, podríem dir que Pilates doncs, és un sistema.
1: Així
0: sí?
1: És.
0: El reformer, per visualitzar-lo, com
1: Mira,
0: seria?
1: El podríem resumir així molt simple i una mica divertit també, perquè tothom ho entengui. Seria com un monopatí, no només amb les rodes de baix, sinó també laterals. Té unes guies i és una mica més sofisticat perquè està colxat. Després tenim un capçal dintre d'aquest monopatí que es diu carro, ¿vale? I tenim uns blocs. És l'únic aparell que té un tope a les espatlles, que tens una referència a les espatlles. I després aquest carro, que és on ens tombem a l'inici per fer el primer treball, té una barra, ¿vale? On col·loques els peus. Això, el carro va enganxat a tota l'estructura externa de l'aparell a unes molles. I quan tu et tombes sobre, o de peu, o agenollada, o el que vagis a fer, vas sentint aquell estímul, ¿vale? Que et va despertant el reformer. El reformer no va ser el primer aparell que es va crear. El primer aparell va ser el foot corrector. D'aquell aparell que té com una espècie de zona arrodonida on va anar el peu...
0: Per treballar el peu, que és molt important.
1: Això
0: sembla,
1: és
0: no?
1: El primer estímul, és el primer impuls que tu tens per empènyer el terra i créixer, no? Junt amb el que dèiem de la força de la gravetat. Des d'aquest aparell del foot corrector es va crear la barra de peus dels reformers. I aquí van començar a sorgir, no?, més aparells. Englobar tot el mètode en el reformer, a mi m'agrada com dir-ho, que és com parlar només amb la I. És una mica divertit una estona, però després et falta molta cosa.
0: Perquè, clar, hem de sumar-hi aquí el Cadillac, no?
1: El Cadillac és un altre aparell que es va crear d'una unió d'aparells. Després estan...
0: Ja comentarem més detingudament un altre dia tots aquests aparells. Sí.
1: Això és, estan les cadires, està aparatologia més petiteta, el toe exercises, que és pels galindons, tenim el corrector de la columna, el barrilet i el cercle màgic. No podem oblidar que el Pilates era maestro cervecero, no? Llavors, moltes dels seus aparells tenen mides de barrils de cervesa, inclús el cercle màgic és el ferro de fora del barril de la cervesa.
0: I no són, hem de dir, diguem, sistemes independents, com deies tu ara, el reformer és una part, sinó que és el conjunt de tots aquests aparells que ens donen sentit, no?, al treball.
1: Clar, jo penso també que ficar-nos en el moment actual del món, al final volem simplificar coses molt profundes com per fer creure a la gent que al final estan fent allò profund, però amb alguna cosa superficial. Per mi és una manera d'infantilitzar la societat, que a mi crec que no em va, no m'agrada, i sento que, per què no, pensem que tothom és capaç d'entendre alguna cosa global i fer servir aparells diferents i tindre estímuls diferents i poder crear una resposta a tot això. No només una cosa petiteta, sinó creure que la gent pues, té capacitat d'entendre alguna cosa més gran.
0: Per tant, per entendre'ns ara, hi ha molta d'oferta, no?, de pilates, però que en molts llocs només veurem aquest aparell, el reformer, no?
1: Inclús ara penso que hi ha com una confusió en que en el pilates, només quan hi ha aparatologia, que li diuen màquines, però ja parlarem d'això un altre dia, que hi ha aparatologia, només li diuen pilates reformer. Quan en el fons és el que et deia, és treure una cosa i posar-li el nom. Quan hi ha molta profunditat, però no, no pel tema de profunditat, sinó pel tema de que ens perdem moltes coses. Vull dir, és que al final toques tot com flotant, no? Cada aparell et desperta alguna cosa, com hem dit. Cada aparell és important per moments diferents del teu recorregut dintre del mètode. Hi ha aparells enfocats per l'inici, o per postpart, o per galindo, per coses concretes. És a dir, al final és un traig a mida, que si només saps fer una puntada de fil i no saps les altres, doncs a lo millor no pot ser a mida.
0: Per tant, hem d'entendre, Alba, que un aparell pot ajudar-nos al cos a trobar una connexió que encara no som capaços de realitzar per nosaltres mateixos?
1: I tant, realment, l'aparatologia, és a dir, dintre del sistema està el mat també, el reformer i mat és el sistema i el resta d'aparells és com el resta del sistema. Llavors, de fet, tot això ho estem fent per ajudar el cos a viure i a conviure amb els esports que faci sense fer-se mal i a viure en el món normal, sense estímul. Llavors, els aparells van enfocats a que tu, quan passis al mat, que no tens més estímul que tu, el teu propi cos, sense cap referència, el teu cos estigui preparat i entengui les connexions de les extremitats amb el centre, entengui la respiració unida amb el moviment i tot el que es va com despertant, que en el fons no estàs creant res nou, perquè això té molt a veure amb un dels llibres que va escriure Pilates, que és tornar a la vida a través de la contrologia. Al final estem recordant-li al cos les habilitats que té que no fa servir. No? És com, no ensenyem res nou, però sí sembla nou perquè se t'ha oblidat.
0: Molt bé. I dius que un aparell ens pot reforçar i un altre aparell ens pot posar a prova. És a dir, que tots són reptes continus aquí.
1: Clar, al final això posa a prova també els estudis al professorat. És a dir, si un professor o una professora sap entendre que no vens a treballar un aparell, sinó que vens a veure la manera de com et podem acompanyar millor, si saps tot el mètode sencer, doncs hi ha aparells doncs, que seran més inicials, t'ensenyen a les bases, t'ensenyen com el ganxo de la molla, que és la llavor, no? On t'has d'anclar, des d'on treballes, i després, a poc a poc, podem anar a coses més evolucionades, que és cap a on vas. Al final, la molla és el punt gran del mètode, no? És, dintre nostre tenim la molla, tenim el ganxo, que són els punts d'anclatge. Això t'ajuda a millorar la propriocepció. Després, la molla en espiral també treballa com el nostre cos per dintre i la corretja o la manilla, el que agafis després, és cap a on tu projectes. Primer ganxo, després molla, entendre l'actitud i després el final, que és el que tu veus des de fora.
0: Deies ara un aparell per treballar sobretot els peus, els galindons. Aquí et pot venir a practicar el pilates, m'imagino, tot tipus de persones amb moltes casuístiques diferents, no?
1: Sí, al final, això és un punt que m'agrada molt que ho preguntis, perquè també s'està portant com ara una moda o un aroma de que el pilates és per certes persones, no? I realment no és així, és a dir, es va crear sobretot perquè tothom, per això es diu Universal Reformer, perquè és universal, això és per tothom. Ha d'haver haver un professor o una professora realment que sàpiga traduir tot aquest mètode i adaptar-ho a la persona. Si traiem un aparell o algo aïllat o només al mat o només no sé què, al final no estem podent arribar a aquesta sensació que volem. No podries adaptar-ho, no podíem dir que té els mateixos objectius perquè no és real.
0: Bé, és que he vist, per exemple, que et venen a veure gent, no?, que habitualment és runner, que corre, per tant, deveu treballar una especificitat, no?, concreta.
1: Així és.
0: Amb altres persones que potser doncs, tenen més dificultat de mobilitat, no?
1: Clar, a l'estudi tenim des d'una dona gran que és cega, tenim persones amb problemes auditius, tenim persones inclús amb temes, patologies de dificultat de connexió neuronal amb certes parts del cos, hi ha gent jove, adolescent, amb altres coses, no? Després hi ha gent molt esportista, que potser complementa en treball de força, o amb altres esports, nedadors, corredors, és a dir, al final es pot adaptar a tothom si el saps adaptar.
0: Hem anat citant molt el Reformer, altres aparells, i has anat citant molt el mat. També és una part imprescindible del Pilates?
1: Per mi és el lloc on realment s'evidencia què saps de la contrologia.
0: Bé, com definiries aquest aparell, doncs, també?
1: El mat, al final, és lo més senzill, lo més simple, i és una miqueta com els aparells són l'escola, la uni o el que hagis estudiat, i el mat és el carrer. És veure realment tot allò que tu has pogut anar treballant d'una manera més específica i més tècnica, aviam amb la vida real què passa.
0: Molt bé. Però el que ha de quedar clar realment també d'aquests missatges que avui doncs, ens estàs compartint aquí a l'espai, Alba, és que el protagonista del mètode no és l'aparell en si, sinó que és el cos.
1: El protagonista, com dèiem l'altra quedada, que no és el professor, sinó és la persona, el mateix. No són els aparells, sinó que realment és la persona que tens davant i tu l'acompanyes a que aquesta persona desperti tot allò que ha oblidat o que potser ni s'ha plantejat mai. El que li estàs donant realment són eines perquè el seu cos funcioni millor. Ara, tornem-hi. El cos no és aïllat, no anem amb un cos sol. És a dir, això potencia tots els nivells. Què passa? Doncs, per exemple, avui he donat una classe a una mare i una filla. La mare no té visió, no? I llavors ha notat molt canvi i moltes altres coses. L'actitud, les ganes de fer coses, la seva corporalitat està molt més alineada, parla més contenta. És a dir, al final té un impuls perquè tu estàs dient-li a la persona que el mètode en si és cap amunt i cap endavant.
0: Molt bé. I les eines que tu pots donar, per exemple, ja les incorporem des del primer moment? Tenim reptes i ens ho hem d'endur a casa? O sempre haurem de venir a veure l'Alba, per exemple, per treballar bé les qüestions del cos?
1: Això m'agrada molt, Uri, que ho preguntis.
0: Gràcies.
1: Perquè realment el meu objectiu gran, és entrar a diferents espais que ja anirem parlant, que ho deixo com així, de la nostra evolució humana, no? De petits cap a dalt, però a part d'això, hi ha un concepte que va aconseguir el Josep Pilates i la Clara, la seva dona, i la Romana, que és amb la que jo he estudiat, i altres professors que hi havia, que es diu Open Studio, que al final és un ja sap com treballar amb un reformer. Hi ha professors a la sala, tu saps el que has de fer, no tens una tele, com ara s'està posant de moda, amb una IA fent coses, sinó que tu estàs allà amb persones presents fent la teva rutina o el teu hàbit, és a dir, el teu tornar a la vida, no?, a través de la contrologia dintre dels aparells, i hi ha algun professor o una professora veient, acompanyant en aquells detalls que a mi se't despisten. Llavors, el meu objectiu, sé que és algo que tires pedres a sobre, però que busco que la persona cada vegada sigui més lliure i depengui menys d'una classe guiada, sinó que pugui anar sol i sola a fer-ho. A casa, amb aparell, sense aparell, on vulgui. Fer la persona lliure.
0: Molt bé. Perquè, en definitiva, com hem explicat al principi, el reformer, aquest aparell és una part i el mètode és el tot. Sí? Amb això ens quedem?
1: Amb això ens quedem.
0: Alba Rigol, moltíssimes gràcies. La trobareu, com sempre diem, a l'estudi Pilates Balance Wave del carrer Miquel Tort, número
1: 14, tercer, primera i tercera, perquè l'estudi que vam parlar l'altre dia ja el tenim obert.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Alba, moltes gràcies i bona setmana.
1: Bona setmana, gràcies.

0: postales de Sorín.
1: Un minut i les 12, anirem ja tancant el programa. El bon dia i bona hora, us hem acompanyat des de les 8 del matí. Com sempre, posem punt i final a migdia. Ara us deixarem, després de les notícies, amb la remissió del programa No ho entenc. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia amb l'actualitat local. El programa Picama, de 2:15 a les 2. Notícies en xarxa, de 2 a 3. De 3 a 4 a la migdiada. I a partir d'aquí, la col·laboració dels nostres col·laboradors i col·laboradores de tarda, a partir de les 4 i fins la 1 de la matinada. Que acabeu de gaudir d'aquest dimarts. Nosaltres hi tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi apareix una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. Avui, aquesta tarda, a 6:45, al Casal Davis primer de maig, hi ha una cantada coral de la formació Cor Dona dins els actes de la gent gran d'aquest mes d'octubre. El dijous al matí a les 11 a la Biblioteca El Molí hi ha un taller de memòria, i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'aula d'extensió universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercat Dijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous 15 d'octubre faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 6:45 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP fora Renfe.cat, explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda, gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621-2583-38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcatos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
2: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una setmana més aquí a Ràdio Molins de Rei. Passen 7 minuts de les 5 de la tarda i estem aquí per parlar de coses que no entenem.
1: Que no entenem cada setmana. Avui programa especial amb una entrevista amb els actors i actrius del musical El tio que no li agradaven els musicals.
0: Sona bé, eh?
1: Sona molt bé, eh? Això serà a la part final del programa.
0: A la part final, sí. També comentarem dos invents molt útils per problemes quotidians i que no entenem com no s'ha inventat abans. Comentarem també el que ha passat a la travessa i quins són els reptes en els que s'han enfrontat els nostres concursants del Soc i Seré. I també més coses vingudes de Hollywood.
1: La notícia positiva d'avui tracta sobre ciència i talents catalans. I finalment jugarem tots plegats a un passapalabra inspirat en els nostres convidats d'avui.
0: Tot això vestit d'una reflexió que ens fem sobre l'ús dels mòbils als concerts. No us fem esperar més, comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo, en Jordi Roca.
0: I esteu escoltant No ho entenc.
1: Comencem!

0: Quantes vegades heu tret el mòbil per gravar un concert o uns focs artificials? Quantes vegades heu anat a una església i heu fet fotos a l'altar, per exemple, això quan vas de vacances i tot això? Segurament també heu anat a un museu i heu fet fotos de gairebé tots els quadres o escultures.
1: I ara els que heu contestat que ho feu, quantes vegades heu tornat a mirar aquell vídeo del concert, aquella foto del quadre del museu o aquell piro musical de la Mercè, que jo hi era, eh? Quantes persones de les que ho van gravar ho han tornat a veure? Quantes?
0: Quantes, eh? Us convido a fer l'exercici de que tots aquells que aneu aquests dies propers als concerts d'Ocas Grasses, per exemple...
1: Per exemple, avui, no? Aquesta nit hi ha concert d'Ocas Grasses.
0: Sí, avui, demà
1: passat... Es venen entrades les minut, eh?
0: Ai. Doncs us convido a que no traieu el mòbil, que si ho feu sigui per sortir a la foto amb els vostres amics i després guardeu-lo.
1: Doncs sí, perquè els músics, Sílvia, agrairan més veure gent ballant, movent-se, cantant i aplaudint que no algú parat amb un mòbil davant la cara.
0: Mira, fa poc vaig anar a un concert on la mitjana d'edat era de 40, val?
1: Val.
0: No hi havia ningú gairebé amb el mòbil.
1: Ah, no?
0: No, de tota la sala Apolo, sense exagerar, érem uns 5 o 8 els que teníem el mòbil. Jo vaig treure un moment per gravar aquella situació perquè em va semblar... fantàstica. I tots saltaven, ballaven, era tot un goig veure aquella escena, eh?
1: I ara te'n vas a servir a qualsevol concert i ja res més començar, que és el moment com més potent del concert.
0: El que tothom
1: està esperant,
0: eh? Sí.
1: Després de tant de temps, tota aquesta gent que fa cua per entrar als concerts des de les, no sé, des de dies abans, i ja veus a tothom amb les pantalles que van sortint com bolets per tot arreu.
0: Sí, de debò. Penseu també en la gent del darrere.
1: Si
0: no hem vingut a veure un concert a través d'una pantalla. Hem de canviar això, va.
1: I la propera vegada que vagis al museu, para't davant d'aquell quadre i observa'l amb silenci. Parla amb tu mateix sobre la bellesa i fixa't en les pinzellades.
0: Per exemple, o si no, mira el cel i gaudeix amb la persona que tens al costat dels focs artificials.
1: O entra a les esglésies i observa amb els ulls i no a través de la pantalla.
0: Ningú s'escapa d'haver fet totes aquestes coses. Nosaltres som els primers que alguna vegada ho hem fet, però no passa res. Tots ho hem fet alguna vegada,
1: tots
0: eh?
1: Tots ho han fet,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tots.
1: Però la veritat que jo sempre m'ho pregunto, Sílvia, realment algú es torna a veure tots els vídeos que fa, que a més són vídeos, ho sento, eh? Però
0: horribles,
1: la majoria...
0: Horribles.
1: De molta mala alta qualitat, que penso,
0: sí.
1: Però si hi ha gent professional que ja està gravant...
0: Exacte.
1: El millor vídeo del concert, que ja el podràs tenir per qualsevol altra via, per
0: sí.
1: Què ho fas tu?
0: Jo és que penso, a més, quan, sobretot en unes esglésies, aquestes pintures o escultures, que em sembla molt bé que vagis i les miris, però jo, quan veig algú que està fent una foto... a un pantocràtor, saps? Jo li dic, però què? Per què?
1: És que
0: per
1: jo m'imagino com aquelles
0: no
1: coses...
0: Després no ho posaràs a l'àlbum, això.
1: No, clar, és que jo m'imagino com aquelles coses que es feien abans, no? De que et conviden a casa a veure les fotos del viatge, però
0: sí.
1: Algú tu t'ha convidat a casa a veure les imatges d'un concert, te les ha posat a algun
0: no,
1: lloc?
0: No.
1: Aleshores, per què ho feu? Si us plau,
0: ja
1: gaudiu
0: està,
1: del
0: o sigui,
1: moment.
0: Prou, sí.
1: I ja està,
0: anem
1: no?
0: Anem a viure el dia a dia.
1: Clar.
0: És molt millor. Sí, eh? Doncs això, l'important és que ens donem compte de que ningú ens està pagant per fer aquest material, ningú ens obliga i que sense gravar-ho tot, doncs es viu molt més feliç.

0: Avui portem una secció d'aquelles que m'agraden especialment, Giny i tecnologia pensada per a situacions de la vida real que semblen trets d'una pel·lícula. Avui no venim a parlar de projectes futuristes ni del passat com els fanals que servien cafè a Londres.
1: Però a mi m'encantava, els dels fanals. Que sisplau, que tornin aquesta fanals.
0: Quina pena que es va deixar de fer,
1: I avui que fa una miqueta més de fred, jo ho hagués agraït,
0: I tant. Home. Si algú no sap de què estem parlant, teniu tots els podcasts a la ràdio del programa, a la ràdio de Molins de Rei, en el nostre programa, i també estan pujats a Spotify. Doncs això, sinó que anem a parlar de dues solucions dissenyades per problemes molt quotidians.
1: La primera,
0: aixecar-se a la nit sense trepitjar res pel camí.
1: Home, això és important,
0: Sí, els dits dels peus ho agraeixen.
1: I tant.
0: I la segona, creuar l'aeroport a tota velocitat per no perdre un
1: que
0: vol.
1: Que això li passa més d'un i d'una.
0: Això també els dits dels peus ho agraeixen.
1: Sí, també. A veure, anem a pams, perquè m'interessa molt.

0: un calçat que fa llum.
1: M'encanta.
0: Sí. I direu, però tot el dia?
1: Home, espero que no, no?
0: Doncs no. Perquè porten un sensor de pressió a la plantilla i un sensor de llum ambiental a la puntera.
1: Sí, és que està tot inventat, Sílvia.
0: Sí, sí, genial. Això vol dir que només s'encén quan hi poseu el pes en el cos i quan detecten que l'habitació està completament a les fosques.
1: Per tant, aquella gent que dormi, per exemple, de matí perquè treballa de nit sense llum, doncs també li funcionaran, eh?
0: I tant, i tant. I a més, la llum no és, no és tènua i càlida i...
1: Sí, és tènua i càlida, clar.
0: Perdó, sí. Perdó, no és, sí, és tènua i càlida i enfoca directament al terra, tot cobrint uns quants metres davant nostre.
1: Clar, és que t'imagina que fos això com, no sé, com els llums d'un cotxe, saps? Cada cop i volta...
0: És que m'he deixat les llargues posades,
1: clar,
0: no?
1: Acaba fent el mateix efecte que la llum del sostre,
0: doncs
1: no?
0: Doncs sí, quan els treus per tornar al llit es mantenen enceses uns segons abans d'apagar-se soles. És genial, o sigui, és perfecte. És una mica com les bambes dels nens petits que porten llum.
1: Exacte, però aquesta, apretes... però aquesta és a la part davantera, eh? Perquè t'il·luminen una
0: mica. I tant, clar, perquè d'il·luminar el camí.
1: Exacte.
0: El camí fins al
1: lavabo. Quantes vegades, Sílvia, no t'has tropeçat amb alguna cosa?
0: Moltíssimes.
1: T'has donat un cop contra el marc de la porta?
0: De fet, aquesta setmana m'he ensopegat amb un taburet.
1: Mare meva, ja sabeu que totes aquestes...
0: He fet un crit d'aquests en silenci de...
1: Sí, perquè a sobre no cridis, sí, per no despertar ningú,
0: exacte,
1: saps? Clar.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Per totes aquestes experiències, ja ho sabeu que ens podeu escriure, Sílvia, al WhatsApp
0: i
1: del
0: tant.
1: Programa, també per fer-nos sol·licituds de problemes quotidians i intentar trobar un invent que us solucioni la vida.
0: Nosaltres aquí ho busquem,
1: si
0: tot, eh?
1: Tot...
0: Tenim un departament de búsqueda, de recerca, de
1: tenim
0: coses...
1: Tenim aquí un equip que ningú sap, eh?
0: Bueno, mira, tots som becaris.
1: Vinga, quin és el WhatsApp del programa?
0: El 691-438-847, 691-438-847.
1: Molt bé, qualsevol cosa que ens vulguin dir, que ens escriguin, i si no, també sempre més que convidats aquí a Ràdio Molins de Rei, que poden venir de públic.
0: I tant, i també convidem els haters a que ens parlin, eh?
1: I tant, a tothom.
0: Aquests són els més fidels.
1: Aquests, sens dubte, els necessitem a tots, però Sílvia, et diràs, ostres, però aquests invents segur que costen molts diners, segur que són inaccessibles, doncs no, per un mòdic preu de 20 a 40 euros, o sigui que ja ho sabeu, carta als Reis, qui ho vulgui,
0: sí, carta
1: que ho posi,
0: Reis, eh? Sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: O el tio.
0: Totalment.
1: No? Ja anem donant idees per als nens, als adults, totes aquelles persones que, ah, ja no sé què vull per res. Doncs mira, això. Clar que sí. I vinga,
0: anem
1: més
0: al segon
1: coses,
0: invent,
1: al segon invent, que sé que us agradarà molt. Les maletes patinet.
0: Això és un sí rotund.
1: Això és un sí rotund, eh? Són, què són les? Doncs quantes vegades heu hagut de fer una marató per la terminal perquè el vol sortia en pocs minuts i la porta d'embarcament era a l'altre extrem.
0: Moltes,
1: hora despistats,
0: sí,
1: eh?
0: Moltes vegades, i a més a lo solo en casa, saps? Amb la cançó de When I wake up in the morning per tot l'aeroport,
1: però t'has perdut,
0: eh?
1: Algun vol, Sílvia, alguna vegada o no?
0: Sí,
1: sí,
0: sí. Algun, crec que sí. O sigui...
1: Però per això, per anar despistada i no anar a la porta d'embarcament, per arribar tard...
0: Despistada no, perquè hi havia com un rat... Bueno, no... Jo vaig a sortir tard de casa i aleshores i al final...
1: Però tu eres no... a last minute, no? I no
0: sí,
1: vam arribar.
0: Sí, no vam arribar.
1: Doncs a veure, aquesta solució potser et va bé perquè imagina't desplegar un manillar telescòpic i un repòs a peus de la mateixa maleta, pujar-hi a sobre i recórrer la terminal a uns 15 km per hora.
0: Veure, això ens hauríem de posar a casc, no? Guants
1: bueno,
0: i totes
1: això sí,
0: aquestes
1: coses. La normativa,
0: coses.
1: Sí.
0: La normativa. Però espera, m'estàs dient que la maleta es converteix en un vehicle elèctric, no?
1: I tant, i a més en qüestió de segons. Sílvia, porten un petit motor elèctric a la roda davantera.
0: Segur que, una... que hem d'anar amb el casc i tota la normativa.
1: I una bateria de liti. I en pocs segons passa de ser una maleta rígida normal a un mitjà de transport individual. I vas assegut i acceleres des del manillar, doncs com qualsevol patinet.
0: Però un moment.
1: A veure, què?
0: Perquè a mi em sorgeixen dubtes, a part de lo del casc.
1: Vale.
0: Aquesta maleta es pot portar a la cabina de l'avió? O sigui, en temes de seguretat, què?
1: Doncs està pensat per la normativa aeronàutica, si és que està tot pensat,
0: mora,
1: Sílvia.
0: Mora.
1: Les bateries de liti es poden accedre fàcilment amb un botó i compleixen el límit de capacitat permès per les aerolínies per poder-les portar com a equipatge de mà, Sílvia, eh?
0: Super.
1: A més, inclouen ports de càrrega per al mòbil o la tauleta mentre espera, si és que ho té tot.
0: Clar, ara que dius això, el tema d'autonomia, què?
1: Doncs mira...
0: I tot això serà molt car.
1: Que no és tan car que aquí portar... Home, a veure, costarà més que les sabatilles, eh? Això sí, però no és tan car.
0: Ho posarem a la carta de...
1: Ho posarem a la carta dels Reis, també.
0: Reis.
1: Mira, té un abast de 10 quilòmetres per carregar, ja és suficient, perquè per l'aeroport tampoc fa falta que recorris 100 quilòmetres.
0: Això no és per anar per tot el terrat, eh? No, és per anar...
1: Ara ja veureu a la gent pel carrer amb la maleta aquesta pel metro. Els preus solen partir d'uns 350 euros en les opcions més bàsiques. Bueno, per un patinet
0: està
1: no
0: bé,
1: està
0: bé,
1: malament,
0: sí.
1: Eh? A més, és un patinet maleta, que, insisteixo, te l'emportes a l'altre país o a l'altra ciutat o allà on vagis.
0: Sí.
1: I poden arribar aquells que tenen més accessoris fins als 800 o 1.000 euros amb això, en els models d'alta gamma amb acabats en alumini.
0: Mira, jo... A mi m'estàs convencent. Així que mentre...

0: Busco per internet, us deixem escoltant música de...
1: De les Tay Homas, avui els Detallets, la platja, una mica d'alegria.
0: És que és Detallets o Tiets?
1: Detallets, jo dic Detallets.
0: Saps què passa? Que a la travessa, com estan els Tiets, no paren de dir-li Tiets. No paren de dir-li Tiets, i en parlarem ara mateix, i mentre deixem una música seva, els Tay Homas en Detallets, o els Tiets, la platja.

0: Vinga, va, anem per feina, perquè tenim moltes novetats de la travessa.
1: Ai, la travessa, la travessa. Sí, tardor calenta amb la travessa.
0: Les classificacions estan molt ajustades, eh? I si s'està veient una cosa clara en aquest programa és que tan bon punt estàs en primera posició com que et plantes a l'última.
1: Ai, els preferits de la Sílvia, que estaran en perill o no?
0: No, de moment no? El Miqui i la Raquel guanyen, o sigui, estan en primera posició.
1: Ah, continuen en primera posició?
0: Sí, sí,
1: Sílvia,
0: sí.
1: Sílvia, tu
0: sí,
1: segur perquè... que no tens algun endoll, algun xivatasso de dins del programa.
0: Perdona, jo el que tinc és intuïció.
1: A veure, tota la gent de la Provatura de la Travessa que ens escrigui en massa si coneixen a la Sílvia de Pares. Si algú ha vist a la Sílvia de Pares pel programa, que ens enviï una foto, eh?
0: Si em coneixen, sisplau, vull una feina a TV3.
1: Molt bé, aprofitant per... Però no deixis Ràdio Molins,
0: Sílvia. No, mai.
1: Es poden compaginar les coses.
0: I tant,
1: coses. Molt bé.
0: Hombre.
1: I ens recorda't de la tècnica del programa de l'Elisenda Arjona i de mi, també, eh?
0: També,
1: si te'n vas
0: també,
1: a TV3, si te'n vas a la nostra, que la
0: I
1: nostra
0: tant.
1: És de tots. Home.
0: Vinga, va, de moment, Miqui i Raquel guanyen el benefici del Criptax i decideixen utilitzar-lo en la primera prova que es fa, i és simplement no fer aquella prova. O sigui, van directament a fer com el següent tram, saps?
1: Ah, vale, o sigui, estan exempts de fer aquella prova gràcies a que han guanyat el Criptax.
0: Exacte.
1: Vale, perfecte.
0: I és un avantatge molt gran i per això es col·loquen en primera posició.
1: Vale, i a les activistes què els ha passat aquesta setmana?
0: Doncs pugen una posició.
1: Ah,
0: sí, i es col·loquen en segon lloc els...
1: Ah, els germans Casas, Sílvia,
0: que
1: ens agraden. Continuen parlant català o no?
0: Sí.
1: Molt bé,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, m'encanta. A més, hi ha hagut un moment que diu, i com es diu això? Saps?
1: Molt
0: I no
1: bé,
0: ho han tallat
1: interès.
0: I és genial perquè veus que hi ha interès.
1: Clar,
0: i que s'estan esforçant.
1: També també podria passar,
0: tant,
1: hi ha coses que no sé, i tant.
0: Aleshores, els germans Casas,
1: sí,
0: important, pugen al pòdium, perquè
1: vale,
0: no hi eren, tot i haver estat penalitzat per dues parelles en el repte eliminatori del segon capítol.
1: Perquè les parelles poden penalitzar a les altres.
0: Sí, tenen les targetes de minuts, i aleshores, abans de que acabi aquell tram,
1: sí,
0: doncs poden penalitzar. I aleshores hi ha dues parelles que van penalitzar els germans Casas, i aleshores ells van dir, mira, saps què? Si som els pitjors, pues els pitjors, i ja està, no passa res.
1: Vale.
0: I sense ells tornar a la penalització, van entrar en el pòdium. O sigui, imagina't...
1: Molt bé que ho vam fer.
0: Sí,
1: perquè fins ara, Sílvia, van marxar primer el Jair i la Neus,
0: sí,
1: els còmics, després també les valencianes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, les valencianes.
1: I aquesta setmana hem tingut també expulsió.
0: Hem tingut expulsió les amigues Jessica i Natàlia, són les que marxen, i es queda per saber qui marxarà en el segon capítol, perquè van de dos en dos, no sé per què, però estan traient de dos en dos capítols.
1: O sigui que això s'acabarà aviat, eh?
0: Sí, perquè ja portem quatre capítols.
1: Val, i en aquests dos capítols només han marxat les valencianes.
0: Han marxat... No, les valencianes ja van marxar.
1: No, les amigues.
0: Sí, les amigues, la Jessica i la Natàlia. I aleshores, en el segon capítol d'aquesta setmana, encara està per veure qui marxarà.
1: Però tenim nominats?
0: Tenim nominats.
1: Qui són els nominats?
0: Sí, els nominats són els exjugadors de bàsquet, Laia i Víctor,
1: vale,
0: i atenció, els tiets.
1: Però no estaven en segona posició,
0: sí,
1: o en tercera?
0: Sí, estava, però ja t'he dit que com estàs a dalt, estàs a baix.
1: Ai,
0: això és una
1: ai,
0: cosa
1: ai,
0: que estem veient tots.
1: Vale.
0: I aquí hi ha un gir dels aconteixements.
1: Per què?
0: Perquè hauran de lluitar per quedar-se una d'aquestes dues parelles, però amb una condició.
1: Quina condició?
0: Hauran de fer parella amb una altra parella que ja s'elimina.
1: Ah, o sigui que poden tornar a la repesca.
0: Sí, hi ha una repesca.
1: Vale.
0: Aleshores, en aquell moment, de sobte, ha aparegut el Jair i la Neus,
1: sí,
0: i les valencianes per ajudar a compartir aquesta ronda eliminatòria.
1: Vale.
0: Més la repesca. Aleshores,
1: vale,
0: els exjugadors de bàsquet fan equip amb la Jair i la Neus,
1: vale,
0: i les valencianes amb els tiets.
1: Vale.
0: Aleshores, haurem d'esperar...
1: Però ja sabem qui ha marxat i qui torna o no?
0: No, haurem d'esperar una setmana per veure com acaba això.
1: Mare
0: aquesta
1: meva.
0: Ronda eliminatòria més repesca han dit que serà el proper capítol.
1: Ho saben fer molt bé els guionistes de la travessa per mantenir la tensió,
0: i
1: el misteri.
0: El que sí que sabem és la prova que faran, i és una trapa a la bandera.
1: Vale, doncs això ho resoldrem la setmana vinent, i com sempre ho explicarem aquí a Ràdio Molins de Rei. I també, Sílvia, el Soc i Seré,
0: Soc
1: un
0: i
1: altre
0: seré
1: dels programes que seguim aquí.
0: Sí, ens quedaven els concursants, que eren unes 40 persones.
1: Ai,
0: recordem
1: sí,
0: que van començar amb 100 persones. I aquestes 40...
1: Amb tots
0: 40...
1: els colors, que sempre pringaven els del color verd, pobrets,
0: sí,
1: meus.
0: Sí, pobrets. I aleshores, aproximadament, s'han dividit per la meitat, o sigui, entenc que són de 20 en 20, no els he comptat, però són dos equips de 20, uns els vermells i un altre cop els verds. La prova d'avantatge va ser fer un ball de bastons, cosa que em sembla superdivertit.
1: I ho van saber fer?
0: Sí, clar,
1: joder,
0: tenen
1: no
0: un temps per fer el ball.
1: I els ensenyen, no? Vegin i els ensenya.
0: I això va ser la prova d'avantatge. I
1: val,
0: la prova eliminatòria
1: sí,
0: va ser de barbarismes.
1: Ui,
0: molt interessant,
1: aquí cau més de la meitat de la població, ja t'ho dic jo.
0: Sí, deia una frase tipus dictat,
1: val,
0: i els concursants havien de detectar quin era el barbarisme d'aquella frase, vale, i escriure-ho en un paper. Això en 15 segons.
1: En 15 segons només? Sí, sí. Hi ha més tensió que el passapalabra que fem nosaltres al final del programa.
0: Aleshores, els vermells van encertar amb 12 barbarismes,
1: val,
0: i els verds amb 10.
1: O sigui que els verds van tornar a perdre l'altra vegada.
0: Hi havia un altre repte.
1: Ui, aquí hi ha tongo, eh?
0: No, aquest cop eren dos reptes, vale, no sé. El repte dels refranys. Tot el pes de l'equip es sostenia per dues persones de cada equip, que només elles podien contestar les preguntes,
1: val,
0: dels refranys.
1: Quina pressió, Déu meu.
0: La classificació queda que els vermells guanyen,
1: sí,
0: i els verds marxen
1: que
0: cap
1: no
0: a casa.
1: Que no pot ser, per tercera setmana consecutiva.
0: Sí,
1: no,
0: estan aquí, com maleïts, estan com maleïts.
1: Alguna pobres cosa passa.
0: Sí.
1: Insisteixo, a el mi, verd és el meu color preferit.
0: Sí, la setmana vinent, clar, es torna a dividir, clar, que es tornarà a dividir i hi haurà
1: com
0: una altra vegada.
1: Com tornin
0: a
1: perdre els verds,
0: fatal,
1: trucaré,
0: sí,
1: al defensor de l'espectador de TV3.
0: Jo sóc un dels concursants i em toca verd. I clar, dic, no, jo em vull canviar el color.
1: Tota aquesta gent que està veient que els verds sempre perden, sí, ja ningú vol ser verd, perquè ningú. Com es fa la classificació dels colors? És aleatòria.
0: Aleatòria, sí,
1: et
0: sí.
1: Et toca i et toca.
0: Sí, exacte.
1: I ara quants concursants ens queden, aleshores?
0: Doncs uns 20, crec.
1: Uns 20.
0: Els he comptat una mica així per sobre, perquè clar, no diuen, hola, som 100, després 50, després... No diuen això.
1: Bueno,
0: aleshores, doncs... més o menys, jo crec que són 20 els que queden. D'aquests ha de quedar un. O sigui, entenc que la setmana que ve es dividiran encara més.
1: Ja,
0: i a
1: potser
0: a
1: quedaran
0: què?
1: Només 10.
0: Sí.
1: Més cosetes, parlem ara dels Javis, i no té res a veure amb la bola negra, que està donant molt que parlar a la pel·lícula, però no té res a veure amb això, Sílvia.
0: No té res a veure amb, vale, això, i nosaltres parlem de coses diferents.
1: Val,
0: perquè estiguis actual.
1: Perquè estiguis al dia,
0: exacte,
1: perquè sàpigues tu, perquè quan es parli això mentre es fas el cafè o la cervesa o el que sigui...
0: Sí, sí, però sí, jo sé una cosa, això. No, això ja ho sabia, però t'has enterat de l'altre?
1: No, de la bola negra no, que ah, això ja ho parla tothom. Vinga.
0: A veure, HBO Max prepara una sèrie dramàtica amb un col·laborador un pèl peculiar.
1: Vale, qui és?
0: Aleshores, Los Javis,
1: sí,
0: i Carles Porta.
1: El, què?
0: Carles
1: això no
0: Porta.
1: Ho havia vist a venir, eh?
0: Sí.
1: El Carles Porta amb els Javis, però què faran,
0: exacte,
1: aquesta gent?
0: Ho faran sobre el crim de Thor, i no és un documental, sinó una adaptació, vale, literal del cas. És una ficció que es fa, que fa servir el misteri de Thor,
1: val,
0: amb els seus crims, les seves llegendes, i en un cas que encara no s'hagi resolt, com a punt de partida. Això vol dir
1: a
0: que
1: veure,
0: els fets
1: reals dir?
0: Són la base...
1: Sí.
0: Però la sèrie s'agafa la llibertat d'inventar i reinventar i reinterpretar tot el que vulgui.
1: Però ara, Sílvia, el que tots volem saber, s'està rodant?
0: El projecte està encara en fase de desenvolupament,
1: vale,
0: eh? No hi ha un...
1: No hi ha nom, no, encara?
0: No hi ha nom de repartiments, encara
1: I
0: no sabem...
1: I HBO Max ha dit alguna cosa
0: no
1: del
0: ha dit
1: projecte?
0: Tampoc data d'estrena.
1: Vale, o sigui que fins ara el que sabem és que els Javis i el Carles Porta col·laboraran junts per,
0: exacte,
1: aquesta cadena l'HBO Max,
0: i posaran llum a la foscor.
1: I posaran llum a la foscor. Doncs vinga, acabem la secció del safareig d'avui per parlar molt ràpidament d'una cosa de Hollywood, perquè tenim una notícia que combina una estrella internacional amb una actriu espanyola i un nadó que ha arribat amb força discreció, com ens agrada parlar de naixements últimament,
0: sí, sí,
1: Sílvia,
0: sí,
1: eh? Parlem del Jess Williams, saps qui és el Jess Williams,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, el Avery d'Anatomia de Grey.
1: Ah, l'Avery, qui no veu Anatomia de Grey, sisplau.
0: Anatomia de Grey.
1: Anatomia de Grey, de lo greu que és tot això. I de l'actriu espanyola, l'Alejandra Onieva, que és la germana del senyor Onieva, que a la vegada és el marit de la Tamara Falcó, que a la vegada és la filla de la Presler, eh? Vull dir, aquí
0: fantàstic,
1: anem enllaçant tot, eh? Sílvia, t'ha agradat aquest
0: arroja? Moltíssim.
1: En dos minuts. Els oients no sé si ho han apuntat, però us ho preguntarem la setmana que ve. I això, doncs,
0: I
1: acaben de ser pares del seu primer fill en comú.
0: Exacte, va néixer el 14 de setembre a Los Angeles, i per l'Alejandra Onieva és el primer fill, mentre que per Williams és el tercer, perquè ja té dos fills d'una relació anterior, i el més curiós és que la parella ha volgut portar tota aquesta etapa amb molta discreció.
1: Molt bé,
0: em
1: clar,
0: sembla fantàstic, eh? Així és com hauria de ser. Durant uns dies no hem tingut pràcticament cap imatge del nadó, ni tampoc se'n coneixia públicament el nom.
1: Doncs seguirem aquesta parella de prop. Ara tornem a fer una petita pausa musical, escoltant el tema del supermercat de Lil Dami, i quan tornem ja tindrem aquí uns convidats molt especials, Sílvia, que avui ens fa moltíssima il·lusió
0: moltíssima
1: que estiguin aquí. No us ho perdeu. Fins ara.

potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Comencem amb una proposta de l'Ajuntament de Molins de Rei que ha sigut tot un èxit. Es tracta de l'aplicació Som Molins, una eina que permet als veïns i veïnes participar directament en la millora del municipi.
1: Així és, Sílvia, jo no sabia que existia aquesta aplicació i és que a través de la mateixa la ciutadania pot comunicar incidències que detecta al carrer, com ara desperfectes a les voreres, problemes amb l'enllumenat públic, mobiliari urbà malmès o qüestions relacionades amb la neteja.
0: I les dades són força significatives. Durant l'any passat es va comunicar un total de 861 incidències a través de l'aplicació, de les quals 759 ja s'han resolt.
1: Home, és molt, això,
0: moltíssimes, eh? Això significa que gairebé 9 de cada 10 incidències comunicades ja estan solucionades. Una dada que posa manifest la importància de la col·laboració entre l'Ajuntament i la ciutadania per mantenir els espais públics en bones condicions.
1: A més, Sílvia, l'aplicació permet que els veïns i les veïnes informin de totes les incidències d'una manera molt senzilla, directament des del telèfon mòbil i sense haver de fer desplaçaments ni tràmits complicats.
0: Però més enllà de les xifres, aquesta iniciativa també demostra que petites accions quotidianes poden contribuir a fer de Molins de Rei un poble més cuidat i agradable per tothom. Una mostra que quan ciutadania i administració treballen conjuntament es poden aconseguir millores concretes per tota la comunitat.
1: Sílvia, l'has utilitzat aquesta aplicació? No la coneixies?
0: La coneixia, no l'he utilitzat, però jo
1: ara
0: vaig
1: ja
0: per la
1: baixar,
0: web.
1: Sí, ah, per la web també es pot fer. Sí, sí. A part de l'aplicació,
0: jo comunico
1: ja has fet
0: moltes
1: de tot,
0: incidències.
1: No? Si tens la pesada del carrer, la presidenta
0: sí.
1: del carrer, no, que no
0: si
1: pares de comunicar coses.
0: Els parcs i dic, mira, aquí falta una mica de sorra, saps?
1: I et fan cas o no? Que no ens enganyin,
0: Sí, i a vegades una mica tard, però fan cas.
1: Bueno, però fan cas, sí. Però t'escolten. Doncs aquesta és la notícia positiva de la setmana, aquesta proposta local de l'Ajuntament de Molins de Rei, que s'hauria d'instaurar també a altres localitats. I ara sí, ens vestim de gala al món de la cultura per donar la benvinguda als nostres convidats d'avui.

0: ens acompanya a l'estudi la companyia Les Viages per presentar el seu nou musical que portaran a escena el proper 12 d'octubre al Teatre Gaudí. La seva proposta es diu El tio que odiava els musicals. Amb nosaltres tenim la Marina Schiaffino, directora, productora i traductora del guió, a Sebastià Vila, actor, productor i traductor adaptador de les cançons, i també el Xavi Clapés, actor i cantant i intèrpret del teatre musical, que fa de rock a l'obra. Benvingudes, benvinguts, supercontents que ens acompanyeu avui.
1: Bueno, nosaltres supercontents d'estar aquí, la veritat, i de que hagis dit tan bé el meu cognom
2: a
1: la primera.
2: Sí, no acostuma a passar,
1: eh? No.
0: Bueno, doncs me n'alegro que estigueu bé. Aleshores, vull saber, jo, el tio que odiava els musicals, has desat una pandèmia musical, és així?
1: Sí.
0: Que afecta tothom, menys en Pol. És correcte?
1: És correcte,
0: i
1: sí.
0: I tota la responsabilitat de tot el que es solucioni recau sobre ell.
1: Sobre ell, sobre el tio que odiava els musicals. Oh. Ell serà el que ens haurà de salvar d'aquesta pandèmia.
0: Aleshores, quants dies us hi podrem trobar i on podem aconseguir les entrades,
1: doncs,
0: per exemple?
1: Mira, comencem el 12 de novembre, de fet. El 12 de novembre, al Teatre Gaudí. De moment estarem un parell de setmanes i si voleu venir a l'estrena, doncs tenim unes entrades per un Verkami meravellós.
0: Sí.
1: Que venem allà a les entrades especials, específiques per l'estrena, que nosaltres ens feu un favor molt gran si les compreu per aquí.
0: Ara que parles del Verkami, ja heu passat gairebé el 55% de la recaudació.
1: Sí.
0: O ja heu passat, ara no estic al dia d'avui. Sí, no sé si hi ha hagut modificacions.
1: Em pilles, no em matiré.
0: Però més o menys, no?
1: Sí,
0: I tot això va directe per poder estrenar.
1: Efectivament.
0: Quines recompenses es donen? Per exemple, per poder animar els nostres oients a que us ajudin amb el Verkami.
1: Jo crec que la recompensa més guai que tenim són les entrades per l'estrena, que vulguis que no. L'estrena serà exclusivament per les persones que hagin participat a Verkami.
0: Mm.
1: És una recompensa molt xula, però tenim altres recompenses molt guais, oi que sí?
3: Una... Bueno, sí,
1: va, Xavi. Li he fet una emboscada, el Xavi, aquí.
4: Això m'ho fa a mi, la Sílvia, Xavi, també moltes vegades. Tranquil·la.
3: Sí.
0: A veure, Sebastià.
2: Tenim moltes coses. Tenim
0: des de
2: les típiques coses de merchandising, samarretes, clauers i tot, que molt xulos. Ens ho ha fet una noia que es diu Rocío Reimbart,
1: que és una dissenyadora increïble.
2: Que és que ens ha fet el cartell, sí. I després tenim altres més originals, perquè l'espectacle Bolisa no és original, és curiós, un tio que odia els musicals al musical, i volíem fer unes recompenses que estiguessin al dia. I són com, per exemple, pots actuar, tu pots sortir a l'obra.
1: Sí, la recompensa que és fer un cameo a l'obra.
3: Però això és una recompensa o un càstig?
1: No, és una recompensa.
3: No? Sí?
1: Bueno, per nosaltres igual és un càsting.
3: Depèn de qui surti, cuidado.
0: Sí.
1: No, tenim un problema mental, vull dir.
2: Sí, no,
1: perquè les recompenses que oferim...
3: Però això està bé, aquest punt de bogeria ens agrada, eh? Clar que sí.
2: Tenim una altra, que aquesta és encara pitjor,
1: sí.
2: Que seria que algú del públic escull què fem aquell dia.
1: Ens pot
2: voleu
1: torturar.
3: Però de veritat, esteu sí, preparats sí, per això, sí. Per aquesta improvisació?
1: Home, sí.
3: Mare meva.
1: Estem preparats, també diré que tenim uns límits. O
3: sigui, vale.
1: no ens despullarem, no farem...
3: Això guanya.
1: Això era l'Easy, això era l'espectacle interior de les viatges, en aquest no.
0: Sí, sí, jo el vaig veure i vaig quedar un... Ui, ai, això no ho sabia, veus?
1: No, aquí
0: hi ha altres
1: l'únic
0: coses.
1: L'únic spoiler que us faré és que tothom està vestit tot el rato.
0: Va, perfecte. Ah, ens agrada, també, ens agrada.
3: Vaig als festivalis.
1: Però excepte això...
3: Però estan molt bé aquests premis, eh?
0: Clar.
3: Amb aquestes recompenses, jolín.
1: Sí, tenim una recompensa que és el cartell, en el cartell surten un noi i una noia fugint dels alienígenes que es persegueixen.
3: Correcte.
1: Doncs una de les recompenses que tenim és que les dues figures que surtin al cartell, la Rocío, la nostra dissenyadora, les redibuixa amb la teva cara, amb la teva.
3: Però quina passada, us heu currat molt, no?
0: Sí.
3: Però molt.
0: Moltíssim,
3: molt.
0: A mi m'encanten aquestes recompenses.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no sé si és spoiler o no, o si es pot saber.
3: Spoilers no, eh?
0: No, jo pregunto, eh? Al final, li acaben agradant els musicals, el tio que no li agradaven els musicals?
1: Home, jo crec que això és l'spoiler més gros.
3: Home, com fas aquestes preguntes?
0: Perdona, jo...
1: Intenta-ho,
3: a veure si ens donen l'exclusiva aquí a Ràdio Molins.
1: L'interès periodístic està molt bé, però ho haurem de venir a veure.
3: Si no, també en el WhatsApp del programa, de nou, tots els nostres i les nostres oients ens poden escriure per fer-los-hi les preguntes que desitgin. Sílvia, quin és el número del programa?
0: El 691-438-847, 691-438-847. Perquè, a veure, una cosa, el gènere musical, de forma general, o agrada o no agrada.
3: Sí, és una mica... O t'agrada molt
0: sí,
3: o t'agrada gens,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, aleshores... la meva pregunta és, si algú que no li agrada els musicals que ve perquè, mira, perquè s'ha il·luminat, li acabaran agradant el gènere musical? O sigui, igual que el tio que no li agrada els musicals, se sentirà identificat amb aquesta persona, amb en Pol?
1: Jo crec que sí,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Sí?
2: Sí. A més que...
5: per ser fidels a un bon espectacle d'humor absurd, també en el mateix musical se n'han fot dels gèneres musicals diferents o inclús de a la catalana, diríem, sí. No? Perquè l'adaptació que han pogut fer els traductors és adaptadíssim a enfotre-se'n de tant els que ens agraden els musicals com els que no. D'alguna manera.
1: Sí, hi ha referències, per exemple, al musical original, que fan referències doncs, a Hamilton o a West Side Story, com als grans musicals clàssics americans, que nosaltres pues, els hem donat una volta, sí. I allò que és una referència a Hamilton, que és un musical que aquí a Catalunya no el coneix ni la meva àvia, no coneix ningú.
0: Ningú a l'hora de sopar.
1: La referència la fem a Maricel, que és com el nostre gran musical propi.
3: I tant, sí, certament.
1: I així la gent, doncs,
0: clar, això ve d'un musical que ja s'ha fet posteriorment. Què és més difícil, adaptar un musical que ja s'ha fet o fer un de nou? Què penseu? Home, a veure.
2: Fer un de nou és moltíssima feina, no és comparable, però adaptar un musical costa. Perquè
0: molt.
2: Hi ha musicals que aquest, per exemple, té masses referències. Té moltíssimes referències musicals dins de les cançons, dins del text, i poder-ho canviar tot, adaptar-ho tot aquí, realment... a veure, alguna referència hem perdut pel camí. També n'hem posat de noves nosaltres.
5: Exacte.
2: Vull dir, ens quedem un Home, bon resultat.
1: Jo estic molt orgullosa de la feina que hem fet. Perquè ens ho hem currat. Vull dir, hem estat molt de temps, moltes setmanes, molts mesos donant-li voltes al text perquè quedés bé. Perquè tot, també li hem donat una volta a tot i en lloc de passar a un poble americà, doncs passa a Catalunya.
0: A Catalunya,
1: i
0: no?
1: Els noms, sí, dels personatges també ens han donat permís per canviar-los des de la productora original, i en lloc de dir-se Ted, doncs es diu Tony, i en lloc de dir-se Bill, doncs es diu
0: molt
1: Guillem.
0: Molt més proper, no?
1: Clar, i això és, sí, una manera també de que la gent,
3: home, tant,
1: d'una
3: que
1: manera inconscient, t'identifiques molt més amb un Guillem que amb,
3: sí,
1: un,
3: sí,
1: Bill.
0: I tant, i tant.
3: Totalment.
0: Algú se sentirà identificat amb els Pols, no?
3: I aleshores ara, segur. Alhora, ara parlàveu, no?, de traduir i adaptar totes aquestes cançons, no?, de l'anglès al català. Clar, no és només traduir les lletres, sinó també és encaixar els ritmes, els accents, no? Què heu hagut de sacrificar més, Sebastià, si has hagut de sacrificar alguna cosa? El significat, la rima o el ritme?
2: Jo crec que el que més hem canviat ha sigut el significat, al final del dia. No tant... és això, l'hem viscut molt, el significat, hem volgut valorar-lo molt, però hi ha bromes que no es poden adaptar. I això sí que... hem hagut de crear-ne de noves o fer... bueno, busques qualsevol cosa, perquè si no, és que realment ja ara em ve al cap un cas molt tonto, que és basat en una joguina que aquí no es porta gaire, que és una Ride It, Bop It, tens com una joguina que has de fer-li
0: el
2: coses.
0: Bop It, no?
2: El Bop It,
0: sí, sí.
2: Clar, però són unes joguines que són en frases angleses,
0: clar,
2: i surten dins d'una cançó i dius, això com ho hem,
3: clar,
2: de fer?
3: Com ho
0: clar, és molt difícil, perquè...
1: li dones una volta. Sí. Aleshores, busques el mateix concepte, és a dir, si aquí estan buscant un concepte d'una joguina clàssica, doncs li busques el concepte a una joguina clàssica
0: d'aquí, no?
1: D'aquí. Aleshores, conceptualment és el mateix, però la traducció literal no la pots fer, perquè si en anglès diuen it's raining cats and dogs, tu no pots dir estan plovent gats i gossos, perquè clar, perquè no té cap sentit. Els dos d'aquí
3: són
1: llams i trons i
0: bots i barrals,
1: estàs dient,
0: no?
1: Bots, sí, i barrals, estàs dient algo diferent literalment, perquè no, sí, dius exactament el mateix, però estàs dient el mateix, al cap i a la fi, que és el que ens interessa, que és dir plou molt.
2: I sí que adaptar a l'anglès té una dificultat, que és que tot són paraules monosil·làbiques.
0: Ai, sí.
2: De manera que ells ho fan tot quadra perfectament amb la música, quan ho vols fer el català tots són accents creuats. Tot.
3: Mare meva.
0: És molt difícil, eh? Igual que també portar aquest musical al Teatre Gaudí, deu ser molt diferent de la posada en escena d'un teatre convencional. Recordem als nostres oients que el Teatre Gaudí és un 360, un quatre vents, sí, un quatre bandes. Clar, ha de ser molt difícil fer un espectacle adaptat a això, no?
1: És difícil, però també és molt guai. O sigui, jo com a directora ho visc des d'una altra banda, però com a actor hi ha alguna cosa del fet que t'estiguin veient tota l'estona de tot arreu que t'obliga a estar present tota l'estona. No et pots girar a tossir,
0: clar,
1: perquè no hi ha lloc on puguis tossir. Si has de tossir, ho has d'integrar amb el personatge i no passa res, et veuen tossir, està bé. Però hi ha una cosa com que et manté molt més actiu. I també,
0: no?,
1: la Clara Casals, que és la coreògrafa, s'està fent un curro,
0: home,
1: meravellós.
0: Un curro 360,
1: Un curro 360.
3: Total.
1: Actriu 360 total.
3: Clar,
1: curro,
3: tu, Marina, és que fas de tot, una mica, no? Directora, productora, traductora, jo dic com tres barrets, quasi,
1: sí, sí,
3: no?
1: Té.
5: És 360, la Marina.
3: Sí, també, també és 360. Clar, quina d'aquestes tres funcions t'ha costat més?
1: Jo crec que, per mi, per com jo sóc, la productora, amb molta diferència.
3: Molta feina, la producció.
1: És molta feina. Produir un musical és molta feina, som un equip petitó, i I hi ha algú també que la part més artística, doncs estic com més acostumada, és la... Jo vinc de ser actriu, amb la qual cosa estic més acostumada a aquest ritme, però la part de producció que necessito asseure damunt d'un ordinador i posar-me a fer Excels,
0: ai,
1: de cop és com...
3: Ai, els
1: Excels, no! És un infern, això sí que és... La tia que odiava els Excels,
0: exacte.
1: Soc jo.
0: Sí.
3: I per què heu triat aquest musical a l'hora de fer l'adaptació i no un altre? Què és el que us ha motivat?
1: A veure, nosaltres amb Starkid...
3: El Xavi està
1: convidat
3: a pedra.
1: Bueno,
3: el Xavi, com que s'està parlant... Sebastià ens cantaran, no?
5: Sí, oh, sí, però com que ara s'està parlant de la creació i la producció, dic jo, com que sóc intèrpret, dic, us podria parlar dels assajos, per exemple, que hem dit la coreògrafa, la Clara, doncs sí que és veritat que els assajos, des del primer assaig ja s'està tenint en compte la grada A, B, C i D.
0: Clar.
5: És a dir, el que diu la Marina. Doncs vinga, fem vídeos dels assajos de coreo. Doncs us farem un vídeo des de la cara, el que seria la grada A, la grada B, la grada, saps? I tots hem de tenir molt, molt, molt al cap això, de no despistar-nos, de tenir present les quatre cares. No podem, això que deia la Marina, no tenir en compte una cara. No. Has de... Bueno, com si visquessis, com si estiguéssim fent-ho al carrer, realment. És tenir en compte tot el teu voltant.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, això la...
5: Marina, sí, què deies?
0: Ara no me'n recordo.
1: Jo perdo el fil, també. Ara.
0: Què
1: dèiem?
0: Per què aquest musical?
3: Sí, que per què l'hem escollit. Sí, que ens hem quedat escoltant això a la sisada. Clar, jo és que estava pensant,
0: és
3: veritat.
0: Jo també estava pensant, perquè la vida real, clar, si tu...
5: Clar, la vida real...
3: Si jo vaig anar al teatre i de cop i volta només canten, diguéssim, com per un cantó, jo què, saps? I estava pensant, com us moveu dins de la sereneu, com rotant?
1: Per sort, també, aquest musical són 8 actors.
3: Aleshores,
1: i és un musical com bastant coral, que pocs moments hi ha que hi hagi una única persona en escena, que sempre hi ha al mínim 2-3 persones interactuant, amb la qual cosa, doncs, si estem tenint una conversa, doncs jo miro cap a la grada A, tu mires cap a la grada B, i amb això, doncs, n'hi ha un que a mi em veu l'esquena,
3: sí,
1: però tu et veu la cara,
3: sí.
1: I els altres, doncs, que et veuen de perfil. Bueno,
0: clar, diré una cosa, jo he estat en el Teatre Gaudí també veient un espectacle. Hi ha un espectacle que l'he vist 2 vegades i em vaig posar en diferents grades.
3: Ah,
0: i
3: ben
0: sí que
3: fet,
0: és veritat que
3: es
0: veia...
3: la perspectiva diferent.
0: Sí, es veia molt
3: doncs
0: diferent.
3: Això també és una bona proposta perquè la gent hi vagi més d'un dia per veure més cosetes.
1: Que repeteixin,
0: sí. Poden fer primer una compra per Albert Camí i després poden tornar a comprar-les a través del Teatre Gaudí.
5: Hi ha una pàgina del Teatre Gaudí o qualsevol plataforma que segurament el mateix teatre ja s'encarrega.
0: Exacte.
3: I aleshores us preguntem això, que per què heu escollit vosaltres aquest musical i no un altre, no? A l'hora d'adaptar-la, que és el que us ha motivat, el que us ha captivat segurament d'aquest musical.
1: Nosaltres amb Starkid, que és la companyia original que ha produït aquest espectacle a Estats Units, ja fa molts anys que hi tenim una relació, diguem-ne. Fa 10 anys vam portar a Barcelona també una adaptació d'un altre musical seu, que es diu Harry Potter Musical, que és una paròdia de les històries de Harry Potter, que aquí es deia un musical innominable, i vam estar al Teatre Neu 10 mesos fent-lo. I sempre hem sigut molt fans de Starkid. Vull dir, nosaltres ens hem conegut arrel d'això. I amb l'Alba Grau, que és una altra de les productores, actrius i traductora, també té 55 barrets posats al cap. Nosaltres ja vam fer juntes aquell musical i ara just feia els 10 anys i va haver també un punt de... I si sí, ens enredem a fer un Starkid una altra vegada? Per què no?
0: Què pot sortir malament,
1: què pot sortir malament?
3: Però a mi m'encanta quan un té una idea i després la resta l'agafa, i diu, pues sí, per què no?
1: Vinga, l'Alba és la de les idees boges que ens tira.
2: L'equip que tenim és superxulo.
1: És
2: realment que tothom s'hagi unit amb aquest percal, realment no...
1: Jo
2: encara no m'ho crec.
3: I heu tingut algun moment de dir...
0: Jo estava a preguntar el mateix.
3: De no, abandonem, o sigui, abortamos misión. Això és una bogeria massa gran o no?
1: En veu alta, no.
3: Amb el coixí de casa ja és una altra cosa, no?
1: De casa, quan em va trucar l'Albi, em va dir, escolta, vols dirigir això? I va ser com, vinga, va, sí, a tope, som-hi! I anar-me'n a dormir i dir, igual se'ns han estat a la olla una mica. Però després dir, no, què, vinga, va, a tope.
5: No, la veritat és que, a més d'intèrprets, s'han llançat a la piscina tots els que, pràcticament, sí, tots els que la mateixa productora, la directora, van comptar amb ells, no? Ostres, si li diem a aquesta persona, aquest actor, aquesta actriu,
0: i tots van dir que sí.
3: Oh, això és meravellós, també, poder comptar amb l'equip que tu vols.
1: L'equip que tenim és increïble.
3: Home, això ho fa tot, la veritat. Sí. Us heu rigut molt fent els assajos o què?
5: Seguim rient. És que, la veritat és que, inclús amb les cançons, jo, per exemple, el meu personatge canta més que no pas actuar, ja sabreu el per què. perquè tot té un significat.
0: Intriga.
5: I és que inclús les mateixes que aquí jo des del principi els vaig dir als traductors i a la productora, dic, ostres, està molt ben feta aquesta traducció, perquè és que és molt divertit com defineix, com canten les cançons, tot el que explica.
3: Però temps, Xavi, a l'estrena o als dies següents patir un atac de riure mentre fas l'obra o no?
5: Crec que estem aprofitant ara tots els assajos que tenim per intentar explotar tots aquests de riure molt, d'explotar tots aquests riures per tenir-ho controlat el dia de l'estrena, perquè n'hi ha per riure, eh?
0: Sí, que ens riurem molt, no?
5: Jo crec que sí.
2: Pensa que si hi ha un assaig que dura 4 hores, la tercera, o sigui, quan arribem a l'hora 3,
1: ja no hi som.
2: Hem de tenir com 10 minuts seguits de no podem més per poder-nos tornar a posar, perquè si no... Sí.
0: L'obra quant dura?
1: Una hora 45.
0: Molt bé.
3: És una bona durada.
0: Una hora 45 de riures, no?
1: Una hora 45 de no parar de riure.
5: M'ha agradat espero, perquè els riures no poden allargar la cosa.
1: Encara estem una mica al principi del procés d'assajos, encara no hem arribat a fer un passe sencer, però durarà sobre l'hora 45.
3: Aproximadament. I vosaltres, quin és el musical que més odieu? Si és que no dieu algun.
1: Quina pregunta. Sí, ara què? Ara
0: us hem pillat una miqueta,
1: no? Amb tots els meus companys de professió, no?
5: És que per defecte, jo crec que els que estem aquí, jo crec que per defecte cap de nosaltres odia els musicals.
2: Sí, el que es diu odiar, jo crec que no ho diu.
5: Jo crec que no els hi diem.
3: Els que us agrada menys, l'últim de la classificació.
1: Jo diré que a mi tots els musicals tipus jukebox no m'agraden en general, ho sento.
3: No passa res, també
1: també
3: són gustos, no passa res, no vol dir que ho facin malament, simplement
1: vol dir
0: que no gaudeixo tant,
1: el format jukebox en general em tira una mica enrere, perquè sempre hi ha alguna de la història que em xirria, perquè moltes vegades han de fer unes piruetes mentals per trobar un guió que tingui sentit per lligar cançons de Queen, que de cop t'han de lligar We Will Rock You amb Bicycle, amb Bohemian Rhapsody, que fas com, no hi ha manera de lligar-ho això, vull dir, no hi ha un guió coherent que pugui lligar-ho, i els actors són meravellosos, les músiques són increïbles, però clar, el guió és tan raro que a mi em...
3: Vinga, però en Xavi i Sebastià us heu de mullar també,
5: Jo, mira, t'ho diré clarament. Jo crec que els clàssics, per exemple, els que, més que clàssics, els històrics. Per exemple, El Médico, El Fantasma de l'Òpera, que si us plau no em mateu, però...
3: Aquí no matem a ningú, crec que tothom és benvingut.
5: Jo necessito algú més dinàmic, més còmic, d'alguna manera, més... Sí, però això, sincerament, ho trobo un tostón.
3: No passa res,
5: sisplau.
0: A veure, hi ha gent que li agrada anar al teatre i també s'adorm al teatre, vull dir que tot pot passar.
3: Jo
0: m'he dormit al teatre i m'encanta el teatre, o sigui que...
1: No. I a mi, mentre no treguin el mòbil...
3: Això ho hem parlat avui a la reflexió del programa,
1: Les ganes de matar, quan tu com a actor veus una cara il·luminada per un espai i veus un senyor veient el futbol, tens ganes d'escanyar algú.
3: Sí, o quan escoltes el mòbil, no?, que dius, sisplau, silenci, per favor, per què no la pagues? Sebastià, toca, no ens hem oblidat de tu.
2: Vull dir, és que a mi realment he de dir que m'agraden molt els musicals, a veure, que em costa trobar-ne, però sí que he trobat, clar, si veus molts musicals, molt dolents. I hi ha un que em va costar molt no aixecar-me i marxar.
1: Digue-ho,
3: que lo cuente. Aquest serà el titular d'avui.
2: No, era fa temps, no recordo ni com es deia. Era un de Van Gogh que vam fer a Barcelona.
3: Van Gogh?
2: Sí, però hi ha hagut diversos musicals de Van Gogh, però en van fer un que terrible, de bo que volia marxar, sonava fatal, estava molt mal
3: harmonit.
2: El so,
3: no?
2: El so era molt dolent, i va ser com, que complicat. Vam marxar, quan va acabar.
3: Però els vas tirar tomàquets o no?
2: No, ens donaven pipes a la sortida.
3: Mira,
2: com és el primer dia, ens donaven pipes, i jo surto, obro la bossa de pipes, començo a menjar, les pipes estaven dolentes.
3: Tot mal.
5: Que curiós, això de les pipes. No, no
2: Déu és regre a mi.
5: Les cançons haurien d'haver sigut de L'Oreja de Van Gogh, que llavors sí que hauria estat un èxit.
3: Nois, hem d'anar acabant ja el programa. Estarem aquí tota una vida amb vosaltres, però ens agradaria que ens cantéssiu una miqueta abans. O sigui, aquest jo crec que és el millor reclam, perquè algú en l'últim, en tots aquests dies que encara queden,
0: de Verkami,
3: que col·laborin.
0: Queden uns 20 dies, no? Més o menys, aproximadament.
3: Què cantareu? És alguna cosa del musical, no?
1: No t'imagines.
3: Seria boníssim, m'encantaria.
5: De fet, jo us cantaré un trosset d'una cançó del meu personatge, del Roc.
3: Vinga.
5: I, justament, si us hi fixeu, ja hi haurà algunes frases divertides. Com les que us deia abans.
1: Jo diré unes rèpliques del
5: Això, si us plau, vinga,
1: però que no faig jo, no patiu.
3: Perfecte, doncs vinga, va. Som tot oïdes.

0: digues tan fort, deixa'm anar i t'estimaré.
1: Ai, Roc, jo també t'estimo, però és que no et puc deixar anar.
0: Estefi, princesa, nineta dels meus ulls, no confies en mi?
1: Home, doncs la veritat és que no.
0: Nena, l'he liat, liat amb tu. Tot l'alcohol i les noies...

0: Mare meva.
1: Oh, Déu meu, m'he equivocat.
2: És
0: que això no se n'ha adonat ningú,
3: és que,
0: eh?
3: Un moment, hem fet...
2: Fantàstic.
3: Hem fet només un assaig d'això. Sí,
0: que no se n'ha adonat ningú. Si ha estat fantàstic, i aquí en directe, sense autotune, sense res. M'encanta, veu, en natural.
2: M'encanta. Són un marit i una muller que estan passant un mal moment.
0: Mare meva, bé, doncs, amb molta pena, eh? Hem de tancar ja el programa. Moltíssimes gràcies per venir, a la Mara, a la Marina, al Sebastià, al Xavi. Us vindrem a veure segur. Tothom pot col·laborar en l'Albercami. I a tots, doncs, us esperem la setmana vinent aquí a Ràdio Molins. Moltes gràcies. Fins dijous vinent.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Esquerra Republicana ha avançat el debat de les ordenances fiscals que hi haurà la setmana que ve al ple. El govern proposa un increment del 2,5% dels impostos i taxes per l'any que ve, un tema que anirem desgranant els propers dies. També parlem de la colla castellera de la Vila, perquè els matussers han fet castells de sis aquest cap de setmana a la Festa Major de Sarrià. I d'alta baix, que torna amb un concert aquest proper diumenge a la tarda amb Alba Careta Group, que presenten el seu nou àlbum. També parlem de la nova fira Molins Viu Bé, fira de salut, benestar i cura, que es durà a terme aquest dissabte durant tot el dia a la plaça 1 d'octubre. I en esports actualitzem la informació del Molins Rei Club de Futbol. El cap de setmana passat el primer equip no va tenir jornada de Lliga perquè es va suspendre per la pluja. Aquest cap de setmana ja ha tornat, ha jugat i ha guanyat per golejada. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 13 d'octubre. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. Ara tenim 23 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio, temperatures molt més suals, inclús molt més altes, que les que teníem a finals de la setmana passada. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica el temps que ha de fer i si hem de tornar a tenir fresca properament. Ens ho concreta ara mateix. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica marcada per la tranquil·litat, tot i que amb núvols, i aquests núvols estones deixaran passar el sol, estones seran una mica més gruixuts, i no descartem que aquesta tarda puguin ser prou importants com per arribar a donar algun plogim de caràcter feble. La probabilitat és baixa, tinguem-la en compte, però vaja, en principi podria arribar a ploure. Les temperatures, doncs, màximes altes, superiors a les normals, al voltant dels 25-26 graus a bona part de la comarca. Per tant, doncs, són temperatures entre 3 i 4 graus superiors a les que caldria esperar per aquesta època de l'any. La previsió per demà ens anuncia més del mateix. Sol, la presència d'alguns núvols, boires matinals cap a l'interior de la comarca del Baix Llobregat, que anirien desapareixent ràpidament, i aquestes temperatures que d'augment es mantindran estables. A finals de setmana poden arribar canvis més importants, però d'augment uns quants dies de tranquil·litat meteorològica.
0: Gràcies, Jordi. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts, 13 d'octubre. La farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: El govern proposarà un increment del 2,5% dels impostos i taxes. Segons ha avançat avui la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Espona, el govern ha passat a l'oposició la proposta d'ordenances fiscals 2027 que s'hauria d'aprovar en un ple de la setmana que ve, el dijous 22 d'agost. Des d'Esquerra es mostren satisfets perquè l'increment està per sota de l'IPC i perquè no es congelen les taxes i impostos amb finalitats electoralistes. Marta Espona és portaveu d'Esquerra Republicana.
1: Ens satisfà, en tot cas, que no s'hagi repetit la decisió que s'ha fet en altres mandats, que és, doncs, al final d'un mandat posar els impostos a zero i després, doncs, haver de fer una puja molt més considerable. Creiem que si malauradament els impostos s'han de pujar perquè tot s'ha encarit, doncs creiem que s'ha de fer d'acord amb aquesta puja que es produeixi. El càlcul que s'ha fet de l'IPC és un 3,5, però, doncs, la majoria de taxes estan calculades sobre un augment d'un 2,5.
0: Demà hi ha una reunió entre el govern i els partits de l'oposició per ampliar tota la informació de les ordenances fiscals i tenir més concreció sobre totes les figures impositives i els preus públics. I més enllà dels números i d'aquest tema al voltant del ple, tema que anirem desgranant dia a dia, en parlarem els propers dies, fins al dijous que ve, que hi ha aquest ple extraordinari per presentar i aprovar les ordenances fiscals. També hi ha aquest dijous un acte d'homenatge o de commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys aquest dijous 15 d'octubre. Primer hi ha l'acte institucional de l'Ajuntament a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys, ofrena floral i actuació musical, i després Esquerra Republicana a les 8 del vespre en aquest mateix racó d'aquest espai dedicat a Lluís Companys. Esquerra farà el seu particular homenatge a aquest 86è aniversari de l'afusellament del president Companys.
2: Molins de Rei al dia.
0: Els matussers fan castells de sis a Sarrià. Han participat a la diada de la Festa Major del barri amb els castellers de Barcelona, que van fer castells de 8, i els de Sarrià, que van fer castells de 7. Els de Molins de Rei van fer l'actuació que tenien prevista i estan satisfets pels bons resultats. Salva Prat és president de la Colla Castellera.
3: Nosaltres, doncs bé, no érem molta gent, però sí que vam poder fer tots els castells que portàvem. Tots molt bé, molt estables, molt macos, ens van dir fins i tot gent d'altres colles, ben fet. Com a castell important vam portar la Torre de Sis, que l'hem fet 4 o 5 vegades aquest any, però bueno, que és un castell una mica complicat, perquè tècnicament és més complicat, doncs bueno, la vam poder portar sense massa problemes i potser és la millor de les torres que hem portat aquest any. I res, i la resta de l'actuació doncs vam fer un 3 i un 4 de 6. Això, doncs tot molt bé, tot molt estable.
0: Aquesta setmana faran els assajos habituals, demà dimecres i el divendres a la Federació Obrera. I la propera actuació serà durant la trobada de colles del Baix Llobregat el dissabte 24 d'octubre. I aquest cap de setmana, diumenge, Daltabaix torna amb el cicle de música. Vam fer el primer concert de la temporada a l'aire lliure, al pati de Can Ametller, concert de festa major amb molt bona assistència de públic, i ara tornen al cicle habitual de concerts a la Trasca Etrusca, diumenges a la tarda. En aquest cas, el grup és Alba Careta, que presenten el seu últim àlbum, que combina composicions pròpies amb versions de la nova cançó en clau de jazz. El concert és diumenge a la tarda. Quim Vinyes, de Daltabaix, ens ha parlat d'Alba Careta i de la seva formació.
4: Ens veiem el seu grup, que és líder ella, que és trompetista i cantant. Llavors sempre va acompanyada amb el Lucas Martínez, que és saxofonista, en Roger Santacana, pianista, el Josep Campís i contrabaix, i en Jordi Pallarès a la bateria, que és un acompanyament de luxe, la veritat. Ella sempre té aquesta música doncs, molt connectada amb la terra, sempre ha inclòs versions de la nova cançó, com que canta doncs, a part de la trompeta, doncs, versions de cançons que per ella doncs, des de la infància han sonat com el seu entorn familiar o de la nova cançó, etc. Llavors és un jazz com molt connectat amb la terra i molt personal i molt, molt íntim.
0: Doncs el que escolteu, aquest últim àlbum, Panical, que es titula d'Alba Careta Group, els podreu escoltar en directe aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda a la Trasca Etrusca. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros, la podeu comprar al web de Daltabaix i, si no, a la taquilla, si en queden el mateix diumenge, 16 euros. I també parlem avui d'una nova fira, Molins Viu Bé. És aquest títol d'aquesta primera fira de salut, benestar i cura que s'organitza des de Molins Comerç i l'Ajuntament de la Vila. Una fira que serà a terme dissabte durant tot el dia a la plaça 1 d'octubre. Hi haurà exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, una taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives. En total hi participaran 8 establiments de la vila que es dediquen al benestar físic o emocional, que seran doncs les protagonistes d'aquesta nova fira que s'ha creat. Helena Artacho, de Molins Comerç, explica la intenció que tenen a l'hora d'organitzar aquesta fira Molins Viu Bé.
5: L'Associació de Molins Comerç sempre hem fet activitats i accions molt orientades a producte, però és veritat que teníem una mica oblidats tot el tema dels serveis. I un dels serveis que més s'està potenciant i més demanda té és el sector de la salut. Cada vegada doncs, veiem més la necessitat, inclús en salut mental, salut física, benestar, no? I a més hi ha molts estigmes amb aquest tema. Llavors vam estar parlant i vam estar pensant que potser era una bona opció, ara que s'estaven incorporant doncs, nous comerços del món de la salut a Molins de Rei, vam decidir doncs, intentar muntar entre tots un espai de divulgació i també d'exhibició de totes aquelles ofertes que tenen els comerços locals.
0: Aquest proper dissabte, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça 1 d'octubre, Molins Viu Bé, fira de salut, benestar i cura, amb 8 establiments participants durant tot el dia, com dèiem, a la plaça de 1 d'octubre. En esports avui destaquem la victòria del primer equip del Molins Rei Club de Futbol a l'última jornada de Lliga disputada aquest passat cap de setmana. Era la quarta jornada de la Lliga de Segona Catalana. Van jugar a casa al camp de futbol Josep Reich contra el sector montserratina, que és un equip de Viladecans. Els de Molins de Rei han guanyat 3-0. Un partit controlat pel Molins en tot moment. A la primera part van tenir moltes oportunitats i van marcar 2 gols. I a la segona part van continuar amb la mateixa tònica i van aconseguir un gol més. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
6: Amb aquest resultat, el Molins de Rei es situa en 5a posició i encara ha de jugar un partit que es va suspendre pel temporal de la setmana passada. La propera jornada, aquest dissabte, juguem a Gironella a les 4:30 i el dijous que ve, dia 22, recuperem el partit aplaçat davant el Corbera al seu camp. En aquests moments, l'equip es troba en un moment de joc i de resultats molt bons, on té 6 punts de 9 possibles, amb 7 gols a favor i només 2 en contra.
0: El proper partit serà fora el dissabte que ve al camp del Gironella, que és tercer. Jugaran a 4:45 de la tarda el dissabte. Ara el Molins, el primer equip, és 5è de la Lliga, a només un punt dels equips que té per sobre, en un inici de Lliga molt ajustat a la part alta de la classificació.

Fem un repàs de l'agenda d'activitats amb força propostes pels propers dies, sobretot el cap de setmana, diumenge. Per exemple, hi ha el dia del soci de la grupa. A partir de les 12 hi haurà sardanes amb la Copla Marinada. A 3:15, lliurament d'insígnies. A les 3, dinar popular amb fideuada. I a 4:15, concert a càrrec de Pollets. Els tiquets del dinar valen 10 euros, amb la fideuà i la beguda inclosa. Els punts de venda són la mateixa grupa, l'Estanc Margarit i la llibreria Barba. La celebració del Dia dels Socis durà a terme al local de la grupa, al carrer Rafael Casanova, número 2628. Per altra banda, també destacar, de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, sapigueu que ja estan exposades les llistes al cens electoral. Fins al dia 19 d'octubre, per tant, fins dilluns que ve, podeu consultar les llistes, ho podeu fer de forma telemàtica o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que obre de dilluns a divendres als matins i dimarts i dijous també a les tardes. Per consultar-les us heu d'identificar amb un document amb la vostra fotografia, com el DNI, el passaport o el permís de conduir. I durant aquest període, fins dilluns que ve, podeu consultar aquestes llistes. Si no hi consteu o hi consteu amb dades incorrectes, haureu de presentar reclamacions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana abans, però, de dilluns que ve, dia 19 d'octubre. I també altres propostes de l'agenda, doncs, dins dels actes de la setmana del mes de la gent gran. De fet, a motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, l'Ajuntament programa per avui a 6:45 al Casal d'Avis 1 de maig un concert de la Coral Cordona. Demà dimecres hi haurà una xerrada sobre psicoeducació, sobre l'Alzheimer, i el dijous també un taller de memòria a la biblioteca al matí. Els actes continuaran fins a finals de mes. El Mercat Municipal, que està fent una campanya aquest últim trimestre de l'any per dinamitzar el comerç. La campanya és un mercat dijous, implica que diversos dijous d'aquest mes d'octubre, de novembre i de desembre hi haurà activitats, com per exemple la d'aquest proper dijous, Tardeo Ochentero, amb tapes gratuïtes. Si presenteu un tiquet del mercat de mínim de 10 euros, és un tardeo bastant orientat al públic familiar que es farà dijous a 6:45. També el dijous l'assemblea organitza un acte

presenten aquest espectacle de comèdia, monòlegs i improvisació. El dissabte, 8:45 del vespre. I el diumenge, a les 8 del vespre, l'obra de teatre La Venganza de Don Mendo, aquesta obra de teatre que dirigeix Paco Mir. La podreu veure el diumenge a les 9. I res més per nostre punt i final a l'informatiu d'avui dimarts 13 d'octubre. Tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabo de passar un molt bon dia.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, el Servei de Pacients.

0: Avui entrevistem a la Berna Moreira, presidenta de la nostra associació PICAM. Ella és llicenciada en Història de l'Art. Fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles com Cascarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà de cosmètica, concretament de mascaretes i o tractaments per després de l'estiu. Bon dia, Berna. Encantades de tenir-te de nou aquí amb nosaltres.
1: Bon dia a totes, a les nostres voluntàries tan maques.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: I a l'audiència.
0: Exacte, exacte. Aviam, per què és vital revisar els ingredients dels nostres productes després de l'estiu?
1: Mira, de l'estiu suposa que la pell està bastant estressada donada la calor. Aquest estiu ha estat mortal, hem passat moltíssima calor.
0: I tant.
1: Això vol dir que, què té la pell? S'ha dilatat molt, ha suat molt, després, quan ja no estem en tractament, també els supervivents o els que recent han acabat, doncs han anat a piscines, els residus del cloro, que també...
0: També.
1: I després la sal del mar, aquells que han anat a la platja... Tot això fa que en moltes ocasions la pell, doncs, després de l'estiu estigui estressada, i amb el canvi a la tardor poden aparèixer eczemes, eritemes, escamació, la pell la notem a vegades molt més seca, i cap a la tardor ja anem a aquests canvis de temperatura que a vegades són molt, molt dràstics, o sigui, al matí te fa fresca o la temperatura és baixa,
0: sí.
1: I a més quan ja vas entrant més cap a la tardor, i en canvi al migdia igual ens posem a 25 graus o 26 i hem d'anar amb màniga curta, no? Mentre que al matí hem hagut quasi bé de sortir amb abric. Tot això fa que també la pell noti tots aquests canvis i puguin sortir, doncs, això, irritacions i a vegades vermellós,
0: Sí.
1: I hi ha una part a vegades que és molt sensible, com són les parpelles dels ulls,
0: Exacte, sí.
1: Llavors, què cal fer quan acaba l'estiu, ja comença la tardor, com és ara, que ja comença a donar les primeres passes, no? Doncs és important. La primera cosa, revisar els productes que tenim. Els productes de cosmètica. A banda de la data de caducitat...
0: També.
1: Hem de mirar si ha caducat algun, però també hem de mirar quant de temps porten oberts. Perquè, clar, hi ha productes que fa més d'un any que igual els hem obert, sobretot sí, allò és quan et diuen no, aquest producte dura molt, amb una miqueta que te'n posis ja et durarà molt de temps. Però clar, el producte no sols perd la seva eficiència durant el pas del temps, sinó a més que els se contamina. A més, aquestes temperatures tan altes fan que els productes es deteriorin molt, molt més aviat, sobretot si no els hem tingut a la nevera, si no els hem curat...
0: Que no els tenim a la nevera, normalment,
1: A vegades ens els emportem de viatge i pateixen unes alteracions tèrmiques importants,
0: Tens raó. Després
1: tornen cap a casa, a vegades els deixem a casa i que les cases agafen, i els pisos, unes temperatures molt elevades, d'acord? I això fa que els microorganismes deteriorin el producte que hem comprat. Llavors hem de mirar sempre després de l'estiu com estan els productes perquè podrien fer més mal que bé.
0: D'acord? Sí, i posar-los en llocs frescos i secs, no? Llavors serien allò que diuen?
1: Generalment sí.
0: A la nevera no, oi?
1: No, depèn de quin producte sí. Està molt bé si tenim una non-frost, una nevera que sigui d'aire sec, que sigui d'un fred sec, podem posar-los en un recipient a la nevera, per què no?
0: El que sí que és cert, això que dius, te'n vas de viatge i te'ls emportes a la maleta. I és veritat que van canviant de temperatura.
1: Sí, hi ha una
0: altra
1: cosa...
0: Això no ho tenim present, oi?
1: Sí, hi ha una altra cosa important que moltes vegades no tenim present. I és que quan ens hem de posar els productes ens hem de rentar ben bé les mans.
0: També.
1: Perquè els productes els solem agafar amb els dits. I aquí hi ha a vegades un error, perquè el producte, doncs, amb els dits, si no te'ls has rentat bé, els microorganismes que té la nostra pell els vas deixant a la crema. No,
0: les mans s'han de rentar sovint,
1: exacte,
0: sovint, sovint,
1: crema,
0: abans de tot.
1: Els olis.
0: De tot.
1: I després, hi ha que revisar-los. Senzillament hi ha que revisar-los per aquest motiu.
0: D'acord. Com podem, Berna, com podem reparar la sequedat extrema i les irritacions causades pel mar, la piscina i la suor? Com podem reparar-ho?
1: Sí, hi ha dues vies i les dues les hem d'aplicar. Una és el nostre tractament diari, no? La nostra cura diària de la nostra pell, de la pell del cutis i de la pell del cos. I l'altra és alguna mascareta especial. I aquí és on jo avui us he portat dues mascaretes, val? Una mica per reparar la pell, sobretot, o per donar-li una certa frescor, hidratació.
0: Quina mascareta?
1: Ara després t'ho explico. Primer anem a explicar-te el tractament diari, perquè veuràs, l'important, com sempre dic, és els tractaments diaris. Quan dic diari, em vull dir a la constància. Una persona que no calen grans productes, però que es cuidi tant al matí com al vespre diàriament, fa que la pell estigui molt més cuidada que aquella que té uns grans productes i molt cars, però avui me'l poso i demà no me'n recordo. La constància és el que fa realment que la pell aparegui cuidada, lluminosa. I quan acabem ara l'estiu, és important tenir humectants i hidratants, sobretot hidratar la pell. I quins són aquests productes, els que més podem recomanar? Doncs mira, l'àcid hialurònic, sí. El pantenol, que és la vitamina B5, i l'aloe vera, que actuen com... atrauen a l'aigua a l'epidermis i milloren l'elasticitat i suprimeixen aquesta sensació de tirantès i irritació. Ui, que l'aloe vera, com que té tanta aigua, a vegades pot produir l'efecte contrari, perquè dilata molt el que són els corniocits per penetrar, i llavors a vegades fa l'efecte contrari, que s'evapora aigua del cos. Hem de pensar que sempre, quan utilitzem aloe vera, posar-li algun tipus d'oli vegetal o oli macerat, alguna goteta, perquè la capa de la pell és una capa hidrolipídica, o sigui, té aigua, 50% d'aigua i 50% de greix. Si només li posem aigua, a vegades sentim que ens falta la part del greix. No, una pell que li falta també el greix, a vegades s'escama.
0: I sempre netejar-la, no? Al vespre i al dematí, no? També, abans
1: Els altres components diaris que tenim que tenir són els emolients i els lipídics, no? I al maixó tenim la manteca de karité, l'oli de jojoba i uns ceramides, que és el que restableix, doncs, també aquesta part lipídica. Com netejar-la, la pell? Pues, normalment, la rutina del matí és... rentar-la, netejar-la la part facial molt suau i sempre amb un sabonet, si tenim, Sindet, que són aquests que no fan espuma, mal? O bé aigua micel·lar, o també tenim uns altres que són com uns sabons, penso que són oliosos, que també van molt bé.
0: Vale.
1: Depenent ja una miqueta del tipus de pell de cada persona. Quan les netegem, sempre després a toques. Ens les secarem a toques. Després ens posarem la part hidratant i després una part nutritiva. Podem aplicar un sèrum d'àcid hialurònic, sí, per exemple, i després una cremeta més rica en ceramides, com que porten, per exemple, una miqueta d'oli de jojoba o així, a sobre, i després, si convé, la fotoprotecció.
0: Bueno, doncs escolta, jo també et volia preguntar això de la mascareta,
1: Sí.
0: Això, quina mascareta o tractament natural podem fer servir per restaurar la barrera cutània?
1: Sí, les mascaretes que us volia recomanar en són dos, i una és el que se n'en diu la doble mascareta. I direu, què és això de la doble mascareta? Bé, doncs són dues mascaretes. Us hem parlat de que hi ha les mascaretes de... a veure, com que aquest programa és un programa que va dirigit a tothom, però especialment per pacients oncològics, hematològics, o bé que han acabat justament el tractament, hem de pensar que els productes naturals, com ara, anem a posar un exemple, una mascareta d'aguacate, d'avocat català, avocat, perdó,
0: sí.
1: amb unes gotetes d'oli d'oliva, no, en els pacients moltes vegades no els hi pot anar bé, perquè els productes molt naturals, molt com fruites i així, que es poden fer mascaretes, poden portar algun tipus de bacteris, de fongs, tenen unes parts més...
0: Caramba.
1: S'han de rentar molt bé. Llavors podrien afectar una mica la pell del pacient. Llavors, què recomanem? Sempre utilitzar més aviat olis vegetals o olis macerats, com pot ser el de calèndula.
0: Sí, sí.
1: Val? Llavors, amb aquesta part, jo el que us volia comentar és una mascareta que primer ens netejarem sempre bé la cara. I ens la secarem, però la deixarem una miqueta humida. I ens posarem una capeta fina d'aloe vera, d'acord? Agafant tot el que és la front, al voltant dels ulls, la part de les galtones, el collet, tot. Llavors, què posarem a sobre? Farem una barreja de manteca de karité, però estic parlant d'unes culleretes, perquè ens hem de posar a la cara una boleta com si fos un cigronet o un peso.
0: Vale,
1: una més,
0: d'acord. No massa.
1: Llavors, posarem una cullereta de manteca de karité, unes gotetes d'oli de jojoba, que és un ceramida que és molt similar a la pell, a les ceramides de la pell humana. I després hi posarem unes gotetes de centella asiàtica, que és un oli macerat que el que fa és regenerar el col·làgen.
0: D'acord?
1: Ho barrejarem bé i ens la posarem a sobre de la primera mascareta que ens hem posat de l'aloe vera.
0: Vale.
1: D'acord? I ben estesa i amb un bon massatge. Aquesta mascareta també la podem utilitzar pel cos, per les zones que tinguem més afectades si seques. Poden ser genolls, talons, els dits dels peus, els colzes, d'acord?
0: No ho sabia, això. Sí.
1: Sí, llavors, és una mascareta que la podem tenir tota la nit. Ara, què passa? Hi ha persona que aquesta sensació de greix no li agrada, no?
0: Sí. Tota la nit és fort,
1: Sí. Llavors, l'agafarem i ens la traurem amb un clínex, per exemple, un...
0: tovallonet.
1: Sí, un tovallonet, un mocadoret de paper o així. Ens el posarem a la galtona, ens els posarem pel rostre per treure l'excés.
0: Vale.
1: Però mai arrossegarem, sempre a toques, no? Deixarem que aquest paper, diríem, aquest s'empapi de la... o sigui, tregui l'excés de greix.
0: No treure-la tota, quasi,
1: no? No treure-la tota, Deixar-ho, però almenys no es tindrà aquesta sensació de tindre la cara plena d'oli.
0: Sí, perquè per anar a dormir així suposo que té que fer una mica...
1: Oi? Sí, si no t'agrada la sensació, no t'estàs acostumat, tal. Llavors, l'altra mascareta, aquesta és molt bona, ja t'ho dic, per totes les sequedats. que puguin sortir després de l'estiu. I a més els seus productes són molt bons per el que són les psoriasis, en fi, peix seques.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara us diré una que també va bé per les psoriasis i les vermellors, que és una mascareta hidrocalmant de civada col·loidal, o sigui, en castellà és l'avena col·loidal,
0: vale,
1: que la solen vendre a farmàcies, que és la pols de la civada. Està en pols. I és tan fina, tan fina, tan fina, que quan la barreges amb aigua o així, queda com una pols en suspensió, no? Llavors, i camamilla. Què farem? Agafarem dues cullerades de civada col·loidal en pols.
0: D'acord.
1: Que és així, és micronitzada.
0: Sí.
1: Haurem fet una infusió de mig got de camamilla.
0: De camamilla, vale.
1: I llavors, quan estigui freda la camamilla, ho barrejarem amb la civada. Les dues cullerades. I clar, queda com una espècie de papilla.
0: Vale.
1: De papilla espessa.
0: Sí, sí.
1: I després hi posarem 5 gotes d'oli macerat de calèndula, vale, que és ideal per les irritacions. I ho barrejarem bé, ens la repartirem bé per la carona i llavors la tindrem uns 15-20 minuts.
0: Vale,
1: d'acord? I nosaltres relaxades, això sí, no ens posarem a fer feina,
0: no, allà estirada en el sofà.
1: Exacte, sentint una música ben relaxant. I llavors, doncs, després, com que també se pot aplicar en comptes de directament, amb els dits i així, podem fer-ho amb una gasa i fer com una compreseta i ens, vale, la posem per la cara,
0: també,
1: no?
0: També, també,
1: així
0: bé.
1: No ens embrutarem.
0: Exacte,
1: tant.
0: Exacte, sí, no, està bé fer-ho així.
1: Llavors ja ens rentarem, ens ho traurem molt suaument, a tocs, amb una aigua tèbia. Que aquest punt és un punt que no us he comentat, també després de la tardor, quan ens prenem una dutxa o ens rentem la cara, l'aigua ha d'estar a 30-35 graus. Ara, no aigua calenta, sisplau, perquè llavors...
0: Tavieta.
1: Exacte.
0: Però a l'estiu fa calor, eh?
1: Sí, no, però al 30-35 graus, vale, ara a la tardor... Quan ens rentem no la notarem pas calenta,
0: vale.
1: Notarem més aviat fresqueta.
0: Vale.
1: Sí, però jo ho dic perquè si no fem malbé aquesta primera capa hidrolipídica, i és important.
0: D'acord, ho intentarem. Ara he d'anar pel termòmetre.
1: Sí. Llavors ens la traurem, doncs, això, amb una gassona o així, amb papadeta amb aigua tíbia, i ens traurem, doncs, les restes. I a continuació, doncs, la nostra rutina habitual de la nit. Jo aconsello sempre fer les mascaretes cap a la tarda, nit, sobretot la primera que he dit, perquè és realment quan la pell es regenera.
0: I si treus la mascareta i no et poses res més, no, és aconsellable al vespre inclús posar-te algú més o...
1: Si te la treus, sí. la primera no, perquè ja no. Se te queda, però aquesta segona sí, és aconsellable seguir la teva rutina del vespre. Com que ja t'has fet la mascareta, llavors te posaràs, doncs, potser alguna miqueta de, no sé, algun tipus de crema nutritiva, o bé algun oli, tipus unes gotetes de jojoba, o d'argan per la cara, depèn del que tu utilitzis, O a vegades, barrejar una miqueta d'oli de jojoba i rosa mosqueta, també. 2-3 gotetes, d'acord? Ben escalfadetes així amb les mans,
0: sí.
1: No? I llavors tu vas posant sobretot pel voltant dels ulls, de la zona dels llavis, i després ja per tota la cara, toquecitos, perquè penetri bé.
0: D'acord.
1: I com sempre dic, més val poquet que massa.
0: Però,
1: jo espero que aquestes dues mascaretes les proveu i a veure si us agraden.
0: Provarem. També et volia preguntar quin paper juga l'alimentació i la nutrició de l'ànima en la cura de la pell a la tardor.
1: Sí, la nutrició de l'ànima, jo em referia quan al que... A veure, nosaltres quan ens fem tot això, saps què passa? Que també és una cura interna. Estem per nosaltres i ens estem curant també la part interior, no? I llavors també quan fem les mascaretes el que dèiem era allò de que t'he dit, oco, les anem a fer relaxades, ens posem una música que estem... Que,
0: sí, un
1: anem
0: relax,
1: a fer un relax, anem a desestressar-nos, perquè clar, compte que acabem, o bé estem en tractaments, o bé s'ha començat un altre cop a treballar, hi ha un estrès postvocacional, no?
0: Sí, sí.
1: Vacacional, que fa que a vegades, uf,
0: sí, sí,
1: a,
0: veure, sí, sí,
1: a l'angoixa del dia a dia.
0: Et facis les coses, pim-pam, pim-pam,
1: pim-pam, exacte.
0: Això no té que ser així.
1: No, no té que ser així. Tenim que tenir el nostre temps. Mira, disposo de mitja hora a la nit, els nanos s'han anat a dormir, tal, doncs jo m'agafo aquells 20 minuts per mi i em relaxo.
0: Relaxar, respiració...
1: Exacte, i bueno, i escoltar una música maca i, no sé, estar una... I això fa que tu estiguis més tranquil i t'acuris l'ànima. I a més, si ho acompanyes de què deies, no? M'has dit l'alimentació.
0: El que anava a dir-te, sí.
1: Bé, l'alimentació, ja sabeu que ha de ser equilibrada, verdures, tal, però és que... i segurament la nostra companya la Mercè ja en parlarà.
0: Sempre
1: però és molt important durant aquest període doncs, tenir una, els 2-3 litres d'aigua.
0: Sí, això sí, això
1: sobretot
0: és bàsic,
1: és per mantenir el volum plasmàtic i la tungència celular, allò és que em dius ai, la pell la tens forta, això és la tungència, se te veu una pell maca, no se t'enfonsen els dits, no, això és tungència, estàs ferma.
0: Exacte. Sí, sí,
1: doncs
0: sí.
1: Això va, a l'aigua té un gran paper, sí. A dir. Llavors també menjar uns aliments en àcids grassos essencials com és l'omega 3 i l'omega 6, on ho trobem, doncs, el grapadet de nous o de fruits secs
0: de menjar,
1: naturals
0: sí.
1: Que mengem, el nostre oli verge d'oliva, que no falti.
0: Això és importantíssim.
1: I després...
0: Fruita, doncs, verdura...
1: El peix blau, de mida petita.
0: També, també.
1: Aquella oblidada llauneta de sardines.
0: També.
1: Tan bona amb omega 3. Doncs també, de tant
0: sí,
1: en tant va bé.
0: Sí, s'ha de tenir present tot això, sí que és veritat.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, vulgues que no, això ajuda moltíssim a recuperar-nos. A més, ara tenim la gran sort de que ve tota la fruita de tardor.
0: Sí.
1: Començarem amb les castanyes, amb els boniatos... els betaqueratone, que tant després tindrem les figues,
0: clar.
1: Els ja, caquis...
0: Ja les tenim, les figues.
1: Les figues
0: caquis,
1: ja les sí. Tenim, els caquis... Tot això, mengeu una sobre... A veure, les persones que pateixen de diabetis...
0: Sí, home, clar.
1: És més, han de
0: sí,
1: tenir molta més
0: sucre,
1: cura,
0: clar.
1: Però és important tenir el raïm,
0: sí.
1: tan important... Vull dir,
0: i boníssim.
1: I boníssim, Llavors, no oblidem
0: tot, sí,
1: que ara ja ve un... Som uns afortunats perquè venen unes fruites meravelloses, plenes de minerals, de vitamines, i el menjar, a més, natural, millor. Si podem comprar les coses de pagès, millor.
0: Sí, això sempre, sí, sí.
1: Doncs...
0: Està clar, està clar. Perfecte. Escolta, i ja com a última, ja per anar acabant, et preguntaria com pot l'aromateràpia ajudar-nos a gestionar l'estrès del final de les vacances d'estiu?
1: Era jo el que dèiem ara fa un momentet de l'alimentació de l'ànima, no?
0: Sí.
1: Si tu ara quan estàs així que dius, oi, ara avui no puc dormir o, bueno, o t'estàs fent les mascaretes i tens aquests 10 minutets per tu, doncs si pots amb un difusor o amb un cotonet, doncs alguna goteta de lavanda per relaxar-te. A mi un oli que em va molt bé, sobretot en moments que dius ai, me sento com una mica trista, perquè la tardor té això, aquests, a vegades aquests salts baixos
0: sí, sí.
1: De que ara em estic molt alegre, després estic una mica fort,
0: baixa,
1: no?
0: Baixa forma, baix... sí.
1: Doncs va molt bé l'oli essencial. Aquests són olis essencials de bergamota.
0: Va.
1: Que és un oli que dius, quina alegria, és el que t'inspira.
0: Sí?
1: Sí, llavors, pues, res, unes gotetes amb un difusor, amb un, com es diu, un cotonet a prop teu. Doncs aquests aromes fan que els ambients doncs, siguin molt més agradables, inviten a la relaxació, estar més calmat i més alegre.
0: Això és importantíssim.
1: Això és molt important, sobretot quan estàs en llocs que fan molta olor a fum.
0: Està molt bé, està molt bé. Doncs bueno, no sé si ens deixem alguna cosa important. Si no, ja per acabar el programa, com ja saps, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que la dediquem i una frase que li hagi agradat. Així que, què és el que ens portes avui?
1: Bueno, la frase és... Bé, jo és que estava pensant quan feia estava escrivint una miqueta sobre les preguntes, no? El tema, com aniria i tal, i pensat doncs que en aquesta tardor regala't el temps d'evitar la teva pell amb tota la calma, la protecció i la bellesa que et mereixes.
0: Ah, doncs molt bé. Doncs vinga, aprenem-ho, eh? Sí. Escoltem-lo per aprendre-ho, eh?
1: I per alimentar l'ànima, amb allò que em deies a la cançó, hi ha una autora irlandesa que tots la coneixem, és molt famosa, que és Eina, i té una música que es diu A Day Without Rain, un dia sense pluja, i jo penso que és ideal per quan t'estàs fent la mascareta, per aquell moment de meditació, de que tu
0: de
1: vols calma.
0: I tot.
1: Exacte.
0: Pues fantàstic, pues fantàstic. Doncs vinga, te la dediquem, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Per totes les cançons.
0: Gràcies, gràcies. Molt bé.

Bueno, volem recordar-vos que el dia 16 d'aquest mes d'octubre organitzem un taller solidari de pintura per la sensibilització del càncer de mama amb el nom de Pinzellades per la Vida. Es farà en el Casal Cívic de Molins de Rei Riera Bonet per la tarda, l'horari és de 4:30 a 7:30, la inscripció es fa en el mateix casal i si algú vol més informació sempre pot enviar un WhatsApp a Picam, que el telèfon us el recordo, 672-021-403. De què es tracta? Pues de pintar una bossa, allà ja et donaran la pintura i la roba per pintar-ho i de més, l'únic que això sí s'ha de portar les tisores. El preu són 5 euros, eh? Vull dir, tingueu-ho present. Ho vam dir-ho en l'últim programa, vam parlar d'aquest tema. També recordar-vos que amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre, l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, en José Pulido, ens ha fet un escut solidari que es pot adquirir al Casal Cívic de la Riera Bonet els divendres a la tarda, també a la piscina municipal i a la pastisseria Cardona. El preu és de 5 euros i la recaudació íntegra es destinarà a l'associació Picam. I el dia 19 d'octubre, que és el Dia Internacional del Càncer de Mama, també estarem a la plaça del Mercat, a l'associació Picam, pues, en fi, per a donar explicacions i per si algú vol comprar pues, també l'escut aquest solidari o, en fi, per a més informació. D'acord? Gràcies. Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Berta Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana, 12:45. Que tingueu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Els esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret, a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saez és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen colla avall que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de causa a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
16: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
16: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
17: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
18: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
20: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per

0: Joan de Déu. Maite Polo.
1: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
6: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
5: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
7: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar

0: infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
1: Es tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
0: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
3: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
6: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
5: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
9: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
7: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
11: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
10: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
7: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vives, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, al Penedès, als Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saez és el ministre portaveu.
12: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois, en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
19: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:45, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
21: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara amb el futur, amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
20: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
22: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
24: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. El ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
23: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
25: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
26: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
25: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. S'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
9: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 8:45 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la Lliga, a saber, com el Costadino, o el Dileta, sempre fitxen molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat, que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 8:45 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aigua Santes. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aigua Santes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aigua Santes, que si els traiem, estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers amb via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens a alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
2: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
1: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà 2 dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi apareix una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. Avui, aquesta tarda, a 6:45, al Casal d'Avis Primer de Maig, hi ha una cantada coral de la formació Cor Dona dins els actes de la gent gran d'aquest mes d'octubre. El dijous, al matí, a les 11, a la Biblioteca El Molí, hi ha un taller de memòria, i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercat Dijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous, 15 d'octubre, faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 6:45 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP forarenfe.cat. Explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera, l'Avinguda Barcelona 50 o 53.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
7: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, bona tarda. Una vegada més ens trobem aquí per conversar una mica, per fer l'estona una mica més, que se'ns faci més curta. I bon dia si ens escolteu el diumenge pel matí. Avui ens visita la Teresa Arola, de Cal Arola, que és aquí a Molins de Rei. Tothom sap on era. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: És Teresa Arola
2: Berenguer.
1: Berenguer. Ho sabia, però no n'estava segur. Bueno, gràcies per venir, eh? Ens ha costat.
2: Sí.
1: Escolta, comencem. Els fundadors de Cal Arola, el teu avi?
2: A veure, de Cal Arola sí, va ser el meu avi. Però el meu avi ja ho va agafar amb un traspàs, que abans era Carreres.
1: Si això que m'havien dit a mi, pregunta-li que si abans es deia la llibreria Carreres.
2: Sí.
1: És això el que
2: sí.
1: em dius?
2: Sí.
1: Ah,
2: sí.
1: Però això devia ser molt abans de
2: sí,
1: néixer
2: quan,
1: jo.
2: El 1934 ho va agafar el meu avi, el 34.
1: El 34, esclar. Sí. Sí. I era llibreria Carreres i estava al mateix lloc.
2: Al mateix lloc, a Primargall 4. Bueno, abans era... Bueno,
1: General abans Mola, no?
2: General Mola havia estat a l'època del Franco, sí. Abans de tot, em sembla que era el Passeig dels Arbres, em sembla, eh? No m'ho facis dir bé.
1: Què n'hi ha ara d'arbres?
2: Bueno,
1: n'han
2: no. plantat uns quants una mica esquifits, però sí, n'hi ha.
1: Avui he llegit que el Miquel Tor no n'hi havia, no, que els han tret.
2: No, el Miquel Tor n'hi havia uns de preciosos, els han tallat tots.
1: Tots? No en queda cap?
2: No en queda cap.
1: Bé, això no comencem bé el programa, si diem això. Escolta'm, i abans també la mateixa persona que m'ha dit això de Cal Carreres, de la llibreria Carreres, també m'ha parlat de les conserves. Què té a veure?
2: El meu avi treballava a les conserves.
1: Ens situem. Les conserves és...
2: Era una fàbrica de conserves, però hi havia el barri de les conserves.
1: Però després hi va haver uns tins.
2: Indústries Marca.
1: I això va ser abans, les conserves eren abans.
2: Sí, era abans, les conserves. Feien una fàbrica de conserves. I el senyor Pedrerol, que era l'amo de les conserves, el meu avi feia com d'encarregat, era molt jove, eh? Aquella gent, doncs, ja ho van deixar ja, allò de les conserves, i són ells els que li van donar, perquè, bueno, estaven agraïts al meu avi tot, li van deixar els diners per poder pagar el traspàs del quiosc.
1: I llavors el triós de llibreria Carreres va passar,
2: a ser Arola.
1: Ah, molt bé. Així va ser el fundador, el teu avi. Bueno, el fundador sí. de Cal Carreres, no.
2: De Cal Carreres ja no sé res.
1: No, però no en parlarem. No, el que va començar a la llibreria Aroles amb el vostre nom va ser l'avi.
2: L'avi.
1: Amb aquesta empenta que li van donar allà on ell treballava
2: sí,
1: d'encarregat.
2: Li van deixar uns diners i va poder muntar el quiosc.
1: I era el mateix lloc que m'has dit que era ara, que és una planta baixa i pis a dalt, no?
2: El mateix lloc era... A veure, el que és ara, Primargall número 4, aquí hi havia el bar L'Estrella a la cantonada.
1: L'Estrella, sí.
2: I al costat hi havia això.
1: Vosaltres. Mm. Ah, sí, que ara hi ha l'estanc Margarit, pot
2: Exacte,
1: ser?
2: Exacte, sí.
1: I allà veu estar vosaltres des del 34 fins...
2: Uf, fins ara, no puc dir
1: els anys. Fins, no digues
2: però,
1: edat, però molts anys.
2: Fins que el Margarit va dir que li interessava, perquè nosaltres ja en teníem prou amb l'altra botiga...
1: Sí, perquè teniu l'altra botiga, que en parlarem.
2: Sí, i aleshores, doncs, li interessava, perquè com que d'allà, d'allò de Can Roca, bueno, allò que s'han de fer obres i no es fan mai...
1: Ai, sí, allò sí, jo...
2: Clar.
1: Me'n vaig a dormir sempre pensant que demà diran que ja han començat, però no.
2: Doncs allò, pues, clar, el treien, i llavors, bueno, pues, mira tu, queda-t'ho tu, ja està.
1: I això va passar com
2: érem
1: allà?
2: Érem amics, vull dir...
1: A la Tasca tu hi havies anat?
2: A la Tasca?
1: La Tasca Etrusca, no sé com es diu.
2: Tasca Etrusca.
1: Sí. Bueno, però no, allà, quan estava davant de l'església...
2: Ah, sí, estava allà en aquell carrer que fa baixada, sí.
1: Ho van haver de deixar perquè allò havia d'anar a terra, que es
2: sí,
1: havia fet una gran entrada
2: no
1: a la parròquia. No s'ha fet res.
2: No.
1: I els altres, mira, l'han posat allà a la granja, que és quatre vegades més gran,
2: sí.
1: I allò està igual que estava. Primer, a la llibreria Aroles era una llibreria, quan a la llibreria, a més dels llibres, revistes, si venen també diaris, és quan és quiosc?
2: Sí, era llavors en deien papereria, llibreria, quiosc, vull dir, era de tot una mica.
1: Ah, sí, sí, és veritat, papereria, m'he deixat això, papereria. Si era una mica... Sí, jo me'n recordo molt els diaris de l'època, que eren els anys 60, la Solidaritat Nacional.
2: Ui,
1: i qui
2: això,
1: més?
2: Això jo... Sí, la Soli, sí. Sí, la recordo, però no... Però,
1: no t'agradava gaire.
2: Petita, sí.
1: Això, i la Fulla del Dilluns.
2: Això sí, aquí ens van fotre... Bueno, perquè el dilluns no hi havia diaris.
1: No,
2: el dilluns, com que el diumenge no es treballava, doncs el dilluns no hi havia diaris, fins que va sortir La Hoja del Lunes. I aleshores el dilluns havíem d'estar allà amb La Hoja del Lunes. Ja ens havíem de llevar d'hora, també.
1: I el diumenge no hi havia diaris, però vosaltres obríeu igual?
2: No, el diumenge sí.
1: El diumenge sí,
2: sempre.
1: Sí.
2: Sempre, el pas que no es treballava el diumenge, el dilluns no n'hi havia.
1: No hi havia la impressió per fer-ho. Llavors hi havia la Hoja del Lunes, sí. Després, uns anys ja als 70, mitjans, és quan per la tarda va sortir el Teleexprés.
2: Sí, va sortir el Teleexprés i algun altre, eh? Jo, a veure, també era jove... I llavors ho recordo així, però sí, va sortir el Teleexprés.
1: El Teleexprés, sí, el Mundo Diario. Jo guardo del Mundo Diario...
2: Però el Mundo Diario... Ah, no ho sé, eh? El Mundo Diario em sembla que no era per la tarda, eh?
1: No. Aquest era pel matí. Però un dels que van sortir llavors. Després ja va venir el periòdico i tal.
2: Sí.
1: No, en català i castellà. No, el Mundo Diario... Jo tinc guardat... Encara ho guardo, tinc alguns de temps enrere... Els afusellaments del 27 de setembre del 75, del Franco, quan Franco ja agonitzava, hi van haver...
2: Els afusellaments aquells.
1: Sí, jo el guardo, que poder val més que l'amagui, perquè fa mal record. I recordo passar pel Paseo General Mola, com ara es deia abans, i veure Kennedy assassinado a la llibreria Arola, que teníeu... I era el Correu Català. Aquest ens
2: també
1: el deixàvem,
2: sí,
1: pobre.
2: També era, sí, el Correu Català,
1: sí. Sí, també tenia dret. Home, el Correu Català i de sobre t'anomeno la Solidaritat Nacional. Escolta, i

0: Sembla que la portada del disc és T'estimo. I...
1: jo això no me'n recordo, però Amor Particular, la cançó sí.
0: Doncs és maca, l'escoltem ara, et sembla bé?
1: Sí,
0: i anem
1: i
0: parlant?
1: Sí.
0: Molt bé. Merci. Com...

0: Continuem parlant amb la Teresa Arola, de la llibreria Arola. Aquells anys, Teresa, hi havia el repartiment que anava, que no sé si encara es fa ara.
1: No ho sé. Això ja s'ho van quedar els dels diaris, ja no, aquí a Molins de botigues no hi ha ningú que et reparteixi.
0: I jo al Verdaguer, al carrer Verdaguer, encara hi ha una casa que hi ha com una gàbia. Bueno, una gàbia.
1: Sí, que deu posar a l'avantguàrdia,
0: sí.
1: Segurament. A lo millor passa algú amb un cotxe, però... Jo, últimament, fa molt temps que no he vist ningú, eh?
0: Abans amb cotxe no. Tu havies anat amb bicicleta o era el teu pare?
1: El meu pare.
0: L'avi no?
1: No, el meu avi no. En bicicleta no. Havia repartit diaris, però a peu.
0: A peu.
1: Sí, amb el carretó. Que és quan jo, el meu pare, es va posar malalt i vaig haver d'anar jo, que era molt joveneta, i també anava amb el mateix carretó.
0: Un carretó... Però no com aquests ara, que pots anar a comprar al Mercadona, no? D'aquells de fusta.
1: Sí, de fusta i de rodes de goma. Mira, havies d'anar arrossegant el carretó.
0: I pujant...
1: I pujant fins a dalt de tot, de, jo què sé, de l'11 de setembre i del no sé on.
0: Sí. Escolta'm, i això era tots els dies.
1: Cada dia.
0: I quants diaris... O quina quantitat aproximada de diaris entraven cada dia?
1: Jo, quan el meu pare, a l'època bona dels diaris... entraven molts diaris, però se'n repartien cap a 900.
0: 900 diaris cada dia?
1: Cada dia.
0: Repartits? Oh.
1: Repartits per les cases.
0: I llavors a la tenda, a la botiga, també en venien a comprar.
1: Sí, esclar.
0: Doncs són molts diaris, eh? Mm. Esclar, llavors no hi havia internet, no hi havia...
1: No, clar.
0: Llavors, si volies escoltar la ràdio, veure televisió, també, i això. I el dia de pluja...
1: El dia de pluja, doncs, el carretó, quan hi anava jo, quan hi anava el meu pare, no sé què feia, perquè quan hi anava jo, que era molt jove, perquè va tenir això com el meu pare. I llavors es tapava amb uns plàstics... Ja,
0: plàstic i passa com puguis.
1: Passa com puguis.
0: El que, això, com tothom, tant el que repareix diaris com que el reparteixo el que ha d'anar a treballar o el que treballa de cara al públic al carrer...
1: No. Oi, el meu pare tenia un art, eh? Agafava el diari, el plegava així, i flaf! Pel balcó.
0: El tirava?
1: Sí, pel balcó.
0: Ai, això ho he vist.
1: Una porta,
0: això ho he vist a Cuba. Pues, això ho he vist a Cuba, en un tercer pis. Bum, i sentia un cop.
1: Sí.
0: I veia amb una mena de goma i un diari, el Gramma, que es diu allà, a terra. A quina hora s'havia de llevar el teu pare per atendre tot això?
1: El meu pare a les 4.
0: A l'hora que ara molta gent va a dormir.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Es llevava a les 4 perquè els diaris arribaven a l'estació.
0: Amb el tren?
1: Amb el tren.
0: Hi havia un tren a les 4 del matí.
1: Sí.
0: Sí, sí. Ah, sí, va, digues.
1: Llavors els deixaven allà, doncs els havies d'anar a buscar per portar-te'ls a la botiga.
0: I llavors anar preparant, no?
1: Anar preparant, els de repartir, aquest, l'altre.
0: Sí, sí, perquè sempre era l'avantguàrdia, però hi havia algun a l'esportiu o algun...
1: Sí, hi havia els esportius,
0: client...
1: el Mundo, el CN, hi havia més de diaris, clar que sí.
0: Hi havia algun client que volia l'esportiu, el Mundo Deportivo,
1: sí,
0: a més de... Tu havies viscut a la carretera, per això. Ara
1: Ui, sí, això t'ho vaig dir, a la carretera, però vaig viure fins als 4 anys, eh?
0: La carretera, només... per allà a la bàscula, més o menys?
1: No, davant del Parc Mariona.
0: Ah, més avall, sí, sí. Ara és el carrer Menéndez Pelayo. Bueno, sí, més
1: no,
0: o menys.
1: La carretera.
0: Sí, sí.
1: Saps a Cau Mariona?
0: Sí, la cantonada.
1: El cap de pisos, que abans hi havia la casa de Cau Mariona, però doncs al costat.
0: Al costat vivíeu vosaltres. Mm. Ets filla única?
1: Sí.
0: I llavors a la família a casa teva éreu l'avi, bueno, que jo recordi, que de l'avi me'n recordo jo, el pare, la mare i una tieta.
1: La tieta, sí, encara és viva. La tieta, sí.
0: I encara porta el cabell ros, com a llavors?
1: No,
0: un monyo,
1: porta,
0: no?
1: El porta blanc, però escolta, està estupenda, té 95 anys i està estupenda.
0: I jo no la dec conèixer. Jo la recordo molt amb el cabell rosenc, poder monyo, pot ser, recollit?
1: Podria ser, no ho sé, no me'n recordo. Podria ser que pogués portar un monyo de
0: jo
1: jove.
0: Jo mai havia sabut si la mare era ella... O
1: la meva mare.
0: O la teva mare. Mm. Però després algú ja m'ho va dir. No, no, el pare i la mare, no, ella és la tieta. Però la recordo de llavors, però ara la millor la veig pel carrer i ja, si va amb el cabell blanc i tal, el senyor
1: Pere...
0: Oh,
1: la veuries, perquè no para de donar voltes.
0: Llavors la dec conèixer,
1: segur.
0: Però ja no sé què és ella. Ja no sé què és ella. Havies treballat també en un laboratori?
1: Sí.
0: Com va ser això?
1: Bueno, doncs que ets molt jove, tens ganes de marxar de casa, el típic, i mira, vaig trobar feina d'analista de laboratori, perquè llavors ja estudiava medicina, i bueno, hi vaig anar a treballar un any i poc, fins que me'n vaig tornar cap a la botiga, vull dir que no...
0: Un any només?
1: Sí, un any i mig. O
0: però un any a Barcelona...
1: Bueno, vivia a Barcelona,
0: Gràcia,
1: a prop,
0: eh? I no anaves i venies?
1: Al laboratori Láser,
0: o sigui, on
1: de la pasta de dents.
0: A la plaça... Balmes?
1: Estava pel carrer Sardenya, però ara estan fora d'allà de Barcelona.
0: Ja no, i aquesta gent, res. I rentar el safreig, això m'ho va dir que havia rentat fins i tot el safreig, això devia ser la carretera.
1: No, la carretera teníem dutxa i teníem banyera, no.
0: On era això?
1: Això que... ho vam anar a viure a la botiga, quan el meu avi es va morir, i el meu pare es va quedar a la botiga, vam anar a viure allà. I llavors, esclar, allà el no hi havia res. Era un cutre tot.
0: Ah, bon, aquí tan cèntric a Molins, al costat del Bar Estrella,
1: sí.
0: Era cutre?
1: Molt.
0: A la part de darrere, que hi ha? Com una mica de pati?
1: La Raseta.
0: Ah, sí, tens raó, la Raseta, sí. I aquell safreig el conserveu o no?
1: No, allò ara ja s'ha arreglat, ja està, no. Però llavors era de lloguer.
0: Sí, sí.
1: I llavors, doncs, bueno, deixaven fer el que deixaven fer.
0: Esclar, hi havia l'Estrella, la vostra botiga, sí. La Rona, i llavors a dalt, a vivenda, suposo, no? A dalt, al pis.
1: Teníem la vivenda, que entràvem per la botiga i pujàvem cap a dalt, sí. Que hi havia un pis.
0: Al pis. I llavors aquest safreig era la part de darrere.
1: No, estava a dalt del
0: pis. A dalt?
1: Pis.
0: Sí. Sí, m'ha fet gràcia preguntar-te això. I llavors ja passes, passarem ara, després d'escoltar una cançó de la Maria del Mar Bonet, de quan ja tu... fem un salt molt, molt important. Ja passes a la nova llibreria, que es diu Arola, també, no?
1: Sí, clar. Sí.
0: Escolta, ara això no ho sé, però és curiositat o casualitat o coincidència. Està al mateix lloc que estava Domènec?
1: No. No, el Domènec estava al mig.
0: Però llavors era competència, no?
1: Sí.
0: Però ara ja no.
1: No, ara ja no.
0: Ah, no, estava... no és al mateix lloc. Allà hi havia Novedades Rosa, o pot ser...
1: On estava el Domènec? No, on estava el Domènec hi havia el Domènec.
0: No.
1: Al costat hi havia la Merceria La Moda.
0: Això, jo he dit Novedades Rosa, que és a la plaça de la Creu, em sembla. Em sembla.
1: No me'n recordo.
0: Sí, al costat de Cal Castellet.
1: A Cal Permanyer.
0: A Cal Permanyer.
1: Vale.
0: Era Cal Permanyer, però em sembla que era Novedades Rosa.
1: És possible.
0: No. Sí. I llavors, a on tens tu ara la llibreria, què hi havia?
1: Hi havia una casa que em venien mongetes i cigrons, cuits...
0: Ah, però això fa poc.
1: No, això fa molt.
0: Ah, sí?
1: Sí, fa moltíssim.
0: I els Sants, que venia la benzina pel...
1: Davant de casa, davant justament de la botiga, sí, tenia la benzina allà.
0: Curiós, sí, tot això és que jo ho recordo de molts anys endarrere. Escoltem, doncs, Fora de Sembrat.
1: Molt bé.
0: De la Domènec. Ara ha tornat a triomfar allà a l'Olímpia de País.
1: Sí, noi, molt bé.
0: I la veus i no saps si la foto és de fa 50 anys o és la de la setmana passada.
1: Sí, no ho saps. No, està molt bé, sí.
0: I en té uns quants, però no ho direm, eh?
1: No ho direm.
0: Escoltem-la.
1: No la comprometem.

0: Que ja en fa.
1: Ah, sí, que fa dies de tot això que estem parlant, però de que tu ja tens la llibreria en aquest lloc nou, al costat del que havia sigut també llibreria de Cal Domènec, d'això quan fa?
0: Ui, quan es va obrir allò, jo tenia uns 18 anys. O sigui, imagina't, doncs me'n vaig anar a treballar a Barcelona perquè passava i després vaig tornar.
1: Quan es va obrir la llibreria aquesta nova, que jo dic nova i fa tant temps,
0: sí
1: que m'he preparat bé, doncs, el guió.
0: Sí, fa molts anys. Molts anys, es teníem les dues.
1: Teníeu les dues?
0: Sí.
1: I Cal Domènec encara hi era?
0: Sí, era papers i l'altre quedava més quiosc i coses d'aquestes.
1: I tu te'n vas...
0: Cal Domènec hi era, sí.
1: Hi era. Tu et vas en cuidar més d'aquesta nova.
0: Sí.
1: I ara actualment qui ho porta?
0: La meva filla.
1: Tu també vas per allà?
0: Sí, jo hi vaig cada dia.
1: Llavors allà hi ha llibres. Jo recordo que vaig anar a buscar unes recàrregues, perquè jo tenia un Montblanc, que jo em pensava qui sapa que tenia, i tu em vas dir que no sabia si era bo, o era imitació,
0: no,
1: i me'n vaig anar a esquadrar. Sí, em vas veure aviat.
0: I tant.
1: Que m'havien enredat, i me'n vaig anar a esquadrar.
0: Cap però bueno, és igual, funciona igual, eh?
1: Sí,
0: que no passa res.
1: Sí. La recàrrega em sembla que li vaig posar. Sí. Sant Jordi.
0: Sí.
1: Quan arriba Sant Jordi...
0: Això és un desastre. No, és molt bonica la festa per la gent, però per nosaltres és 2 mesos abans de Sant Jordi, 2 mesos després, 4 mesos per un dia. És una feinada.
1: I per què tant? Perquè has d'anar seleccionant...
0: Perquè t'envia moltes coses, les editorials avui en dia, ja ho saps, vinga, t'envia moltes coses, et col·lapsen, després ho has de tornar ràpid perquè si no t'ho cobren. Sí, és un...
1: Ah, sí, ho has de tornar ràpid perquè si no allò ja t'ho has quedat, ho has de pagar.
0: No és que t'ho hagis quedat, però és que ja t'han cobrat. Llavors després tu, sí, després t'ho tornaran i serà saldo a favor meu, però ja saps, però el saldo a favor meu no m'interessa.
1: Una vegada algú em va dir de quedar-se 3 dies sense diaris. No sé qui va comentar. Això va passar?
0: 3 dies sense diaris, jo no ho recordo.
1: No, algú m'ho va explicar. Pregunta-li de 3 dies sense diaris. No sé si per una riuada, no sé si per alguna cosa, però si no ho
0: jo
1: saps...
0: Jo per la riuada, jo era petita i me'n recordo que hi havia diaris. Ara.
1: Sí, no, llavors és una altra cosa que ara en aquest moment a mi se m'escapa. Parlem més de Sant Jordi. Sempre a la plaça de la Creu o...
0: No, ara es fa allà a la plaça del Molí, bueno, per allà a la biblioteca.
1: Però a la plaça de la Creu hi va estar molt temps. I
0: sí.
1: Abans
0: no es feia.
1: Es feia a la porta de casa, no?
0: Sí, bueno, a la botiga.
1: A la botiga.
0: Sí, bueno, i a la porta si volies posar una paradeta, però no.
1: I llavors la feinada aquesta la teniu ara i la gent compra molt l'últim de lo que ha sortit
0: La majoria de gent sí, però també hi ha gent que li agrada llegir i compren aquell dia perquè bueno, pues té un descompte i aleshores doncs compren coses doncs, que, bueno, que els hi agraden o que estan bé, però sí, el normal és vendre l'últim que ha sortit.
1: Sí, aprofiten. Jo me recordo que un dia vaig anar a la llibreria del carrer Verdaguer, l'Amèlia, i vaig anar al dia de Sant Jordi. No sé, ara no recordo què vaig anar a buscar, però era una cosa que no tenia res a veure amb Sant Jordi ni amb el llibre. Era una cosa que em va dir, bon dia, has triat per venir a buscar això,
0: sí.
1: Que hi havia cua de gent, i jo una cosa que no és un calendari o no sé què dimonis era. Bé, Cal Piler...
0: Ui, a Cal Piler vaig anar jo de petita.
1: Això, sí. També pediu, pregunta-li per Cal Piler, dic, no sé què em dirà, però jo li preguntaré.
0: Sí, bueno, era una guarderia, ara en diuen escoleta, no sé què en diuen, però era una guarderia que hi havia, però com que abans no era obligatori anar al col·legi, doncs quan jo vivia allà a la carretera, a Cal Piler estava allà davant i anava amb nens de totes les edats. I allò era... Però bueno, després ja de seguida em van portar els nacionals i ja està.
1: A Cal Piler, espera't. Llavors era davant la vorera del cantó del riu.
0: Sí, exacte.
1: Allà on hi havia els recanvis d'automòbils i també hi havia Cal Canals.
0: Bueno, sí, una mica més cap al Parc Mariona.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Ara hi ha una escola de perruqueria, si ja sé...
0: Bueno, per allà.
1: Em situo, em situo. I també vas anar a les monges de Vallirana.
0: Sí.
1: Eren bones o gaire?
0: Eren monges. Què vols que et digui? No ho sé, hi havia de tot. Hi havia de molt bones i n'hi havia que feien córrer molt la mà. Però
1: ah,
0: bueno,
1: sí? Sí. Oi, els pares feien el regle.
0: Sí.
1: Posaven els dits. Posa els dits
0: així. Jo que no anava als padres,
1: en
0: però...
1: En pinya. Pam! Escolta, les monges, i aquelles monges d'allà d'aquells anys ja anaven vestides de monja?
0: Sí.
1: O ja amb traje jaqueta,
0: no,
1: com
0: no,
1: ara?
0: No, no, anaven vestides de monja. Totalment. Les meves eren blanques. Les de Molins de Rei eren negres.
1: Encara hi són?
0: Les de Molins de Rei, em sembla que no.
1: No,
0: les d'allà sí.
1: Allà?
0: Bueno, no sé si hi ha monges, però al col·legi sí que hi és. Sí, suposo que alguna n'hi deu haver, perquè tenen una, com se diu això, un, bueno, un lloc per viure.
1: Qui?
0: Les monges.
1: Ah, tenen allà, esclar. I aquí, bueno, aquí hi havia les de la clínica i després al carrer Verdaguer.
0: Carrer Verdaguer, sí, el Virolai, que ara és, abans era la nostra...
1: Ara, senyora de Montserrat.
0: La de Montserrat, exacte.
1: Sí, i ara és allà dalt. Veus, sí. Això no ho sabia. Que és la mateixa escola de nenes?
0: Sí, però ara hi ha monges. No, no, ara és de nens i de nenes.
1: Sí, sí, jo estic molt d'abans. Encara fins ara em diguis que hi ha les nenes aquí els nens allà, encara m'ho creuria, eh?
0: No, no, ara no.
1: Escoltem, perquè aquests dies... aquest senyor que hi ha aquí, que el veus posant la música i que quan es posa tan ample quan parla d'Olesa de Montserrat i de la passió, diu que van a veure... Gràcies, gràcies, David, per tot el bé que sempre ens estàs atenent. Van a veure Oques Grasses.
0: Ah, sí?
1: Tu no?
0: No, jo no vaig anar-ho a veure, però ho vaig escoltar una miqueta per la ràdio.
1: Jo per televisió sí que vaig veure, sí. I em sembla que el David ens ha preparat un tema d'ells que es diu Torno a ser jo.
0: Vale.

0: I filles crec que en tens dues?
1: Tres.
0: Tres? I totes treballen a la botiga?
1: No, només una.
0: No, però en sèrio, n'hi ha una que sí que es dedica a la botiga.
1: Sí.
0: I les altres dues?
1: Són mestres.
0: Aquí Molins de Rei o
1: no, ja? una està a Cervelló i l'altra a Calafell.
0: Ah, sí, sí. I espera't, i tu quan vas a donar un cop de mà a la teva filla allà a la botiga, ella està contenta o et pregunta coses?
1: Sí, pregunta.
0: Si arrepenja una mica?
1: No s'arrepenja, no. Però a vegades ens barallem, eh?
0: Se'n refia. Us baralleu per què?
1: Bueno, perquè jo no ho faria així, però bueno, deixo córrer i ja està.
0: Que ets una dona de gènit, o...?
1: No, de gènit, no.
0: La tieta sí que em sembla que en tenia, no?
1: De gènit, sí, molt. Però ara no, ara és un pou d'oli.
0: No ho gosava dir, no ho gosava dir.
1: Sí, tant.
0: Et feien a recte, sí.
1: Sí. Ara no, ara és un pou d'oli.
0: I com és això?
1: Allò que us deia s'ha fet gran, noi.
0: Poder per això no la conec.
1: Ah, potser deu ser per això.
0: Sí. Escolta, i llavors tu amb la teva filla discutiu, sí?
1: No,
0: no discutiu,
1: tant.
0: No. De les coses
1: vegades,
0: de la feina.
1: Nena, escolta, avant... El típic, ja
0: que
1: està.
0: Això ja hauries d'haver posat així, que ja des d'ahir que vam parlar-ho i encara està aquí, i vindran aquells a portar...
1: Exacte, coses d'aquestes, sí.
0: Bueno, continuem parlant de la política, cert desencís, poder?
1: Home, bastant. Bastant. No cert, no, bastant.
0: Molt.
1: Molt.
0: Em sembla que una mica tots, eh? Que no saps ja cap on tirar, ni a qui creure massa.
1: Sí, no ho saps. Sempre, més o menys, et guies per les mateixes idees que tu sempre has tingut, però clar, mira, avui, no sé què escoltava, ara es presenta, no aquí, a Espanya, un partit nou que es diu Democràcia 21 o alguna cosa així. Penso una altra. Ah, sí. És que clar, en fi...
0: Oi, aquí, bueno. Aquí a casa també n'hi ha molts, no?
1: Molts.
0: Poder massa, no sé qui era que ho deia, No sé si ho va dir l'abat de Montserrat o...
1: Ai, no ho sé.
0: Que els hi va dir, amb els partits, com van anar amb el Pujol, i em sembla... ho he llegit avui, en algun lloc, al diari, segurament, a La Vanguardia. Que si voleu anar bé, que aneu units. Vull dir que no us...
1: A veure, jo que vagin units o no vagin units... A veure, la política és això, s'han de discutir i tothom vol els seus vots. Ara, hi han coses que són molt importants i que sí, que tots junts haurien de fer posar-se d'acord...
0: pacte d'estat, que es deia...
1: Però, exacte, una cosa de dir, bueno, això és lo important, doncs això anem-ho a fer entre tots. No, que cadascú vinga per aquí i per allà, però bueno, és igual, tio.
0: Sí, hi ha certes situacions que fins i tot govern i oposició han de fer pinya quan és una cosa molt important, un desastre, per exemple. Doncs aquí més o menys també. Suposo que anava per aquí, a l'abat, si era l'abat de Montserrat o qui ho vagi dir, volent dir, no aneu fent capelletes perquè feu-les, si voleu, però a l'hora de la veritat, no.
1: Hi ha coses importants, després es barallen per altres coses, i després tothom vota qui vol, o votem a qui volem. Però hi ha coses molt importants que aquestes coses penso que sí que haurien d'anar... Haurien de pactar-ho tots i ja fer-ho per sempre. Per sempre o per 10 anys, és igual. Però...
0: Sí, i ara les tenim a la vora, no?
1: Bueno, les espanyoles sí, les tenim ara... Les tenim ara, no sé quin dia de novembre.
0: I les nostres, d'aquí un any, no?
1: Sí, les nostres, em sembla que sí, més o menys.
0: Un any. I les espanyoles, el 29, que m'havien contractat per anar a cantar en un lloc, i dic, ai, que ens em quedaré sense l'actuació. I llavors em diu, no, ho farem el dissabte. Dic, bé, encara podré anar a votar l'endemà. Bé, escolta, em pots preparar, no sé tu, que em ve de gust posar una cançó meva en català? No, no és meva, la canto jo, però no és meva. És d'Armando Manzanero, no sé tu, en castellà, però en català es veu que es diu no sé tu, també és igual.
1: No sé si l'he escoltat mai, eh?
0: No és coneguda. Tenim a punt, no? I continuarem parlant amb la Teresa Arola, que estem arribant quasi bé al final de... Així estàvem parlant de que a la botiga nova, fa ja molts anys, jo deia, pensava que em feia 15 i resulta que em fa 40.
1: Molt bé, sí.
0: Perquè de bon bé la meva confusió?
1: Ah, no
0: de
1: sé.
0: Que podeu fer obres, ho va canviar,
1: no,
0: o tu
1: no,
0: hi vas
1: no,
0: anar
1: no.
0: més?
1: No, no, no. Bueno, obres sí que se'n van fer, però, bueno, només la façana, eh? Vull dir, no...
0: És no. dir que jo, al ser dels ponts de Can Baruta, saps on és, no?
1: Està una mica més lluny, sí.
0: Poder ser d'allà, aquí em perdo una mica. Mira que conec a tots, més o menys, però ara jo creia que era més recent. Jo tu encara et feia Cal Arola fa molt temps, no? L'antic Cal Arola. No.
1: Bueno... Home, potser fa... Tampoc em facis dir, però no. potser 6 o 7 anys que ja no ho tenim allò.
0: Ah, només 6 o 7 anys?
1: Sí.
0: Però tu hi eres també allà o ja no? Estaves no, més a l'altre?
1: No, jo estava més a l'altre, sí.
0: Llavors poder va per aquí. Escoltem aquesta cançó. Sí, gràcies.

0: La tieta, si dius que és tan dolça i que té tants anys i bona memòria...
1: Molta memòria té.
0: És dir, quan, per exemple, ara de, jo et preguntaria ara de uns coneguts que jo tenia que van viure al costat de casa meva fa 1000 anys, no tants, però molts, jo era petit, i portaven una noia llavors, que es deia Montserrat, i portava la bàscula de la plaça de la bàscula. I llavors jo un dia volia preguntar una cosa d'ella, no sé de què, d'un germà que tenia, que jo el recordo, un dia que tothom allà al barri estava molt esvalotat i que havia passat i que aquell noi es viu ofegat amb un accident. I llavors jo ara ho volia preguntar, però a qui ho pregunto? La meva mare, les meves ties, no queda ningú, els veïns d'allà, ningú, gran. Clar, clar. Ara el que li han de preguntar és a mi. Sí, que vas, quina gràcia em fa.
1: I el que sàpigues. Sí.
0: I a la tieta sí que li pots preguntar coses.
1: A la meva tieta sí, moltes li puc preguntar. Jo li dic no moris mai, perquè si no no podré preguntar a ningú. Sí, clar, que n'hi puc, però té molta memòria i se'n recorda molt de tot, sí.
0: Clar, si ara li parles de... Bueno, d'alguna cosa d'aquells anys que havia passat o que ja no saps si és ell. Sí, a casa a mi em passa, érem de Can Païssa, a casa meva, la meva mare, i si hi ha alguns parentius que tenim de gent de les masies del costat i un dia algú em va preguntar éreu família o només que eren de Calcanaris al costat? Dic, et sembla que família no ho érem, però deixa-me-li preguntar a la meva mare, no ho puc fer. Escolta, m'hem quedat, parlarem una mica més, però ens havia dit el senyor David que ens dedicaria Boig per tu pel Sau. Jo l'escoltem ara, si et sembla bé.

0: Estic pensant, Teresa, que tu que domines tant el tema dels diaris, a l'Avui, quan va sortir, va tenir molta acollida?
1: Molta, moltíssima.
0: I quan els diaris, La Vanguardia i el Periódico, sí, van passar a tenir-la en català i castellà...
1: Però això ho van fer més tard.
0: Però li va tocar rebre l'Avui o no?
1: No, l'Avui sempre era gent molt addicta i molt fidel al diari. Els altres ho van fer en català perquè van veure que allò tenia èxit i, bueno, i encara ho segueixen fent ara en català. El Periódico i La Vanguardia encara segueixen sent en català i en castellà. Però sí, va ser llavors.
0: Va haver molts anys que era només l'Avui.
1: Només l'Avui.
0: I després els altres, sí. I la gent que són assidus a llegir el diari, per exemple, si tu tens el costum de llegir sempre, això m'ho va dir el Piu Seumell, que tenia una llibreria a l'Aixopluc.
1: Dic,
0: és que vaig amb aquell bar, o vinc a comprar, però si no hi ha La Vanguardia, el Periódico, deu són manies meves. Diu, no són manies, no, el que està acostumat. Amb un diari, un altre, llavors no hi troba. El que d'allò. Bé, estem acabant el programa i jo estic contenta que hagis vingut.
1: Bueno, mira, gràcies.
0: Sí, perquè em sembla que no havíem parlat mai tant.
1: No, la veritat és que no.
0: Avui ens hem conegut una mica més. És una part de les bones que té la nostra emissora i per mi aquest programa. Persones que m'ha agradat conèixer-les, com és el teu cas, i que les coneixia de vista o d'haver parlat una mica, i aquí profunditzem una mica més. I m'agrada.
1: Molt bé, doncs
0: molt
1: perfecte.
0: Gràcies, saluda a les teves filles i als clients de la botiga i clientes, i fins una altra que ens tornem a trobar.
1: Molt bé, això
0: gràcies.
1: Ho faré. Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants, i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits. Fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals el 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi aparegui una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. Avui, aquesta tarda, a 6:45, al Casal d'Avis Primer de Maig, hi ha una cantada coral de la formació Cor Dona dins els actes de la gent gran d'aquest mes d'octubre. El dijous, al matí, a les 11, a la Biblioteca El Molí, hi ha un taller de memòria, i a la tarda, una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercadijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous, 15 d'octubre, faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar, heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous de 6:45 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP fora Renfe.cat, explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
2: nostra, Ràdio Molins de Rei. Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
9: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
10: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
7: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:45 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda, benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric, el primer. Què tal, Enric, com estem?
1: Bueno, vindrà molta il·lusió per sentir tota la saviesa del Kintsugi i l'aplicació, que això té una redundància molt important quan tractem amb la gent. O sigui que estic molt il·lusionat.
0: També saludarem a la Gloria. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos.
0: Un viaje largo desde...
2: Desde Barbadoro.
0: Al Valles, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero bueno, ha podido llegar bien, ¿no? A pesar de los pesares, ¿no?
2: Pues sí, aquí estamos.
0: Muy bien. También saludemos a l'Enric. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estén? ¿Eh?
3: Carlos.
0: Ai, perdó. Mira, tu, escolta...
3: Sí que és cert que...
0: L'Enric
3: i jo fem bastant equip últimament, fent tàndem, sí. I és normal que ens hem mimetitzat tant que...
0: Sí. Ja estic,
3: que ens diguis els dos igual, no?
0: És normal. Xavi, perdona, Xavi, què tal?
3: Sí,
0: com
3: no,
0: estàs?
3: Bé, bueno, jo dues coses breus. Hem tornat a la secció Els amics del Xavi a la ràdio.
0: Sí.
3: I l'altra, oques grasses, gràcies.
0: Ah, que també vols estar al concert o què? Sí?
3: No, però ho vaig veure des de casa que us estigués. No? Gràcies per tot el que ens han donat.
0: Molt bé, perquè avui portes l'amic Carlos. Què tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
4: Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya un tiempo sin venir, con muchas ganas de escucharos y este método que del Kintsugi, a ver de qué va y aprender sobre todo, que escuchar a gente muy, muy interesante.
0: Bueno, pues ya que heu dit el nom, Kintsugi, ahí tenim la mestra, la Montse. Què tal, Montse? Montse Castells, que ve des de Sabadell, no?
5: Des de Sabadell, hola, bona tarda.
0: Què tal?
5: Bé, molt emocionada, i a més no sé si podré donar el llistó que m'estan demanant, eh?
0: No, home, no, aquí tots estem per escoltar i aprendre.
5: Molt agraïda d'estar aquí. Moltes gràcies.
0: Doncs vinga, començarem. Kintsugi. Kintsugi.
5: Kintsugi.
0: Kintsugi, que ens agrada també molt. Kintsugi.

0: Bueno, pues avui tenim a la Montse Castells. La Montse és una psicòloga i terapeuta especialitzada en el kintsugi, no?
1: Soc terapeuta holística.
0: Ja?
1: Sí que marco molt el kintsugi com a títol del que és el meu mètode, el meu programa, però és tota una barreja de teràpies diferents per poder, doncs, aconseguir el que la gent vol, no? Una estabilitat, una vida més feliç, una bona parella, o sigui, etcètera, de coses. Sí, sí. La vida en què portem avui tant.
0: Perquè quan busquem el significat de la paraula kintsugi, trobem el diccionari que és un art, una filosofia, no? Per recomposar, per exemple, objectes o coses que s'han trencat amb un fil d'or, amb una substància, una barreja que contingui or, sobretot, per unir part per part, no?
1: És més maca, la història.
0: A veure.
1: La història és mil·lenària i, lògicament, hi va haver-hi un senyor que... Ara no me'n recordo com es diu, perquè els noms aquests tan complicats són difícils, no? Però, mira, casualment tenia una tinaja en les mans que era del seu avi i se li va trencar i, clar, va tindre un gran disgust. Això ho va portar amb un restaurador de ceràmiques de fang, perquè són de fang. I el senyor de la ceràmica de fang, doncs, el que va fer va ser pim, pim, pim, enganxar les peces, si faltava un tros va posar fang i li va entregar. I, clar, quan ho va rebre va tindre un disgust impressionant i va dir, vera, jo no sé fer-ho millor, va dir, doncs tinc que anar-me buscant la manera perquè, a veure, el meu avi em va ensenyar molt i jo encara estic practicant tots els ensenyaments que el meu avi, el meu pare i jo estic donant als meus fills, als meus nets, perquè tot va, lògicament, descendent, això és el que hi ha a la tradició japonesa. I va trobar a un artesà que pintava quadros i que feia figures, estàtues i tal. I va dir, escolta'm, jo et porto això, és un record molt valiós per mi, perquè el meu avi i el meu pare em va donar a mi un contingut molt saviós de lo que era la meva persona i la meva història de la vida, i així ens està molt lleig, no pateixis. I aquest reconstructor el que va fer és de que ingeniar-se-les barrejant plata i or. I, clar, com que era un artista, realment el va decorar i el va transformar, o sigui que encara va ser molt més preciós i molt més maco que no pas genuïnament. I aquesta és la raó que jo hagi posat en aquí aquest programa, perquè venim d'històries que no som feliços aquí en aquesta vida nosaltres. I el que fem, doncs, és buscar la felicitat, buscar l'estabilitat, buscar treballar bé, buscar generar uns bons diners, ser reconeguts, ser estimats, i es composa de tot això. Per això vaig posar, o sigui, no es trenca perquè no desapareixen, però les decorem i les transformem en bones, en positives.
0: Sí, sí, som com una olla, no? Que de tant en tant ens trenquem, no?
1: Exacte, de tant en tant ens trenquem.
0: I aquesta trencadissa, aquests trossets, a vegades ens tornar-los a enganxar costa, no? I ens fan moltes, sí, ens fan ferides.
1: Sí, totalment. Sí, sí, totalment. O sigui, pregunta'ls-hi, per exemple, amb els que han tingut desamors. Uau, tenen una ferida que a vegades arriba un moment que ja no volen saber res d'una altra persona, no? Perquè ja tenen por. O amb el que ha tingut un fracàs econòmic i...

0: Bueno, estàvem a escoltar la cançó de Time, del temps, no? El temps a vegades pot reparar les coses o no, no? Depèn, no? De moltes circumstàncies, no? Però aquí estàvem parlant d'un element reparador, no? Com una espècie de pegament, de cola, però que té or, no? És a dir, que aquest element per unir és encara superior a lo que és l'objecte, no?
1: Sí, però com que aquí han vingut a fer la finalitat del kintsugi, que jo l'estic tractant amb persones, clar, no l'hem de segellar. Les persones tenen ferides que no se'ns veuen, només les tenen ells a l'interior. I això encara és més dolorós, perquè el pensament, el cos que ens parla, tot està a dintre de la persona. Ja no estem parlant de lo que és la matèria or, estem parlant d'unes cicatrius que hi ha dintre de la persona i que són pitjors que no pas a l'exterior. Així que, parlant de kintsugi amb aquest mètode, s'ha d'entrar molt profund a averiguar des d'on sorgeix que tu tinguis aquestes ferides, reconèixer-les i les transformem. Però com les transformem? Doncs, bueno, canviant molts hàbits que tenim en l'interior. Com ens parlem? Què ens diem? Què comuniquem? Quin pensament tenim? Perquè ja sabeu que tenim tres parts en el cervell, però el reticular, o sigui, el subconscient, que no és el ràpid, però aquest està manant al conscient. I qui mana al conscient? El que nosaltres li fem creure. Ens protegeix, ens fa venir por, ens fa que no fem les coses perquè ens han ensenyat i tenim en la ment ensenyada així. I aquesta és una gran cicatriu. I aquesta cicatriu és la primera que s'ha de treballar.
0: És la més profunda, no?
1: Sí.
0: Perquè no es veu, però en canvi...
1: No es veuen. Les cicatrius humanes no es veuen. Hi ha molta gent que està patint internament i n'hi ha molta que ni sap el per què. No. A veure, no sap el per què, perquè nosaltres, cel·lularment, i per lo que som humans de que naixem, també portem coses heredades dels nostres pares, dels nostres avis. Particularment, quasi bé sempre ho heredem amb lo que és la mare, perquè hem estat molt a dintre. Però ja depèn de qui que porta més l'herència del pare que de la mare. El per què és cel·lular, és en l'ADN on ho tenim, no? I aquesta memòria ens passa en el nostre subconscient i la tenim, vivències que ni sabem que han viscut els nostres antepassats. Però jo no treballo amb antepassats, jo treballo l'actualitat, el que és a l'ara, perquè vivim en aquí i en aquí no tenim ni esclavitud ni tenim, depèn de quines coses. Així d'aquesta manera el que fem és, bueno, el que faig és treballar la ferida i els patrons des del dia a dia d'avui per poder, doncs, realment continuar.

0: Bueno, pues aquí continuem amb la Montse i parlem de Kintsugi, no? Aquesta, diguem, tècnica filosòfica, artística i mil·lenària del Japó i que avui ens serveix per curar-nos, no? Curar-nos de ferides i, o canviar, no? O transmutar. Abans parlàvem de la paraula transmutació, no? Transmutar, canviar, no?
1: Sí.
0: Hi ha ferides que no es poden al igual solucionar, però es poden canviar, no? O no?
1: Tot es pot solucionar. Tot. L'únic que passa que el que posem impediment som nosaltres mateixos. Tenim por de canviar. Per què? Perquè estem acostumats a viure de cara a l'exterior. I el que té por la gent, perquè també m'han vingut molts pacients dient, Montse, és que jo no vull perdre això, no vull perdre allò. Què tenen por? Pensen que si tu et vas sanant i vas curant aquestes cicatrius, perdràs la teva família, perdràs les teves amistats, pots perdre la teva feina, i estan molt equivocats. Perquè això no és... No canviem a l'exterior, canvies tu a l'interior. I què és el nostre interior? Doncs mira, trobar-te una persona que, si estàs tu patint amb la mentalitat contínuament, amb allò que estic malament, això em surt malament, jo no m'ho mereixo, o no sóc recompensada, o fixa't, el meu marit no em fa cas... Doncs tot això et va pensint per dintre. Vas estant cada vegada més opaca. I el cos és un gran llenguatge. Tu, si et fixes en el carrer, veuràs gent que la veuràs molt ben vestida, molt arreglada, molt maca, però algú hi ha que està fosc amb aquella persona. No té llum, no li llueix. I en canvi en veuràs una altra que potser no va tan arreglada, però té un brillo, una llum, un moviment. O sigui, per què? Perquè és a l'interior nostre que torna a fluir. A veure, el Kintsugi, ja us he dit, no és una ceràmica, estarem treballant dintre del cos, però és que les cicatrius les tenim a dintre. I realment el que treballem és a l'interior. Des de on? Des del coneixement, des de la mentalitat, des de canviar el nostre pensament a el que ens diem, des de com actuem amb nosaltres mateixos. Mira, si li preguntes a la gent, tindries que autoestimar-te, o sigui, l'autoestima és algo superimportant. Què fas per tu? No ho saben. Bueno, vaig al gimnàs, quedo amb les amigues, ja reuneixo a la família, i tot és en fora. No, ens hem de fer a nosaltres. I a fer-nos a nosaltres és mirar-te al mirall, apreciar-te i veure que el que tens és un cos meravellós. Vosaltres sabeu la importància que tenim, que el cos funciona sol. Cuidado. És màgic. I si generem enfermetats, que això a vegades em havien dit, Montse, vigila el que dius, però cada vegada ho certifico més. Nosaltres, de la pena i de les coses i dificultats i el nostre pensament, ens generem malalties. Hem d'anar al metge? Sí. Podem evitar-les? També. Però és volent-ho, sense la por. Sense fer cas en la ment ràpida de ui, m'han dit per anar aquí, ui, ui, ui, potser no arribo, quina por...
2: Sí, tots som psicosomàtics i no sabem fins a quin punt les emocions ens afecten. Vull dir, no tenim estudis, però tenim intuïcions. Jo, les meves intuïcions, de la meva experiència professional de la farmàcia, és veure molta gent amb problemes d'hipohipertiroïdisme i preguntar-me per què hi ha tanta gent amb problemes de tiroides i descobrir que la majoria era majoria femenina. I aleshores, raonar a través del meu professor de ioga, un cortisol mantingut, una emoció que no ha sortit, potser un cos no valorat, i que el cos, pues, té un límit.
1: Totalment, és així. I a més, l'altre dia, que tu també hi eres, estàvem amb la conferència que va fer el doctor...
2: Manel Sanz.
1: Exacte, Manel Sanz, Sagarra, i ell mateix va acabar de confirmar de que moltes malalties, bueno, es pot dir que totes són psicosomàtiques, o sigui, totes venen de lo que ens anem dient, del patiment, de la por, del no fer, de la inseguretat. I aquesta persona que té inseguretat no s'estima amb ella mateixa. I el programa aquest, el mètode de Kintsugi, quan averiguem d'on venen les ferides i els patrons, veiem que és una persona que tampoc s'estima i s'ha d'anar treballant tot. Són cicatrius molt profundes i que les podem arribar a sanar.
0: Tot és emocional, no? Tot és mental.
1: Mira, d'emocions n'hi ha moltes. Són incalculables. Coneixem les simples, no? Coneixem la por, coneixem la irritació, coneixem el somriure, o sigui, coneixem les bàsiques. Però n'hi ha 38 o 48, ja no me'n recordo quantes. I dius, tantes emocions? Sí. perquè fins i tot és de les que no determines. Imagina't, quan ens enamorem, que diem? Ai, no sé, tinc com una mena de pessigolles, o sigui, les papallones, no? L'estómac, que diem, de l'enamorat, i no estàs enamorat, és una sensació d'emoció interna, perquè hi ha algú que ja t'està, no sé, donant allò, no?, aquell que li... I és mutu, perquè és una emoció mútua.
0: Una vibració. No?
1: Una vibració. Sí, sí. I també és una emoció.
2: De tant en tant anem a l'origen de les paraules, perquè jo com a professor sempre dic que la pedagogia és sistèmica, no? Ens forma la gent, ens formen els amics, ens forma el que ens envolta, ens forma la gent de ioga, i ens parlaven d'emoció i sentiment. Sentiment és una característica innata a la persona. Emoció és una reacció a alguna cosa, per tant, recordem que és una reacció, i per tant, com que és una reacció, doncs hem de saber com reaccionar a les situacions, que és el que ella parla en el seu mètode. Saber que és una emoció i que esteu i com regular-ho.
1: Sí, però costa. Sí. Si no tens una tècnica i no vas acompanyat d'algú, no saps com pots tu controlar-la. Perquè hi ha algunes que les pots gaudir, però hi ha unes altres que la ràbia, l'odi o desitjar la mort, no? O sigui...
2: No, clar, jo a l'escola faig simulacions de tracte al client quan el client s'enfada. Quan estem a la classe, hi-hi, ha-ha.
1: Ja.
2: Quan estiguem
1: però
2: allà,
1: quan
2: no,
1: estiguem
2: serà...
1: allà no.
2: No, no serà així.
1: No, no és així, no.
3: Escolta, i podria parlar-se de vibracions?
1: Sí.
3: Jo utilitzo, no dic emocions, utilitzo més la paraula vibració.
1: Sí, però saps què passa? No. Que la vibració és algo que es veu, no? I l'emoció no es veu, no és tàctil. O sigui, jo ja sé que tu, la teva vibració és invisible, però quan diem vibració ja veiem algo pues, que es nota, o sigui, fa un llamp i un tro molt fort i a vegades fins i tot està vibrant els vidres. Ja és algo que tu veus, perquè el tro el sentim però no el veiem, el llamp sí. Però quan és vibració, com tu dius, amb emoció, tot és moviment. I és, o sigui, no es palpa, però hi és, existeix. I ho notem.
0: Això tenia que veure amb allò que deies tu, de que quan veus una persona pel carrer i et cau bé o et cau malament, no?
1: Totalment.
0: És una vibració.
1: És una emoció vibratòria. Sí, sí, sí, sí. Perquè és el que ell transmet, ell ja té unes aureoles, que això ja ens n'anem cap a un altre tema, però, clar, nosaltres donem...
0: No?
1: Sí, són aures, però donem... unes vibracions que són invisibles, però clar, després a lo millor coneixes amb aquella persona i dius, ostres, mira que al principi em havies caigut malament, però ara veig doncs que, escolta'm, ens tenim un tracte que semblem germans ja, perquè sol passar.
0: Doncs, hi ha una sintonia?
1: Hi ha una sintonia.
0: I una sincronia.
1: O una sincronia.
2: No és exclusiva meva. Bueno, ja que ella parla d'aures, doncs a mi em ve el tema d'Ama, que és aquesta dona
1: també
2: tan coneguda,
1: sí,
2: que el meu professor de ioga i gent comentava, és que Ama té una aura tan potent,
1: sí,
2: que es nota a metres de distància.
1: Però se l'ha treballat ella. Tu també te la pots treballar, aquesta vibració, perquè ella el que fa és que s'ha interioritzat tant amb ella, i ella interiorment ja vibra, ja es fa amb ella els... ja s'ho fa. Però ja d'anys, no? I és clar, quan ella està sumesa dintre del seu interior amb aquest, doncs clar, de la seu interior que s'està cantant, ho expandeix i per això es nota tant.
2: No,
1: però no ens ho treballem, no? Clar.
2: No, hem de meditar més, no?
1: Meditar és algo poderós i és molt bo.

0: Bueno, pues tornem amb la Montse, avui parlant de Kintsugi, no? I la Glòria ens havia introduït un altre camí, no? Un camí espiritual, no? Perquè el Kintsugi també té molt d'espiritual, no?
1: Totalment, no? El Kintsugi també és espiritual.
2: Sí, sí.
1: Però nosaltres som espirituals, encara que la gent, hi ha molta gent que no hi cregui en l'espiritual. Tenim una ànima, som alma, ens han deixat aquest cos que tenim, i la gent no ho reconeix. I amb el que decías tu, és cierto de que hay un Dios. Hay muchas religiones, muchísimas, pero yo lo que creo es de que hay un Dios. No soy practicante de ninguna religión, pero algo mágico hay, porque yo no es de que sea, ¿qué te voy a decir? Es que si ahora depende de lo que cuente, parecerá que estoy, yo qué sé, ¿no? Te voy a contar de que ya de pequeña, a los 7, 6, 5, no sé, no me acuerdo muy bien, mi madre ya me empezó a llevar a una curandera porque no dormía y porque estaba como irritable, y me decía: es que te estem curant en aigat. No sé si algú ho haurà sentit, això, que quería decir de que las envidias, y que estaba como el cuerpo estaba retorcido, ¿no? Y no, es que yo ya tenía un magnetismo, y como era niña y era pequeña, lógicamente recogía las vibraciones negativas. De más mayor me tuve yo que ir trabajando y seguí. O sea que yo ya de muy jovencita ya empecé con la espiritualidad. Espiritualidad para saber cómo yo me podía a mí misma sanar. Por eso empecé con el mundo de la estética, porque encima tengo mucho don en las manos, y yo no me puedo decir de que soy curativa, pero sí que, bueno, pues que la gente me venía y acudía muchísimo a mí, porque los masajes me decían, no porque los hiciera bien, sino que es una maga. Y todo esto es la creencia de que existe un Dios, sea la religión que sea, y que somos almas que nos han regalado este cuerpo. Y yendo ya en la espiritualidad conjuntamente con Kintsugi, es que, a ver, es que los orientales son muy espirituales. Ellos rezan, hacen danza, o sea, y se cuidan ellos primero a ellos mismos, en su interior. Todos sus movimientos del Tao, o sea, todos son para estabilizar bien todos sus chakras, todos sus órganos, o sea, es la curación de ellos interna. Y esto les hace que tengan una vida de 100 años, o sea, y más, pero saludable.
2: ¿Qué quiero yo?
1: Pero saludable.
2: Pero saludable, ¿cómo?
1: Claro, saludable. Sí, sí. Y no es porque vivas aquí o vivas allí. Cada vez la generación vamos viviendo más años. Y esto está demostradísimo. Pero todavía hay mucha gente que todavía está en ese proceso, ¿no? En el de la cicatrización, que hablamos de Kintsugi. ¿Qué es esto?
0: Ara has parlat de que tu has treballat o treballes amb algo relacionat amb l'estètica, no?
1: Jo vinc del món de l'estètica.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Vinc del món de l'estètica ja de ben joveneta. Em vaig posar ja el meu negoci amb 20 anys. Ara aquest juliol el vaig deixar. Vaig dir: fins aquí, s'ha acabat. Ara em dedico 100% amb això de Kintsugi, perquè jo a l'estètica és un espai on estàs amb la clienta d'una hora i mitja, dues, tu i ella, tancats en una habitació, fent un tractament. I tota la vida jo he fet de terapeuta, psicòloga.
0: Sense voler.
1: Bueno, se'm donava més a més bé, també, sí, de que quan em deien, perquè m'explicaven els problemes, la gent, i més les dones, que abans es cuidaven més, ara es cuiden tant els homes com les dones, a casa no podien parlar, i venien i tenien que desfogar-se i parlar. I sempre se n'anaven amb bons consells. Jo mai els havia donat un mal consell. I amb això que et dic, i és veritat, o sigui, bueno, jo amb mi no m'ho puc fer, però amb els altres sí, perquè les mans me'n van en el lloc on tens el dolor i tu no m'ho dius. Les clientes ja venien i em deien: estic malament, ja ho trobaràs. I les mans me'n van cap a on tenen... Bueno, però ja et dic que de 5, 6, 7 anys la meva mare ja em portava amb una curandera. Però bueno, el cas de lo que dèiem de que vinc de l'estètica. Jo allà, en l'estètica, em vaig donar compte que el meu ikigai, la meva professió, el que jo he vingut a fer aquí, ha sigut ajudar la gent a que siguin feliços, a que tinguin millor vida, a que els problemes els vegin d'una altra manera, a que no han d'anar per lo dràstic i lo dolent, i ho acabo amb tot perquè això no funciona. Perquè ho acaben canvien, canviaran de persones, canviaran de lloc, canviaran de ciutat, canviaran de casa i continuaran amb el problema, perquè els hi tornarà a vindre el mateix. Per què? Perquè ho tenim a dintre.
0: Els patrons es repeteixen, no?
1: Com es repeteixen, els patrons es repeteixen.
0: I tenim que, diguem, tocar la pedra moltes vegades, xocar constantment...
1: No
0: que...
1: tenim per què. No? Perquè tocar la pedra, que això és el que ens han dit, bueno, de picar la pedra ja tu et vas forgint i ja aniràs canviant, si tu no fas consciència no saps com canviar-ho. I això t'ho asseguro.
0: O sigui, llavors tenim que esquivar la pedra...
1: Ni esquivar-la tampoc. Mira, el Tao, que també ve de lo que és una del Japó, té, la seva llei és l'aigua. I l'aigua per on corre? El riu sempre va en una mateixa direcció. I ja es pot trobar amb pedres, que no les anirà d'anar tocant l'aigua, no les anirà forjant i separant, sinó que encara que les vagin marcant, però es fa el seu camí. Vindrà un torretrèmol des de dalt de tot, un gran aiguat perquè hi ha moltes pluges, i baixarà més caudal, però sempre va en la mateixa direcció. I va parar a lo que és l'oceà, a lo que és el gran mar. Que el propi riu, abans, ja es van dient uns als altres, cuidado que ara no sé el que vindrà, a lo millor aquí se'ns acaba, perquè allò és molt gran. I quan arriben, veuen que encara que sigui molt gran, és una unió. I la nostra vida és igual. O sigui, ens passen molts entrebancs, hem de viure per experiències, perquè la vida ja ens marca que anem fent un camí. Però hem de fer com l'aigua, anar sobresaltant. Si no tens no pots passar, doncs no passaràs. Ja anirà pujant l'aigua i passaràs per dalt. I la vida és igual. Hi ha problemes que es poden solucionar i n'hi ha uns altres que no estan amb les nostres mans a poder-ho solucionar. No ens hem de capficar. Ja no és que se solucionin sols, però arribarà un dia, un moment, que fins i tot hasta a tot sortirà algo que diràs, ah, ara sí que puc trobar una solució. I si ho penseu, perquè jo ho he fet raonament amb moltíssima gent, i realment m'han dit, ostres, Montse, doncs tenia raó, perquè jo vaig estar així en certa època durant molts anys, i de cop i volta vaig veure-ho, ostres, no està tan malament. O sigui, i és així.

0: pues seguim amb la Montse Castells i una pregunta molt interessant que ha fet l'Enric aquí i que
1: no,
0: volem...
1: És, tot això es fa cada vegada més viu i més interessant, però per ajudar la gent amb una explicació no és suficient. Aleshores jo preguntava com creus que s'ha de fer perquè la persona capti aquella realitat que tu tens intuïda molt clarament, però com se'ls transmet a la gent?
2: Bueno, una cosa és transmetre-la i l'altra és com la gent pot fer el seu canvi. Com pot anar mirant, com pot ells anar-se'n sortint de lo que contínuament estan repetint. I, a veure, necessiten temps. Això no és fàcil. El temps és, doncs, que primer anem a identificar d'on pot vindre aquest patró. Hi ha gent, jo t'ho explicaré així, com si fóssim criatures, perquè ho entenguem molt bé, no? Criatures petites. Clar, si per exemple em ve una persona de 60 anys, ara posem així ja grans, adults, jo em considero jove però tinc els 60 anys, i em diu, Montse, però és que jo de la infància jo no recordo el que passava a casa meva, ni recordo tampoc quines vivències, o sigui que no sé si tot el que vaig repetint cada vegada amb la meva vida i ara amb els 60 encara ho torno a repetir, no sé d'on em ve. Bueno, pues tranquil, ens assentem i els hi faig un test de preguntes. Amb aquest test de preguntes, les respostes em donen la resposta de lo que unes d'elles de les preguntes són preguntes de quin és el problema que repeteixen, amb com actuen ells a l'hora de repetir-ho, que és en quina situació es troben, si és familiar, si és amb els veïns, amb els amics, amb ell mateix, el seu pensament, o sigui, tot per introduir-ho. Perquè la repetició la tenim de lo que hem viscut a la nostra infància. I encara que tu no te'n recordis, et surt. I és igual que t'ho hagi fet. És igual si ho has après del pare, de la mare, de l'àvia... Tant me fa. Ets tu el que ho has de tallar i t'ho has de treure. Una vegada ho hem identificat, doncs passem, que depèn de la resposta que sigui, lo molt bo que és escriure. Escrius una paraula de perdó. Una paraula de perdó. El perdó és perdonar-te tu, perdonar si és que has fet mal amb algú, perdonar de lo que tu has anat passant, perquè lo que tu repeteixes i t'ha anat malament ha repercutit també amb l'altra persona. No culpem amb els altres de que sempre em venen les mateixes dificultats. És de tots dos. Val? Això ja és molt bo, es fa tot un treball amb el perdó. La segona identificació per poder continuar treballant. Això ja et deixa com una pau. La meditació. Meditar és molt bo. Jo els hi dono una meditació que facin un cop a la setmana, la mateixa meditació. El dematí una i el vespre una altra. I per què el dematí una i el vespre una altra? Perquè el dematí, la meditació que els hi dono és la d'agraïment. Agrair que estem aquí, agrair que ens hem despertat, tenim un nou dia, perquè això no ho fem. No som conscients de que, ostres, estem desperts.
0: Espera, perquè ara aquesta segona continuarem amb aquesta pregunta molt interessant, no? I aquesta metodologia que tu fas, eh?
2: D'acord.
0: No marxeu, que ara tornarem. Vinga, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
2: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
3: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi apareix una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. Avui, aquesta tarda, a 6:45, al Casal Davis primer de maig, hi ha una cantada coral de la formació Cor Dona dins els actes de la gent gran d'aquest mes d'octubre. El dijous al matí a les 11 a la Biblioteca El Molí hi ha un taller de memòria, i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'aula d'extensió universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercat Dijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous 15 d'octubre faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 6:45 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP fora Renfe.cat, explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera, l'Avinguda Barcelona 50 o 53.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
7: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
8: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
9: Jo no la vaig viure, però una partida del VGC de Pokémon no en guanya ningú.
8: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
4: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bueno, pues aquí seguim, Seguimos, amb Montse Castells, no? Escoltàvem a Francisco, no? Ens ha parlat de la reparació, no? Reparar, no? Encara que ho feia una simbologia amb el que és el purgatori, no? En el purgatori sempre tenim que reparar els errors, en fi, les culpes, tot el que hem fet malament en aquesta vida, no? Però bueno, tornem amb el Kintsugi, no?
1: Sí,
0: reparar. Això de reparar,
1: reparar,
0: restaurar, recomponer, reconstruir.
1: Això realment és la paraula Kintsugi, però el programa és de que el que volem és nosaltres ser feliços, encara que la vida et vagi portant problemes, i estàvem amb el pas a pas de com ho solucionàvem.
0: Exacte.
1: Que la gent
0: amb la meditació que feies, una meditació, recomanaves una meditació
1: al
0: dematí
1: i una al vespre. I ens hem quedat amb la del dematí, que la que donava era la d'agraïment, d'agrair que et havies despertat. O sigui, no donem consciència en que cada dematí obres els ulls, te'n pots anar a dormir i no pots tornar. O sigui, hem de ser conscients de que cada dia és un dia nou i és un camí nou que tu pots fer a la vida. O sigui que jo ja dono la meditació d'agraïment, agraïment que tinc un nou dia, agraïment de que estic bé, agraïment de que tindré un dia fabulós, fantàstic. O sigui, ja anticipa de que tot el que et vindrà aquest dia, amb els obstacles, els entrebancs, els semàfors, el trànsit, amb tot, però serà en benefici. Val? I després la meditació del vespre és una meditació que primer jo el que faig és de que els hi regalo una llibreta o els faig que es comprin una llibreta, perquè és molt bo apuntar-te tot el que durant el dia en a tu o t'ha marcat o t'ha anat bé, és igual, no cal que sigui ni coses que t'has trobat malament ni bé, però és com un confessionari, no? Per tu mateix, no és un diari, però sí que és una relació. I en aquí, quan acabis de com t'ha anat el dia, poses el que voldràs per l'endemà, perquè ja estàs a la nit, penseu que passem amb una altra consciència, i al passar que estem subconscients dormint, però realment anem somiant i continuem la nostra vida, així com tu et dius o el que tu veus abans d'anar a dormir, així ens passaràs la nit, o neguitós o no, això us faig reflexionar. Si tu estàs veient una pel·lícula abans d'anar-te'n a dormir, depèn de la pel·lícula, així ens tindràs la nit. No tens per què ser conscient de que tu dormis pensant en la pel·lícula, però inconscientment està repetint aquestes imatges que t'han impactat més a la pel·lícula. Si estàs amb el mòbil, anar repassant, o tens una mala notícia, o et mires la compte bancària, t'aniràs a dormir preocupat perquè potser la compte bancària la tens en zero, o que t'ha de vindre un rebut i no el tens. O sigui, tot això ho aparquem, i per això dono la meditació i escriure la carta del repàs del dia i com vols que l'endemà, que tu ja saps el que tindràs a l'endemà, et surti. Doncs mira, per exemple, tinc una entrevista, doncs que em surti bé l'entrevista, he d'anar a tal lloc, que trobaré aparcament i estarà tot bé. O sigui, ja anticipar-te. I després, encara que t'adormis amb els cascos, amb la meditació de dormir, la meditació de la nit és per realment relaxar, parar, deixar el sentit nerviós ben tranquil. Penseu que això és una gran reparació mental, total. No cal anar-nos dient missatges de manifestació, que també en dono, però això ja vindrà. O sigui, el primer que hem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Illa no és l'única república català que aquests dies és a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'abadisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran és també la qüestió de debat. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, hi és present.
3: L'habitatge és el principal repte segurament que tenim ara com a societat en totes les etapes de la vida, i s'està parlant molt darrerament. I en el cas de la gent gran també és un repte. És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada.
1: Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general de l'habitatge el proper 11 de novembre. I un motorista mor en una sortida de via de la C32 al Vendrell. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït la sortida de la via d'una motocicleta. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són 100 persones que han mort enguany les carreteres catalanes. I fins al dia 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes fotografies, les més rellevants d'aquest artista durant més de 30 anys, els seus retrats han obert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi aparegui una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. El dijous al matí a les 11 a la Biblioteca El Molí hi ha un taller de memòria, i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercadijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous, 15 d'octubre, faran un tardeo ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 7:15 a 8 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe, fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP fora Renfe.cat. Explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem-hi ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
10: Falses.
9: Anècdotes.
10: Avorrides.
9: Històries.
10: Pulloses.
9: Receptes.
10: Fastigoses.
9: Música.
10: Plasta.
9: Biografies.
10: Inventades.
9: Premis.
10: Ràcatos.
9: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
10: D'això es tracta, Garcia. Ho pilles?
9: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
10: Retiro tot el que he dit.
9: Mare de Déu, senyor.
7: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Estimat passat, gràcies per totes les lliçons. Estimat present, estic llesta. Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bé, avui hi ha un petit canvi, perquè jo estic una mica encostipada i la Rocío ja directament se'ns ha quedat sense veu. Però gràcies a que tenim una convidada que, a veure, ella sabe a tot i farà de Rocío. No sé si li sembla bé o no, però com que això ja tots els que ens escolteu sabeu que és una mica una dictadura, encara que avui se'm passarà pel forro una cosa que se m'ha passat, i com que entre ella i el David mig s'han posat d'acord, doncs mira, aquesta la tolerarem i ja després us ho explicaré. Bona tarda, convidada, que de moment no es pot dir. Bona tarda.
1: Bona
0: tarda.
1: Ja
0: pots parlar, ja pots parlar.
1: Bona tarda.
0: Després ja direm qui ets. Escolta'm una cosa, coneixes algun Eduard?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí? Sí, com la Rocío sempre coneix gent, jo també.
0: Tu també? Bueno, clar, home, és que a veure, perdona un moment, a veure, aquí jo sempre ho he dit, jo no me junto con cualquiera. Llavors, a veure, la substituta de la Rocío havia d'estar al nivell. Havia d'estar al nivell, o sigui.
1: Ho intentarem.
0: Pots saludar l'Eduard? Bueno, saludem els Eduards. Eduard també és un nom molt comú.
1: Sí, la veritat.
0: Clar, que Geraldo. Ara, si em dius que coneixes algun Geraldo, mira que tu, a més, has viatjat bastant.
1: Sí.
0: Que podries conèixer algun Geraldo?
1: Pot ser que n'hagi conegut algun i que no ho recordi.
0: Mm.
1: Però no em sona.
0: Bueno, els felicitem.
1: Els felicitem igual.
0: Sí. I Sant Tòfil d'Antioquia. No em diguis que coneixes un tòfil, perquè si em dius que coneixes un tòfil... Home, jo alguna tòfila potser sí.
1: No tinc l'honor, no tinc l'honor.
0: Quina pena.
1: Ja,
0: segur que la Rocío en deu conèixer.
1: La Rocío segur que coneix un tòfil i una tòfila.
0: Bueno, clar, un tòfil d'Antioquia, o sigui, no pot ser tòfil només.
1: Clar, és un aquest molt, molt específic.
0: Clar, ara que des d'aquí sempre fem una crida a totes les persones que ara posen noms raros als seus fills, que tòfil està lliure.
1: Correcte.
0: O sigui,
1: comencem.
0: 13 d'octubre, el seu sant.
1: Me l'apunto pels meus fills, aquest.
0: Home, clar, per favor. Mira, jo et dic una cosa. Home, mira, et dic una cosa. Jo preferiria que li posessis tòfil que socorro. O angústies.
1: Totalment d'acord.
0: Tens un fill, una filla, i li dius socorro. Ostres.
1: És de fer-s'ho mirar.
0: És de ser mala madre i mala padre.
1: Bueno, no sé si arribaria tan lluny, però potser tòfil és una millor opció.
0: Tòfil, sí, prefereixo. Bé, doncs, saludats i felicitats als sants d'avui. Tal dia com avui del 1792 es col·locava la primera pedra de la Casa Blanca.
1: Uau!
0: Que avui en dia el Rubial és aquell que l'ocupa, quasi, bueno, la pintarà durada.
1: Segur.
0: Suposo, l'estarà pintant ara.
1: Segur.
0: Doncs res, fins aquí les efemèrides d'avui.
1: Interessant,
0: sí. Bé, doncs, avui tenim amb nosaltres la que fa la substituta de la Rocío, que és la Paula Feijen. Bona tarda, Paula.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Què et sembla? Perquè, bueno, hem de dir que la Paula l'estem desvirgant. És la primera vegada que està a la ràdio.
1: Correcte.
0: Què et sembla?
1: Bueno, és una experiència.
0: Jo he dit que t'ho passis bé i disfrutis.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, no, si he de començar la ràdio, millor aquí.
0: Home,
1: crec.
0: Clar, amb la mama.
1: Totalment.
0: La mama substituta.
1: Totalment.
0: Clar. Doncs qui és la Paula? La Paula és una jove doctora, estudiant de MIR, vicepresidenta d'Afers Externs Internacionals de AECS.
1: Correcte. Ho he dit bé.
0: Ho has dit bé.
1: Ha costat, eh?
0: És que,
1: fet,
0: sí.
1: Hem practicat.
0: A la prèvia ho deia malament. I... bueno, potser s'encamina cap a la salut sexual i reproductora.
1: Ho estem definint, ho estem definint.
0: Bueno,
1: però
0: clar,
1: sí.
0: Estàs estudiant al MIR, no? Cada
1: sí.
0: Mes estàs estudiant a tope.
1: Això diuen.
0: Clar, perquè la Paula, a més, porta un recorregut, perquè ets molt moguda, tu.
1: Sí, una mica
0: molt inquiet. S'han anat a estudiar... A veure, has estudiat al Perú.
1: Sí.
0: Has anat a Brasil.
1: A veure si recordes tots els llocs.
0: Bueno, mira, has estudiat... Bueno, per començar, la base va ser Lleida.
1: Correcte.
0: Després te'n vas anar a Canàries.
1: Correcte. Molt bé, Marta.
0: Després et vas comprar un uniforme d'infermera per un país d'aquí...
1: A
0: prop de Turquia. A això, veus? A Turquia. Encara els tens?
1: Els tres, sí. No me'ls poso tant ara, però els tinc, els tinc.
0: Després te'n vas anar al Brasil, uns quants mesos.
1: 6 mesos al Brasil.
0: 6 mesos al Brasil. Després a Perú.
1: Sí, bueno, primer a Perú, després a Brasil, però sí.
0: Sí. I ara ja està, em sembla que no me'n deixo cap, no?
1: Així de distàncies, o sigui, temps més llargs, no.
0: No.
1: Viatgets així, sí, uns quants, però...
0: Bueno, però escolta'm una cosa, el fet d'estudiar i practicar la medicina... aquests països tan diferents al nostre. Què tal? Perquè tu fales portuguès, no?
1: Sí, ara sí.
0: Clar, i ara què tal? Sí.
1: Bé, jo crec que...
0: Bueno, per començar, anem per ordre. Què tal l'experiència turca? O sigui, viviste la passió en turca? Treballaves molt?
1: No, treballava bastant i vaig fer molt, molt turisme també. Vaig aprofitar molt per fer turisme i conèixer Turquia, que ho recomano a tothom que pugui anar a Turquia, és meravellós.
0: Et va agradar? Bueno, molt. Perquè val la pena que la Paula té 26 anys acabat de fer, o sigui que, sí. Perquè sembla que estem dient que no té 50, vaja.
1: Bueno, ja has dit que sóc jove.
0: Ets jove? Bueno, perdona, jo sóc jove i em faré 50? Sí. No sé, vull dir, no sé com ho veus. Això és un tema de números i prou.
1: Correcte, és veritat.
0: Vale. Llavors, què tal a Perú, no?
1: A Perú va ser a l'agost de l'any passat, que va ser com realment molt més immersiu en el món mèdic del que va ser Turquia l'any anterior. I és, trobo que és molt xulo i és molt enriquidor conèixer diferents realitats.
0: Clar.
1: Tant properes com potser Turquia, que està molt més a prop, o realitats més distants com la del Perú o la del Brasil, i és molt enriquidor donar-te compte de lo molt diferent que és, però també de les coses que s'assemblen al nostre sistema, i aprens moltíssimes coses, ja no només de medicina i de recursos, sinó de maneres de fer, de maneres de treballar, maneres de comunicar-se, i és, bueno, a tu que la comunicació t'agrada molt, trobo que és molt, molt interessant. I és encara més interessant quan ho fas en un país en el qual tu no parles l'idioma al principi.
0: Bueno, al Perú molt. No és tan diferent, no?
1: No, però al Brasil o a Turquia has de tirar molt de comunicació no verbal i d'espavilar-te, i t'has d'espavilar. I a mi espavilar-me és una cosa que se'm dona bé, crec, i m'agrada molt. Llavors crec que sempre agafar aquestes habilitats és molt... molt útil, no només per la medicina, sinó per la vida en general, clar. Jo crec.
0: Bueno, perquè va de persones, va d'entendre'ns, de comunicar. Clar, ha de ser, perquè la relació metge-pacient, per mi, és molt important la confiança. Clar, com mostres tu confiança no, sense parlar l'idioma i, a més, sent jove? Perquè,
1: clar,
0: a veure, jo
1: sóc
0: jove d'esperit, però a mi ja se'm veu que no tinc 26 anys, però tu se't veu que ets jove.
1: És... A mi m'ha semblat més fàcil del que jo pensava també quan t'hi esforces i poses moltes ganes i l'altra persona veu que estàs fent tot el que està a la teva mà per entendre'l i per ajudar i com per establir aquesta relació, l'altra persona també posa la seva part i al final és molt més fàcil del que sembla. Sí que és veritat que l'idioma és una barrera molt gran. A Brasil no ho va ser tant perquè és bastant similar al castellà que domino, però a Turquia va ser una odissea, la veritat. Perquè...
0: A més, també devia haver-hi el component religiós a Turquia.
1: I a Perú també, i a Brasil també.
0: Bueno, clar.
1: Sí, depèn. De Turquia ja em va sorprendre...
0: Però no hi ha més creences, potser, a Perú?
1: Bueno, a Perú tu t'encantaria.
0: Ah, sí? No hi ha anat mai?
1: Sí, a nivell de creences i de religions i coses místiques i rituals, t'encantaria.
0: A mi? Per què?
1: Perquè és així, em dona aquesta sensació de que t'agraden les coses així.
0: No, no, a veure, aquesta, la de les pedres, i la que cree en el más allá, és la Rocío.
1: Sí, però és una mica com...
0: Bueno, jo soc molt curiosa.
1: Per això, sí. I no sé, un dia em feia mal al cap i em van fregar un ou. Bueno, coses així,
0: potser. Ah, això, potser. Aquest li han fet a la Rocío, li van passar uns ous.
1: Veus?
0: Sí, sí, i es veu que s'ha
1: dit tu els ous t'agraden molt, Marta.
0: Sí, però me'ls menjo. Bueno, tu i jo mengem truites de patates, per favor.
1: Sempre.
0: És que no ho sabeu, però quan quedem amb la Paula sempre hi ha una truita de patates pel mig. Bueno,
1: trufada.
0: Ah, és veritat, aquesta va ser...
1: Hem pujat
0: ser...
1: el nivell.
0: Sí, sí, sí. Una cosa, clar, perquè el tema de la medicina, també hi ha una part que és molt de creença, vull dir, a la manera d'entendre la medicina.

0: això és molt important, no?
1: Moltíssim.
0: Escolta'm una cosa, i a nivell de ser jove, la responsabilitat que tot això comporta, com ho portes? Perquè em sembla que això és compartit amb molts de vosaltres.
1: Clar, jo quan he fet aquests viatges fora, tenia menys responsabilitat de la que potser puc tenir ara, com, pues ja com a metgessa.
0: Bueno, clar, sí que ja tenim el títol ara. Ara clar. Ja és la doctora Feijens.
1: Sí. Sí que és veritat que al Brasil també el sistema d'educació és diferent. Llavors, jo, estant al Brasil, jo ja tenia bastanta independència en el meu dia a dia com a professional de la salut, i llavors crec que aquesta com responsabilitat l'he adquirit una mica a poc a poc. Uh-huh. Llavors, és una cosa que potser sí que és veritat, i no, és innegable, que fa bastant de respecte ara,
0: yeah.
1: Però jo crec que m'hagués fet molt més respecte si no hagués tingut aquesta progressió de responsabilitats que vaig tenir en la meva època al Brasil.
0: Clar, bueno, perquè també tot això va en part a l'experiència.
1: Sí.
0: Tu no només t'has dedicat a estudiar, també has practicat molt.
1: Sí.
0: I en diferents països. Llavors, a l'hora de practicar aquí, o és igual, aquí on estiguis, vulguis que no, l'experiència és un grau, no?
1: Sí, jo trobo que sí.
0: A l'hora de manegar situacions, d'entendre persones, de posar-se al seu lloc...
1: I és molt... O sigui, jo ho veig, ara mateix ho veig molt més útil en el meu dia a dia, més que en la medicina, tota aquesta experiència.
0: Bueno, perquè són coses que a la carrera no t'expliquen.
1: Exacte.
0: Com dèiem, el tema de la comunicació, no?
1: Mm-hmm.
0: D'aprendre a comunicar-se, que moltes vegades per una mala... o perquè de vegades no teniu temps, no escolteu bé, no podeu escoltar, anem ràpid...
1: Mm.
0: I el pacient no entén el que li estàs dient, hi ha les recurrències, no?
1: Sí, de fet ara jo veig molt bastant al meu dia a dia gent que o inclús la família que em pregunten el que li ha explicat el metge abans, perquè no ha hagut aquest temps com d'escoltar-se, d'entendre's, i des de que sóc metgessa he fet més explicacions que cap altra cosa de situacions de les, no sé, una de les meves cosines va anar al metge i no li van explicar massa bé el que havia passat, i vaig rebre un informe i què m'ha passat, i li vaig fer doncs tota l'explicació.
0: Clar.
1: Del que havia passat.
0: Clar, potser de vegades es necessita més explicar en paraules.
1: Sí, el temps és una cosa que es valora molt.
0: Bueno.
1: Molt. En el món mèdic jo crec que és una cosa que és molt ben valorada, i crec que és una cosa que manca molt actualment en els centres de salut, en els hospitals, perquè anem tots tan de bòlit i tan, amb unes agendes tan apretades que el temps és el que menys tenim, potser, i jo crec que és el que més s'aprecia quan estàs a l'altra banda.
0: Clar, jo suposo que és també saber escoltar.
1: Sí, però jo crec que per escoltar necessites temps.
0: Temps. No, està clar, per saber escoltar has d'estar temps. Jo parlava amb un psicòleg i ens deia que el 80% de la visita, o sigui, de la consulta, és escoltar.
1: Sí.
0: Realment... no fan una altra cosa que escoltar, perquè avui en dia no ens escolta ningú. Diuen, per exemple, l'altre dia parlàvem, no?, del tema de l'excel·lent, no, l'experiència del servicio, perquè no deixeu de prestar un servei, no?
1: Uh-huh.
0: I clar, l'excel·lència del servicio, l'experiència, vas a comprar-te una samarreta, entres tu sol a la tenda, t'agafes tu la samarreta, te la proves tu mateix, l'esculls tu, te la cobres i te l'emportes i te l'embosses tu també. No sé d'on està l'experiència. Bueno, avui en dia això està a l'ordre del dia. Clar, alguna vegada que vas a algun lloc i la gent t'escolta per un professional i dius, ostres, espera't un moment que et dedico una hora del meu temps escoltant-te, avui en dia això és un luxe.
1: Sí, sí.
0: Però de fet, no sé si ho saps, però nosaltres vam començar la temporada passada parlant de que el fer aquest programa és un luxe, perquè podem fer el que volem amb grans professionals, tenint a persones que veniu, que dediqueu el vostre temps a nosaltres, i per nosaltres avui en dia això és un luxe, perquè ja no hi és, o hi ha una contraprestació econòmica, o hi ha unes exigències de guió, en canvi aquí fem el que volem. Tant fem el que volem que ara posarem una cançó del Paul Simon, que tal dia com avui, del 1941, va néixer.

0: Ostres, aquesta, el Paul Simon a mi m'agrada molt. De fet, jo quan vaig estudiar a Anglaterra, mira, justament estava amb una família de metges i el pare, que era metge de família, li encantava el Paul Simon i sempre tenia música d'ell. Bueno, tot cau lluny.
1: Una mica, sí.
0: Et cau lluny. Però t'ha agradat? O et sonava aquesta cançó?
1: No em sonava aquesta cançó, però m'ha agradat. Me l'apunto.
0: Sí, Paul Simon, sí. És. Té cançons molt maques, segurament que n'hi ha que són més famoses, però clar, aquí igual que felicitem a gent que pobrets ningú els felicita, com el Tifol, o Tòfil, el Tòfil, doncs el Paul Simon, per la gent jove, doncs tampoc. Ja està. Una cosa, estàvem parlant del tema psicològic. Els metges cada vegada més esteu més pressionats. Jo he llegit un estudi que, a més, tu, bueno, diguem-ne un article que tu vas publicar l'any passat sobre una mica el tema de que és, més que res, és un tema estructural, no? I és un tema de processos.
1: Jo crec que sí. La Marta ha fet una superinvestigació de, que aquí m'estarà escoltant.
0: Ah, sí, és que tu això no ho sabies.
1: Aquí m'estarà escoltant els meus amics que diran quin article ha escrit aquesta tia.
0: Home, a veure una cosa, mira, a mi una vegada aquí un dels convidats, perquè clar, avui clar, vulguis que no, la Rocío fa soroll, saps? Però el tema és que, és com que és, saps que les coses que semblen fàcils, però tot el que hi ha fàcil a darrere hi ha una feina.
1: Sí, sí, totalment.
0: I clar, el programa sempre va així, i clar, un va dir, bueno, però tu te prepares el programa, i vaig dir, però és bicharraco, de què árbol t'has caído?
1: Sí, sí.
0: Jo tots me'ls preparo, perquè vosaltres mereixeu que jo me'ls prepari, no?
1: Sí, no, superpreparat.
0: Clar. Llavors jo he trobat un article que la Paula ni se n'en recordava que havia escrit.
1: Bueno, perquè va ser un article que jo vaig escriure fa un temps i que vam publicar molt més tard i llavors no tenia gens, tampoc em van avisar quan el vam publicar, llavors no tenia gens present d'aquest article.
0: Escolta, que poc conscients som del que diuen les xarxes de nosaltres.
1: Sí, no, quan ens hem reunit abans per fer una mica posada a to, jo he flipat la quantitat d'informació meva que has trobat per internet.
0: I espera't, que encara hi ha un vídeo, eh?
1: Perdona?
0: Sí, hi ha un vídeo. A YouTube hi ha un vídeo teu.
1: Meu?
0: Sí.
1: Ara m'estàs vacil·lant.
0: No, és cert.
1: Un vídeo meu de què?
0: Sí. A més, sé hasta les xarxes socials que segueixes, alguna d'elles.
1: Mare meva, quin mal rotllo. M'hauré de
0: sí, això és perillós.
1: Desapunteu-me de totes les coses d'internet.
0: No t'has de desapuntar, tu. És perillós. Sí. Aviat, mira, estàvem parlant de luxes, el luxe serà ser.
1: Sí, viure en una casa
0: o només posar el que un vol.
1: Sí, no, totalment.
0: Doncs aquest article feies menció al tema de la salut mental que patiu els professionals derivats dels sistemes poc saludables.
1: Sí.
0: Quins sistemes teniu que són poc saludables?
1: Uf.
0: No, jo ho dic que... perquè la gent que de vegades es queixen, no, dels metges, i estic parlant d'una persona que està estudiant al MIR, o sigui, tu imagina't encara el que li queda,
1: sí,
0: i ja està dient això.
1: Bueno, aquest article va ser perquè ens van fer una pregunta bastant dirigida sobre la salut mental de les estudiants i dels professionals de la salut que estan com començant a les joves. Llavors vaig escriure una petita reflexió, doncs, que al final va resultar en una cosa mitjanament decent i vaig decidir enviar-ho i ho han publicat.
0: Molt decent.
1: Sí que és veritat, i jo estic totalment recolzant a totes les persones que són usuàries del sistema sanitari, que al final ho som totes, siguis o no siguis metge, metgessa, infermera, infermera, acabes sent usuari del sistema públic de salut. Totes les queixes, reclamacions que hi ha, la gran majoria són totalment lícites i tenen motius de pes per ser com són. Però jo crec que se'ns oblida en algun moment que també hi ha una... O sigui, les coses són com són per com està dissenyat el sistema en el que estem i com està feta l'estructura i la xarxa i com està construït el sistema del qual tots en fem ús. Llavors, moltes vegades, quan ens
0: enfadem... Però perdona, públic i privat.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: privat,
1: no.
0: A vegades encara potser diria més, perquè com que sobre exigeixen, perquè sobre paguen. Perquè hi ha gent que paga 35 euros al mes i es pensa que hi ha el metge, està al seu servei a qualsevol hora, a qualsevol moment.
1: Sí, no, per mi no és així. La sanitat per mi no funciona, o sigui, no hauria de funcionar
0: d'aquesta
1: manera.
0: No, ni la sanitat ni la que et ven les sabates.
1: No, totalment. Pues, també entenc que és molt difícil com fer aquest canvi o modificar el sistema perquè sigui millor per tothom, perquè també, evidentment, això té un cost, no? I la gent tampoc està disposada a pagar-lo. que ho entenc també perfectament, al final cadascú mira la seva butxaca i mira casa seva, la seva teulada, perquè no arribem més enllà. Però jo crec que moltes de les coses que, de les quals ens queixem, bueno, crec que és responsabilitat de tothom, no només del personal sanitari, cuidar-les, que una persona estigui treballant 24 hores i que tu et vegi a l'hora 23 i no ha dormit, doncs potser no és la millor opció. Ni pel metge.
0: Que també sou persones, un dia també pots tenir un mal dia, et lleves malament perquè has dormit malament, també pots tenir fills i el nen no pot haver dormit i tu has d'entrar dintre d'una guàrdia o d'una jornada de 24 hores.
1: Això és només un altre tema, és molt difícil també conciliar la... Bueno, jo tampoc és que ho sàpiga molt perquè no és que tingui molta experiència en això, perquè fins ara he tingut la sort o la desgràcia de poder estar estudiant al MIR sense haver d'estar treballant. Llavors no he d'estar fent guàrdies i tal, però és molt difícil també conciliar la vida dels professionals sanitaris i personalment, perquè és el tema que més o menys sé, dels metges amb qualsevol altre tipus d'activitat que facis en el teu dia a dia. I és molt difícil tenir fills i tenir una família i tenir una casa i no, si ets d'estar, treballes 90 hores a la setmana, que és més o menys entre 70 i 90 hores el que treballen els metges a la setmana.
0: Clar, és que a sobre de... sense anar més enllà, no? Però tu ets una persona jove que t'has passat uns quants anys, bueno, portes 10 anys pràcticament estudiant.
1: Com a mínim, sí.
0: 10 anys a tope estudiant. Ara t'has tret la carrera, ara t'has de treure el MIR, que també continues estudiant. Clar, amb 26 anys seràs doctora. O sigui, ja portes tot aquest estrès, et vindrà sobrevingut a l'estrès de la responsabilitat, perquè, a veure, no deixes de tenir... Bueno, no et dic una vida, però sí la qualitat de vida d'aquella persona amb alguna decisió que tu puguis prendre en algun moment determinat, que potser tu en aquell dia no estàs en el teu millor moment, perquè també això és respectable, ets una persona amb el factor joventut a sobre. Que vull dir que també és una manca d'experiència, de vegades l'experiència també són habilitats, maneres de resoldre, que tothom a la vida els hem de passar.
1: Sí.
0: La responsabilitat, i després, bueno, i després ara també en podíem parlar, que en parlaves tu, no?, també de l'estrès financer, perquè també sobre mal pagats.
1: Sí, jo crec que això és... al final és de les coses com... No és, per mi, personalment, no és el més important, però és veritat que és molt important. Perquè si estàs explotat, per dir-ho d'alguna manera, poc maco, i a sobre et paguen malament, vull dir que quan jo surti de... Si jo estic explotada a la feina, treballo 24 hores seguides, i a sobre me les paguen malament, jo quan surto d'aquesta feina, potser no puc, no sé, anar a sopar amb les meves amigues, perquè... si no puc pagar el lloguer aquell mes. És com tot es fa, és una pilota que es fa grossa sola. Llavors, per això els metges fan vagues, per això hi ha... O sigui, no és perquè no vulguem treballar o perquè...
0: No, a més, penso que és molt vocacional. El tema d'estudiar medicina és vocacional.
1: Sí.
0: O ho fas pels diners que cobres?
1: Jo crec...
0: Si eres cirujana d'aquestes famoses,
1: potser... Jo crec que la gran majoria de part, o sigui, la gran major part de metges no ho fan pels diners.
0: Clar.
1: Perquè està clar que és difícil forrar-se sent metge, a no ser que et facis cirujano plàstico i li posis el cul a la Kylie Jenner.
0: Clar, o les tetes.
1: Exacte. Però sí que crec que la medicina és molt vocacional i la gran major part de persones entrem a la carrera i ens hi volem dedicar des de la vocació, però crec que aquesta vocació es perd o ens cremen pel camí.
0: Hi ha de joves.
1: Jo crec que es veu des de joves, des del moment en el qual les primeres places que s'agafen per fer la residència són les places que impliquen menys volum de o sigui, menys hores de feina. Vull dir, el primer que s'acaba al MIR és dermatologia.
0: Traumatologia?
1: Dermatologia.
0: Ah, dermatologia?
1: Cirurgia plàstica.
0: Els dermatòlegs viuen bé?
1: Molt.
0: Sí? Ah, no sabia jo això.
1: Home, hi ha molta medicina privada de dermatologia. És una especialitat que pot ser molt estètica, que està molt de moda això i dona molts diners. Ara per ara, el que s'acaba abans és el que dona més diners i amb el que pots treballar menys hores.
0: Dermatologia, cirurgia estètica?
1: Sí, llavors hi ha oftalmòlegs, també viuen molt bé, bueno, aquest tipus d'especialitats. L'últim que s'acaba és medicina de família, per exemple, i cada cop estan... Aquesta estadística l'he llegit en algun moment, no me la feu citar perquè no me'n recordo,
0: no, no.
1: Però cada cop les especialitats quirúrgiques tardes, o sigui, s'acaben més tard. O les coses inesperades, per exemple, si vols ser ginecòloga, és molt difícil tenir un horari si ets ginecòloga, perquè no saps mai quan es posa de part una senyora.
0: Clar,
1: és
0: clar,
1: molt poc
0: clar.
1: Previsible.
0: Clar.
1: Llavors, en qualsevol moment pot ser que necessitin. I això també, vull dir, que distorsiona molt la teva vida el dia a dia, perquè...
0: Total.
1: Vull dir, jo no sé si la Marta es posarà de part avui o d'aquí dos dies.
0: Bueno, aquesta Marta d'aquí no, eh? Imagina't que estigués amb ara, estiguessis una germaneta.
1: Bueno, seria una ràdio, un programa de ràdio interessant, si ara et posessis de part. Això seria inèdit total.
0: Oh, nena, l'Espíritu
1: Santo... Bueno, ho gestionaríem.
0: I seria mama amb 50, i tu portaries el part.
1: Bueno, podríem fer.
0: Tu t'imagines?
1: Ho podríem fer.
0: Escolta, per què has decidit ser... Jo pensava que tiraries cap a la psiquiatria.
1: Ara això és una broma interna, sí, això és una broma interna.
0: Entre nosaltres dos, ella sempre li ha agradat.
1: No, o sigui, jo ara per ara m'agradaria molt dedicar-me a la ginecologia i l'obstetrícia. No sé què voldré al gener, no sé què voldré, no ho sé. Jo ara...
0: Encara estàs investigant.
1: Bueno, és que hi ha moltes opcions, hi ha molts camins, hi ha moltes coses que es poden fer, llavors no necessàriament... També sóc una... Bueno, m'agrada pensar que si una cosa no la fas ara, la pots fer més tard. I,
0: ah, no, i tant.
1: I si t'equivoques, canvies de camí. O sigui, no, en aquest aspecte vull pensar que no sóc massa rígida amb això, perquè també penso que faci el que faci, en la medicina seré feliç, perquè m'agrada molt el que faig en general. I la medicina i tenir cura de les persones m'agrada molt. I la ginecologia ho trobo especialment com romàntic.
0: Que romàntic?
1: Que jo sent... una dona pugui tenir cura d'altres dones. Ho trobo com maco, i especialment en la medicina, que és un lloc on les dones estan super poc estudiades
0: i som
1: l'última merda. Llavors...
0: Bueno, perquè la Paula és feminista.
1: Super.
0: Super feminista.
1: Per això és una reivindicació. Això pretén ser una reivindicació.
0: Portar nenes al món.
1: Bueno, portar nenes al món, tenir cura de la salut de les dones, i això ho trobo com... maco, no sé, em posa
0: contenta. El que passa és que a mi m'han dit que la ginecologia ha passat a fenòmenos extraterrestres i de tercera dimensió, amb tots els virus i enfermetats sexuals que hi ha.
1: Bueno, sí. Més o menys.
0: Es veu que allò és un festival,
1: hi ha moltes coses, hi ha moltes coses.
0: De bitxos i bitxitos, i cada vegada
1: coses.
0: Més.
1: Sí, però això és més arrel de que cada cop hi ha menys educació, o com que l'educació sexual està com a l'abast de tanta gent... Jo crec que la gent es pensa que sap més del que sap i perd com una mica el control d'aquestes coses.
0: Bueno, jo penso que la protecció és clau.
1: Sempre important. Cas, important.
0: I se la passen per allà.
1: Sí.
0: I ara que t'ho deies, m'agrada cuidar les persones, però... Bueno, escolta. Això ara ho parlarem al final, perquè ja és que ja estem al final. Bé, mira, vosaltres sabeu que aquí hi ha unes cançons que estan prohibides, després la Rocío i jo fem el que volem i ens proposen una cançó i la canviem. Però clar, aquesta, entre que se m'ha associat aquí amb el David, a més que van tenir un concert, i claro, a
1: veure,
0: si no has anat a aquell concert, és a dir, jo, que jo ja no hi vaig...
1: N'hi havia quatre, podies haver escollit.
0: No ets... Doncs mira, no he tingut el plaer, i pues, què havien de fer? Posar una d'oques grasses, que a més és jubilar-se, no?
1: És el que vull.
0: Sí, acaba de començar i ja se'ls vol jubilar.
1: Imagina't com estem.
0: Que fort. Escoltem-la.

0: Mira, ara parlen de jubilar, perquè, clar, què passa? Una que acaba de començar. Aquí, el senyor que també es vol jubilar. I tant es vol jubilar que se li ha passat que la cançó s'havia acabat. Que fort, eh? O sigui, i jo que no em vull jubilar? Jo no... No sé, perquè què faria? Vull dir, a la feina et dona vidilla.
1: Faries el mateix.
0: Tu què vas... Clar.
1: Jo
0: bueno,
1: crec.
0: Bueno, a veure, tampoc no tinc gaire responsabilitats.
1: No és veritat, això.
0: Treballar sense massa responsabilitats. Nena, tu saps el que és que et manin? M'encanta.
1: Uf, i a mi jo no ho porto bé, això, eh?
0: Que et manin?
1: No. No.
0: Ja ho portaràs bé algun dia.
1: Bueno, tocarà, no?
0: Sí. Bueno, a veure, no, però vull dir... Sí, home, si et manen bé. Lo fumut és si et manen malament.
1: Jo sóc més de mana.
0: No, ja, jo també, eh? Però vull dir... A veure... Però et deixes portar, eh? T'estàs deixant... Ara tinc com un corderito. Vull dir... Ja suposo que la segona vegada serà...
1: Clar, si em tornes a convidar ja no serà així.
0: Ja no serà
1: ja,
0: així.
1: Ja no estaré nerviosa.
0: No, bueno, perquè ja seràs doctora, ja
1: bueno,
0: hauràs...
1: Bueno, ja sóc doctora, ara.
0: Sí, vull dir, no, però amb experiència...
1: Si vols un paracetamol, te'l puc receptar.
0: Em sembla que sóc al·lèrgica. A veure... Bueno, és que, clar, l'audiència no ho sap. Jo sóc amiga de la Paula perquè com que jo tinc moltes coses i vaig pensar, home, espera't, rodeja't d'una futura perquè et vagi receptant cosetes, clar. Una cosa, ara entrem en el tema. A veure, tu has decidit cuidar els demés, però qui et cuida tu?
1: Uau, molta gent.
0: Sí?
1: Jo crec que sí.
0: En general?
1: Jo crec que sí, molta gent.
0: Els metges,
1: gent.
0: Qui us cuida, els metges?
1: En general, poca... O sigui, els metges en general jo crec que...
0: Perquè jo et dic
1: és
0: una
1: difícil.
0: Cosa, jo de tant en tant he de donar classes de comunicació perquè no els casquin. T'ho dic.
1: Sí, és difícil. Jo crec que els metges ens cuidem amb els nostres entorns. I no sé tots els la resta de metges. Jo tinc la sort de que tinc una psicòloga meravellosa i tinc una xarxa molt grossa. Els meus amics, tinc... Els meus amics que també es dediquen al mateix, la Iris, la Neus, el Gerard...
0: T'estan escoltant.
1: Espero que sí, si no, una abraçada.
0: Amics, avis de la Paula, huesitos i família, un petonet, eh?
1: Tinc els... Jo tinc la veritat que tinc un sistema de suport molt, molt gran i molt, molt xulo, i els hi agraeixo molt. També, i també m'agrada pensar que jo també sóc per ells, aquest sistema de suport, i ens tenim els uns als altres. També hem compartit coses molt similars. I...
0: Clar.
1: Com que ens dediquem al mateix o ens dedicarem al mateix, també compartirem coses molt similars i ens podem entendre de manera molt fàcil. Però és un altre cop. Més enllà d'això, sí que els joves i els metges ens cuideu una mica entre tots.
0: Això ho has vist també a la resta de països? És a dir, al Perú, a Turquia, a Brasil?
1: Sí.
0: El tema aquest de l'estrès, el tema del sistema.
1: Sí, sí. I... Sí, és que jo crec que més o menys, en major o menor mesura i d'una manera o una altra, jo crec que en tots els sistemes de salut tenen aquestes cosetes que...
0: És un problema estructural, no? Com
1: sí, jo crec
0: tu.
1: Que sí. Jo crec que sí.
0: Clar, i després també comentaves, no?, que és una mica... Vosaltres sou molt autoexigents.
1: Sí.
0: Clar, jo abans et comentava, no?, que dic, ostres, és que... Preguntaré, no? Per què no canviem l'autoexigència per l'excel·lència? Què et sembla? Perquè l'excel·lència accepta la incertesa.
1: Jo crec que això no només depèn de nosaltres.
0: Bueno, també mostrar-te vulnerable no passa res, no?
1: Però...
0: De dir, escolta, jo... Dintre de la medicina és algo que, bueno...
1: Sí, però crec que depèn molt del context en el qual et trobes. Sí, hi ha moments en els quals hi ha una persona davant teu que és molt més vulnerable que tu, i en aquell moment no és el moment potser de
0: demostrar
1: aquesta vulnerabilitat, perquè llavors generes una inseguretat a l'altra persona que en aquell moment és l'últim que necessita. I jo crec que potser en aquests moments també és un moment en el qual es pot fer servir, doncs, la xarxa que tenim.
0: Clar,
1: també
0: no,
1: dins l'hospital
0: comentava...
1: també tenim xarxa.
0: Clar, jo t'ho comentava dintre del vostre col·lectiu, és a dir, amb els teus companys, amb els teus amics, no? En comptes de ser tan autoexigent, no? De dir, ostres, mira, és que jo això, doncs...
1: Jo crec que ho fem, i potser... també hi ha diferents persones, eh? Hi ha gent que té un ego molt gran i això li costa molt.
0: Ah, bueno, claro.
1: I això li costa molt. Però jo crec que almenys jo en el meu dia a dia, quan em pregunten coses, tinc dubtes o... No sé, el meu germà va anar a viatge a Malàsia i jo li estava convençuda que s'havia d'emportar un antibiòtic i no tenia exactament clar quin donar-li. Doncs vaig fer ús dels meus amics i vam fer, i del meu cercle, i vam, entre totes vam fer una investigació més o menys rigorosa i vam, entre tots vam decidir i ho vam fer entre tots. O sigui, crec que sí que fem molt ús de, doncs dels companys, de les companyes, dels col·legues i de... i inclús d'altres persones que també han treballat, o sigui, que potser no coneixem, però que han publicat coses o que...
0: Clar.
1: A mi la veritat que això no em fa gens de cosa ni de vergonya, com dir no ho sé, ho he de buscar, o no ho sé i consultar-ho, o... També crec que, és molt important com tenir aquesta humilitat o com reconèixer tant, que tens... Que no ho sabem tot, o sigui, ni
0: no,
1: nosaltres
0: i
1: ni ningú.
0: El ser humà és supercomplicat. I bueno, jo també penso que potser des de la meva experiència, no? Però la medicina ha de ser holística i llavors tot està connectat i de vegades passen coses que no saps per què, ni hi ha una explicació científica, però passa i ens passa. Llavors penso que, ostres, saber escoltar, de dir, doncs mira, jo arribo fins aquí, hi ha coses que potser no m'acaben de quadrar, però bueno, veig la realitat i bueno, també està bé, no?, de poder-ho acceptar i de poder-ho veure a l'hora de, i de potser, bueno, al Perú ho devies veure, no?, d'implementar tractaments que no són estrictament mèdics, que també poden curar.
1: Sí, hi ha moltes coses que no són estrictament... Coses que no pots comprar en una farmàcia, però que curen molt.
0: Bueno, a veure, durant el Covid, una abraçadeta i un petonet, millor que qualsevol antidepressiu, en
1: home,
0: molts casos.
1: Depèn de qui te'l donés.
0: Com?
1: Si té,
0: bueno,
1: Covid.
0: Home, a veure, Paula. Però aquell que, per exemple, tu, a la teva iaia i al teu avi, poder-li fer una abraça...
1: Jo vaig plorar molt quan li vaig fer l'abraçada als meus avis després del Covid, de no veure'ns. Vam estar tots plorant
0: allà.
1: O sigui
0: que era més per tu que per ella, a més.
1: No, era per tothom.
0: La pastilleta, clar.
1: Era per tothom. Sí, no, és molt important. És molt important. La xarxa és molt, molt, molt important.
0: El tacte, el tocar-nos, som animals socials. Penso
1: super.
0: Que és importantíssim i això cura moltíssim. Moltes vegades el tema de... Jo penso que també, no?, les malalties, els problemes mentals que hi ha avui en dia, de vegades és de la societat que tenim avui en dia. Mira la gent ara amb els problemes de vivenda, amb totes aquestes coses que
1: estan
0: passant.
1: Bueno, és estructural,
0: no?
1: És clar, estructural.
0: Totalment. Llavors dius, ostres, jo ja estaria bé, el que passa que és tota la societat a l'entorn que fa que potser jo em malalteixi.
1: Totalment.
0: Bé, escolta'm una cosa, quasi ja ens queden 4 minutets, Paula, això. Com has portat la teva primera entrevista a la ràdio?
1: Molt contenta que hagi sigut aquí, sí. La veritat, amb confiança.
0: Com a doctora, què tal?
1: Bueno, és la primera cosa que faig així com més oficial, com a metge... Bueno, a part de tractar
0: la
1: iaia... No, tu
0: pensa que aquí no ens escolta ningú, tu tranquil·la, estem entre amics.
1: Hosti, que poc sèrio això, no?
0: A més, bueno... Això, ens ho prenem així, vull dir...
1: Bueno, està bé, està bé.
0: Clar, home, han vingut diversos doctors, però
1: sí.
0: Tu ets la primera així més jove.
1: O sigui, mira bé.
0: Ets la nostra, o sigui, jo, diguem-ne, que t'hem desvirgat, però tu ens has desvirgat a nosaltres perquè ets la primera doctora...
1: Jove.
0: Sí.
1: Super. A veure què li dius a la propera doctora que vingui. Què li diràs
0: doncs
1: vostè?
0: Serà la setmana que ve.
1: Per això t'ho dic.
0: Sí, és un senyor que...
1: Que no és jove.
0: No és jove, és un senyor...
1: Ah,
0: és un
1: no li diguis això. Potser sí, si es dedica a l'estètica, potser sí que sembla jove.
0: Mira, és un doctor que és... Tinc ganes de parlar amb ell perquè és dels doctors dels d'abans.
1: Ah, bé.
0: Que et diuen, bueno, doncs mira, tractar molts càncers de mama, i és d'aquells que t'acompanya i et diu, bueno, escolta, bueno, doncs això és dolent, però ho tirarem endavant.
1: Ah, jo coneixo una oncòloga que també ho fa
0: així. Allà, i no és d'aquests que té colgado el San Benito i ja te l'espaviles tu perquè ja lo tenes.
1: Curiós. Jo coneixo també una doctora oncòloga que també es dedica a tractar càncer de mama.
0: Clar.
1: I també, crec que també treballa així.
0: Clar. Penso que...
1: Xulo.
0: El tema dels metges, abans del... Perquè hi ha molts metges que també, el que deies, no?, que són... posen aquí l'ego i l'ego entra antes que ellos i clar, moltes vegades penso que han de saber que...
1: Jo crec que això
0: que...
1: està canviant bastant. Crec que les generacions joves no són, o sigui, les que estan entrant ara crec que no som tan així.
0: No?
1: M'agrada pensar que no. Almenys la gent de la que jo estic envoltada, no.
0: Espero i ho desitjo jo també, que sereu els que em cuidareu a mi. Jo amb metges m'he trobat de tot.
1: Sí.
0: Tot. Però també és cert que, bueno, amb una comunicació senzilla, clara, a la fi al cap, tant el metge com el pacient, l'objectiu és el mateix, que és que les coses surtin bé, tenir una bona salut, tant per el metge vol que el pacient tingui una bona salut i el metge vol que el pacient el deixi en pau. Així de clar, perquè està curat i així no el donarà pel sac, parlant clar i català. Llavors, si hi ha una bona comunicació, doncs penso que és molt important. Això és, com és, intel·ligència emocional, no?
1: Sí, està de moda, això
0: sí,
1: també.
0: Jo et cuidaré tot perquè tu em deixis en pau i ja està, faré que estiguis bé. I això passa... Ui, perdoneu. Passa per una ricola? Una xuanola? Que estic encostipada. No sé què em podria receptar.
1: Ara farem una consulta quan tanquem el programa.
0: Ara passem a consultar. Escolta'm una cosa, ha estat un plaer, Paula.
1: Igualment.
0: Espero la propera vegada que vulguis venir, si vols venir, la propera temporada o aquesta.
1: Quan em convidis. Que estigui la Rocío, sisplau.
0: Home, sí. Bueno, la Rocío, perdona, és que està sense veu.
1: Bueno, és que també està bé aquestes...
0: És íntim, estem en la intimitat. Què et sembla?
1: Bueno, bé.
0: Doncs au. Escolta, doncs a veure si et veiem aviat i ens puguis explicar una mica la teva trajectòria, com va fent el que facis. No sé si serà de ginecòloga, de medicina estètica...
1: Soc una caixa de sorpreses, Joan.
0: Bueno, però, escolta, i això, la incertesa, no? És una incertesa que mola.
1: Sí, a vegades sí.
0: Normalment la incertesa no mola, però aquesta sí que mola.
1: Sí, bueno, té el seu puntet.
0: Bueno, i també hem de pensar que ara la Paula està aquí, però aviat te'n vas, no? On vas? No has d'anar a Brussel·les? O
1: sí, ara d'aquí poc vaig a Brussel·les.
0: Clar, és que sembla Willy Fogg.
1: Sí, bueno, faig moltes coses.
0: Clar, sí.
1: No tenim temps en un programa de tornar a venir per explicar-vos totes les coses.
0: Bueno, ja vindràs, ja. Doncs escolteu, fins aquí el món interior d'avui, un petonet, i fins dimarts que ve esperem a la Rocío amb veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització, de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre, una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. La Morga venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis Butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Comana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Rigola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.

0: Informació local.
1: Fins al proper dilluns 19 d'octubre podeu consultar les llistes del cens electoral de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Podeu fer la consulta de l'exposició de les llistes de forma telemàtica o també a través de l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres, i podeu anar al matí i també les tardes de dimarts i dijous. Per consultar les llistes censals us heu d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir, on hi aparegui una fotografia del titular. Durant aquest període podreu consultar les llistes i, en cas de no ser-hi o constar incorrectament, podreu presentar les reclamacions a l'oficina d'atenció ciutadana, però abans del 19 d'octubre. Fem un repàs de les activitats pels propers dies. El dijous al matí a les 11 a la Biblioteca El Molí hi ha un taller de memòria i a la tarda una conferència a la Federació Obrera per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I al Mercat Municipal, que continua amb les activitats del Mercadijous d'aquest últim trimestre de l'any, aquest dijous, 15 d'octubre, faran un tarder ochentero amb tapes gratis. Per participar hi heu de dur un tiquet de compra mínima de 10 euros a alguna de les parades del mercat. És un tardeo per a famílies que es farà el dijous a 7:15 del vespre. I també el dijous l'Assemblea organitza una xerrada a la Federació Obrera amb Jordi Graupera per parlar de Renfe. Fora Renfe, a Molins de Rei. Jordi Graupera, que és periodista, doctor en filosofia i polític independentista, parlaran d'aquesta campanya per tirar endavant una ILP forarenfe.cat. Explicaran la campanya, demanaran a la gent que s'hi sumi aquest proper dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a la carretera a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: A tu, benvolguda Maria Rosa. L'amistat ve de molts anys. Tu ho sabies, Maria Rosa. No estimem sols els germans. Hi ha amics que en la nostra vida han sigut molt importants. Que el goig no té preu ni estria. Tu has passat, com molta gent, moments de dificultats. Però has tingut sempre al costat uns fills i nets complaents i un espòs, tot ell bondat. Bons amics que t'aprecien i encara et són estimats per la teva bonhomia, per la teva senzillès, per la teva gran noblesa i sense cap interès. T'he tingut en gran estima i et duc el meu pensament i en el cor cada programa, perquè sé que hi ets present. Et trobem molt a faltar, cada dimarts a aquesta hora, i no et podré mai oblidar, amiga i gran senyora. Bona vesprada a tota l'audiència i també gràcies a l'amiga, al registre de so, l'Eli Arjona. Moltes gràcies, Eli. I com no, a la nostra convidada tan especial per aquest dimarts d'avui, l'Esther Badosa. Gràcies, Esther, per acceptar compartir la tarda d'aquest dimarts aquest memorial i els records que hem preparat per la teva mare amb tota estima. Gràcies.
1: Gràcies a tu, evidentment. Gràcies a tu. La mare t'estimava moltíssim i estava encantada de sentir-te cada dimarts.
0: Jo també l'estimava amb ella. No comencem a emocionar-nos, per això no podem tirar endavant el programa, perquè estem una mica tocats tots. Bé, haig de dir també que estem més acompanyats a de la teva filla, la Mina. La Mina es diu? Hola, Mina. Molt joveneta i molt guapa. Després estem acompanyats també del Miquel Navarro i també de la Paquita, del Paquita Gil. Avui tenim una miqueta més de gent de lo normal, A l'altre costat, evidentment, doncs suposo que tu també hauràs dit més gent que t'escolti, no?, el programa d'avui.
1: Sí, ho he passat als grups que tinc.
0: Sí, molt bé, perfecte. Bé, esperem que tot surti doncs com ens ho hem pensat que ha de sortir, no?, de fet. Haig de dir que des del passat divendres doncs ho he anat anunciant a través de les xarxes i en l'espai d'aquest matí doncs l'Oriol Romeu també ha fet coneixement del programa que faríem avui. Espero i desitjo que sigui un programa com he desitjat i com voldria que tu també doncs trobessis a gust amb el que hem preparat. Si ens cau una llagrimeta, no hi fa res, senyal que els records són de gran estima envers ella. Hi ha persones que, quan marxen, deixen un silenci difícil d'omplir. Però també n'hi ha que ens deixen tantes paraules, tanta música, tanta sensibilitat i tants records, que la seva absència no aconsegueix esborrar-se, sobretot en la seva presència. Avui, a Quan cau la tarda, no volem parlar només d'una absència. Volem parlar d'una vida d'una dona sensible, amiga de la poesia, enamorada de les cançons de casa nostra i fidel oient d'aquest espai radiofònic. Avui recordarem la Maria Rosa Padilla, una amiga que la vida em va regalar a través d'aquella botiga de fotografies que va compartir amb el seu marit i amb qui vaig tenir el privilegi de compartir també l'afecte per la cultura i les paraules. Ho farem de la mà de la seva filla, de l'Esther, aquí present. Des de l'estima, des de la memòria i des d'aquella emoció que ens desperten les persones que han deixat una petjada fonda en nosaltres. Perquè potser la mort s'endú la presència, però no pot endur-se tot allò que una persona ha sembrat en els altres. Avui, Maria Rosa, tornarem a escoltar-te, però amb el cor. Ara el que farem serà una miqueta de trajectòria de l'Esther, perquè l'Esther també ha sigut una persona molt vinculada en el món de la cultura i em sembla molt bé doncs que la gent que no et conegui, ja sabem que aquí el poble és coneguda, però sàpiguen una miqueta de tu també, Esther. Si et sembla, doncs hem de fer una miqueta de trajectòria teva.
1: Endavant.
0: B Direm que l'Esther Badosa és nascuda a Molins de Rei, filla del Ramon Badosa Noia i de la Maria Rosa Padilla Pérez. Té dos germans, l'Eliseu i el Xavier. Una família molt coneguda al poble i arrelada a la cultura d'aquí, de casa nostra. Encara que no, aquí no ho he posat, doncs direm que tens dues filles. Eh?
1: Sí, sí.
0: Una ja la tenim aquí i l'altra...
1: L'Helena i la Nina.
0: L'Helena, que no hi és, però potser també deu estar escoltant, no?
1: Està treballant, potser.
0: Si no, t'escoltarà després amb el programa, que ja te'l farem arribar.
1: Moltes gràcies.
0: En parlarem principalment de la teva mare, ja que volem fer al nostre espai d'avui un memorial a ella, a la Maria Rosa, però ja que qui ens acompanya avui ets tu, Esther, direm que precisament ella, vinculada a la cultura catalana, ha tingut i té molta relació participant en les balles dansaire d'aquí de la nostra vila. L'Esther també, en el cant, en el món del cant, doncs també ha cantat al costat del Jordi Albero, va participar en el seu àlbum Quadern de viatge, col·laboracions, en concerts, i algun tema també amb en Pierre, que és un altre dels cantants d'aquí, locals, sí, sí, de casa nostra. En el saló del Port Aventura, hi va estar tota una temporada d'estiu, i en el teatre ha participat també en Germans de Sang al costat de l'Àngel Gunyalons i d'altres. L'Esther, doncs, una dona senzilla i amb un sentiment sempre disposat a ajudar, fa un treball molt important com és el de treballadora familiar dins d'un equip. Una tasca relacionada amb l'atenció i l'acompanyament a persones grans. No sé si ho he dit bé o si hi ha alguna cosa que vulguis afegir. I ara sí, ara si et sembla anirem a parlar de la teva estimada mare i molt amiga també meva, fidel sempre en aquest espai i participativa, molt participativa. Però abans...

0: Avui obrim aquest espai amb una emoció molt especial, perquè parlarem d'una persona que ja no és físicament entre nosaltres, però que continua vivint en el cor de moltes persones. Quan penses en la teva mare, Maria Rosa, Esther, quina és la primera imatge que et ve al pensament i quin sentiment t'acompanya?
1: Penso que una gran mare, és a dir, sí que era potser massa protectora, però molt patidora i molt dels seus, d'estimar els seus, d'estar sempre pendent de què necessites, què vols, què et passa, vinga, va, que això passa, aquesta mena de suport sempre d'estar patint per tu, per tota la teva família, i endavant, aquesta energia positiva que donava, va, vinga, dona-li la volta, va, i sempre treia les coses positives, no? Jo sóc, sempre he pensat que jo sóc més vedosa que Padilla en qüestió de caràcter, i ja sé que és una miqueta egoista per part meva, però una de les primeres coses que vaig pensar, ostres, és que ja no hi és el fet de que, uf, que jo l'anava a veure i si tenia un mal dia de girar la truita, va, vinga, Esther, va, mira, i això, mira tot això que tens positiu, doncs amb totes les persones, treure de tothom la part positiva, aquesta energia optimista és el que...
0: A més és que ella va marxar d'una manera inesperada, perquè no va ser un procés.
1: No hi comptàvem per res.
0: No hi comptàvem, clar, evidentment no hi comptava ningú, i menys nosaltres, clar. Tots tenim una manera particular d'estimar. Cada persona deixa una empremta diferent en els altres. Com era la Maria Rosa dins de casa, en la intimitat familiar, quan no hi havia ningú més que els seus propis?
1: No sé, potser que digui alguna cosa a la Mina. Què et sembla, Mina?
0: Com a àvia, per exemple, Mina? Quins són els records que tens més arrelats de la teva àvia?
2: O sigui, bueno, jo crec que la meva mare no és lliure de... O sigui,

0: sempre, sempre s'interessava pel teu dia, que si tens un examen, que no estiguis nerviosa, que segur que et va bé, que et posaré espelmes, i te les posava. Posaves espelmes que no funcionaven, però te les posava.
1: I era una dona de fe.
0: Sí, bueno, sí. Però no... Almenys no era gaire insistent amb el tema. Vull dir, no era que... de fe...
2: Bueno, que no obligava ningú a creure. No, era... Ella creia i tenia els seus pensaments, però que era molt respectuosa amb les idees dels altres. Sí. No.
1: I compartíeu, Mina, compartíeu les coses, els estudis, compartíeu amb l'àvia?
0: Jo l'explicava tot el meu dia. I tot el que li pogués interessar. Òbviament, jo tengo mis límites, però...
1: Així és, sí, que podem dir, amb una definició seria que era una persona molt patidora i que estava molt al tanto de tot lo de,
0: sí,
1: la família.
0: Sí, li agradava saber què passava a la vida de tothom i estar atenta.
1: Jo crec que també ho feia, sí, amb els amics, això. Sí. També s'interessava pels amics.
0: A mi, si m'explicava, oh, és que m'he enterat d'això, és que aquesta persona que tu coneixes, pues, la seva àvia anava amb mi a caminar, o feia ball, o feia teatre, o cantava. Sí, no, tenia ulls a tot arreu.
1: Molt bé, Esther, la teva mare tenia una sensibilitat especial per la poesia, oi?
2: Sí.
1: I què hi trobava en els versos? Creus que la poesia li permetia expressar aquells sentiments que potser de vegades costava posar les paraules? Li costava trobar les paraules?
2: Jo crec que era la seva vàlvula d'escape de moltes coses, perquè realment... és una generació que ha treballat molt, que ningú els hi ha regalat res, i llavors és com, no sé, és que no només era poesia, eren els diaris, a l'escriure el dia a dia,
0: pintar.
2: Sí, bueno, a part que tenia moltíssimes aficions.
1: Sí, no, perquè sé. Jo tinc un baro com el va fer ella, me'l, sí, va pintar ella, sí.
2: Però
1: un
2: també,
1: ventall, un ventall.
2: També les plantes, sí, sí, les, sí, flors, els rosers, que sempre estaven...
1: El seu perfil, precisament, del Facebook, era una rosa.
2: Una passada. I després la cuina, fantàstica. És que una passada, quan es posava la cuina, fins i tot ara, aquests últims temps, que necessitava, doncs, seure una mica de tant en tant perquè es cansava dreta... Ostres, això que li deies, vols dir de tenir la canalla que... No, sí, doncs...
1: Ella volia estar per tot,
2: sí, sí,
1: per tot una,
2: sí,
1: mica. Així també era bona cuinera, eh?
2: Molt bona cuinera.
1: Però mira, si ho diu la Mina,
2: molt
1: segura.
2: Molt bona cuinera.
0: Croquetes, sí, sí. Era una barbaritat.
1: Ella també, doncs, escrivia els seus propis textos, senzills, però nascuts del seu sentiment, no?, del que ella sentia. Conserves algun dels escrits de la teva mare? Hi ha alguna frase o algun pensament seu que avui, després de la seva absència, hagi adquirit un significat encara, doncs, més profund?
2: És un tòpic, però el viu al moment, viu cada dia, i treu de tu tot lo positiu i valora't. No sé.
1: Suposo que...
2: Una de les coses que em deia sempre era valora't, vals molt, cap aquí, cap allà. Mm-hmm. Això sí que...
1: Ella parlava amb el micro tancat abans que tens una carpeta d'escrits de la teva mare que encara no has pogut ben bé mirar.
2: És que hi ha la tira de diaris començats, la tira d'escrits, la tira de coses, fins i tot, per exemple, la mort de la meva iaia Juanita, que va trigar molt perquè es va esperar a que fos el mateix dia que l'avi Pasqual, la té documentada cada dia. I un d'aquests dies que vaig anar a casa seva, vaig començar a llegir i no vaig poder parar fins l'últim dia que la meva àvia, la iaia Juanita, es va morir, no? I ho té, uh-huh, tot documentat i tot explicat amb tant de sentiment i tanta cosa que jo, uf, dic, saps què, Esther? Encara no estic preparada.
1: Però avui sí que has escollit dos poemes.
2: Sí, bueno, he trobat una carpeta amb dos poemes del 96 i he pensat, ja està, no busco més,
1: no busques més,
2: perquè no estic preparada per buscar més.
1: Doncs jo aprofitaria ara que en recitessis un que has trobat que parla de la poesia i que l'ha escrit la teva mare,

0: D'acord.
1: I que et posarem una musiqueta de fons, si et sembla.
0: Sí. Val. Per mitjà de l'escriptura expreso els meus sentiments i, en certa forma, fent rima, aboco els meus pensaments. Poesia pot ser amor, amistat i melangia. Pot ser records d'infantesa o el viure de cada dia. Són tantes coses petites que la vida ens va donant, també són la cosa més gran, com veure néixer un infant. És veure volar l'ocell quan neix ja la primavera, l'ametller que ja és florit i aviat la ginestera. També pot ser poesia passejar per la nostra rambla i veure les floristes amb les més boniques plantes. Tot això, per mi, és poesia. Molts sentiments encara no expressats. De vegades et fan viure amb un somriure i d'altres el cor et fan plorar.
1: Doncs jo t'haig de dir que la poesia és molt bonica, eh? Has escollit bé. Molt bonica, perquè precisament parlem d'ella, de que escrivia, i has escollit una que parla de la poesia, amb un espai que també, doncs, ens agrada de tant en tant que floreixi els poemes.
0: No he buscat gaire. Vaig trobar aquesta carpeta.
1: Sí, perquè jo pensar... ho entenc. Ara quan deu fer que la teva mare no hi és?
0: Farà 10 mesos, el 18 d'octubre.
1: Fixa't, i sembla... Ja... sembla mare de Déu,
0: potser
1: sembla
0: són ahir. Molts mesos, però és que no...
1: No, no, no, és molt recent per vosaltres, és normal. La família, el temps, no apaivaga el dolor quan és de... Apaivaga el dolor quan ha passat molt de temps, però no quan encara no fa ni un any, evidentment. La música també, la música catalana ocupava un lloc important de la seva vida, eh? De música. Vosaltres sou molt de Lluís Llach, oi?
0: Molt. Molt, molt, molt, molt.
1: I especialment les cançons de Lluís Llach, com dèiem, que què creus que li captivava de les seves lletres, de Lluís Llach? Hi havia alguna cançó que l'emocionés d'una manera especial o que formés part de la seva història personal?
0: És que jo crec que totes... Totes les del Lluís, suposo que les últimes no, però clar, eren cançons que cantàvem nosaltres quan anàvem de vacances amb el Land Rover cap a la muntanya i les cantàvem tots junts, o sigui que totes les al principi...
1: Doncs... O sigui que el Lluís Llach era el seu...
0: Sí, a veure, també...
1: El seu cantant predilecte.
0: Bueno, també teníem la Trinca, que ella sempre feia una mica de conya, perquè el meu pare, que era així seriot, hi havia una cançó de la Trinca que diu: si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te'n. I és una cançó que a vegades ella, tant a mi també m'ho deia, no? Era una cançó que a vegades li deia al meu pare, Ramon, saps? Perquè el meu pare es menjava molt la bola i la meva mare...
1: El distreia una mica més.
0: Sí, li donava la volta a les coses.
1: De totes maneres, no és només el Lluís Llach. Hi ha també altres músiques que li agradaven molt, com per exemple una que tu has escollit per escoltar-la, que jo et preguntaré per què has escollit Somni de la Cobla de la Bisbal.
0: Amb ella li encantaven les sardanes. I com que físicament ballar-les li era complicat, gaudia moltíssim escoltant sardanes. I un dia parlant de comiats, em va parlar d'aquesta sardana. I és tan bonica. L'altre dia la buscava i parlaven que és com una sardana diferent, perquè és com que té molt de sentiment i té molta cosa a dintre. No...
1: Doncs què et sembla si l'escoltem?
0: Som-hi.
1: L'escoltem i des d'aquí, com que sabem... Vaja, jo no puc posar les mans al foc perquè hi ha coses que més enllà les desconeixem. Però jo crec que el que és la nostra carcassa, el que veiem, no?, quan ens mirem, és una cosa que es queda aquí a la Terra, però l'energia no. L'energia sempre hi és. D'una manera o una altra, jo crec que avui avui està aquí entre nosaltres. Li dediquem a ella, a la seva memòria.
0: Moltes gràcies.

0: Tinc que dir que és molt bonica aquesta sardana, eh? Molt bonica.
1: És molt, molt sentida.
0: Més l'orquestra de la Bisbal, la copla de la Bisbal, la veritat és que interpreten molt bé. Mira, deixarem línia oberta. M'agrada fer-ho, però a vegades doncs, la gent li costa fer anar... No el dit perquè ara hi han mòbils, abans sí que hi havia, ara és més fàcil. Però deixem línia oberta per si hi ha algú, sobretot persones que l'hagin conegut a la Maria Rosa i estiguin escoltant el programa, que avui és en directe, quan es passen diferit ja no ho podreu fer, doncs podeu trucar i parlar de la Maria Rosa, algun record bonic que tingueu d'ella, podeu fer-ho al 93-668-61-61. 93-668-61-61. I aprofitant, doncs, això, que avui parlem de tu, com he dit que es deia el programa, parlem de tu, Maria Rosa, hi ha una poesia del llibre El jo desclòs, que és un llibre que la teva mare té, de quan jo vaig treure aquest poemari, que parla de què és una mare. I no sé si estaràs d'acord amb mi amb el que diré, què és una mare. Doncs vinga, posem una música. La mare és la que ens abriga i ens vigila en el bressol. De totes, la millor amiga, perquè mai ens deixa sols. La mare ens dona la vida i ens ofereix tot l'amor. I si en instants també ens crida, no ens guarda mai cap rancor. La mare ens ajuda a créixer, fa que mai ens manqui res, perquè quan ens veia néixer, el dolor no li era ofès. Dins el ventre, en ses entranyes, 9 llunes ens ha manyegat. Molts dies, moltes setmanes, amb amor desmesurat. Tu creixes, ella també. Tu et fas gran, ella velleta. I ve un dia que la veus com un ciri apagadeta. Si encara és a prop teu, dóna-li amor. No t'oblidis, perquè l'amor no té preu. Ara et cal que la vigilis. En necessita més creix. Com quan eres tu un infant, respecta-la i descobreix que és de tots l'amor més gran. Estàs d'acord, Esther?
1: Estic d'acord.
0: Jo crec que és això i molt més,
1: molt
0: una mare.
1: Fort, sí.
0: Perquè la mare, quan hi ha bona comunicació, no és només mare, és amiga, pot ser germana, consellera, pot ser-ho tot. És un puntal, un referent molt important, la mare. El pare suposo que també, però clar, les noies ens aferrem molt a la mare, no? Suposo que tu també t'ha passat.
1: Sí, sí, sí, la teníem molt a prop.
0: Molt bé. Volia també dir-te que hi ha cançons que quan les tornem a escoltar, això és una mica com les pel·lícules, no? Ens retorna una veu. O sigui, tu veus una pel·lícula o escoltes una cançó i la segona vegada, si la tornes, sempre trobes coses diferents, no? I potser hi poses més atenció que la primera vegada. Una mirada o un instant viscut amb algú que t'estima, no sé, les cançons sempre porten records passats i moltes vegades doncs, també ens podem identificar a través d'un poema, d'una cançó, fins i tot d'una pel·lícula, no? Ara que la teva mare ja no hi és, quina cançó et porta més directament cap a ella?
1: Qualsevol cançó dels Miserables, dels musicals, perquè era una espineta que se li ha quedat clavada. Ara que tornaven a fer els Miserables a Madrid, li feia molt il·lusionari i jo li vaig dir, bueno, primer anem a veure Germans de Sang, que ja teníem entrades, i després, quan estiguis del tot bé i els genolls et responguin, després ja parlarem d'anar a Madrid a veure els Miserables.
0: Deu poder anar?
1: No
0: vau poder anar.
1: No, i a Germans de Sang tampoc, perquè era, les entrades les teníem pel gener o febrer del 26.
0: Clar, quedaven molt, molt allunyades.
1: Bueno, va marxar abans.
0: Clar,
1: o sigui que
0: no va poder.
1: No va poder ser.
0: La teva mare li agradava molt també el teatre, no només el que és els musicals.
1: Sí, ui, el, tant, el teatre sí, li agradava sí, sí, molt. I va començar a fer teatre amateur molt gran. Vull dir que va ser molt valenta.
0: Perquè a ella li agradava molt en Segarra, també.
1: Sí.
0: Josep Maria de Segarra.
1: Va ser molt valenta i va començar a fer teatre de gran. Sí, li agradava molt el Josep Maria de Segarra i va haver-hi un moment al SEM que vam fer una obra de teatre que anava d'escenes de Segarra i vam fer l'Hostal de la Glòria i li encantava l'Hostal de la Glòria, li agradava
0: moltíssim.
1: Quin
0: paper feia ella?
1: De Glòria.
0: De Glòria. Molt bé.
1: Jo feia el paper de dolenta, ella feia de Glòria.
0: No feies el paper de la germana, tu?
1: Jo la germana.
0: Ah, la Roser.
1: La Roser, sí, sí, sí. La Roser...
0: I com t'ho deia? Vols venir al meu costat, Roser? Vols seure?
1: Ho feia molt bé,
0: sí?
1: Molt bé. I a més ho vam treballar juntes, també. Va ser un moment que a veure, no per res, però jo tenia molt clar com havia de ser. Vull dir, és molt clar, quan fan una cosa, tens molt clar com ha de ser... I la vaig com mig dirigir, i ella a mi també, perquè un no s'ho veu, saps?
0: Clar, clar.
1: I en aquella època vam treballar molt juntes, i la veritat és que no hi havia pensat més, però, ostres, és un...
0: Disfrutava, vaja.
1: Un privilegi haver-ho fet amb ella, això.
0: Poder... No veu gravar res? No teniu res enregistrat?
1: Ostres, doncs no ho sé, crec que no.
0: Potser encara tindràs sorpresa, algun dia trobaràs
1: crec
0: alguna cosa
1: no,
0: enregistrada.
1: Però haver fet l'Hostal de la Glòria amb ella és un regal que m'ha donat la vida.
0: I la Mina va fer alguna cosa així de teatre? O...
2: Amb ella no.
0: No?
2: No. O sigui, jo vaig fer, quan era petita vaig fer teatre, i ella cada any, i dale que dale, que fes Pastorets. No vaig fer mai Pastorets, però ella tenia... moltes ganes.
1: Va fer de nen Jesús.
2: Ah, bueno.
0: Ah, devia ser molt petita, no?
1: Només sí. Va néixer el novembre i el desembre va fer de nen Jesús.
2: Bueno, això sí ho sabia, però com a tal... La...
1: I d'Angelet també. D'Angelet em sembla que també. Però no.
0: És aficionada al teatre, la Mina?
2: A mi m'agrada molt.
0: A sí?
2: Mi i em segueix agradant. L'únic que... Pues, em poso super nerviosa i Enric.
0: Et poso nerviosa
2: i... Ja us vaig dir, entonces aquí no és.
1: Va anar a la Cuquera, potser què, 3 anys? O més?
2: Però, bueno, primer feia teatre musical i ja sé, vaig ser... Bueno, però que no...
0: Bé, doncs ara, canviant una mica, direm que la Maria Rosa i el teu pare doncs van iniciar al poble una botiga de fotografia. Tirant darrere el temps... Un projecte de vida compartit. Aquella botiga va ser també el lloc on ens van conèixer, de fet, on vam començar a tenir més relació, i on va començar la nostra amistat. Què recordes d'aquella etapa i què va representar per la teva mare, suposo que ho deus saber, construir aquella petita història familiar, no? Perquè allà una mica hi éreu tots, també.
1: Clar, ja veníem de l'Electricitat Badosa. De treballar tots junts.
0: Clar.
1: Vull dir, ja veníem d'allà. Jo, de l'època de la botiga, d'estar tots junts...
0: Sí.
1: No en destaco res familiar, o sí, però sí la pinya del carrer Verdaguer. Era una pinya i un suport incondicional entre totes.
0: És que jo penso que en aquells moments i, era més poble que ara, eh?
1: I el carrer Verdaguer era una meravella, una meravella. Després saps què passa? Que ella i la Rosa Gaudó es van casar el mateix dia.
0: El mateix dia. Sí,
1: una
0: sí.
1: Darrere l'altra, Sant Bartomeu, la Rosa del Forn es va casar, em fa l'efecte que el mateix any, amunt i avall, de mesos. I
0: van tenir molta relació.
1: Molta relació, però és que a part d'això, abans d'obrir botigues, sempre es feia el cafè entre botigueres, es parlava molt, es reia molt. Jo, per exemple, quan em vaig ajuntar amb l'Aleix, que encara no ens hem casat, doncs em van fer un...
0: Es va estar, ja.
1: Sí, va estar. Ara arreglarem papers, perquè si no, després de 35 anys o alguna cosa així, doncs em van fer un regal, em van fer un dinar... la pinya del carrer Verdaguer, jo no sé ara si
0: hi ha... És que els botiguers que hi havia al carrer Verdaguer eren molt propers,
1: era
0: tots.
1: Era una passada. Vull dir, és que érem com, família, no? I això no te n'adones fins que tu mires al llarg del temps, clar, mires enrere... Una cosa que no li donaves valor, no?
0: Exacte.
1: Que era normal, no? De trobar-nos al carrer, cada una a la seva botiga, fer el cafè. Doncs ara ho poses en valor, perquè com que estem en aquest món tan egoista,
0: materialista
1: sí, sí, individual, sí, sí, aquesta pinya, i de saber que quan tu falles, no et preocupis, que la de la botiguera
0: sí,
1: del costat...
0: Tens el suport de l'altre.
1: Vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és una cosa...
0: Et volia preguntar sobre una cançó que has escollit també, que es diu No pot ser veritat, i és dels Germans de Sang.
1: Sí.
0: Per què has escollit aquesta cançó?
1: Mira, he escollit aquesta cançó, primera perquè la meva mare estava molt contenta que hagués fet Germans de Sang en el seu moment.
0: Sí.
1: La gravació que vam fer nosaltres en l'any 95 era dolentíssima, i ara l'han tornat a fer i és meravellosa, la veritat, que ara la tornen a fer. I perquè és un musical que jo vaig fer, és un musical en català, i després perquè l'última escena de Germans de Sang és com aquest sentiment de no pot haver passat això, saps? I et diu, és teatre. I encara em sobta, encara hi ha dies que la nit...
0: Clar, que penses no pot ser.
1: No, penso que no pot ser. Jo a vegades sento, em llevo per anar al lavabo a mitjanit, coses de la menopausa, i sento com si hi hagués el caminador i dic, mira, la mare també s'ha aixecat a anar al lavabo. Vull dir, és que hi ha moments que és que no...
0: Són coses que
1: no,
0: estan encara en el
1: sí,
0: subconscient.
1: Sí, encara estan...
0: O
1: de dir, ostres, Aleix, hem sortit del cinema tard, no podem anar tard perquè haig de passar a veure la meva mare abans d'anar a casa,
0: ho entenc,
1: saps?
0: Ho entenc.
1: I és aquesta sensació de no pot ser veritat.
0: Doncs posem una estoneta No pot ser veritat, dels
1: Endavant.
0: Germans de Sang.

0: Preciosa cançó. Tens molt bon gust, per escollir els temes. Molt bonica la cançó. Recordem una vegada més el telèfon, ja no el repetiré més perquè l'he dit abans i ara el diré altra vegada. Si algú vol trucar, ho pot fer, ho estem en directe i podeu dir doncs alguna cosa, algun record que tingueu o com la veieu vosaltres a la Maria Rosa Padilla, al 93 668 61 61. Suposo que l'Eliseu i el Xavier estaran escoltant també el programa o tenen feina a aquesta hora?
1: Bueno, jo crec que el Xavi sí, l'Eliseu i la Marisol els he vist sortir, que anaven a fer uns encàrrecs, no ho sé.
0: Doncs estaria bé que el Xavier, si ens escolta, pogués trucar i digués alguna cosa també, no? Un record bonic de la seva mare. A veure si t'animes, Xavier? A veure, què ho pots fer? Vinga, animem-nos. Volia parlar també d'això de les fotografies, perquè les fotografies tenen una cosa extraordinària. Aturen l'instant perquè el temps no se l'endugui del tot. El que passa que, esclar, quan passa una cosa d'aquestes, quan marxa una persona estimada, mires la fotografia i el que et ve són ganes de plorar perquè tens un record i allò és una imatge, no? Però sí que tenen de bo això, no? Que aturen el temps en aquell moment. A casa vostra, les fotografies i els records d'aquells anys han esdevingut una manera de mantenir viva la història de la família, també?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, és un món que l'hem viscut moltíssim perquè, clar, la botiga va venir a partir de l'afició, sobretot del meu pare, a la fotografia, no? I fins i tot tenia laboratori a casa i feia ell les fotos. O sigui que jo crec que...
0: Sí, l'afició venia ja de
1: sí, sí,
0: dels avantpassats.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Tu també hi eres per això, allà treballant?
1: Sí.
0: També hi eres.
1: També hi era.
0: Jo sí, recordo, sí. El teu pare, la teva mare, no recordo haver-te vist allà, encara que segur que hi eres.
1: Sí, sí.
0: Però sí,
1: sí,
0: era un, sí. De fet, era una petita empresa familiar, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Sí que tens un altre poema que has trobat de la mare,
1: sí.
0: Dedicat al seu pare, no? Al teu avi.
1: És un poema que va escriure ella al cap d'un any de morir l'avi Pasqual i es diu Record al pare.
0: Record al pare.
1: El nostre pare es fa encara més palès quan arriba el desembre i el Nadal es fa present. Ara fa un any ens deixava, feia el seu últim camí, un camí desconegut vers l'espai infinit. Aquell somriure de llavis que era amb ell tan natural captivava tothom, tant els grans com els infants. També tenia defectes com els més grans dels humans, però el que no li mancava era la seva bondat. Una guerra va passar, en el seu record la guardava, doncs totes les injustícies les tenia ben gravades. Va marxar d'entre nosaltres, però ens queden al record totes les seves petjades d'un home que fou just i bo.

0: Els records de l'avi també són molt importants.
1: Molt.
0: L'avi i l'àvia també són molt,
1: molt
0: importants
1: molt,
0: en una
1: molt.
0: Família.
1: Sí, sí, sí.
0: Heu sigut una pinya.
1: Sí. I l'avi Pasqual i la iaia Juanita... És que no, només puc dir coses bones.
0: Jo l'havia sí. aconseguit a la teva àvia. L'havia aconseguit.
1: Sí, sí.
0: Durant uns anys la vaig...
1: La iaia, quan jo treballava a la botiga, que obrien dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda no hi havia ningú. Ningú hi havia. Obríem a les 5 i fins a les 7 no venia ningú. I llavors la meva iaia venia a fer-me companyia un parell d'horetes i amb un pot d'aquests de vidre, de qualsevol cosa, de mongetes, el que sigui, em portava un cafè llet ben calentó
0: i
1: unes
0: iaies.
1: Quantes galetes.
0: Les iaies.
1: I s'estava allà amb mi perquè realment a les 5 de la tarda que jo obria la botiga era com, ostres... I,
0: et feia companyia
1: sí,
0: i com és normal doncs les iaies són úniques
1: i l'avi Pasqual impressionant.
0: La Maria Rosa era una oient fidel d'aquest programa, ja ho saps tu també, Quan cau la tarda, que és el títol d'aquest programa, el nom que li vam posar, i no es limitava a escoltar-lo, també hi participava sovint. I jo moltes vegades al principi d'haver marxat pensava, ostres, que raro que no truqui. I clar, és allò que deies tu abans,
1: sí.
0: saps? A costa d'acceptar que ja no hi és aquella persona, no? Pot ser-hi amb energia, però ja no la veus, com si diguéssim. Què creus que trobava en aquest espai cultural la teva mare? I tu, quan recordes la seva veu o les seves interpretacions, què és el que sents quan l'escoltaves?
1: Hi ha una gravació d'una poesia, recitant la meva mare una poesia, que jo diria que era l'Esther Xirgu. La meva mare era com una historiadora amateur.
0: O la Margarida Xirgu?
1: No. La meva mare era com una historiadora amateur de la Margarida Xirgu.
0: Sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: Llavors ella havia buscat llibres, va aconseguir un llibre que li van fer arribar, però després li va desaparèixer, bueno, coses que passen. I havia aconseguit parlar i fer-se amiga de la família de la Margarida Xirgu. I la seva neboda neta, la filla del germà de la Margarida...
0: Que és la que deies abans.
1: L'Esther Xirgu. Sí, sí, sí. Pues es van fer amigues i em sembla que era ella, que hi ha una gravació que li llegeix poesia i tot. Jo crec que la meva mare amb la poesia era com si es desconnectés del món real.
0: Com un refugi?
1: Sí, com si es desconnectés del món real. Era com una mena de...
0: Sí, sí, de sentir-se bé quan escrivia.
1: D'aire als pulmons, no? De...
0: Sí, sí, sí, sí, d'agafar oxigen, sí.
1: Exacte, d'agafar oxigen, no? Jo veig com això i escolta, jo a vegades pensar, ostres, no té cap mena de vergonya, venen els amics, parlen una mica de poesia.
0: Sí, sí, a casa
1: no sé
0: seva
1: què.
0: Jo recordo que havien...
1: Iau, vinga, va.
0: Un grupet
1: vinga.
0: I recitava
1: sí,
0: poesia.
1: Sí
0: sí. sí, sí, sí, ho recordo. Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Jo crec que era com aquest aire que li donava la poesia.
0: I després crec que va tenir una gran alegria, que no sé si va ser l'aniversari d'ella o l'aniversari de noces, que van venir tota una colla al carrer i li van cantar des de baix. Ella estava
1: sí.
0: al balcó.
1: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí.
0: I ho va passar molt bé aquell dia.
1: Sí,
0: ho
1: sí.
0: Ho va passar molt bé. Noi... Bé, hem de viure també dels records, eh?
1: Sí, i tant.
0: Quan una persona participa en la vida cultural del seu poble, tant tu com la teva mare, deixa una empremta que va més enllà de casa seva. Clar, perquè estàs participant, no, del teu propi poble, no? Com creus que la Maria Rosa va contribuir a la vida de Molins de Rei i què t'agradaria que la gent del poble recordés d'ella?
1: I és que m'he quedat molt sorpresa de tota la gent que m'ha aturat, que jo sóc un desastre i no, moltes vegades no es conec perquè sóc molt poc fisonomista, i estar a l'autobús i venir-me una persona i dir, ai, em va saber molt de greu el de la teva mare, i penso, ostres, no sé qui és, no? Ai, moltes, saps?
0: Clar.
1: No sé.
0: Era molt coneguda.
1: No sé com ha pogut La meva mare era una persona molt senzilla.
0: Però la teva mare tenia, no sé com explicar-te, molta empatia amb la gent. És que a tothom li parlava. No era una persona reservada, més reservada per les seves coses, però refereixo que no era una persona tancada. Era una persona que quan et veia et saludava, va, i fins i tot et deia, vine, va, anem a fer un tallat, si tenia temps. Vull dir, era una persona molt, molt expressiva. Molt expressiva, sí, i sí, molt coneguda,
1: jo
0: també.
1: Jo m'he quedat molt sorpresa en aquest sentit.
0: Això vol dir que era molt estimada.
1: No, sí, sí, a veure, dintre de les seves coses, és veritat que va ser molinenca de l'any, una vegada, a Ràdio Molins, i va fer el pregó de la Festa Major fa molts anys, fins i tot amb les seves dificultats de que no havia estudiat en català i que sempre hi havia coses que... Però que a vegades m'ho passava a mi o li passava a la meva cunyada, diu, donem-ho una ullada que no sé si he fet moltes pífies.
0: Però tenia molta voluntat.
1: Però, ostres, no sé com... De veritat que és...
0: Però és una alegria.
1: També és un nou descobriment per mi, no?
0: Perquè, clar. Perquè segurament eren persones de la seva edat les que et saludaven, que tu
1: clar,
0: potser molts
1: i
0: no,
1: ara
0: no
1: estic parlant molt així i ho sento així mateix, però evidentment amb una persona a qui tens tanta confiança, amb una mare i una filla també tenen rifirrirrafes, és a dir,
0: clar,
1: sempre hi ha petites coses, no?
0: No,
1: i penses, ostres, com va arribar a tantíssima gent? Tantíssima gent que no sé d'on han sortit.
0: Perquè es va fer estimar.
1: Sí, sí. Ostres, no. No tinc paraules perquè...
0: Abans parlàvem del teatre, parlàvem de Josep Maria de Sagarra. Hi ha una cançó que està escrita per Josep Maria de Sagarra, però que la canta Lluís Llach, que també hem parlat de Lluís Llach. Es diu Vinyes verdes vora el mar. I aquesta per què l'has escollida?
1: L'he escollit perquè per ella el Sagarra era important, perquè li agradava molt, i perquè el Lluís Llach també és un puntal i per ella era molt important també la música del Lluís. I he pensat, ostres, poesia i música i dos personatges o dos... persones que per ella eren importants.
0: Eren importants.
1: I ho he ajuntat.
0: Doncs vinga, ara l'escoltarem Vinyes verdes vora el mar.

0: Doncs aquesta cançó també es pot recitar. Vull dir, jo també l'he sentit recitada. Les vinyes verdes volen... Sí, sí, sí, poema musicat. No, de fet, tenim bons poetes i bons cantants, eh? Sí. Bons poetes i bons cantants.
1: Talent català.
0: Exacte. Podem continuar fent preguntes i després recitaré un poema que està dins del llibre El jo desclòs, que parla del 25è aniversari de noces de la Maria Rosa, la teva mare, i el teu pare, el Ramon, i que el vaig fer amb tot afecte i tota estima, i és del 26 del 10 del 1989. Imagina't si fa temps. Però bé, el tornarem a dir. I ara, sí, volia preguntar-te més cosetes. Vinga, anem a saber unes quantes més. Quan una persona participa en la vida cultural del seu poble, deixa una empremta que va més enllà de casa seva. Bueno, això em sembla que t'ho he preguntat, el que passa que no he posat la noteta
1: i no sé si t'he contestat, em sembla que m'he anat per un
0: sí,
1: altre lloc.
0: Sí, però bueno, pots aprofitar, si vols, vull dir, és igual, si vols te la repeteixo i tu mateixa.
1: No passa res.
0: Jo et deia que com creus que era la Maria Rosa, que va doncs contribuir a la vida molinenca, i tu m'has explicat això de que havia fet el sermó, que havia fet coses també relacionades.
1: Sí, també estava molt vinculada a l'Associació del Càncer, que feien moltes coses i es feien un far de pencar, eh?
0: Sí.
1: Ella estava vinculada amb aquest grup i la veritat que era un grup super pencaire, molt unides totes, celebraven i feien moltes festes, però es feien un far de treballar.
0: La teva mare i el teu pare, el Ramon, ja no hi són, i això deixa un buit difícil d'explicar i d'omplir. Com es viu l'absència d'una mare quan, a més d'haver estat qui et va donar la vida, també doncs, ha estat una companya de camí, un puntal important, una confident i una part essencial de la teva història personal. Com es viu aquesta absència?
1: Doncs de moment no et puc dir que es viu bé. Sincerament t'ho dic, no ho porto bé encara. La trobo molt, molt, molt, molt a faltar i... Bueno, trobo que potser no li vaig dir t'estimo suficientes vegades.
0: Bueno, li pots dir
1: ara. És un tòpic, però és així.
0: Bueno, això ens passa a molts, que sempre quan marxa un ser que hem estimat molt, sempre ens ha quedat algú pendent, no? Sempre ens ha quedat algú pendent, però encara hi estàs a temps de dir-li, encara que no la vegis. Ella t'escolta igual, Estic segura i convençuda. Doncs mira, si et sembla, passarem a recitar aquest poema que ens portarà records d'aquell moment. Que
1: ara
0: és
1: està amb el Ramon i això també està bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, ja que si al cap van ser els teus pares tots dos, doncs aquí en aquest poema parlo d'aquests 25è aniversari de noces. Quan l'amor ve de fa molts anys, quan el temps l'ha fet més solidari, no hi ha fronteres ni per anys. Va creixent i enfortint-se diari. Quan l'amor du el nom de rosa i la manyaga amb tendresa el seu marit, no hi ha jardiner, jardí ni alosa que pugui allunyar-se del seu pit. Quan ja en fa 25 anys de convivència, amb tres fills que envelleixen tot l'amor, no fa falta tenir-hi l'experiència d'estimar, perquè hi domina el cor. I si pel camí creix una herba dolenta o una espina se'ns ha clavat al pit, l'arrencarem d'arrel amb forta empenta perquè el seu record quedi adormit. Què puc dir de la vostra estimació si els amics i parents n'han fet lluança? Quan s'estima, aquesta relació esdevé un vincle d'esperança. L'esperança de 25 anys més, quan la neu cobreixi vostra testa, quan penseu que hi haurà després d'una vida de tràfecs i tempesta. És per això que la Rosa i en Ramon decidiren unir les seves vides, compartint la joia del seu món, fins avui, que encara estan unides. No sabria què més podria dir d'aquesta parella amiga i estimada que un dia llunyà vaig descobrir en aquell poble on hi sóc arrelada. Conserveu aquest amor tan gran, per la resta dels anys de vostres vides i l'anhel de ser fidels amants compartint angoixes i alegries.
1: És preciosa, Alexandra.
0: Tens
1: és
0: el llibre, preciosa. La teva mare tenia aquell llibre.
1: És preciosa, gràcies.
0: Ens hem ubicat a un temps llunyà, però que ara tornen a estar junts.
1: Sí.
0: Perquè si ho mirem així, tornen a estar junts, sí, altra vegada. Sí. Bé, continuem i anem ja per unes quantes preguntes més. A més, hem d'escoltar encara un altre tema, que el títol és One Day More. No sé si ho he dit bé, perquè això de l'anglès a mi...
1: Ho has dit perfecte.
0: Que la traducció seria Un dia més, no? Però anem a fer primer una pregunta. Amb el pas del temps, el dolor de la pèrdua pot anar canviant de forma. Hi ha algun gest, algun costum, alguna expressió o alguna petita cosa quotidiana que et faci sentir que la teva mare continua a prop teu? T'ha passat alguna vegada d'estar, jo que sé, a casa o a la cuina i semblar-te que hi ha algú a prop teu?
1: No ho sé, Alexandra, no ho sé. Sí que moltes vegades tinc aquests pensaments de ai, que és de baix a baix, ai, que he sentit un soroll, ai, que la mare em necessita. No ho sé.
0: Jo sempre he sentit dir que el dol són quatre etapes. Hi ha una etapa que és la primera, que et quedes corprès, et quedes, no t'ho esperes, i més quan una mort és sobtada. Hi ha l'altra, que és que quan dius ostres, ara me'n dono compte que no tornaré a veure aquella persona, no? I a la tercera, el dolor va minvant, no deixes de pensar en aquesta persona, però el dolor va minvant. I la quarta és aquella que viu en el teu record sempre. Això m'ho va dir una vegada, quan vaig perdre la meva mare, m'ho va dir un dels metges, que hi ha aquestes quatre etapes. També depèn molt de la relació que hagis tingut amb la persona, no? Amb la mare. Mm. Perquè, és clar, les mares... ens creiem que fem les coses bé i també tenim errades, també ens equivoquem, no?
1: Som humans, clar. Tots.
0: Però jo t'ho preguntava perquè, clar, tu dius que fa uns 10 mesos. Amb aquests 10 mesos no has tingut aquesta sensació de que sí, la mare està aquí, o de demanar una cosa que no trobes i trobar-la, pensar en ella. No t'ha passat això?
1: No. El que sí que m'ha passat és... en segons quins moments parlar-li i demanar-li ajuda.
0: Sí, està bé.
1: Saps? És a dir, haig de fer això i tal, ai mare, ajuda'm. Que no tindrem les espalmetes, però sí, això sí. I que també és veritat que, per exemple, és potser una tonteria, no? La mare no hi és... i la mare feia coques, la coca del iogurt, per molta gent i totes les festes i tal.
0: A teva mare li agradava molt cuinar, veig, no?
1: Era una crac. Fa molts anys van fer un concurs a Molins i va guanyar, no sé si un segon premi amb el rap a la marinera. Sí, li agradava molt, molt. Li agradava molt cuinar, molt.
0: Sempre, sempre tenia gent bé a casa.
1: I ho feia molt bé, feia molt bé. I, no, deia això... perquè una cosa que no havíem fet mai, ara el meu germà cada dos per tres fa la coca de la mare.
0: Ah, molt bé.
1: Saps? És com... ja està aquí una altra vegada. És com, no l'havia fet mai, marxa la mare i tens aquesta necessitat de... suposo, eh? No, Xavi, no sé si és això o què, no? Però aquesta necessitat de connectar, o el que deia la mina de l'esvergínia arrebossada, que la meva mare la fa d'una manera especial, la feia d'una manera especial i molt bona, no? Doncs ara la faig jo. No l'havia fet mai, però ara la faig jo. I és com...
0: No queda igual. Però la recepta la tens o no?
1: No.
0: No la tens. No.
1: Estàvem molt ben acostumats nosaltres.
0: Ja.
1: Els tàpers anaven amunt i avall. Saps?
0: Està bé això, està bé.
1: Mira, l'Aleix va haver-hi un dia que es va quedar corprès perquè estàvem amb uns amics i la meva mare, de tant en tant, anava a l'Esperança del Peix i comprava peix bo. Sí. I comprava musclos, que li agradaven molt, i sempre a fora de l'escala n'hi deixava uns quants pel meu home, per l'Aleix, no? Mm. I vam anar amb uns amics i de cop i volta li van passar els musclos a l'Aleix i va ser com... una plorera de la Maria Rosa, saps? No hi ha res, però hi ha moltes coses.
2: Bueno, perquè lligueu moltes coses, és clar. I viviu d'això també ara.
1: Jo una de les coses que, per exemple, la sento molt, jo pel matí, per exemple, em faig una truita a la francesa, no? I era una cosa que sempre s'havia fet a casa meva. Doncs el fet del batre l'ou, sí. Aquest soroll...
3: Sí.
1: Aquest soroll em recorda la meva mare. I moltes vegades estàvem a casa...
2: La Mina diu que sí, eh?
1: A casa i sentíem la meva mare com batia l'ou...
3: O ratllar tomàquet.
1: Vull dir, són aquestes petites coses que, pum,
2: clar,
1: està aquí la Maria Rosa.
2: Et situen en aquell moment.
1: O el suc de taronja. Jo recordo l'època que cantava, la meva mare feia un suc de taronja, però li posava una mica d'aigua tabiona perquè no fos fred i amb la meva veu estigués, a l'època que havia fet teatre musical, que no, Esther, que t'has de cuidar la veu i tal. I a vegades els hi faig un suc de taronja amb ella... I penso, mira, mare, ens hi faig un suc de taronja. Saps que ja soc gran per fer-se d'elles, no? Però
3: Ho ha adoptat tot. Vols un suc de taronja? L'àvia, cada dia, al final de dinar, en plan, quan acabàvem de dinar, voleu postres, voleu fruita? La fruita, doncs, no ens feia molta gràcia. Us faig un suc de taronja? Vale. Ara la mama, voleu un suc de taronja? Vale. No et diré que no. Ratllar el tomàquet amb pa. Abans sí, hem menjat de tant en tant, però per acompanyar els dinars... Sí. No ratllàvem tomàquet i sucàvem pa. Amb l'àvia sí. Ara ho fem a casa perquè ho fa ella.
1: No sé, i no saps el per què. Si no és com... És com...
2: Bueno, però us sentiu aquest, bé fent aquest, això, clar.
1: Sí, aquell llegat petitet.
2: Sí.
1: I no saps... És com si estigués aquí.
3: Jo sóc de la llei del mínim esforzo i l'únic que he adoptat ha sigut que ara m'he de comprar jo sola els cargols de pa. Abans me'ls comprava ella. Allà al Verdaguer, ara... Sempre que puc em compro un cargol de pa. Què passa? Que tots els nens petits, al sortir del col·le, se'ls queden i no sempre...
1: Bueno, res, petites coses.
2: Si haguessis de definir el llegat humà de la Maria Rosa, de la teva mare, allò que ens va deixar sense necessitat de tenir un valor material, què ens destacaries?
1: Jo crec que... El disfrutar de les petites coses i l'energia aquesta positiva de sempre ser tan positiva i de que valoris tot el que tens i valoris tot, saps?
2: Perquè tu m'has dit abans que la teva mare tenia moltes activitats, feia moltes coses.
1: Sí.
2: O sigui, ella pintava...
1: Sí, pintava, malgrat últimament...
2: Ventalls...
1: Ja no pintava tan bé, però llavors... Ella, per exemple, jo un dia li vaig dir, va, escolta, potser hauries de venir al centre i així surts i tal. I em va dir, jo només que pugui anar un cop a la setmana al Toc d'Art amb la Montse,
2: sí,
1: que la Montse
2: sí.
1: Sempre diu, va ser la primera alumna que vaig tenir.
2: Sí.
1: Ella allà ja era feliç. O sigui que pintava...
2: Pintava roba, també.
1: Pintava roba... Sí. Cuinar li encantava, les seves plantes, llegir, la poesia... No sé.
2: Vaja, que sense pràcticament moure's massa, feia moltes coses.
1: Feia moltes coses, sí.
2: Ella sabia com distreure's a casa.
1: Sí, feia moltes coses.
2: A més, tenia una casa molt maca. Jo hi vaig anar algunes vegades i una casa molt maca plena de plantes per tot arreu.
1: Plantes i quadres.
2: Sí.
1: Bueno, fotos.
2: Quina de les seves qualitats t'agradaria conservar i transmetre a les generacions, per exemple, als teus fills, als teus nets?
1: Sí, ho tindré una mica complicat perquè jo no tinc el seu caràcter.
2: No tens el seu caràcter?
1: No, me'n recordo fa molt de temps, eh? Una senyora em va dir adéu i jo no la coneixia, no vaig contestar, i em diu... tant que t'assembles amb la, a la teva mare i tan antipàtica que arribes a ser.
2: No diguis qui t'ho ha dit això, perquè si ens escolta...
1: Però parlo de molts anys, eh? I vaig pensar, jo dic, doncs mira, sóc més com el meu pare, dic, però és que clar, no la conec.
3: Que tia més borda.
2: No, però no ser antipàtica, potser tu ets més callada, no?
1: No, i jo crec que la meva mare era optimista, molt optimista. Molt optimista.
2: Sí, sí que ho era, perquè a vegades m'havia trucat i m'explicava que no es trobava bé, però sempre trobava el punt de...
1: Malgrat la motxilla que havia portat sempre, de salut, que ara la portava més bé que mai, perquè a més s'havia primat i dintre que tenia més anys, de salut potser estava més bé. Doncs, clar, ella em deia, a mi també m'agradaria anar a ballar sardanes, però no puc. Clar. A mi també m'agradaria això, però no puc. Però... i tot el que puc fer. Aquesta filosofia de tot això no ho puc fer ja.
2: Però bueno, perquè tinc dues mans i puc treballar-les.
1: Físicament no puc, potser econòmicament tampoc, però i tot el que puc fer encara.
2: Sí, sí.
1: I tot el que puc fer. Sí, i sí, això és el que m'agradaria. Que...
2: Bueno, però tu també tens activitats, no?
1: Sí,
2: ara,
1: però no sóc...
2: ara
1: sí,
2: no tantes.
1: Sí, sí.
2: Tens
1: sí.
2: activitats encara.
1: Sí, sí. No, tinc... Bueno, tinc
2: lo de la dansa ho fas encara?
1: Tinc l'esbart, que mentre el cos aguanti anirem fent. I bueno, no tinc altres coses, però vull dir que amb la feina que faig em permet fer moltes coses.
2: És una feina que t'agrada, la que estàs fent ara.
1: No m'hagués agradat amb 20, ni amb 30 tampoc. Però l'únic bo que m'ha donat la malaltia del meu pare, que és l'Alzheimer, 11 anys amb l'Alzheimer, és trobar aquest ofici. Perquè a partir de que jo no entenia què nassos estava passant i què era allò, em vaig posar a estudiar allò d'auxiliar i la feina m'encanta, m'encanta.
2: S'ha de tenir vocació,
1: I
2: no,
1: per aquesta
2: feina?
1: I les persones grans et donen tant, que...
2: Sí,
1: però sí que és veritat que jo, amb segons quina edat, no ho hagués fet. Vull dir, ara jo em sento vocacional, però no és una vocacional de tota la vida, és una vocacional que a partir d'unes circumstàncies havia d'entendre què nassos passava i em vaig posar en aquest món i m'agrada moltíssim.

0: One Day More és dels Miserables, així com el meu pare té una cançó que es diu Bringing Home, que era sí? la seva cançó, la meva mare, tots els Miserables li encantaven. I no podria dir-te un personatge dels Miserables que li agradés més que un altre. Totes les cançons que són corals són boníssimes, són brutals, i ella ho disfrutava, no? De tant en tant arribaves i estava escoltant els Miserables. Era una constant, no?
1: Suposo que la traducció, que vol dir un dia més, també deu tenir relació, no?
0: Bueno, perquè clar, jo estic aquí i ella ja no hi és, però jo estic aquí amb el meu home, amb les meves filles, amb la meva família, i segur que ella el que voldria és endavant.
1: Doncs vinga, escoltem-la.

Jo, la veritat, escoltant aquesta cançó, a vegades se'm fa una miqueta el nus a la gola, eh? Suposo que quan arribi a casa i l'escolti tot sencer el programa, no em veurà ningú llavors, si em cau la llagrimeta. A veure, voldria acabar amb una pregunta molt íntima. Si la Maria Rosa ens pogués escoltar avui, des d'aquell lloc misteriós on imaginem que responen les persones que hem estimat, estan reposant, vull dir, les persones que hem estimat, i tu poguessis...

0: adreçar-li unes paraules, sabent que arribarien fins a ella, què li diries? Silenci.
1: És que li diria t'estimo i li diria ja vaig més ben pentinada.
0: Ai, pobra. Això vol dir que sempre t'estava dient que no, no pentinaves.
1: Saps què passa? Que m'havia tallat el cabell i quan vaig anar al brogi m'havia dutxat i m'havien dit posa't això o no sé què, i portava un cap fatal. I llavors el primer que em va dir és on vas amb aquest cap? I abans d'entrar al quiròfan em va dir pentina't una mica, i jo li vaig dir vinga, no m'atabalis, entra, fota't el xiqueo i ens veiem després.
0: Però sí que li diries t'estimo molt, mare.
1: Li diria t'estimo moltíssim, mare.
0: Jo també. Jo també li vull dir, encara que no la tinguem al davant, que l'he estimat molt com a amiga i la segueixo trobant a faltar. Amics, acabem aquí amb un tema que hem començat, que és el cant de l'enyor. Et dono les gràcies, Esther.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies a la Mina, gràcies a la Paquita. El Miquel doncs hi ha marxat, el Miquel Navarro ha marxat perquè va dir que feien futbol.
1: Sí, la Champions.
0: Gràcies a l'Eli i amics a tots. Ens retrobarem el proper dimarts, si Déu vol, amb un nou convidat. Moltíssimes gràcies i el cant de l'enyor per tu, Maria Rosa.

que no t'ho havia dit, que t'he portat això per tu. Perquè sé que la teva mare i a tu us agraden molt les plantes. Doncs aquesta planta és com si li donés també a la Maria Rosa. Gràcies.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada de l'Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En l'episodi d'avui, titulat La darrera mirada d'Allende, us parlarem sobre la fotografia més coneguda del cop d'estat xilè de setembre del 1973. Ens referim a la imatge on es veu el president Salvador Allende amb casc militar i un fusell a l'espatlla, acompanyat dels seus col·laboradors armats i membres de la seva guàrdia personal durant aquell fatídic 11 de setembre de 1973. Aquesta imatge, una de les últimes on es veu a Allende en vida, mostra l'instant en el que el president xilè, junt amb els seus col·laboradors i membres de la Guàrdia Presidencial, recorren els passadissos del Palacio de la Moneda per comprovar quines poden ser les millors posicions per defensar l'edifici del setge militar que l'envolta. Avui seguirem la història d'aquesta fotografia i del fotògraf que en reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas. Parlarem d'Allende, de la Unitat Popular, del cop militar i de la Guerra Freda, però també d'una pregunta que continua oberta. Qui va prémer realment el disparador d'una de les imatges més conegudes del segle XX? Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Viatgem en el temps fins l'11 de setembre de 1973. Santiago de Chile, 9:40 del matí, Palau Presidencial de la Moneda. El president xilè, Salvador Allende, recorre l'interior de l'edifici mentre l'aixecament militar ja està en marxa. Porta un casc militar i un fusell a l'espatlla. Al seu voltant hi ha membres de la seva guàrdia personal, oficials i persones del seu cercle més proper. I llavors, una càmera dispara. El resultat és una imatge que quedarà associada per sempre a aquell dia. Durant dècades, la fotografia va circular sense que l'autoria fos coneguda públicament amb certesa. El 2007, WordPress Photo va assumir que el fotògraf havia estat Luis Orlando Lagos, fotògraf oficial de la presidència. Però la família de Leopoldo Víctor Vargas defensa una altra història. Vargas, suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, afirma haver fet aquella sèrie de fotografies. La disputa continua oberta. Per entendre el poder d'aquesta imatge, hem de tornar a un Xile profundament dividit. Allende havia arribat a la presidència el 1970 al capdavant de la coalició de la Unitat Popular i intentava desenvolupar un programa de transformació socialista per vies democràtiques. 3 anys després, aquell experiment polític acabaria violentment amb el bombardeig de la Moneda, la mort d'Allende i l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet. La fotografia, reconeguda internacionalment i convertida en símbol, quedaria com una mena d'instant congelat entre la democràcia i la ruptura. La fotografia no neix en un estudi, ni en una roda de premsa, ni en una situació preparada. Neix enmig d'un cop d'estat. A la Moneda, aquell matí de setembre, tot és incertesa. Les comunicacions són intermitents, els comandaments militars exigeixen la renúncia del president i l'edifici es prepara per resistir. A partir d'aquell moment, la Moneda deixa de ser només la seu del govern i es converteix en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. El president Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, arriben al Palau poc després de 6:45 del matí. Tots ells van armats amb fusells i el GAP aconsegueix entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. És en aquest inici del caos on neix la fotografia. La força de la imatge és gairebé cinematogràfica. En ella veiem el president xilè portant un casc i també un fusell a l'espatlla, envoltat de membres del GAP, del metge Danilo Bartolín i el capità José Muñoz. Allende avança amb el cos lleugerament inclinat, el fusell sobre l'espatlla i el cas protegint-li el cap. No mira directament la càmera, mira cap a un altre punt, cap allò que està passant dins del palau. Els homes que l'acompanyen reforcen la sensació d'urgència. No sembla una fotografia oficial. No sembla un retrat. És una fotografia presa en temps real. I aquesta diferència és fonamental, perquè el retrat mostra com algú vol ser recordat, però el fotoperiodisme, en canvi, pot mostrar com algú és vist en un instant que no ha escollit. No sabem què pensava exactament Allende en aquest moment en què es pren la fotografia. Però sabem què està passant al seu voltant. El palau està assetjat i el cop militar està avançant. Al mateix temps que transcorre l'escena fotografiada, el militar colpista Augusto Pinochet arriba al Comandament de Comunicacions per organitzar les xarxes de comunicacions amb les altres branques de les Forces Armades, especialment amb el comandant de la Força Aèria, Gustavo Lake, i amb Patricio Carvajal, cap de l'Estat Major de Defensa Nacional i coordinador de les operacions d'ocupació del Palacio de la Moneda. A un quart d'11, mitjançant Ràdio Magallanes, l'única emissora encara fidel al govern d'Allende, el president xilè fa la seva darrera intervenció radiofònica des de la Moneda.
1: Te salve el president de la República. Des del Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
0: El discurs radiofònic del president es veu interromput en diverses ocasions pels intents dels colpistes de tallar la missió.
2: Sí, ¿qué hay, compañero? Ya. Compasión. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.
0: A 2:15, mentre Allende parla al país, els tancs de les forces militars colpistes obren foc contra el Palacio de la Moneda. Tot seguit, disparen les tanquetes i la infanteria. Foc que és respost pels membres del GAP i francotiradors lleials apostats als edificis veïns. Mentre tot això passa a l'exterior, el president Allende continua amb el seu discurs radiofònic.
1: Compatriota, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan de que estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir cuando sea mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
0: A les 11:52, els caçabombarders Hawker Hunter inicien el seu atac a la moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa del govern, provocant que l'edifici quedi greument afectat i que comenci a cremar. L'atac al Palau del Govern prossegueix amb l'ús de gasos lacrimògens, però en veure que la moneda encara no rendeix, a les 2:20 de la tarda, el general Palacios decideix prendre-la i envia a un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Allende, veient que ja no poden resistir més dins del palau, ordena als supervivents la rendició i que deposin les armes. Aleshores, el president Allende es retira tot sol al Saló Independència. Minuts després, un dels seus metges, Patricio Gijón, s'apropa al saló per recuperar la seva mascareta antigàs i allà hi troba Allende mort. S'ha suïcidat amb el seu fusell AK-47, disparant-se a la barbeta. A poc temps, el general Palacios entra al Saló Independència i hi troba el metge Gijón i, al costat d'aquest, el cos sense vida d'Allende. Acte seguit, truca l'oficial de ràdio i admet el seu breu informe de situació.
3: Missió completa. Moneda presa. President mort.
0: El cop ha triomfat. Aquella mateixa tarda es conforma la nova junta de govern. La Unitat Popular i el seu president han mort. La fotografia, en canvi, tot just comença la seva vida. La fotografia no arriba immediatament al gran públic internacional. El cop ha deixat Xile sota control militar i les imatges que surten del país circulen en unes condicions extraordinàriament difícils. Mesos després, la fotografia apareix a la premsa internacional. El 26 de gener de 1974, el New York Times la publica en portada. La imatge mostra al món una Allende molt diferent del president dels retrats oficials. Mostra un Allende armat, però també un president que ha decidit romandre la moneda mentre les forces armades intenten enderrocar-lo. En un moment en què la informació sobre Xile és fragmentària, aquesta fotografia es converteix en una de les principals representacions visuals del cop. Una imatge carregada de significació, la del president d'una república democràtica que hi apareix convertit, per les circumstàncies, en defensor armat del mateix palau que representa aquella república. El 1974, la fotografia obté el reconeixement de l'organització independent World Press Photo, qui li otorga el primer premi del seu prestigiós concurs anual de fotoperiodisme d'aquell any. Però tot i que World Press Photo encara avui identifica oficialment el fotògraf Luis Orlando Lagos Vázquez, conegut com Chico Lagos, com a autor de la imatge, durant anys, l'autoria d'aquesta fotografia ha sigut objecte de diferents atribucions. Aquest punt és essencial perquè el premi no és simplement una dada anecdòtica. És un reconeixement que converteix la fotografia en una de les imatges més representatives del fotoperiodisme del segle XX. I per aquesta raó, l'autoria de la mateixa esdevé un fet d'extraordinària importància. La família de Leopoldo Víctor Vargas defensa que ell va ser l'autor i que Orlando Lagos va assumir públicament l'autoria per protegir-lo. Aquesta defensa ve recolzada pel testimoni conservat per la família Vargas, que explica que Leopoldo, que era suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, va arribar a la moneda aquell matí de l'11 de setembre, va aconseguir entrar-hi i que amb la seva càmera va començar a registrar tot el que estava passant. Segons la versió de la família Vargas, Leopoldo va fer una sèrie de 6 fotografies d'Allende durant aquell recorregut que el president, junt amb els seus col·laboradors i amics personals, van fer per dins del palau. La família assegura que, posteriorment, els negatius es van revelar en circumstàncies extraordinàries i que les imatges van arribar al New York Times. La seva versió també sosté que Orlando Lagos hauria aparegut posteriorment com a autor per protegir la identitat del fotògraf real per raons de seguretat. Recentment, aquestes afirmacions sobre l'autoria de Leopoldo Vargas han sigut recolzades per una investigació periodística que ha recuperat un enregistrament en què Vargas explica la seva versió dels fets i afirma haver revelat les darreres fotografies d'Allende. La investigació també recorda que el reconeixement oficial de One Press Photo continua corresponent a Orlando Lagos. Així doncs, la fotografia té dues històries d'autoria, la institucional i la reivindicada per la família de Vargas. Anem a conèixer una mica el fotògraf que reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas.

Leopoldo Víctor Vargas va néixer el 9 de juliol de 1933 a un petit poble de la província de San Felipe, on va passar la seva infància. De jove, amb l'ajuda del seu oncle Eufemio Vargas, que residia a Santiago, va ingressar a l'Escola d'Especialitats de la Força Aèria Xilena, on va cursar la carrera de fotografia aèria, convertint-se en fotògraf aeri i tècnic de laboratori. La fotografia, per tant, no era per ell una afició circumstancial, sinó una professió desenvolupada dins de l'estructura militar. El 5 de maig del 1956 es va casar a Santiago de Xile amb Erika Caroca Atenas, amb qui va tenir 4 fills. Des del 1964 fins al 1973 va treballar com a fotògraf de la presidència de la República de Xile al Palacio de la Moneda. En aquest període va fotografiar el president Jorge Alessandri Rodríguez, el president Eduardo Frei Montalva i el president Salvador Allende Gusens. Com a fotògraf presidencial, Leopoldo Víctor Vargas va fotografiar actes oficials, visites, cerimònies i altres esdeveniments que ocorrien al Palacio de la Moneda. Vargas va ser el fotògraf que va capturar les fotos més importants i famoses del president Salvador Allende. El seu retrat oficial al 1970 i, segons les últimes investigacions, la sèrie de 6 fotografies d'Allende durant el dia del cop d'estat, l'11 de setembre de 1973, entre la que es troba la fotografia de la que us estem parlant. Just després del cop d'estat, entre 1973 i 1974, va servir a la Junta Militar, principalment al general d'aviació Gustavo Leigh Guzmán. Més tard, en 1974, de tornada a la seva unitat original, el Servei Aeri Fotogramètric, el SAF, el sotsoficial Vargas va tornar a treballar com a fotògraf aeri. El 1979 va ser enviat a estudiar fotografia infraroja i sensors remots als Estats Units, a la Universitat Estatal de Dakota del Sud. En aquesta unitat, la SAF va acabar la seva carrera a les forces aèries. Leopoldo Víctor Vargas va morir després d'una llarga lluita contra la diabetes i totes les seves complicacions a l'Hospital de la Força Aèria de Santiago de Chile, la tarda del dissabte 26 de març de 2011. Ja us hem explicat quan i com era el moment en què va ser feta la fotografia d'Allende, quan i qui la va publicar, el Premi Internacional que va guanyar i la controvèrsia de la seva autoria entre Orlando Lagos i Leopoldo Víctor Vargas. Però encara ens falta conèixer el protagonista de la imatge, el president Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende Gusens va néixer a la ciutat de Valparaíso el 26 de juny de 1908. Metge de formació, va entrar molt jove en la política i es va convertir en una de les figures històriques del socialisme xilè. Va ser senador, ministre de Salut i una figura central del Partit Socialista. Es va presentar diverses vegades a les eleccions presidencials. El 1970, al capdavant de la coalició de la Unitat Popular, va obtenir la primera majoria relativa. El Congrés xilè el va ratificar com a president, d'acord amb les regles constitucionals vigents. La seva arribada al poder tenia una significació internacional enorme. Per primera vegada, un polític marxista arribava a la presidència d'un país mitjançant eleccions i intentava avançar cap al socialisme mantenint les institucions democràtiques. El programa d'Allende incluïa la nacionalització de sectors considerats estratègics, especialment el coure, una reforma agrària més profunda, una redistribució dels ingressos i una ampliació de la participació de l'Estat en l'economia. El govern també va impulsar la nacionalització de bancs i empreses i va accelerar la reforma agrària. Per als seus partidaris, es tractava d'una transformació estructural que havia de reduir les desigualtats socials i econòmiques. Per als seus adversaris, en canvi, les polítiques de la Unitat Popular amenaçaven la propietat privada i l'equilibri institucional. El conflicte polític es va anar fent cada vegada més intens.
El Xile de 1973 ja no era només un país dividit entre esquerra i dreta. Era un país immers en una profunda crisi política, econòmica i social. Durant els primers anys del govern d'Allende es van produir increments salarials, expansió del consum i importants mesures de redistribució. Però també van aparèixer desequilibris econòmics creixents. La caiguda del preu internacional del coure, les dificultats d'accés al finançament exterior, la inflació, la manca d'alguns productes i els conflictes laborals van contribuir a deteriorar la situació. A partir de 1972, les vagues i les protestes es van multiplicar. El país va entrar en una espiral de confrontació política cada vegada més difícil de contenir. Al mateix temps, la Guerra Freda convertia Xile en un escenari d'interès mundial. Washington observava amb preocupació l'experiència de la Unitat Popular, mentre Cuba i la Unió Soviètica eren percebudes com a referents pel bloc socialista. Els documents desclassificats mostren que els Estats Units van intervenir políticament a Xile abans i després de l'arribada d'Allende al poder. La CIA va finançar partits i mitjans opositors i va mantenir una política destinada a dificultar la consolidació del govern de la Unitat Popular. També hi va haver contactes amb militars xilens durant el període anterior a la investidura d'Allende. La documentació nord-americana posterior, però, diferencia aquestes operacions de la qüestió de la participació directa de la CIA en el cop del 1973. El que sí que està documentat és l'existència d'una política nord-americana de pressió i suport encoberts a sectors opositors al govern d'Allende. El 29 de juny de 1973, un grup de militars encapçalats pel tinent coronel Roberto Souper va intentar un cop d'estat contra Allende. L'episodi seria conegut com el tanquetazo. Les forces lleials al govern van aconseguir controlar la situació. El general Carlos Prats, comandant en cap de l'exèrcit, va tenir un paper decisiu a la defensa de l'ordre constitucional. Però el fracàs del juny no va acabar amb la conspiració. A les 6:30 del matí de l'11 de setembre, les forces armades i els carabiners van prendre la ciutat de Valparaíso. Se li va comunicar al president Allende per telèfon que la infanteria de Marina havien ocupat els carrers i que havien començat a prendre posicions de combat. Cap a 8:15 del matí, Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, van arribar al Palacio de Moneda. Tots ells anaven armats amb fusells i el GAP va aconseguir entrar-hi dues metralladores i tres llançagranades. Poc després, forces militars i els carabiners van envoltar el palau, que va deixar de ser només la seu del govern per convertir-se en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. Els militars colpistes van contactar amb el palau i van proposar de treure del país al president, però Allende va rebutjar l'oferta. A les 9:55, els tancs del general Javier Palacios van ingressar al perímetre de la Moneda. Franctiradors apostats als edificis del voltant el van tractar de repel·lir, produint-se un tiroteig. A 10:15, amb l'edifici envoltat pels militars, el president Allende va emetre el seu darrer missatge a la nació a través de les zones de Ràdio Magallanes, l'única favorable al govern que encara no havia sigut silenciada o havia caigut en mans dels colpistes. A les 10:30, els tancs van obrir foc contra la Moneda. Els van seguir les tanquetes i la infanteria, foc que va ser respost pels membres del GAP i els franctiradors apostats als edificis del voltant. A les 11:52, els caçabombarders Howard Hunter van iniciar el seu atac a la Moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa de govern, provocant un dany devastador. A les 14:20 de la tarda, el general Palacios va decidir prendre-la i va enviar un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Aleshores, Allende va decidir rendir-se i deposar les armes. Llavors el president Allende es va retirar tot sol al Saló Independència, on amb el seu fusell AK-47 es va treure la vida. Minuts després, el metge Patricio Gijón va trobar el cos sense vida d'Allende. El cop d'estat havia triomfat.
els següents 16 anys i mig hi va haver repressió política, detencions, tortures, execucions, desaparicions forçades i exili. La dictadura es mantindria fins al retorn progressiu a la democràcia a finals dels anys 80 i principis del 90. En aquell nou context, la fotografia d'Allende va adquirir una nova dimensió. Ja no era només una imatge del cop, també era una imatge de la memòria dels que havien viscut la dictadura. Hi ha una característica visual que explica bona part de la seva força. Allende no apareix derrotat. La fotografia va ser presa abans de la destrucció final de la moneda. El president encara camina, encara porta el fusell i encara ocupa físicament l'espai del poder. Sabem, perquè coneixem la història posterior, que aquell moment acabarà en derrota i mort, però la fotografia encara no ho sap. Potser per això aquesta fotografia continua interpel·lant-nos més de 50 anys després. Perquè no és només la fotografia d'un president. És la fotografia d'un moment en què una democràcia està desapareixent davant de la càmera. És també la fotografia d'un fotògraf que va aconseguir enregistrar un instant que la història convertiria en símbol. I és, finalment, una fotografia que ens recorda que darrere de cada imatge històrica hi ha dues històries, la que veiem dins del marc i la que queda fora, amagada darrere de la càmera.

I fins aquí aquest episodi titulat La darrera mirada de Allende, on us hem explicat les històries darrere d'una fotografia que va néixer en les últimes hores del govern de Salvador Allende i que amb el pas del temps s'ha convertit en una de les grans icones de la història de la fotografia. Esperem que us hagi agradat aquest episodi que us hem ofert. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i Finalitat a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
2: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc. Però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, a plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
1: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex ha estat retornat a l'habitació que ocupa el policlínic Gemelli de Roma. A diumenge, el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet el pantà de la Torrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer apunt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans estan empatats a 1.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, i com dèiem al començar, comencem doncs aquest concert de la sobretaula del diumenge, i començarem amb una peça molt coneguda, però que no és, no, això no vol dir que no sigui bonica d'escoltar, com és el Bolero de Maurice Ravel. Aquesta obra és molt curiosa, sembla una introducció dels instruments de l'orquestra, o en realitat ell potser ho va voler fer així. Recordem que primer comença un instrument, la melodia gairebé sempre és la mateixa, però com que es van enriquint amb l'entrada de diferents instruments, doncs cada vegada és diferent. I el més bonic, o curiós, o meritori, diem-ho com vulguem, d'aquesta obra, sens dubte, és el timbal, que va tota l'estona fent el mateix compàs, i esclar, això va molt bé doncs, per no perdre el ritme els mateixos músics, però que és un gran mèrit aquest timbalet petitó que va tocant tota l'estona portant el ritme del bolero. Sentim doncs el bolero de Ravel, que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Nova York sota la direcció de Leonard Bernstein.

acabem d'escoltar aquest conegut bolero de Maurice Ravel que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Nova York sota la direcció de Leonard Bernstein. I ara anem a passar, doncs, podríem dir, al plat fort d'aquesta tarda. És el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin. Chopin, el gran artista hongarès, va escriure dos concerts per a piano i orquestra, a més altres també composicions, podríem dir, que hi entrava l'orquestra, però sens dubte no és el seu tema. Ell mateix deuria creure que potser no s'hi trobava bé i es va quedar amb el piano, que del piano ja sabem tots que el seu virtuosisme i la seva música és meravellosa. Aquest concert que va fer de Frédéric Chopin, doncs, té dels tres moviments, com tots els concerts. I el primer moviment és un allegro maestoso, en el qual ens invita a escoltar sobretot el seu virtuosisme. Sentirem el piano com a gran, realment sempre és el gran mestre, el gran protagonista d'aquesta obra, i l'orquestra sempre va sonant com una miqueta fosca. No és, però de totes maneres és bonic també els moviments que fa, però com dèiem al començament, no és la seva virtut l'orquestra, però els pianos sí. Els passatges enèrgics d'aquest moviment s'alternen amb d'altres de més intimistes i delicats, però la creativitat melòdica és sempre abundant i molt bonica. Els altres dos moviments són més breus i concisos. En el romance Larghetto, que és el segon moviment, hi trobem una melodia polonesa, poètica i típicament chopiniana, amb un fraseig de sonoritats precioses i una línia elegant i de sensibilitat extrema. El ritme de dansa del rondó vivace, que és el moviment final, ens posa en contacte amb la gran capacitat de Chopin per transfigurar els elements de ball en una música inconfusiblement personal. Sentim, doncs, aquest concert per a piano i orquestra número 1, opus 11, de Frédéric Chopin, que ens l'oferirà l'Orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Ormandy, i serà el pianista solista Émile Gilels.

0: Acabem d'escoltar aquest concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin, el seu opus 11, el que hem pogut escoltar l'orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Ormandy i ha sigut el pianista solista Émile Gilels. Espero que el concert d'avui els hagi sigut de l'agrat de tots vostès.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Azul no me olvides. I és un tema que fa Nita, la que és, va ser, la veu cantant de Fue el Fandango. Fa servir la flor no me olvides i el color blau per fer un tema íntim i místic sobre com honorar l'empremta que algú ens ha deixat a la nostra vida, transformant el dolor de la pèrdua en un record maco, hermós, etern i pacífic.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 13 d'octubre. La compartim amb el Xavi García. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Salvador Prat.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Elisabet Alcalde.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Antonio Valverde.
4: Bon dia i bona hora.
0: I bon dia, Josep Genés.
5: Molt bon dia.
0: Avui amb la baixa del Paco Prieto i veurem si el company José Polo es pot incorporar més tard. El dimarts 13 ja has fet com un...
1: Sí, bueno...
0: Com una carona.
1: Jo...
0: Ets supersticiós?
1: No, perquè...
0: No,
1: Porta'm la sort.
0: Ser supersticiós porta mala sort, eh?
1: Sí, és com aquell que diu: soc ateu gràcies a Déu, no?
0: Sí.
1: Aquest món m'agrada.
0: La resta, alguna superstició?
4: A veure, jo no soy supersticiós,
0: no,
4: sí que aparte soy creyente.
0: Sí.
4: Y aparte de creyente, yo estoy abierto a pensar que hay fenómenos que no podemos, digamos, por ahora comprender. Entonces, ¿la mala suerte es un fenómeno? ¿La superstición es un fenómeno? Pues igual hay gente que está convencida que sí. Yo no lo niego, pero vamos, en principio no tengo ninguna cosa que me haga un miedo irracional o un temor a decir esto no lo hago por cualquier circunstancia.
0: Sí. O perquè avui és dimarts 13.
4: No me pienso casar hoy.
0: No.
3: O sea, ni embarcar.
4: Ni embarcar. Bueno, voy a embarcar. No sé si eso es un peligro.
2: Però aquest tema també va per barris.
0: Sí.
2: No, perquè em sembla que a Anglaterra és divendres 13.
1: No, fantàstic, i els gas negres.
4: Sí,
1: els
4: gas negres és el viernes 13.
2: Sí. Per tant, dius, sí. molt poc seriós serà això. Ara, claro. Miracles n'hi ha, eh?
1: Sí.
2: Sí, avui se n'ha comunicat un.
0: Atenció.
2: Els testimonis de Jehovà ja permeten les transfusions de sang.
4: ¿Ah, sí?
1: Sí.
4: ¿Pero han hecho una nueva lectura de sus textos?
2: Sí, una nueva lectura de la Biblia, y aleshores han deduït que sí que es poden fer les transfusions de sang, que s'ha d'analitzar molt en concret el cas, i el que hi ha darrere, diguéssim, però... Clar, jo em pregunto a tots els que s'hi han quedat pel camí, què hem de fer? Perquè hi ha un registre
1: sí,
2: d'això,
1: sí,
2: eh?
1: No sé.
2: Les autoritats tenen un registre de les negacions de transfusions de sang que han acabat amb mort. Bé, ho deixo aquí perquè el miracle de moment no ha acabat, no? Està a la primera part.
1: Jo ara faré d'Hércules Poirot de Pacotilla,
0: sí.
1: Però m'imagino que amb la baixada que hi ha de tendència a creure religions, una cosa es tindrà fe i l'altra seguint la religió. Hi ha gent que té fe i no...
0: Tu ets creient?
1: No, no, la missa, no?
0: Però no, practicant?
4: Muy poco,
0: muy poco,
4: no.
1: Jo m'imagino que els Jehovàs, com les altres religions, que cada cop van minvant, clar, el fet de fer-te d'una religió que no pots donar sang, jo crec que és un fre important. Potser eliminen això és perquè hi haguin més com diria jo, més seguidors o algo, perquè si no, no ho entenc.
4: A mi m'agradaria pensar que lo han hecho porque han reflexionado de verdad sobre lo que suponía negar la transfusión de sangre.
1: Pot ser.
4: Porque realmente a veces uno hace una lectura de los libros religiosos o hace una lectura de los libros cualquiera, filosóficos, que con otra perspectiva ves que la primera interpretación no era correcta. Me gustaría pensar que es eso. Pero sí que es cierto que toda interpretación viene dentro de un contexto. Y es más fácil la interpretación que tú dices, considerando que efectivamente ahora hay menos gente religiosa o hay menos gente practicante, y por tanto una lectura más amplia permite que haya más gente que
1: acceda. Mira, precisament a la Universitat de Navarra, que vaig a dir, per cert, vaya universitat, eh? O sigui,
0: bueno,
1: hi ha una de pasta,
0: sí.
1: Molts bons professors, bueno,
4: tiene muy buena
1: a veure, no és el meu estil, però com a universitat has de reconèixer que és una bèstia, no? Pues parlar amb un teòleg d'allà, perquè allà hi ha la facultat de teologia, vam anar a dinar uns professors i hi havia un que era els Acuellos i tot,
0: vull dir, poca broma,
1: o sigui, que ja en sabia el que parlava, suposo. I em va dir una cosa que em va fer molta gràcia, per això he arribat a aquesta deducció absurda de que potser és per la sang. Em va dir una cosa que em va fer molta gràcia, va dir, diu, és que jo deia, com aquest papa que teniu ara, que teniu els, és com més obert, no? És el primer papa que està connectat amb redes, és a dir, sembla com més modern, no? I ell va dir, diu, sí, diu, però clar, dic, perquè clar, l'església s'ha d'anar modernitzant, li deia jo, no? I ell va dir, diu, bueno, saps què passa? Diu, és que l'església és molt tancada, no perquè entri gent nova, és perquè no surtin els que hi són. I jo vaig pensar, no està mal. No està mal. I aquest, de Déu, en sap un rato, eh?
0: Atenció com anem evolucionant. Ets supersticiós, per exemple, Salvador, tu, no, eh?
5: No gaire, una miqueta potser sí, però no m'amoïna massa.
0: No massa, eh? Gats negres, no passar per sota una escala, oi?
4: Vas quedar perquè no se caiga, no?
5: Sí.
0: Saps?
5: Sí. Això és no? Una altra història, sí.
1: Però tot té una lògica, eh? De les supersticions. Vaig estar mirant.
0: Sí.
1: Per exemple, passar sota una escala és perquè si el que està treballant li cau una eina et fa mal. Sí, cuidado. I un gat negre és perquè no es veu. És a dir, tot té una raó racional, però d'ella la superstició.
4: Pero, por ejemplo, pongámoslos en términos también lúdicos.
0: D'acord.
4: Si uno va a un partido gana ese partido llevando una camiseta verde horrorosa, pero que tú te la has puesto ese día, y vuelves a otro partido con la misma camiseta y sigues ganando. Vas a un tercer partido, te has cambiado la camiseta y pierdes. El siguiente partido, ¿con qué vas? ¿Con la camiseta que has ganado dos partidos o con la que has perdido?
1: Pues yo,
4: es decir, eso es superstición, eso es un reflejo mental...
1: És confiança en tu mateix, és a dir, és el lumo.
2: Sugestió seria
1: això. Sugestió. Si allò tu creus que amb allò vas més segur, és l'actitud. I l'actitud la canvien les coses. Heu vist Dumbo, la pel·lícula, no?
2: Sí.
1: Quan li cau la pluma és quan entenc que ell vola per les orelles, però en principi creia que era per la pluma. És a dir, doncs aquesta pluma són aquests fetitxes, aquestes coses
2: que... Ja havies dit una cosa que jo no sé si estic del tot d'acord. Les religions van minvant.
4: Ep.
1: Bueno, depèn de quina. L'islàmica va pujant,
2: per exemple. Deia abans, també va per barris. És a dir, l'hegemonia en aquests moments que està prenent el món evangèlic en determinats països...
4: Tenen mucho dinero.
2: I que concretament, degut a aquesta migració massiva des dels països centroamericans i sud-americans cap a Europa i molt específicament, evidentment, a Catalunya i Espanya, doncs l'evangelisme en aquests moments, diré més, i tornant allò de les estadístiques i de les llistes, ja hi ha més temples evangèlics a l'àrea metropolitana de Barcelona que capelles o esglésies catòliques cristianes o protestants.
1: Sí, sí.
2: D'acord que un temple evangèlic a l'Hospitalet o a Sant Feliu o a Molins és uns baixos, un bloc de pisos,
4: no és
2: un edifici amb història de segles i mil·lennis, no? Però la realitat és aquesta. Hi ha més punts de culte evangèlic a l'àrea metropolitana de Barcelona que punts de culte catòlic cristià.
1: A veure, és molt raro trobar algú que no tingui fe. És molt raro trobar algú que no tingui fe. La fe és una cosa que estella gent. Bueno, l'home també, quan va començar a deixar de creure en el Déu típic, creia en els marcianos, no? O sigui, sempre creiem en coses, és veritat. Creiem en... No baixen àngels, però baixen ovnis, no? És a dir, sempre necessitem la fe. És aquell punt d'esperança, de dir, escolta, i allò, tot allò que t'ajuda a suportar un moment de debilitat, hi ha molta gent que no creu en Déu i en un moment de debilitat es fot a resar. O Déu ajuda'm, un tio que no creu. És a dir, tots els moments de debilitat i de feblesa del ser humà es busca alguna cosa més. Si l'encausen, és religió, i si no, doncs és fe, o si no és superstició, o és... Però necessitem això.
0: Elisabet.
3: Jo no soc supersticiosa.
0: Gens, eh?
3: No. Crec que no, no ho sé, ho hauria de mirar. I això que dieu de la fe, bueno, això que dius de la fe, jo crec que a la fe t'has d'agafar a vegades, o la gent s'agafa per intentar entendre coses que no es poden entendre, no? Que amb la ment no podem entendre. Llavors hem de buscar unes altres explicacions.
2: N'hi ha diversos de motius que ens porten, diguéssim, a creure. La por a la mort.
3: Sí, però la por a la mort és perquè no sabem.
2: La necessitat de que agafar-me alguna cosa crea cues cap a les esglésies.
3: Però és perquè no sabem el que hi ha. Jo crec que si sapiguéssim el que hi ha després, doncs ja no caldria. No sé.
0: Atenció, que estem evolucionant profundament, eh?
1: Sí.
0: A veure, si sabem, és que la frase ja en si mismo,
3: si sabem
0: lo que hay después.
3: Si lo supiéramos.
0: Aleshores...
3: No sé quin temps d'haver-hi utilitzat, però me referia a si sabéssim el que hi ha després...
0: Sí.
3: No caldria creure en això o creure en l'altre, ja ho sabríem.
2: I comencem,
3: no?
2: Ja a tenir idees, aviam, la ciència avança, que és una pols expansius.
3: Exacte.
2: I en aquests moments, bueno, ja hi ha una quantitat de llibres...
3: Ja
2: cal separar bé el gra de la palla, eh? Però quan es tracta que darrere hi ha doctors, científics, alguns volen fer negoci, ja ho sabem. Però hi ha literatura seriosa, i tot el que es va publicant sobre les ECM, les experiències properes després de la mort, comença a haver-hi que... Evidentment, no sabem què hi ha, però sí que podem dir que hi ha una cosa que se'n diu energia. I recordem que l'univers, fonamentalment, és energia fosca que encara no sabem què és. Per tant, sí que hi ha alguna cosa, però no tenim ni idea.
3: Llavors, aquesta cosa cadascú l'explica com pot.
2: Sí.
3: Llavors, cada religió l'explica com pot, o cada filosofia l'explica com pot, o la ciència ho explica com pot... I aquí és on estem, no? Llavors cadascú busca l'explicació que més li quadra a la seva ment, entenc jo.
2: Aquest és un altre risc, que la ciència es pugui convertir, en part és això, en una nova religió, en una altra religió
3: totalment
2: complementària.
3: Això és una cosa que bueno, jo sempre ho dic, no? Perquè jo me'n recordo quan era petita que un dia estava veient la tele amb el meu pare i hi havia un científic, un, crec que era un astrònom, explicant coses de l'univers. A mi l'univers em feia com, i ara també, eh? O sigui, vas al planetari i quan veus que tot és tan gran i encara és més gran i encara és més gran, és com que t'agafa com, ostres, la teva ment no pot entendre, no? Llavors t'agafa... I llavors li deien, bueno, jo ho estava explicant, i llavors li deien, i creus que hi ha vida a altres planetes? I diu ell, no. Llavors, jo, que era petita, dic, ostres, papa, no ho entenc, està dient que no coneixem tot l'univers, o sigui, que coneixem una part molt petita de l'univers, i diu que no hi ha vida a altres planetes. Hauria de dir, no ho sé, no? Entenc jo. Llavors, jo crec que molts científics fan això, no? Molts científics o molta gent pren la ciència com una religió. És, la ciència diu això, sí, i això va a missa. Ostres, però la ciència l'any 1915 deia unes altres coses i no van anar a missa, no? I això també és un perill que jo veig. També.
1: A pèl del que dius l'Albert Einstein, que ningú dubta que era un físic extraordinari, va dir que quan més avança la ciència, o ell, més creia en Déu. Clar, filosòficament què està dient? Que hi ha coses inexplicables, que la religió diu miracles, el científic diu ignorància, però al final hi ha coses que no, bueno, que no sabem. I a partir d'aquí cadascú l'interpreta com vol, això.
2: El que no sabem neix de les limitacions dels nostres sentits.
3: No, de la nostra
2: percebem la realitat en base als cinc sentits, la vista, l'oïda, l'olfacte, etc. I aquests sentits són molt limitats. El planeta nostre, no cal anar gaire lluny, està ple d'animals que tenen l'oïda més fi que nosaltres, que veuen molt més lluny que nosaltres i que són capaços de fer uns salts que no correspondrien al que és la nostra musculatura, i aquelles aranyes saltarines que són petitetes, fan uns salts que equivaldrien a 100 vegades la nostra mida. I nosaltres no podem saltar més. Quin és el campió mundial de longitud, de salt de longitud? 7 metres?
1: El que va...
2: Metres?
1: Sí.
2: Bueno, però aquesta aranya fa 800 metres. No. I per tant, les nostres limitacions, les limitacions físiques dels nostres sentits, ens amaguen una gran part del que hi ha. No ho veiem, no ho sabem, no ho podem trobar, no ho podem veure, no ho podem sentir, no ho podem escoltar. I hi ha exemples molt potents. Una de les partícules de la Terra, de l'univers, els famosos neutrins, que traspassen la Terra sense xocar amb res. Venen del Sol i venen de les galàxies molt llunyanes i d'altres astres, doncs, de l'univers, i traspassen completament la Terra, traspassen el nostre cos. Recordem que la màquina més gran que ha construït l'home és la màquina per atrapar els neutrins. La màquina que està a Suïssa, és un cercle de no sé quants quilòmetres de diàmetre, per intentar agafar un neutrí. I la que estan construint també a sota de la Groenlàndia, sota el gel, perquè s'ha vist que, doncs, sota una capa de 3.000 metres de gel és possible que allà puguin detectar el neutrí. Què és aquesta partícula?
4: No, pero entonces volvemos a donde al principio
0: sí,
4: lo decíamos.
0: Sí, y lo anirem tancant.
4: Es decir, nuestras limitaciones físicas, incluso psicológicas,
3: mentales,
4: hay cosas que a lo mejor nos va a costar mucho, digamos, entender.

0: Bon número.
1: No, no, és que comprar la loteria i pensar que allò, durant, mentre ho portes a la cartera, penses que pots ser milionari, no? Sí. Per un cop de sort, això és fer. Mm? Ho pots traduir amb la vida eterna, amb el que voleu. És allò que comprar algú que saps perfectament que no saps què passarà, però aquella cosa que et queda. Per tant, la loteria és un exemple de fer. I l'altre, en quant a no conèixer les coses amb la ciència, és molt senzill, és com tindre el port aquell que diu posem llum a la foscor. Mm. Si tu entres en una habitació que no hi ha llum, no veus res. Però si li dones l'interruptor, veus que hi ha un sofà, un sillón, és a dir, cada cop que la humanitat obre el llum i veu alguna cosa, va desmitificant allò de del desconeixement, no?
2: Ara que dius de loteria, Xavi, ahir el segon premi va tocar aquí a Molins de Rei.
1: Ah, sí?
0: Sí. Ah, no sabíem això.
2: Sí, sí, allà al carrer Carril.
0: Sí.
3: No, jo avui, Xavier, es veu que estic una miqueta crític amb vostè.
1: Critiqui.
3: Això és diàmic. La loteria és fer? No, la loteria són és altres coses, eh?
1: Bueno, de fer que et tocarà, no?
3: La loteria és un negoci per l'Estat.
1: Home, bueno, això és a part. Això és un tangible.
3: Els pressupostos generals de l'Estat, aquesta partida, sempre té una quantitat molt superior d'ingressos que de despeses. I és una altra cosa. És un tranquil·litzant públic i social.
1: Sí. Home, la va inventar l'Estat, el Ferran Seté.
3: És a dir, si resulta que no arribo a final de mes i després de molts mesos de no arribar a final de mes i ja no puc més i m'enfado i em poso a cremar contenidors, ui. Però si resulta que vaig comprant perquè tinc la fe aquesta que dius, així no em poso a cremar contenidors.
1: Perdoneu,
0: Aviam, no és un és alert, no? És una alarma de Xavier, eh?
4: És que a Xavi li gusta la
1: cosa
4: que tenia l'alarma.
0: Ha sonat aquí el mòbil, però és teu, eh?
1: Sí, hauré de sortir un instant, puc?
0: Sí, i tant.
1: Perquè si em doneu permís, teniu fe en mi, torno.
0: Sí.
3: Ja que sona des d'alerts, atenció, dilluns. Dilluns ens anarà de sonar una que no té a veure en principi amb la meteo.
0: Ah, és veritat.
3: Dilluns ens anarà de sonar una lligada a una hipotètica, és una prova.
0: Sí, sí.
3: Per tant, avisaran de seguida, prova. Lligada a una hipotètica explosió que s'ha produït amb una indústria química de les zones químiques.
0: Gràcies que no s'avisa.
3: De Catalunya, que és Barcelona, que
0: és
3: Tarragona.
0: Que no hi és aquesta explosió, eh?
3: No hi serà. I aleshores ens faran una provatura, un assaig. Que em sembla que el que diuen és que aconsellen que aleshores durant 5 minuts ens amaguem al portal més proper que hi hagi. No sé què dirà exactament, però estan treballant això.
0: Bé, tinc aquí unes fotografies. Vam explicar, parlem en clau local d'un tema, ja vam explicar fa uns dies que començaven les obres de reforma del carrer Miquel Tort, que porta diversos temes. Un és la peatonalització, per tant, de nou, un carrer que es peatonalitza, però encara serà més estricte amb la restricció de la circulació, això per una banda, però per l'altra, un dels comentaris que ha generat, bé, aquest cap de setmana, tot i que molta gent ha marxat, però de la gent que es quedava, molta gent preguntava, escolta, què ha passat amb els arbres del carrer Miquel Tort, que aquí us mostrem una fotografia, aquí els teníem, això és de nit, però ben formosos, i aquí sembla que alguns estaven malalts, i ja es va explicar, però, que per fer la reforma, doncs, es tallarien aquests arbres, reforma tot el clavegueram també i moltes més coses. I algú em deia també, tu mateix, Josep, que veus, tot i que se'ns anuncia que hi ha un pla de l'arbrat, que veus molts escocells buits per la vila, i m'ho corroboraves tu també, Salvador, eh?
2: Sí, sí, n'hi ha
0: això,
2: molts.
0: Més enllà del carrer Miquel Tort, eh? Anant, que suposo que està tot previst, no?, però cap a un clima cada cop que necessitarem potser més arbres, segur que en posaran de nous aquí, però no sé quan pot trigar a fer efecte, no?, un arbre plantat de nou amb una obra com aquesta.
3: Sí, bueno, mal de molts, és allò, el sol de tontos, no? Amb això no estem sols. Molins de Rei, amb això no està sol. És un problema general de Catalunya, eh? I és que, en fi, realment, encara que també vagi per comarques, per ciutats, per pobles, per viles, sembla ser que els ajuntaments, en fi, aquí se'ls ha afluixat l'interès, i en aquests moments hi ha una entitat que treballa això. En aquests moments es considera que hi ha 150.000 escorcells buits a Catalunya, a les zones urbanes, 150.000 arbres que s'han tallat i no s'han reposat. A Molins n'hi ha centenars. Bé, jo faria la crida de dir, senyors de l'Ajuntament, en aquest cas el nostre, però també diguéssim els altres, no? Posin arbres on tenien d'haver. El que passa que la voluntat, diguéssim, de tallar l'arbre i no posar-ne el nou és més greu, perquè en nombrosos casos, no cal anar molt lluny, a pocs metres d'aquí, dels estudis de la ràdio, pati del Palau, a la plaça de la Vila, i a molts carrers de la Vila, no només tallar l'arbre, sinó que l'escorcell, l'espai on l'arbre tenia la seva arrel,

0: s'ha tapat amb formigó. Per tant, això expressa la voluntat de no tornar a plantar un arbre allà. Mateu Genés, la quantitat de carrers on això passa és enorme, i fa molts anys que està passant, i en lloc de reposar els que s'han tret, cada any s'afegeixen més escorcells erms, buits, perduts. Hi ha ocasions en què pot estar justificat per un error en el disseny d'un carrer, d'una plaça, perquè doncs, no es va preveure que hi havia un gir determinat que els cotxes o els autobusos no passarien. Hi ha casos d'aquests, eh? O, en un determinat cas, una obra privada ha provocat, on no hi era, un gual privat, i per tant allà s'ha de tallar l'arbre perquè igual que s'ha donat permís per l'oval, però resulta que el cotxe no pot entrar perquè hi ha un arbre al davant. Hi ha casos, però molt pocs, en què estaria justificat l'haver talat l'arbre. Perquè és que no només són els arbres. Jo no sé si sou conscients, per exemple, la carretera que ens porta a Sant Feliu,
1: sí,
0: en els laterals, en el que és, diguéssim, hi ha el tram central, després hi ha una mena de línia de separació i uns laterals. En el tram de Molins de Rei hi havia una línia permanent de baladres. Baladres, adelfes. Això s'ha desaparegut tots i s'ha impermeabilitzat aquesta capa. A la carrera de Sant Feliu aquesta línia de baladres hi és, i a l'estiu hi ha una de flors preciosa fins a arribar al que és el terme, donant tot el polígon del Pla, en el terme municipal de Sant Feliu. Aquesta línia de baladres és, deu ser un quilòmetre i mig, a Molins es va tallar tot i s'ha emporlanat. Clar, després fer els discursos dels refugis climàtics, fer els recursos, els discursos de que lluitem contra el canvi climàtic, etc. i anar fent tot això és cinisme pur. I aleshores, i a més, malauradament, i això em sap molt greu, perquè aquesta mena, diguéssim, de sincronia, aquesta mena de, ja dic, de cinisme, el practiquen massivament ajuntaments que s'autoqualifiquen d'esquerres. De tots els colors de les esquerres. Bé, tal vegada, doncs, tot va i bé, eh? En el planeta i a la vila tot va i bé. Potser d'aquí uns mesos, uns anys, això donarà la volta i veurem una política, efectivament, de plantació de centenars i milers d'arbres nous.
2: Yo quiero decir una cosa. Cuando yo era un joven candidato del Partido Popular, hace tres años...
1: Eres molt jove,
2: Antonio.
1: Amb molt camp per...
2: Si te acuerdas, Oriol, en una de los debates comenté, porque lo había vivido como profesional... Uh-huh. Que había estado en medio de una reordenación urbanística de una calle de Barcelona, al lado de del... Bueno, da igual, la calle. Y había tenido acceso al informe medioambiental del Ayuntamiento de Barcelona. El informe medioambiental del Ayuntamiento de Barcelona decía que de los... Voy a dar cifras que no son ciertas, pero unas referencias. Que a lo mejor de los 150 árboles que había en esa calle, 90 estaban destrozados por dentro. Carcomidos, mal alimentados, mal mantenidos. O sea, era un desastre. Y tenían que volverlos a cambiar cuando algunos parece que solo tenían 5 o 10 años. No eran centenarios, solo tenían 5 o 10 años de vida y los habían implantado no hacía mucho. Yo entiendo que lo que tú dices es verdad, Josep. Es decir, puede haber discursos enormemente bonitos, pero luego, después de esos discursos, no hay una gestión realmente eficaz, realmente de profesionalidad. Porque al final tú puedes tener el discurso ideológico que quieras, pero después de ese discurso ideológico tiene que haber una profesionalidad a la hora de tratar a los árboles, a la hora de mantener, a la hora de tener planes de qué hacer o no con los árboles. Por tanto, es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Los ayuntamientos no tienen... o la capacidad profesional, o no gestionan bien el tema de el tratamiento ambiental, en concreto, de árboles, plantas. Y luego, mira, aprovechando, quiero decir una cosa. Yo, estos arbustos que han metido en Molins de Rey, en algunas zonas, no sé si porque no pueden poner árboles, que están creciendo de manera desaforada, en concreto, en la Avenida Valencia número 1, donde yo tengo que cruzar el paso de peatones, el arbusto que está delante a mi izquierda impide completamente que el coche me pueda ver. Lo digo ya de antemano. Un día habrá un accidente y será porque la persona que está circulando no puede ver al peatón. Lo digo ya, aquí.
1: Bé, el pla de l'arbrat del consistori es va aprovar per ple el 2022 i buscava fer una vila més verda i sostenible.
2: Això és precioso.
1: Mitigar el canvi climàtic i reduir conflictes amb el mobiliari i les voreres. El cas és que per aquest període 2026-2029 s'ha adjudicat un contracte de 300.000 euros per la reposició, millora i plantació de nous arbres a diversos carrers i centres escolars, prioritzant espècies adaptades al canvi climàtic. Això és el que ens diu les informacions del consistori per aquest període, concretament 26-29, i aquesta inversió de 300.000 euros.
0: Però fixa't just que el pla es va aprovar el 22,
1: el 22, sí.
0: Estem al 26, a punt d'entrar al 27 i estem on estem. Per què sempre hem d'anar tard? I en tot cas, una cosa que n'he dit i que lliga amb el que comentava l'Antonio, un altre dels problemes que hi ha és que plantem els arbres equivocats.
2: Sí, claro, sí, sí.
0: I en aquest cas concret que expliques, a Barcelona no és un carrer, són molts carrers que s'han de tallar plataners, que fins i tot sí que són de dècades, per no dir doncs de segles, perquè el plataner no està adaptat davant del canvi climàtic, i especialment davant de l'illa de calor de Barcelona. No es pot plantar ni un cap plataner a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí que es poden plantar en les zones, diguéssim, rurals. I en canvi s'ha de plantar arbres que sí que estan preparats. Poso una idea al lladoner. Plantem a lladoner, tindrem ombra, resisteix el fred, resisteix la calor, resisteix la contaminació atmosfèrica, resisteix punts suspensius. Aquí què passa? Doncs tornaríem a trobar-nos que a vegades els arquitectes que dissenyen o els enginyers que dissenyen les reformes urbanístiques no tenen un assessor, diguéssim, en aquests temes. Això ja està corregit des fa uns anys, eh? I especialment a l'àrea metropolitana hi ha experts molt, però molt bons en aquest tema. Però, malauradament, diguéssim, algú no s'ho llegeix tot. I aleshores, si no s'ho llegeixen tot, planten l'arbre que no toca. Igual que un altre dels errors és plantar-lo massa enlairat, amb la qual cosa, al cap de 3 anys, les voreres estan trinxades perquè les arrels s'aixequen. No plantem pins en carrers estrets, les arrels dels pins són superficials, arrencaran els panots de seguida. Plantem arbres d'arrels profundes, les alzines. És a dir, que, per tant, en aquest sentit, el que es necessita és també un coneixement de la biologia, de la fisiologia de les espècies que volem plantar en la zona urbana, per plantar el que toca en el moment i en el lloc que toca.
1: Salvador, alguna opinió més?
3: Bé, amb això dels arbres estic d'acord amb el que han dit.
1: Sí.
3: I si això, el carrer Miquel Tor, la planificació dels arbres, és com la que han fet amb la resta, que Déu ens agafi confessats.
1: En la resta què vols dir, per exemple?
3: Per exemple, el primer dia van posar unes tanques New Jersey al terraplè,
1: sí, sí,
3: que feia un embut al final del terraplè. Total, al dematí tot el terraplè col·lapsat, bocines per tot arreu, ambulàncies amb la sirena engegada pel mig del terraplè, per la vorera, quan arribaven al final, després de Miquel Tort, han posat una xarxa, tampoc podien passar les ambulàncies per allà. Al cap d'un parell o tres d'hores ja hi havia un camión que estava triant les tanques. Per això, per mi és una manca de previsió. La segona part és la brossa, les escombraries. Ja fa quan van dir que organitzarien el Miquel Tort, vaig trucar aquí a la ràdio, preguntes a l'alcalde, i li vaig dir amb el Xavi Pas si tenia en compte que les escombraries del Miquel Tort anirien al doctor Barraquer, a la part que ens ho carreguem tot, perquè l'altra està perfectament urbanitzada, i em va dir que no, que posarien més contenidors a la carretera. Resultat, el primer dia la vorera davant del doctor Barraquer 29 està plena de tot. Hi ha empreses que fan molt de cartró, diré concretament l'àrea de Guissona,
1: que està a prop,
3: el porten perfectament plegat, però a 2:15 del matí ja omplen els contenidors i ja no hi cap res més, a part de tots els veïns. I ara han fet unes illes emergents que, clar, les posen a les 6 de la tarda precisament davant de l'àrea de Guissona, i allò és totalment insuficient. Aviam si hi ha alguna solució. Ara aquest dematí està perfectament net, o sigui, ha passat la brigada i ho ha netejat, però si passes d'aquí una hora allò ja estarà com sempre.
1: Bé, i em deies també que és veritat l'associació de veïns del Centre Vila, oi, amb les seves xarxes?
3: Sí, posa unes imatges amb els escocells que estan amb els arbres, o sigui, amb els arbres tallats. O sigui, queda un tros de soca, un pam de soca, que és el mateix que han deixat aquí en Miquel Tor, que deixen el pam de soca, no sé si després arrencaran això, no sé si ho arrencaran o ho deixaran així. Bé, no entenc com...
1: Bé, se'ns acumulen els temes, doncs, per tractar...
2: També és un problema d'informació, no? Quiero decir que si tienen un plan, una planificació urbanística en relació con esto...
1: Dels arbres?
2: Si en realidad... digamos, hay algo que van a hacer, que deberían informarlo a los vecinos para que tuviesen por menos la tranquilidad de que a lo mejor pasa un periodo de transición durante el cual la calle quizás no tenga el aspecto más, más bonito, pero que realmente al final de ese plan va a quedar más adecuado, más bonito i mejor.
3: Bueno, això sí que ho han fet, perquè amb els veïns del Miquel Tordes han fet dues o tres reunions.
1: Sí,
3: que
1: sí,
3: n'hi ha
1: sí.
3: que ja estan d'acord i n'hi ha que no. Una altra cosa que se'n va queixar l'altre dia un veí és que quan van fer el doctor Barraquer, amb els veïns que no podien accedir al Gual, els hi van pagar unes places al pàrquing del mercat. I el Miquel Tordes els indica que no, que el que vulgui plaça que se la pagui ell.
2: Uh-huh. Bueno, pues hay información, otra cosa que no todo el mundo esté de acuerdo. Eso también puede ser perfectamente que haya discrepancias con el plan del ayuntamiento. Ahí ya es una cuestión.
1: Bé, avancem. Com va celebrar el 12 d'octubre a Antonio Valverde? Ahir?
2: Pues yo, la verdad,
1: vas a Madrid amb totes les autoritats?
2: Estava trabajando en casa, o sea que ¿sí? tampoco tiene mucho glamour.
1: Amb aquest clima, diguem, de les eleccions a l'horitzó del 29 de novembre, també li volia preguntar al Josep, a la resta, evidentment, aquests moviments de les esquerres que s'estan produint amb aquest cap de setmana on s'ha confirmat Gabriel Rufián com a candidat d'Esquerra Republicana de nou. Hi havia no, dubtes?
2: A nosaltres ja no va bé
1: que ell sigui candidat, Antonio, sí? Sí. I després, per altra banda, surt el nom de Colau, no? Amb aquest conglomerat que es vol fer de les esquerres, tot i que no hi són totes, evidentment. En fi, com veieu aquest escenari?
0: Bé, ja que ho dius, les esquerres es mouen, doncs
1: sí.
0: Deu ser veritat.
1: Bé, és el que llegim sentiment.
0: Tinc la sensació que van donant voltes sobre ells mateixos. I clar, llavors el moviment, sí que hi ha moviment, però cap a on?
1: Cap a un front ampli.
0: En el món de la dansa sí. es parla dels piruets, i els ballarins i ballarines van donant voltes a gran velocitat sobre ells mateixos. Un moviment fantàstic, no sé si us agrada la dansa. I aquí em dóna la sensació, ja sigui el personatge senyor Rufián, ja sigui el personatge la senyora Colau,
1: sí.
0: van donant voltes sobre ells mateixos, però que no es mouen. La veritat és que ja fa molt de temps que he perdut tota confiança en que aquests polítics canviïn res dels problemes realment que hi ha a Catalunya i a Espanya.
1: Aquests actuals, eh?
0: Sí, sí.
2: És que és un doble problema. Jo lo puedo entender. Es decir, por un lado tienes nombres que son potentes, que aportan una confianza, como puede ser Gabriel Rufián, como puede ser Ada Colau. Por otro lado, tienes otro problema, que es que esos nombres reflejan también una cierta antigüedad, no son novedosos, no aportan...
0: No, però no és per aquí que
2: no?
0: vaig, Antonio. No,
2: pues entonces...
0: Aviam, en el cas concret de la senyora de Colau, que accedeix, diguéssim, a l'alcaldia després de, doncs, una popularitat enorme gràcies a les seves actuacions de carrer contra els desnonaments i a presidir, o pràcticament presidir, no?, una determinada entitat. I aleshores, durant 8 anys, ha estat l'alcaldessa de Barcelona. 100.000 desnonaments durant els seus 8 anys ha viscut la ciutat de Barcelona. I no he vist que hi anés a fer res cap desnonament. Sí. És a dir, jo, quan dic que donen voltes sobre si mateixos perquè no veig que s'avancin res, és que he perdut la confiança des del punt de vista de que realment pretenguin i vulguin i siguin capaços de canviar les coses.
2: Però tu estàs hablando, sí, però jo no estic hablando.
0: Si són joves, si són grans, si porten 3 anys a la política, acaben d'arribar, o si en porten 30, jo admiro molt un polític que es deia, que es diu Pasqual Maragall, perquè, a més, diguéssim, de moure's, sí que feia avançar les coses.
2: Sí,
0: i et podria parlar de molts altres polítics, joves, grans, i de tots els partits, eh? En canvi, la veritat, és a dir, en aquests moments no hi veig aquestes persones, aquests lideratges que farien falta.
2: Tu estàs hablando de contenido, y yo en este caso estaba hablando de campaña electoral. Entonces, desde el punto de vista de si yo tengo que dirigir una campaña electoral, tengo, por un lado, la idea de decir, cojo nombres que ya sé que han sido potentes en su momento y que aún pueden arrastrar a gente, o cojo gente novedosa, con impacto, que a lo mejor haga las políticas que los otros no hicieron, no te digo que no, pero entonces tú tienes estos dos dilemas como y Xavi lo explicará mejor, porque él ha hecho esto. Entonces, como, ¿qué haces? Y bueno, si eres un poco atrevido o poco arriesgado, pues utilizas pues eso, nombres que ya tienen en teoría un cierto recorrido, que los has visto en campaña, en vez de afrontar, digamos, una nueva etapa o afrontar nuevos nombres que puedan arrastrar a nueva gente. Pues está claro que las izquierdas se han decantado por los nombres que ya tienen un cierto recorrido, Rufián, Ada Colau. Para mí es incomprensible, por lo menos lo de Ada Colau, lo de Rufián aún lo puedo entender, porque está, digamos, en los últimos meses ha tenido mucho desarrollo mediático y puedes decir, todavía lo va a arrastrar. El de Ada Colau, como tú dices, tiene un recorrido del cual tuvo que salir del ayuntamiento. Yo creo que realmente aporta una lejana lucha contra el desahucio, que enseguida se lo pueden contrarrestar, como tú mismo lo decías. Pero ese es el problema de la campaña electoral, y Xavi lo explicará perfectamente, porque bueno, es así.
4: La política tot és mentida.
2: Tot, eh?
4: Tot és mentida, la política. La política viu de la mentida, no viu dels... Si visquessin dels fets, estarien tots a la presó. És mentida, és la percepció, és la... una altra dosis de fe, també, no? Creure que els polítics ens arreglaran, en absolut. Els polítics el que fan és política, per ells, i els partits no deixen de ser llocs de treball, empleus, feines. Aleshores, la política de votar partits, la política de tot això, ja per dintre... És a dir, si hi ha baralles per fora, per dintre tenen unes baralles increïbles per veure qui li dirà, qui no li dirà, qui puja i qui baixa. Dit això, jo crec que la gran diferència que hi ha entre la dreta i l'esquerra d'aquest país és que la dreta és monolítica. És a dir, el tio que és de dretes, encara que es juntin amb Vox, vota la dreta. Hi ha una disciplina de vot brutal. I tampoc hi ha tantes diferències. O ets del PP o ets de Vox. Bueno, vale, si ets nacionalista podria ser de Convergència en aquest moment, o... però vaja, la dreta va molt unificada, mentre que l'esquerra és molt atomitzada, i això els hi fa molt mal. És a dir, no hi ha un bloc d'esquerres sòlid, hi ha moltes esquerres, molts matisos, molt... És a dir, és un aspecte, podríem dir-te, més, entre cometes, més democràtic, perquè algun matís es va variar d'un partit a un altre, però això els perjudica. Això els perjudica molt. I una altra cosa també important és que la dreta, quan treu un líder, és igual com sigui, perquè és més important el partit que el propi líder. El PP li poden fotre qui vulguis, que seguiran votant el PP. Això és, no és disciplina de partit, és una actitud de la dreta de dir monolítics. Mentre que l'esquerra, aquest no m'agrada, aquest altre tampoc, aquests matisen. Hi ha una pel·lícula extraordinària que us recomano, que es diu La vida de Brian, on està en el circ romà i va ser un tio venent coses... Y digo, ¿vosotros sois del Frente de Liberación de Judea? ¡No! Nosotros somos la Judea libre de no sé qué. És a dir, aquests matisos fan que perdin. I després, el que tu li demanes a la dreta, o la gent que vota a la dreta, té molt clar el que vol. La gent que vota a l'esquerra, en aquest sentit, és més, com més, no vull dir idealista, però més romàntica.
2: Jo diria equivocada, però bueno, cada qual diu
4: bueno,
2: el que quiere.
4: Digue-li romàntica o el que vulguis. La dreta és monolítica. És a dir, ara he vist, per exemple, per les redes aquestes socials, que són una merda totes, però bueno, he vist que feien un amb la IA, pots fer de tot, sortia l'exèrcit...
1: Ho sabem, Xavi, ho saps.
4: Sortia l'exèrcit amb la cabra i tot allò, que mai feia sí. La cabra, caminant, i darrere fotien tot de tios bruts, fets una merda, com si fossin els de la plaça del Sol, sí. No? Clar, i dius, quin insult, no?, per l'esquerra. Quina prepotència per part de la dreta. Perquè estan molt segurs. La dreta és a l'Estat. La dreta és a l'ordre. La dreta és als jutges. Quan dic això no parlo de... Entén-me, la dreta és l'Estat, a l'ordre i al control.
2: Però això
4: hi ha
2: és
4: molta
2: visió,
4: gent...
2: Eh?
4: No.
2: Hombre, perquè la dreta anarquista i liberal que no cree en el Estado no puede ser eso.
4: Bueno,
2: es que estás confundido.
4: Parlo,
2: no, estás hablando de la dreta tal como la percibes tú. Ojo.
4: Bueno, o com la percibeix molta gent.
2: Porque, perdona, un liberal de derechas que no cree en el Estado, que justamente lo que defiendes en la menor intervención aquí... del Estado, no puede ser lo que tú dices.
4: Bueno, a veure, jo aquí no n'hi visc cap d'aquests.
2: Mira, me tens aquí delante.
4: Vale.
2: Aquí davant tenim.
4: Però, i què vull dir? I si em deixes acabar molt
2: sí,
4: ràpid?
2: Acaba.
4: Que és l'esquerra, l'esquerra és l'inconformisme, el romanticisme... Clar, davant d'una cosa que el que és l'Estat en si sent més còmode, i la gent que vol un ordre d'aquells de tu em manes i jo obeeixo... Es muy fácil. Pero es más fácil ser de dreta.
2: Es tu percepción. El romanticismo de la izquierda son 100 millones de muertos por el comunismo. Es tu percepción. No, es que es tu percepción de la izquierda. Entonces,
1: no.
2: Asumámoslo. Mi percepción de la izquierda es esa. La percepción de la izquierda de en Cuba con dictaduras, es también es la izquierda o no es la izquierda. La percepción
4: Mira,
2: de 70 años de la izquierda secuestrando a la mitad de Europa sí. También es la izquierda.
1: Entonces, eso es lo que les diuen a la plaça del Sol.
2: Claro, la percepción tuya de la izquierda me parece perfecta, que es romántica, que es idealista. Esa percepción ha matado a mucha gente. Aclarémoslo.
1: Aviam. Josep i Eli.
4: Bueno.
1: Eli i Josep.
2: Hombre, claro, es que no va ser solo la percepción
1: mala
2: de la derecha.
1: Un segon.
4: No, jo no he dit cap percepció mala, eh?
2: No, jo digo que es tu percepción. Aclarémoslo.
1: Muy bien.
4: Jo el que dic és que el que aplaudeix a la cabra per dir-ho d'alguna manera, amb tot el respecte,
2: què?
4: No aplaudeix el desnonament.
2: Bueno.
4: Això és romàntic.
2: I el que aplaude el desahucio, això... a lo mejor aplaude que maten sí. a cures. Què bueno, quieres que te diga?
4: Però...
1: A veure...
2: No. És que en tu percepción, tú dices, estos son los buenos y estos son los malos.
4: No digues això.
2: No lo dices, pero es lo que
1: Antonio,
2: se deduce.
4: Aclarémoslo.
2: Sortim d'aquí. La izquierda ha matado a mucha gente.
1: Val,
2: por tanto, no me vengas que es romántica.
4: No, estic dient el pensament i l'actitud.
2: Perdona,
4: vale.
1: Permeteu,
5: prou,
1: senyor
5: prou,
1: Xavier
5: prou.
1: I Antoni,
5: sí,
1: permeteu
5: els
1: altres.
5: Sí, Elisabet. No tinc molta més cosa a dir.
1: Tranquil·la.
5: Estic d'acord amb això de l'Ada Colau, que no ho entenc. Lo de l'Ada Colau no ho entenc.
1: Que torni a primera línia?
5: No ho entenc perquè és el que ha dit el Pep. O sigui, una persona que estava amb tots aquells temes de desnonaments i després quan va ser alcaldessa no va fer res. Una altra cosa és que no hagués pogut fer res. Ella hagués pogut explicar, això no ho puc fer, jo amb això estic en compte, ho hagués pogut explicar perquè la gent ho entenguéssim, no? Després, tornant a l'esquerra, però la que hi ha aquí, i a l'actualitat, jo el que jo veig, o el que a mi em sembla, és això, no? Que no sé si és més idealista o no, m'ho sembla, tampoc sé, pot ser que la dreta o la dreta liberal que diu l'Antonio sigui també molt idealista amb unes altres idees, però el que a mi em sembla és com que la dreta, si falla, la gent entre cometes perdona més o sap veure altres coses per darrere o no sé per què, segueix votant, i en canvi, si falla l'esquerra, doncs la gent es posa més en contra o llavors vota un altre, com que hi ha tants partits d'esquerra, doncs un altre partit d'esquerra, bueno, i tot es divideix molt,
2: sí,
5: no?
2: Vale, això és el que em sembla. Sí, m'agrada, això m'agrada. Una cosa...
5: Somos más, què?
4: Más buenos, he dit.
5: No.
2: En honor
5: no
2: he dicho eso,
1: En honor a Ada Colau y José.
2: En honor a Ada Colau también hay que decir que las competencias que tienen los alcaldes respecto a viviendas tampoco son tan amplias como puede ser el Estado o la Generalitat.
0: También hay que decir... Antonio, Barcelona y Madrid
2: tienen... Me cuesta decir algo en su favor, pero...
0: Barcelona y Madrid tienen una carta específica de gran ciutat, no de té cap altra ciutat d'Espanya,
2: sí, bueno, però...
0: que permet que les alcaldies d'aquestes dues ciutats puguin fer moltes coses. En tot cas, jo que volia dir el següent. Per sort, crec que per sort, si no és la paraula adequada, n'hauríem de buscar una altra, una de les tendències que està visquent la societat actualment és que les persones amb certa capacitat crítica, i com a mínim hi haurà una massa que sí que la té, la capacitat crítica, per molt que les autoritats o certes autoritats s'esforcin en fer disminuir la capacitat crítica del ciutadà, comencen a qüestionar-se això d'esquerres i dretes, i en canvi el plantejament és el de dir, bé, jo finalment valoro la gestió, i la bona gestió, la gestió que ha solucionat problemes que tenia el poble o que tenia el país, o no ha solucionat res. I poden ser d'esquerres i poden ser de dretes. El cas concret de la de Colau és que és patètic. Que em digui el dilluns que no arriba a final de mes i que s'ha anat a casa la mare. Perdó, és que no dic tot el que penso perquè és un punt escandalós, eh? Un punt escandalós.
5: Em sembla que la gent...
0: Per tant, no, ja acabo. Oriol, imagino que el 30 de novembre,
1: sí,
0: o el primer dia que hi hagi tertúlia,
1: sí,
0: de dimarts,
1: l'1 de desembre,
0: preguntaràs, bé, anem a valorar les eleccions.
1: Sí, quina lectura en feu, sisplau?
0: I diràs, ha guanyat el PP, o si ha guanyat la Colau, no? I jo et contestaré, no, Oriol, t'equivoques, ha guanyat l'abstenció.
1: Sí,
0: perquè en realitat el que passarà davant d'aquestes coses de tot colors, de dretes i d'esquerres, és que l'abstenció es dispararà una vegada més, per molt que, i aquesta és una jugada fantàstica del gran predigitador i mag Pedro Sánchez, d'haver fet aquesta jugada última a l'habitatge per provocar que els joves que passen olímpicament, en aquest cas intentar que com a mínim 500.000 de joves vagin a votar. Cal aplaudir el senyor que va tenir la idea, crec que es diu Pedro Rubio, de l'estaf del Pedro Sánchez, que realment ha estat una jugada molt bona, de les poques jugades bones, però que en tot cas és allò de dir, ho veiem en la política internacional, Trump el primer, ho veiem en la política estatal i podríem anar seguint. Les decisions polítiques cada cop més es basen en les eleccions i en el meu interès econòmic. És a dir, els dirigents del planeta van prenent decisions que a vegades senzillament són motivades per les emocions, i el problema queda per resoldre i ja el resoldrà el mandat següent o ja es resoldrà la generació següent. El Pedro Sánchez és mac en això. L'habitatge enterrat Ceuta, avui que aquest senyor que li diuen rei visitarà Ceuta, doncs bueno, ahir es van les forces militars que hi han ocupant Ceuta van tenir la cura d'ocultar i amagar tots els últims joves o no joves que es poguessin veure. Per tant, aquest senyor que es diu rei veurà una ciutat maca, tranquil·la, neta, polida. Aquí a Molins de Rei me'n recordo una pintada al pavelló que va fer un xicot d'aquests que pinta parets, que deia "todo limpito que mañana hay elecciones". I és que realment hi havia com 300 pintades al pavelló i aquella setmana es van borrar totes perquè la setmana següent hi havia eleccions municipals. Mireu, n'estic realment cansat, absolutament avorrit de tanta hipocresia, de tant cinisme, i no em val, no em val, Xavier, el que em diguis que la política és això i que no s'arregla res. Perquè a la història...
4: Jo això no ho he dit, eh?
2: A veure.
4: Jo dic que la política és mentida. És una cosa.
0: Això... No, però, és molt diferent. Però, en tot cas, la història de la política ens demostra que hi ha hagut doncs, les Rosa Parks, els Mandelas, els Gandhi,
4: sí,
0: i la
4: llarga llista de persones... Sense partit,
0: una gran quantitat de persones que sí que han transformat les coses.
4: Sí, però no tenen cap partit darrere, ni cap sigla, ni cobren d'un partit. Són activistes de veritat.
0: Val, doncs aleshores estàs obrint, estic totalment d'acord amb això, estàs obrint el camí. Per tant, ciutadans i ciutadanes, i en aquest cas molinencs, catalans, espanyols, que vulgueu canviar les coses, comencem a pensar que hi ha fora dels partits per canviar realment les coses.
2: Si no es vincula amb un partit, no ho canviarem.
4: Mira, l'Ada Colau, per exemple, va d'activista i no ho és.
2: Lo era antes.
4: Bueno, ho era, i tenia la seva...
2: Principal avalador,
4: i tenia les seves subvencions i vivia de ser activista. Vale? Cuidado. Una cosa és activista cobrant i una altra és activista per la moral.
0: Qui li pagava?
4: Li pagava, tenia una fundació i cobraven, vale?
2: És així, sí, és
4: així.
2: Segur?
4: Jo ho tinc entès que és així. Si m'equivoco, rectifico, però crec que era així.
2: No, era així.
4: Què passa? De que quan ella ha sigut alcaldessa, no l'he vist jo davant dels policies evitar un desnonament. Però, en canvi, quan ha deixat de ser-ho, es va posar allà i jo aquella imatge em va resultar absolutament patètica. Perquè deia, què fa aquesta dona aquí? Després dels desnonaments que han hagut i torna a voler el mateix camí. Jo d'activista vaig arribar on vaig arribar, torno a ser activista i pobreta no em puc pagar un pis. Home, jo no dic que menteixi, i era allà i potser no pot pagar el pis, però és lamentable, és molt lamentable. La Parks, el Luther King, tota aquesta gent no cobraven d'enlloc.
0: Avui hi ha una gran manifestació, moltes manifestacions a França.
2: Tenia fe, Luther King.
4: Suposo.
2: Era supersticiós, no ho sabem.
0: No, avui torna a haver-hi una jornada de mobilització dels estudiants francesos, que a més en aquests moments ja no són estudiants, sinó que s'han afegit les... abans es deia AMPAs, ara es diu AFA, les associacions de familiars. S'han afegit també els sindicats de professors, concretament a Perpinyà hi ha 6 sindicats de professors i estudiants, els 6 es manifestaran, ara em sembla que s'està manifestant, a les 10:30 comença la manifestació, i per tant, en aquestes manifestacions està passant una cosa molt curiosa, alcaldes, fonamentalment de França, de la França Insumís, però no només. També alguns del Partit Socialista es posen al davant dels estudiants i intenten evitar que els estudiants rebin els cops de porra i totes les salvatjades que està fent la policia francesa.
2: ¿Tú crees que esta situación en Francia activará el voto de la França Insumisa o activará el voto de Le Pen? Porque hay elecciones dentro de poco, relativamente.
0: Sí, però bueno, són les eleccions presidencials, que no són les legislatives, bueno, perquè ja està separat.
2: Però són les presidencials. I em
0: sembla que són
2: la primavera, l'any que ve. ¿Tú crees que puede activar el voto?
0: Jo abans de passar l'any que ve em quedo amb aquest any.
2: Espera, que encara queden més.
6: Esto ha sido muy gallego,
0: Aviam, aquesta mobilització que ja fa setmanes que dura, assolirà un nivell tal que provocarà coses telúriques a l'estat francès o no? I aleshores jo crec que, com sempre, a vegades les desarts, els atzars, les casualitats, poden fer que tot això mori com va morir lo de les
2: jubilados, los jubilados, Macron luego ganó.
0: Que és el fet de que a França, en el món educatiu, hi ha les anomenades de mi-congés, són vacances que es fan al mig dels trimestres, això aquí no existeix. I és una setmana que no es paralitza el món educatiu. Per tant, aquesta paralització probablement el que provocarà és que aquesta mobilització s'aturi i ara després no es pugui reemprendre. I si passa això, haurà estat un bolet sense resultats.
2: I fins aquí.
0: Si resulta que sí que això té més conseqüències i va més enllà, i tant que tindrà conseqüències polítiques l'any que ve a les eleccions presidencials.
1: Ho deixem aquí? Sí?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo m'hi va antes, però m'he quedat per Xavi.
2: Bé,
4: sí, m'agrada. Que hi hagi debat. Tu.
1: Gràcies, Xavi, gràcies, Salvador, gràcies, Elisabet, gràcies, Antoni, gràcies, Josep. Que vagi bé la setmana, eh?
4: Adéu,
0: bon dia.
1: Gràcies.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bé, tens el to? Sí, val, som-hi. 2, 3, 4. Això no és un programa de ràdio convencional. Només una de les moltes excuses perquè un grup de persones amb un evident retard madurativ pugui reunir-se per beure cervesa i fer el que ells anomenen unes risses, sense pretensions, des d'un racó d'aquest diamant anomenat Baix Llobregat. En un món dominat per fills de puta, un petit oasi setmanal on repassar l'actualitat, lluny de l'opinió d'experts i encara més lluny de la remuneració. Un programa d'humor que no fa riure, però que ens dona ganes de viure. Benvinguts a La Riota.
2: Bona nit, amics i amigues. Torna el podcast Unes, torna La Riota. Ni Vox, ni el PA, ni el Casterdán, ni Ábalos, ni Zapatero, ni Air Europa, ni Catalunya. L'únic que ha pogut aconseguir que Pedro Sánchez convoqui eleccions ha estat l'aturada de seleccions.
3: Sí.
2: Avorrits i a toc de... Ens tenen com cabretes amunt i avall. I què millor podem fer nosaltres, em pregunto jo, que oferir-vos part de la nostra infelicitat per tal que la gaudiu i la beveu. Ens tornem a veure a La Riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota.
4: Bravo.
2: Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Àlex Audinain. Pau Balada, que torna de vacances un 6 d'octubre. A la realització, el gran Pol Sadó. I als piuets, el nostre gran estimat tècnic, Ferran Badia. Si aquest inici de temporada parlàvem de tornar als orígens, era impossible no tenir la persona que ens visita avui sentada aquí. Com a tants altres llocs, és qui ens posa veu al vídeo de l'inici. Una persona que t'atrapa de bones a primeres amb una carrera excelsa i, per què no dir-ho, de Molins de Rei. Ara sí, rebem el nostre convidat, com Déu mana, cervesa Jarana i turra catalana.

0: Bé, en aquest món on tothom vol ser diferent fins que arriben eleccions i t'adones que tothom és força igual, només hi ha dues maneres infal·libles de diferenciar una persona d'una altra. Una és pel seu aspecte físic, ja sigui pel seu sexe o pel tipus de Therian amb el que se sent identificat, ja sigui perquè tens una cara absolutament inolvidable com la de Martínez Almeida o Brad Pitt, o ja sigui perquè tens un cos totalment diferencial com el de Dwayne Johnson o el de Pablo Echenique. L'altra manera de diferenciar una persona d'una altra és per la seva veu, ja sigui perquè la té com en Jordi Roca o ja sigui perquè la té com el nostre convidat d'avui. I és que avui, amics i amigues, no ens visita una veu qualsevol, avui ens visita la veu, una persona que potser alguns, si se'l trobessin de cara, pensarien que no és més que una mena de rocker nostàlgic d'algun grup tipus Mago de Oz, però que si parla t'adona ràpidament que estàs davant de Jack Sparrow, Stanley Ipkiss, Ladislau Spillman i, el més important de tots, el protagonista de la intro d'aquesta pel·lícula radiofònica que han muntat aquí. I és que avui, fans de l'entreteniment autoproduït intersetmanal, fruit de l'avorriment i la cervesa, ens acompanya a la riota en Luis Posada, un dels millors, si no el millor, actor de doblatge d'aquest país. Un ofici que l'ha portat a doblar la veu d'actors com Johnny Depp, Adrian Brody, Jim Carrey o Leonardo DiCaprio en un llarguíssim repertori de personatges que de ben segur et donen tema i hi haurà més que suficient com per acabar follant després d'una cita si aconsegueixes que l'altra persona no recordi en cap moment la pel·lícula El Japerut de Notre Dame. Que està bé si el que vols és cuidar una cabra mentre pagues les fantes d'una guapíssima noia gitana, però per lligar amb l'efecte que no tant. Un ofici que intenta fer equilibris entre la llum dels rodatges i l'ombra dels estudis de gravació, entre la fama de Hollywood i l'anonimat de Molins de Rei, i entre la por de que la intel·ligència artificial et tregui la feina i la seguretat de que en aquest país treballaràs molt perquè ni Déu té ni tindrà mai ni puta idea d'anglès. Luis Posada, és un tremendo plaer pels fans de la gran pantalla com nosaltres tenir-te avui aquí, i si en algun moment penses allò de mare meva, on collons m'he ficat, no pateixis, perquè com vas dir tu el primer cop que vas fer doblatge, aquí fa temps que la policia ha localitzat la llamada telefònica, així que suposo que et trobaran segur. Benvingudíssim a la riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo. Bona nit, Lluís. Un plaer incontestable tenir-te aquí. Com estàs?
2: El mateix dic, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i de tornar a repetir, veure-us les cares, veure que sou incombustibles, sí. Això va a més cada vegada, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Alès Alert no ens ha aturat, eh? Perquè, clar, avui teníem convidat de Molins i, per tant, ha fet que no ens pogués posar una excusa, rotllo...
0: No, sisplau, és que jo no puc més.
1: Si el convidat hagués sigut res del Papiol, ja no hagués vingut avui, eh?
0: Clar,
1: el Lluís avui no s'ha pogut saltar, sabent que...
2: També et dic que no recordava que era en directe, eh? I que pensava, bueno, si la cosa es posa molt xunga, doncs... Escolta, ja ho farem un altre dia, eh? Però no.
1: És així.
2: M'ha recordat la meva filla. I papa, és en directe, eh?
1: Ah, vale, doncs.
0: Sí, que per cert serà propera convidada.
1: Exacte. Ah, mira, un honor per la teva filla, també. Com esteu, nois?
0: Home,
1: No. I un honor perquè gràcies a la seva filla tenim el Luis aquí, perquè si no m'hagués fumat amb un WhatsApp.
2: Gràcies.
3: Un honor, no, la filla responsable.
2: Gràcies, Ània. Sí. Gràcies, Ània. Sí.
1: Com esteu, nois, vosaltres?
0: Bé.
1: Pau, com estàs, tio? Veritat. 6 d'octubre t'incorpores.
4: Sí,
1: no?
4: Senyor, les vacances molt dures, com pots veure. He hagut d'arribar amb aquest temporal perquè no podia més amb el temps.
3: Però va jugar al Mundial, tu, o què?
4: No, coi, aviam, he de dir, si ens posem seriosos, sóc dels que no fa gaire vacances, l'estiu pringa, i per casualitats de la vida, la setmana passada ho tenia molt fotut. Ara he estat honest, podia aquí fer el rotllo de
3: no,
4: però no, és així. És he mamat i he pringat com el que més. I en això, d'on fer, us ho juro.
1: Doncs anem a passar-nos-ho bé.
4: Home, sempre aquí.
1: Lluís, de l'1 al 10,
2: sí.
1: Quin grau de felicitat ostentes ara mateix?
2: Ara?
1: Ara, eh?
2: Un 9.
0: Un 9.
1: Hòstia, molt bé, eh?
4: Un 9.
2: Home, estic aquí, que hi ha un ambient i una energia i una electricitat aquí, brutal.
1: No aconseguim portar gent fet una merda.
0: Intentem portar gent deprimida, però hem de buscar altres.
1: Jo entenc que, bueno, no sé, els deu fer il·lusió, els deuen sentir bé, deuen estar en un moment d'adrenalina, dir, vinga, a veure què em porta aquesta gent.
2: Ah, l'adrenalina, m'imagino també d'estar aquí en directe amb vosaltres.
1: Sí, deu ser una cosa com conduir un Fórmula 1, eh?
4: Sí, igual pensava
2: en això. El Ferrari de Molins.
1: Bé, nosaltres sí. Nosaltres som la Riota. I segons el diccionari, riota significa riure, rialles, que provoca una persona o cosa ridícula. I per tant, sempre li preguntem al nostre convidat que ens expliqui una anècdota que tingui, doncs ha sentit una riota, doncs ha volgut fondre, s'ha volgut morir, ha volgut desaparèixer del mapa per haver estat una riota.
2: Segurament hi ha moltes. Potser la més recent és un assaig que estic col·laborant des de fa temps a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que fan concerts de pel·lícula, músiques de pel·lícules, i jo vaig allà faig narracions de les pel·lícules, però clar, jo no tinc ni idea de música. No? Llavors estic allà, entro, m'avisen, de vegades no m'avisen, tot va per compassos, no? Va, nois, comencem, assagem.
1: Es pensen que ets Beethoven.
2: Sí, exacte, compàs 222, jo penso, ui, on és això, no?
4: Algun paper
2: i en una d'aquestes hi ha un tema dels que toquem del Hans Zimmer, és Àngels o Dimonis, que és el 160 BPM, no? Perquè va a 160 per minut.
1: Ah, pensava que pulsacions.
4: Pues per minut,
2: Però clar, en aquell moment estàvem fent un assaig de l'altre i clar, va dir, escolta, va, el 160, i jo, on és això? No, el 160, i tots posant-se la partitura del tema 160, jo pensant que parlaven d'una nota, clar. 70 músics rient-se de mi, però...
1: O sigui, a lo grande.
2: A saco, a lo grande. Jo, 160, no? No conec aquest compàs. Jo...
1: Perquè representa que la música sona i sí. Tu vas ficant veu...
2: En alguns moments parlo sol, abans que comenci el tema, o en moments que paren, i alguns moments que no, que jo entro en un compàs mentre està sonant un violí de fons, estan sonant, mentre estan tocant, tinc igual, jo què sé, doncs, el que jo conto en segons, a dir, quants segons tinc per dir això? No, són tres compassos. Vale. Però això quants segons són? Parlem idiomes diferents, no? I llavors, quan es barregen aquestes coses, clar, i ara, amb aquesta broma, cada assaig que vaig, encara és 160, anem a 160, Lluís.
1: Clar. Et penses que era una postura sexual,
2: clar,
1: eh? Clar. Tenir 70 músics...
2: 70 i pico músics
1: rient-se de tu. Bé,
2: Sí, el meu càrrec no, perquè no sóc el director. però rient-se de mi, en aquest cas, que deies tu, sí, això sí que ho recordo.
1: Important, bueno.
0: Les estàs clavant tot.
1: És una cosa...
3: Carles, bueno, a mi m'encanta.
2: Sí que estan pendents de mi,
1: Jo demà, arribaré a la feina i diré, venga, tu, a 200 BPM, a 200 BPM, i a mi no m'expliquis la teva vida, tio. Bueno, doncs res, amb l'anècdota aquesta comencem el programa i ara sí ens anem a la secció del que això fa això.
2: Vinga.
3: Doncs, Lluís, benvingut a la Riota. Ja vas dir tu, el Ferrari de Molins de Rei.
0: Sí.
3: Ens treus de casa i ja estàs palmant diners.
0: Sí. Com va la benzina.
3: Som una caixa... Sí que és un pou sense fons, eh?
2: Gluc.
3: Això és el que això fa, això. Sí.
0: Sí, gastem molt, si no passa res.
3: No m'agrada que vagi complet de metge, tirant-li.
0: Ara... L'hauríem de contactar pels efectes d'això.
3: Sí. Sí. Home, veient el que paga Disney, nosaltres potser arribem.
2: Hauríeu de tenir alguna fent... Oh, la trompeta aquella.
1: Això és el que feia el graciós a quart d'ESO.
3: Sí. Sort que serà picadeta aquesta, eh? Ara posarem... donarem dues opcions, hauràs de tirar-ne una i justificar la resposta, vale? No et preocupis, que aquí no hauràs de quadrar els llavis...
2: Perfecte.
3: Amb l'actor ni res. Sí que és veritat que no li podràs fotre la culpa a l'actor de les bajanades que diguis. Te n'hauràs de fer cas, vale? Així que ara sí, arrasa con lo que veas.
2: Y generoso no seas.
3: Vinga, que ho ha comentat el Marc, la primera corteta del peu. Intel·ligència artificial, a favor o en contra?
2: En contra, absolutament.
4: Sí. S'ho ha pensat, eh?
2: No pot ser que
0: i dels cursos d'anglès?
2: Dels cursos d'anglès?
0: Sí, que la gent sàpiga, no tinc un nivell alt d'anglès, clar, perquè és que és un problema, això, no?
2: Això està molt bé, però que no culpin el doblatge de que la gent no sàpiga anglès. Okay, això també. Intel·ligència artificial, no estic a favor. Crec que no pot substituir el factor humà en cap moment. Pot ser una moda, pot ser una cosa que estarà per allà, o potser sí que ens dona pel sac i desapareixem tots d'aquí 10 anys, no? O sigui, però no.
3: Clar, és que en el teu cas, hòstia...
2: No, total. Sí, el món artístic en general,
3: Jo sí demano que em facin amb la seva veu, que quan tinc una cançó me la fan.
0: Sí, però en el món artístic, amb les cançons et salva el directe, encara. En canvi, amb el doblatge és més complicat.
2: No, el doblatge...
1: El que ha arribat ja el típic director de doblatge que ha volgut anar una mica de llest i ha començat a agafar les vostres veus i a donar-los vida amb una gent, amb un robot?
2: De moment es fa molta gent per xarxes i així, en divertimento, de moment, no? Però no ha arribat el projecte professional que ho estan practicant, jo crec que totes les grans empreses ho estan preparant.
3: Sí, però segurament...
2: Encara no.
3: Segurament...
2: No està a punt.
3: Això aniria a judici... Sí, bueno, hauries de demostrar que és la teva veu, clar, és molt complicat.
2: Clar, però això ens diferencia d'altres disciplines artístiques, en les quals jo, si fos il·lustrador o músic i algú copiés la meva música, hauria de demostrar i tal, però quan és la teva veu, estan, en teoria estan cometent un delicte. Perquè clar, estan fent servir la teva veu, bueno, la teva personalitat, sí, com si fos la retina o si fos l'empremta digital, diguéssim.
3: De fet, jo veig Reels...
0: Sí, una part teva.
3: Veu Reels, un particular que els ha penjat, i el pots ficar en portuguès, en danès, en hindi...
2: Aquest serà el problema, quan el Johnny Depp pugui passar per la intel·ligència artificial i amb la seva veu pugui parlar tots els idiomes. Llavors ja, fins aquí hem llegat.
3: Vale, aquesta em fa especial il·lusió. Si Johnny Depp i tu intercanviéssiu les vides durant un dia, què faries?
2: Oi, Déu meu, què faria?
3: No pots cagar al llit d'Amber Rose. Amber Rose era la de Wiz Khalifa.
2: Agafaria un avió, em plantaria a Los Angeles, trucaria als col·legues allà i una nit de farra amb aquesta gent.
1: Charlie Sheen.
2: Els que estan vius, perquè alguns han caigut.
1: La Maradom.
0: El McGowan ja no hi és. El
2: River Phoenix. Ah, no, pobre, què va passar?
3: Home, és un bon plan. Joder. Poc ambiciós, però està molt bé.
0: Sí, no sé si el Johnny voldria...
4: Home, pensa que és un dia, exacte.
3: És que segurament si ens està escoltant, Johnny, et convidaria.
2: Sí, és molt possible.
3: Estàs convidat, vindrà't aquí.
2: Però ella aquí al programa,
0: I després al Celtic, tots.
1: L'hauríem de fer miar, perquè en anglès...
3: Què et sembla més difícil, doblar un orgasme o un tartamut?
2: Un tartamut. Sí, home, clar, perquè l'orgasme és una cosa que coneixes més, no?
3: Parla per tu,
0: aquí algú.
2: Un orgasme. Però un tartamut, sí, no s'ha de fer, no és fàcil. I a més, és molt difícil, perquè, clar, sincronitzar és com les tossir o com vomitar, o aquestes coses, s'ha de sincronitzar molt bé, no és allò de fes-ho i ja encaixaran, no.
3: Ja. És que què és el més complicat? És veritat que a vegades també parlo sota l'aigua o hi ha gent que parla menjant, no fica res a la boca, no?
2: Home, la llengua, normalment amb la llengua fem i parlar sota l'aigua. I menjant, a vegades sí, ens han ficat galetes a la boca i tal, però no, és la llengua. Tu fas veure que menges i ja estàs.
4: Sí, cola.
1: No del matí, mazapan i venga. I la primera escena.
3: És més complicat doblar a Johnny Depp borratxo o a Johnny Depp fent veure que no està borratxo mentre està claríssimament borratxo.
2: Borratxo directament, no? Perquè ja saps, ja directament, ja que és el pirata, no? Ja fa de pirata, o bueno, no, ja fa més papers.
3: En qualsevol cas, no pateixis, perquè sempre està borratxo.
2: Sempre està borratxo.
0: Sí, clar, no passa res.
2: Però jo no, quan ho doblo.
0: No, és un professional.
2: Jo no.
3: Volaria, o que ja estigui despullat i t'omplis dels pantalons.
0: Bueno, això és com els del bar del futbol que van vestits d'àrbitre i dius, no cal.
1: Sí, és veritat.
4: És molt trist, això. Per dos segons de plano.
0: Clar.
3: Seguim amb el cinema. Avatar, meravella audiovisual o Pocahontas amb pressupost?
2: Pocahontas amb pressupost, evidentment.
3: Jo també.
0: El Pepe Colubi també ens va dir que era un merdot.
3: És que tenia com per canviar una mica la indústria i a mi no m'ha acabat, eh?
4: I li va guanyar l'Òscar la seva exparella.
3: Ah, sí?
4: Sí. En Tierra Hostil. 2010, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: Jo vaig anar a les muntanyes d'Avatar, on
4: però
1: es van gravar.
4: Però si hi havia banda i banda.
0: Tu vius a Avatar.
2: Però és veritat que visualment és una passada, però el missatge, el guió, tota la història, dius...
0: Estic d'acord.
4: Està molt repetit i molt suat, no?
2: Sí, dic, home, m'esperava alguna cosa més, no?
3: No, sí. Per això ficant-ho a Pocahontas. Aquí coneixem molt els teus fills, de fet, vindran pròximament. Ania Olu, qui t'ha donat més mal de caps? Aquest personal que t'hagis de mullar.
2: S'ha de contestar això, també? Sí.
3: No,
2: home, l'1, perquè és home i és més guerrero, no?
3: A veure, jo des de fora també.
2: L'Ania és més tranquil·la, és més dolça, és així. Però sí, però tots tenen els seus moments.
3: Els has inculcat els dos una mica el tema aquest del doblatge... ja sigui llegir, veure pel·lícules, tal...
2: Llegir... Bueno, hi ha de tot a casa, A casa hi ha algú que qui s'ho veu tot en subtitulat, s'ho veu tot doblat, i, o sigui, cadascú té les seves preferències, no? Ara llegir, és veritat que el llegeixen...
3: Sí, però llegir, veure cinema, música, tal... No?
2: Sí, els hi agrada.
3: Coneixen
2: els
3: nobles arts de...
2: Els hi agrada. El Luz s'està dedicant també a això, perquè treballa com a tècnic de so en un estudi de doblatge, o sigui que ja està ficat, i l'Ania és una crac.
3: Molt bé. Quin és el millor dolent de la història del cinema per tu? Un dels millors.
2: Els millors dolents? Oh, que bona. Pot ser d'animació?
3: Sí.
2: Megamind. Heu vist la pel·lícula? Algú sí, la coneix,
3: no? Gegant,
2: no?
3: Oh,
4: sí, Will Ferrell. Sé el que és pel cap, però
0: sí. No. David Jones.
2: Un blau, un de blau. Que, sí.
3: Bueno, és que
2: l'antítesi la del Superman.
3: Johnny Depp, Johnny Depp o El Padrino.
4: Antiheroi.
3: Podrien ser també dolents, no?
2: Us puc dir un de més recent, El Pingüino.
4: Però me l'agafo com a protagonista de la sèrie, no per la pel·lícula.
2: No per la pel·lícula,
0: sí,
2: no,
0: per la sèrie.
3: Però dic que no deixa de ser un dolent, no?
4: Però al final l'antiheroi és com el...
0: Soprano és un dolent i tots l'hem
1: vist.
0: Bueno, l'idolatrem una mica, en certa manera. Però clar, perquè l'actuació és brillant.
4: És que ja als 5 minuts saps que és dolent.
0: Exacte,
4: el Walter White.
0: Hi ha mil exemples. Joc de Trons, tots els personatges. Vull dir,
1: clar.
3: I per acabar, a veure si, si em dones ganes de tornar al cinema, inventa una crítica de 20 segons sobre una pel·lícula que no existeix.
2: Que no existeix?
3: Sí, diguem, saps allò de...
2: Sí.
3: Apassionant. Sí.
2: Ah, com, un tràiler.
3: Jo li...
0: La que emociona Spielberg, no?
3: Sí, sí.
2: Sí. Dels creadors de... Avatar. Dels protagonistes de... Pirates del Caribe. Del guionista... de Pocahontas arriba la riota, la volta al món. Supera els jaques.
0: És que m'agrada veure.
4: Supera perquè acaben pitjor, vol dir. Sí.
1: Jo havia jugat al Jaques, és una cosa molt, molt forta. Ara sí, ens anem a Barcelona el 1963.
3: Com si fos un xoc.
1: Bueno,
4: què tiraves, per la finestra?
1: No, va tan bèstia, no, però era com que feia salts de 2 metres.
4: Passaves voladores.
1: Es cruçava les guinxes.
0: Els teus fills han passat mala nit, tu no has dormit.
3: Com que has jugat al Jaques? És un joc de taula.
1: No, però jo m'havia fet un sprint per una tauladeta...

0: genètica, m'imagino, encara que érem molt tímids, seguim sent molt tímids, tots els germans, tenim més, som 5
1: vale.
0: En total, que ens dediquem a això, som 2 més la petita que fa la producció, de doblatge també vale. Però, i no pensàvem pas que ho faríem això, els vèiem treballar, anàvem a veure com feien doblatges i tot, i no es pensava mai que de grans ho faríem, però al final tot aquell bagatge que tens, perquè a casa clar, no teníem ni ordinadors, no existia ni mòbils, ni videojocs, tot això, els llegia moltíssim, el que deies tu, els llegia en veu alta, gravàvem, fèiem play, feien bromes telefòniques, anava a tocar els pinganillos de la gent i aquestes coses, i clar, el dia que et poses davant d'un micròfon i has de començar a fer, doncs notes que tens doncs, una addicció, que tens una sèrie de coses que has anat acumulant sense saber-ho, i això ens va servir, evidentment.
2: No passa sempre, perquè la minya mare, el seu pare, era narcotraficant, i ella acaba de ser futbolista, sí, vull dir que a vegades...
0: Sí, això dels gens és molt, molt misteriós.
2: Clar, va, com va.
1: Tu dius l'addicció que anaves treballant de veure, per exemple, els teus pares treballar. Uh-huh. Entenc que tenir una veu no com la que tens tu, perquè hi ha milions de veus i totes segurament puguin fer un registre o treballar una peça concreta, clar. Però entenc que has de tenir una addicció i un to, una manera d'expressar-te bastant desenvolupada, no?
0: Has de saber comunicar, has de saber llegir un text i donar-li vida, diguéssim, en certa manera, no? Has de saber com entonar, on faràs, no sé, com fer un punt, una coma, un punt i coma, aquestes coses, per
1: sí, sí,
0: saber...
1: Sí.
2: Un dia hem de saber aquelles si són els nostres guions.
3: No hi ha ni una
2: puta coma, ni un punt,
4: una cosa. Especialment la part del Carles.
0: Però vosaltres us hi enteneu, amb això,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
1: sí, oi, sí, només nosaltres, sí. I entre nosaltres.
3: Però és que la veus cagant directe, vull dir, que és el més de gràcia.
0: Però hi ha un mite també amb el tema de la veu, i la veu, totes les veus serveixen, hi ha veus de tota mena, en doblatge, no? I la meva veu, quan vaig començar a fer això, jo la sento ara i és absolutament inaudible. Era, no tenia cap gràcia, ni cap mena entitat, ni cap cos, ni cap textura, diguéssim, que digués, hòstia, aquí hi ha algú, no? És algú que aposta per tu, que diu, sona fresc, sona bé, sona tal, i ara hi ha gent que encara comença, perquè segueix entrant gent al món del doblatge, encara que a poc a poc, no? Però van entrant, i és que totes les veus encaixen en un personatge o un altre. És veritat que la vas polint amb el temps, no? I vas acostumant-te a treballar davant d'un micro i ja tot, no?
4: No, dic que tinc el problema que cada dia tinc una veu diferent. Llavors no serviria.
0: Ostres, no podies mantenir un personatge.
4: No.
0: No podies fer una sèrie.
1: Bueno, però pensa.
4: Clar. No podria.
3: De tu.
4: Sí, de mi, sí. El dia a dia. Bueno,
0: si és una sèrie, hauries de fer un personatge diferent cada dia.
4: Sí, això sí.
1: O t'aniries al carrer, el primer dia. Sí.
4: No, el primer no.
1: El segon. No.
4: Se m'ha entès la premissa.
1: Clar.
4: Sí, segon.
0: Si t'agafessin a Friends, un dia faries el Chandler, un dia clar. El Ross, un dia el Joey.
2: Guanyaries pasta.
4: Ah, podria fer-los a tots.
0: Vinga.
4: No calia
2: tots afònics, per sí.
1: La teva professió t'ha traicionat, ara, per exemple, que parlàvem dels fills, quan has hagut de fotre una bronca molt bèstia a casa, a l'haver fet, per exemple, un paper doncs, a la teva feina d'un personatge que s'expressa d'una manera, t'ha traicionat i has acabat fotent una bronca i per dintre pensant, joder, estic fent una puta escena de fa 2 hores.
0: Segur. Perquè, clar, no pots evitar. Clar, abans parlàvem, no?, també, de dir en quin punt deixo, diguéssim, part de la meva personalitat en els personatges que doblo i després quina cosa m'emporto d'aquests personatges i em queden per mi, frases o maneres de dir o coses que he vist fer i que ja les adopta sense saber-ho.
1: Tantes hores.
0: O sigui que segur que alguna vegada he fet el ridícul
1: absolutament. Clar, no va dir perquè els dos vist no, vull dir, no els hi has colat, o sigui, no s'han espantat.
0: No en tenen gens de por.
1: Hi hagia que el Lluís amb el seu germà, tenint aquesta també addicció i aquesta veu que tenien, fèieu bromes telefòniques, rotllo a l'època de les cabines, que jo havia trucat, algun cop havíem trucat i havíem dit que havia una bomba a una escola.
2: Això és
1: així.
2: Un amic. Això no ho he dit, això és com el bar Simpson, no? El bar de
3: Mo, per fer la cunyeta. Sí.
1: Però bueno, em va semblar allò de sang, vaig pensar, bueno, broma, això, en plan, som cabronars.
0: Com les del Kassen i les del Gila i d'aquesta gent de l'època, diguéssim, no?
2: Sí, no, ell les feia de com les de Josu Terni.
0: Diga-me, oiga, aquí laven ropa? No. Ah, que guarros! I penjaves, no? Coses d'aquestes.
2: Jo aquesta la feia amb l'interfono.
3: Picant l'interfono, sí.
2: Sí, sí.
0: 100%. Hi havia molts.
2: Que maco era la vida abans.
0: La vida analògica.
2: Sí, sí, sí.
1: 100%. Lluís, has doblat 1.000 pel·lícules, has doblat 1.000 actors. Has arribat a un moment de conèixer tant el personatge que doblaves com perquè abans de que... És a dir, només per l'expressió de la cara...
0: Saber com ho dirà,
1: sí. O saber què dirà. O ja no perquè tu també tinguis un text davant que estàs llegint i reprodueixes, sinó ja entendre la fisonomia de les cares, dels gestos...
0: Sí, però això només que siguis una mica cinèfil també, o que t'agradi molt...
1: Passa amb una sèrie...
0: Veient una sèrie d'Antena 3 el diumenge a la tarda, ja dius, ara li dirà... ¿Qué has hecho, cariño? No, ¿qué has hecho, cariño?
2: El jardinero es tu padre.
4: No, és que Antena 3 té una cosa molt bona, i això ho hem comentat algun cop, que és que tu t'adones veient una peli i la següent segueix la mateixa trama.
2: Sempre hi ha una...
4: Llavors, clar,

0: Clar. Hi ha una actriu rossa que s'ha forrat. Sí.
1: I com de vegades no hi ha ni els crèdits finals, no, no enganxen, diu, és la mateixa. No.
2: I això, i el majordom no et fis mai, i el veí que sembla tan maco, té l'àvia allà al congelador.
3: La núvia es fuga, sempre.
0: Sí, això no passa sempre. Idea,
2: no, i així, aquesta temàtica és molt la de... estic agobiada per la feina, marxo al poble, a l'antic poble, i em trobo un nòvio de tota la vida, sí, que està allà, que és barman.
0: A més, el poble ha d'estar bastant encantat, sí, sí, de passar coses molt estranyes.
1: Sí, és que hi ha uns estàndards, i cinematogràficament també passa, no? que hi ha uns papers, uns personatges, una sèrie d'arguments i coses, sí, que passen, guions, que ja els veus venir, sí, de lluny. No? Que,
0: sí, és allò de... Això ja ho he vist.
1: Exacte.
0: Sí. I a mi em passa molt ara a mi amb les pel·lícules dels thrillers, de crims i tal, que dius, hòstia, tio, és que...
4: És
0: el que passarà, tio. I si no ho aconsegueixen, o sigui, si hi ha un plot twist molt heavy, em sembla tan absurd que tampoc me l'acabo de creure.
3: Però si han plantat alguna llavor perquè allò no sigui tan sorprenent, aquí és on compra.
1: Ja.
3: Això és on s'ha de trobar...
0: És difícil, clar.
1: Però poquíssimes vegades trobes ara pel·lícules que et sorprenguin d'aquesta manera, d'una manera natural, real, sense ser allò per la patilla, no?
0: Totalment.
1: I això ens passa fent doblatge, també, que dius, aquest paper l'he fet 45.000 vegades, ja, no? I és el mateix.
4: Deies que Jim Carrey et deixava exhaust.
1: Uf,
4: cau tècnic.
1: Brutal.
4: Rotllo de veu, físicament, fins i tot.
1: De tot, fins sobretot les primeres pel·lícules. En 2 anys va fer La Màscara, Desventura, Dos Tontos Muy Tontos, clar, tot seguit, i aquell eren demolidores, perquè era... Clar, jo fins aquell moment estava acostumat a doblar jovenets universitaris, allò tip, i allò va ser descobrir un altre món, de dir, hòstia, això, el doblatge és això, també? Uau!
4: Total.
1: I sí, sí, ho vaig passar... Les passava canutes, eh? Sí, sí, sí. Però vaig aprendre molt, també.
4: Et fiques al límit, suposo.
3: I que el temps físic de l'actor interpretant el paper no és el mateix que estàs tu fent amb la veu. O sigui, per posar-ho en relleu i que la gent ho sàpiga, per exemple, una pel·lícula de Jim Carrey, uh-huh, de durada aproximada de 2 hores. Uh-huh. Quina és la teva jornada laboral i quantes vegades ho pots arribar a fer?
1: Doncs mira, una pel·lícula d'aquesta segurament jo estaria... 3 sessions de 6 hores i mitja, per exemple, no? Que això vol dir que segurament 2 serien el mateix dia, de començar a les 8 del matí i acabar a les 10 de la nit, amb 1 hora per dinar. Uau. Que està molt, passo molt bé les primeres 2 hores, 3 sí, hores, però clar, a partir de la quarta hora he dit, no puc més, no puc, hòstia, no, hòstia, no, se'n queden encara mitja pel·lícula.
4: I dius 6 hores i mitja, però sí, entenc que el text l'has reposat una miqueta abans, prèviament a casa, o no?
1: No, tu arribes allà i t'ho trobes.
0: Vas a pel,
2: poden enviar el text d'una pel·li.
0: Bueno, si és l'actor de doblatge,
3: si tu estàs dintre del que ve a ser la pel·lícula...
0: Podríem fer-ho.
1: Sí, hi havia algun gran projecte, i encara avui en dia algun gran projecte, però parlo d'un entre 500, que sí que llavors volen que vegis la pel·lícula abans, o et deixen... Ara ja no et passen... Abans passaven el VHS o passaven el DVD, ara no, ningú passa res, no?
0: Clar,
1: passen
0: sí,
1: absolutament ni el nom de la pel·lícula. Ja, diuen noms que no són, no?
4: Vas vull dir que al final...
0: Vas a cegues, absolutament.
4: Joder, i que depèn de la pel·lícula hi ha textos que potser és igual si la pel·lícula tracta d'una cosa relativament banal i els textos són senzills, perfecte, però hi ha sèries o pel·lícules que per doblar certs noms de ciutats, certs maneres de parlar, de ser com, uau, m'ho deia així com un mes abans,
1: sí,
4: això,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
2: però,
1: que m'ho prepari.
2: Durant un dia, estar 13 hores, allà forçant la veu,
1: sí,
2: i tal...
1: Sí, així m'ha acabat moltes vegades, que hi ha pel·lícules que he hagut de deixar a mitges del Jim Carrey, el que sigui, per quedar-me sense veu.
0: La meitat de la pel·lícula és muda. No?
2: Exacte. Tu faràs la sèrie amb mi, llavors. Malboro la sèrie. Tots afònics.
4: Lluís, has de triar un dels teus personatges que has doblat per comunicar 3 situacions.
1: A veure.
4: Vale? Una ruptura sentimental.
1: Com la diria un personatge?
4: Quin personatge triaries de tots els que has pogut doblar? Bueno, jo aquí t'he posat jugar amb Jack Sparrow, Jim Carrey, DiCaprio, Owen Wilson o Adrian Brody.
1: Vale, però què fa? Que ell s'enfrontaria a aquesta ruptura sentimental?
4: Ell l'hauria d'expressar.
1: És
4: a dir, per expressar una ruptura sentimental, quin de tots aquests agafaries amb la seva veu i la seva manera de fer?
0: No, per tarannà, no? Del personatge.
1: Pues el DiCaprio.
2: Sí.
4: Clar, és que és un...
2: Per
1: exemple... Clar.
3: Rose, amb joves.
4: Rose, ja no tens 25 anys. No?
0: Fora.
1: T'has hecho mayor, Rose. Si tu saltes, jo no salto.
0: En aquella pel·lícula és quan es va adonar que més grans que ell no volia, perquè va acabar fatal.
4: Exacte. Deien que, exacte, o sigui, que la podia haver salvat, no? Perquè o sigui, els friquis...
2: Que no, que és un tema flotabilitat, Carles. No, entrem un altre cop.
4: Bueno, jo no dic
3: flotabilitat.
4: Que els friquis de la pel·lícula van calcular quant temps... No sé,
0: entrem-hi, va. No, Carles, abans així, Nutella o nocilla?
2: No. Però, Carles, no els friquis de la pel·lícula. Qualsevol persona va veure que en aquella porta hi havia més gent. Però, clar, si pujaven els dos... va explicar el director que si pujaven els dos...
1: S'enfonsava.
0: A mi m'agraden molt aquestes teories. Hi ha un podcast que és de cinema que és molt, molt bo, ara no recordaré el nom.
1: Però és boníssim.
0: Fan estudis físics i deien que la Heidi, en el columpi aquell que surt en el lloc...
4: Que per física...
0: No, no, diuen que arribaria a Xina,
3: Que no ho havia vist. I si la paràbola fos perfecta...
0: Si fos perfecta, sí.
2: Jo he vist un altre... d'Aquiles llançant la llança.
0: Sí.
2: A Apolo, no, li talla el d'esto, i també ficava que anava a 500 quilòmetres per hora.
1: I els partits d'Oliver i Benji.
0: Sí, home,
3: el tall de capítol.
1: Que durava un capítol sencer per anar a la porteria al mig camp.
0: És que era una muntanya més que un camp de futbol, era una passada.
1: Abuelito, dime tú.
4: Per comunicar una mort, o sigui, venim de fer una ruptura amb DiCaprio, qui comunicaria una mort?
1: El Jack Sparrow, que està acostumat a aquestes coses, no?
4: Podria fer-ho bé.
1: Milady, su marido ha muerto.
0: No, i queda simpàtic.
1: Que
0: queda
3: simpàtic. Jo pensava en Adrian Brody, imagina't.
2: No lo quería tanto.
4: I per intentar lligar, per intentar doncs, aconseguir un amor?
1: Owen Wilson.
0: Ah.
1: Owen Wilson, sí. Uau! Esos ojos que me miran. Wow. ¿Puedes acercarte un poquito más, por favor? Sí, aquí, que me pica un poco el ojo. Gracias. Oh.
4: Clar, és el puto Minet in Paris, tio. És el puto Minet in Paris, tio. Increïble.
0: Quina passada.
4: Lluís, imagina que demà et mors, esperem que no, tot i que el vídeo funcionaria molt bé. Escolta, ei!
0: Té raó, ens faríem fama.
1: Els
0: tios que van matar Jack Sparrow.
2: El dia en què capturaron a Jack Sparrow.
1: La volta al món.
0: Tens tota la raó.
4: Ploraríem, però...
1: Seríeu virals, però no tornaria ningú més.
4: No,
3: tornaria ni jo.
4: 100%. Demà et mors i al teu funeral només pots deixar una frase gravada de totes les que has doblat. Quina seria? I de quin actor, tot i que això, evidentment, sabent-la, segurament...
1: Doncs el Jim Carrey. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
2: Wow.
4: És així, és així. I per últim, per passar la secció al Pau, tinc una pregunta que... el món del doblatge s'ha parlat moltes vegades de que pot arribar a ser precari si no arribes a aconseguir, doncs, jo crec, doncs, fer-te un nom, fer-te una carrera, no? Inclús que té com un coll d'ampolla perquè al final no hi ha tantes coses, suposo, a doblar i a treballar per la gent que s'hi voldria dedicar. Has tingut alguna vegada un plan B desenvolupat per dir, escolta, això potser demà s'acaba, em dedicaré a això, si això no funciona.
1: No, així com molt concret i determinat, no, però sí obrir totes les finestres paral·leles i obrir les finestres a gravar audiollibres o qualsevol que sigui.
4: Tot el que sigui artístic.
0: Que de sobte fossis doblador d'altres coses, però en plan material. Doblar barres...
4: Clar, tot el que comprengui, no, la paraula doblar, clar.
0: Però perquè el currículum la gent no s'espanya. Hòstia, quin salt, no, professional?
1: No, jo soy doblador. Soy doblador. Acérqueme su camisa, por favor. Soy doblador.
4: A una lavanderia,
0: No,
4: no, perquè això, és a dir...
0: Tots som els motius, l'acabes de dir... que igual es mor i que igual fer la feina...
4: No, però dintre del món artístic sempre anem més enllà de dir, hòstia, hem d'anar fent un plan B, no? I inclús músics, molta gent ens diu...
1: Mai he patit gaire amb això, hem pensat que el dia que s'acabés això, doncs ja em buscaria la vida.
4: Bueno, vens aquí la pilota i...
1: Però clar, aquí
0: trobem un...
1: Aquí buscaríem alguna cosa,
4: i fem una secció nova.
3: Ja fot el camp, eh?
1: Ja pot patar, que vingui la IA.
4: Des de luego que la IA aquí té poc a fer, té poc a rascar. Ara sí, ens anem a la secció del Pau. Pau.
3: Vinga, va, començam. Hola, Lluís, què tal? Jo, com bé et dèiem abans d'entrar aquí a l'estudi, jo vaig començar la temporada passada, i quan venia aquí, quan em tocava deixar lo meu, normalment parlava de cine o televisió, i avui, doncs, aprofitant la teva visita, no puc, doncs, no fer-ho, seria com una mica
0: seria
3: de tonto.
0: Heavy, no? Realment, sí, puc aquí parlar,
3: avui potser no tocava, però no és el cas. Jo m'he criat amb pel·lícules de Disney, Jungla de Cristal, Harry Potter, El Senyor dels Anells i qualsevol pel·lícula que caigués els divendres nit a Canal Plus. I efectivament, cap d'aquestes pel·lícules la veia en versió original. A diferència d'ara, que no sé si per la flipada de creure que la veu de la persona que actua també ha estat escollida com a característica gairebé indispensable per a X paper, o perquè cada vegada suporto menys el doblatge en castellà o espanyol, que és el que posa a la majoria de plataformes de streaming, he arribat a jalar-me El Juego del Calamar en coreà o Dark en alemany. Wow. Fins que van aplicar l'UVA la IP aquesta rara i ja no puc corregir a Netflix, que és un problema bastant gran. Abans de començar, però, i que ara en parlàvem una miqueta, tu, Lluís, com de cansat o quan de cansat estàs que et diguin doblador i no pas actor de doblatge?
1: Ja és molt habitual, ja al final ens hem acostumat, eh? Al principi ho lluitàvem bastant, allò, no, doblador no, actor de doblatge. Ara ja ens estem acostumats, de fet, a la cada Real Acadèmia ve com a figura.
3: Però no? Va calant cada cop més, jo crec, sí. No? Home, al final és actuar. Jo crec que
1: som actors.
3: No ha... Sí, senyor.
1: Que m'agrada que ens distingeixin com a actors, no?
2: Doncs jo com el Pau veia també unes a Canal Plus que, unes pel·lis...
3: Sí, amb les línies negres.
1: Que havies de fer així amb els ulls una mica, no?
2: Les recomano, Pau, aquestes...
3: No eren les 12, aquestes.
2: Aquestes no són les dobladors ni res. No.
1: Havies de tancar els ulls.
2: Sí. Funcionava, eh?
1: Sí.
3: També es tancaven allà.
1: També s'han doblat moltes d'aquestes, sí. Clar.
2: Ostres, uah, aquesta deu ser complicadíssima,
1: Però així començàvem, a la meva època.
2: Ah, sí,
1: Sí, amb aquestes i amb les de xinos, pel·lis de xinos, master, ui, Kung Fu i tot
0: això. I això, Rocco i Freddy, no?
1: Ja, exacte, això aprenies molt, eh?
3: Clar, no, aprenies
1: molt
3: doblatge.
2: Sobretot, dos per uno.
3: Sobretot aprenies doblatge.
1: Aprenies a lluitar Kung Fu i doblatge.
3: Doncs amb això resolt, jo vull portar un debat i vull que tinguem una mica de capacitat analítica, no? Sobre tot això, perquè també us aviso que és possible que ens fotem en algun jardí, però també us aviso que crec que portem les eines per saber sortir-ne i que no passi absolutament res. Està clar. No, potser no és el cas, però jo us animo perquè tenim les eines.
1: Si és analítica, endavant.
3: Mira, ja ho tenim aquí. Serà més anal que analítica, ja t'ho aviso.
0: Estàs on volíem.
3: Abans, però, vull que escolteu el següent fragment. Ferran, si us plau.
5: Vamos a dejar los dos de intentar justificar todo esto y admitir que estás en peligro.
6: ¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. ¡Desaparecería! ¡Dejaría de existir sin mí! ¡No! Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo.
3: Sabeu de què es tracta?
0: És Skyler i Walter White.
3: Sí, senyor, molt bé, Marc. Aquesta resolució feta, que era el que volia que identifiquéssiu.
1: Sí,
3: anem
1: amb
3: el següent fragment.
1: Molt bé.
7: You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
3: Efectivament, és la continuació del primer tall que hem escoltat, simplement amb la versió original, sense voler faltar. No creus que la diferència és molt gran?
1: Home, la veu espanyola sembla el pare de la veu americana.
0: No? A mi m'agrada més l'espanyola.
3: Està de bo.
2: Sobretot perquè l'entès.
1: Són molts capítols i al final t'hi acostumes, però és veritat que al principi dius, eh? Quina veu que ha posat aquest nom?
3: Aquí és on anem al tema de la... Digues, Àlex.
2: Al principi m'ha sonat a...
3: A Malcolm in the Middle, que també era ell.
2: I els dos que parlaven a Pulp Fiction. La parella aquella, la Rosetta i l'altra.
3: Pumpkin i Honey Bunny.
0: Honey Bunny i el... Sí, el diria que no sé.
2: Però la veu aquesta aguda de la noia...
1: No està molt encertat. Jo crec que és un repartiment que no està molt encertat. No s'assemblen les veus, no s'assemblen.
3: Però no creus que pot ser? Això ja és teoria, eh? Que com que aquest personatge en concret, sense fer spoilers, té registres com més timidet, més una mica com apagat, era molt fotut trobar alguna veu que fos igual de versemblant que aplicada en altres casos?
1: Jo crec que la podien haver trobat, però de vegades és que, jo què sé, que li han entregat al director de la pel·lícula es reparteix.
3: Potser això ho resolem, al final, jo us aviso, perquè m'he quedat quedant amb aquestes
1: ja
3: coses i he escoltat molt.
1: És un doblatge fet a Madrid, però es podria esbrinar. També a Barcelona també es fan doblatges dolents.
3: També sortirà.
1: Sí.
3: No el dolent, ja us aviso, no el dolent. Va. També crec que això pot ser mèrit de l'actuació de l'actor principal, de la versió original, que és Bryan Cranston,
1: sí,
3: crec que no fa falta dir...
2: No, jo crec que és un
3: que és el paper.
2: Aquesta, no?
1: És molt bo.
3: Però l'actuació acompanya, i si a més la veu suma, jo crec que tens aquests dos factors. Jo deia a la introducció una mica, jo vinc obsessionat en que la persona que dirigeix un projecte també pensa en la veu. I dubto molt que pugui
0: pensar... És que és molt important.
3: No? Clar, sí, clar, sí, clar, sí. Al final que tu vulguis transmetre, i també em poso l'exemple del Juego del Calamar, que evidentment no tinc ni puta idea de coreà, i imagino que ningú dels aquí presents tampoc.
0: Però prou feines per lo català.
3: La cadència, la manera d'expressar, no, a vegades no quadra amb la cara que veus, i allò suma molt.
0: És veritat que, a més, en aquests casos, o sigui, quan passa no, això i t'obsessiones, ets incapaç ja de no veure-ho.
1: Ja no ho veig.
0: I acabes per odiar en aquella pel·lícula.
2: Sí, sí, sí. No sé on ens vols portar, Pau, però endavant.
3: No, no, no, ara us porto al jardí, perquè, si us plau, anem al següent, si us plau.
8: Está claro que no sabes con quién estás hablando. Te daré una pista. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un hombre abre esa puerta y le disparan. ¿Se trata de mí? No. Yo soy el que toca la puerta.
3: Aquí obro el debat a tot el general, perquè ja sabeu quin és el debat, sobre el doblatge en
0: castellà. Pensitada històrica.
4: No, no, o sigui, tutorial. Vaya tutorial. Ja, hi ha
2: un vídeo brutal. Espanyol d'Espanya, weón.
3: Crec que no podíem sortir del jardí, weón. No, no, no, que podíem sortir.
0: Se'm a gràcia, sou molt fan d'Homero.
4: Vaya tutorial de regla de la tele, tio.
0: Sou fan d'Homero.
3: Va, clar, jo no m'ha dit comentaris, coses sobre el doblatge en castellà o espanyol llatinoamèricà o al peninsular, perquè jo crec que hi ha bastants matisos i que no es tenen gaire en compte a l'hora de jutjar-lo.
0: El tema és, la gent de Sud-amèrica deu pensar que és millor el disc.
2: Clar, estan acostumats.
0: És que és un tema...
1: Només has de mirar els foros d'internet, això des de fa molts anys.
0: Per això et dic...
3: La batalla amb els Simpsons.
0: Sí, això d'Homero...
4: És defensant-lo seu, eh?
1: Ui, molt, molt, molt. I aquí has defensant-lo, d'aquí també.
2: També dic que és veritat que diuen que el doblatge d'aquí és un dels millors del món.
1: A veure, els supervisors que venen a supervisar les grans produccions, almenys Spielberg i companyia i tot això, són els mateixos que supervisen l'italià, l'alemany, el francès i l'espanyol. Són americans que més o menys xapurregen una miqueta de tots els idiomes, i aquests ens diuen que l'espanyol és el més artesanal i el que més s'assembla, però és molt possible que vagin a França i diguin el mateix, és molt possible que a Itàlia diguin el
3: però
1: mateix.
3: Però creus, aleshores, que és indispensable conèixer l'idioma? Perquè a mi, precisament per aquest argument, jo pensaria que com menys conegui l'idioma, millor, perquè si la musicalitat acompanya amb el que estic veient, em quedo amb allò, sense tenir ni puta idea del que estan parlant.
0: A mi hi ha una cosa que valoro...
2: Sí, bueno, però si la traducció no és bona... Ja
3: no, coi, però evidentment... Ja parteixo de que la traducció pot ser bona. Aquí ja parlo purament d'interpretació.
0: Aquí jo valoro molt una cosa, i és respectar el nom original. Sí, a mi m'és igual l'accent que tinguis i la manera de dir que tinguis les coses, però respectar el nom original...
4: El nom del personatge.
0: Crec que li dona molta força. Això passava molt amb el doblatge en castellà i en català de Bola de Drac, que Bola de Drac... seguia amb els noms originals i amb els sons, quan lluitaven japonesos, de veritat, el Kamehameha, en comptes de Onda Vital, que era com una mica ridícula, i utilitzaven els sons japonesos de... I, bueno, quedava més realista.
2: O sigui, que... Oliver i Benji està malament.
1: Capitán Tsubasa.
0: Sí, exacte.
1: Sí, però ho canvien tot.
0: I amb Homer i Homero, jo crec que, bueno, sembla una tonteria, però el fet de mantenir el Homer crec que li dona un pèl.
3: Però hi ha coses, com per exemple Harry Potter, que la pròpia autora va demanar que allà on es traduís mantinguessin el joc de paraules. Per exemple, clar, en català hi ha molts de paraules, o molts encanteris.
0: En català, amb el Senyor dels Anells, Frodo Bolsón és Frodo Saquet.
1: Que és ridícula.
0: Sí, Frodo Saquet fa una cabra.
3: Això és veritat.
2: Què vols dir?
0: Frodo Saquet no declara la independència.
3: No, està clar que no. No la declararan mai, ni un segon. No com l'altre. Sí, Harry Potter.
4: Harry Potter no hi ha traducció, no?
0: No,
3: però
0: Hermione,
3: hi ha noms que sí. Hi ha noms que juguen com amb el joc de paraula. Sí, però tornant al tema de l'espanyol llatinoamericà i l'espanyol aquí peninsular, també el que penso, i això ja per reflexionar i per donar les eines per sortir d'aquest jardí, crec que aglutinar un territori tan gran com el que pot ser Llatinoamèrica és molt més fotut a nivell de dialectes, de maneres de parlar, que no pas al peninsular.
0: Totalment d'acord.
3: Evidentment que és molt diferent el que es parla a les illes, ja anava a dir Balears, que també, o a les Canàries, que el que es pot parlar a Galícia, per exemple. Però,
0: sí, però
3: allà és molt més gran i molt més dispar.
1: Allà han trobat un latino neutro, un espanyol neutro.
3: Clar, però el neutro, quin és el que més s'assembla? Allà on parlen a l'Argentina, allà on parlen a Colòmbia...
2: No, els villeros d'Argentina segur que no.
0: No, però que és veritat, clar, però l'accent de Mèxic no és el mateix que el d'Argentina, ni el Colòmbia.
2: Colòmbia.
1: Els tres grans centres de doblatge d'allò eren Puerto Rico, Mèxic i Argentina.
0: També et dic, no és el mateix un tio de Madrid que un tio de Sevilla.
3: Totalment. Però alhora la diferència tampoc és tan gran.
1: Aquí es busca més o menys unificar.
0: Exacte, que seria Madrid, com diu l'Àlex.
4: El tio de Sevilla no el pot ser doblar.
3: Però per mi un accent madrileny pur és molt diferent d'algú castellà. Si un madrileny, de fet, és que parla inclús malament, sense voler faltar-lo, però...
0: Oye, Frodo, pixa!
3: No, pero
9: ¿cómo gordo que
4: está acá, eh? Al Tyrion Lannister, ¿eh?
3: Es que, bro, la dije a Arwen que se fuera para allá y me tocó los cojones.
2: Sam, que te quiero tela.
0: I que al ser fossin gallec, senyor Guardiola.
3: Només preguntarien coses, aleshores.
1: Us recomano, no sé si sortirà per aquí o no, us recomano una pel·lícula que es diu Confusión, no sé si algú la coneix.
3: Sí, si no l'he vist.
1: Que reuneix tots els accents de la
4: pel·lícula.
0: Hòstia,
4: és
0: veritat,
1: eh? I era un experiment curiós, si més no curiós.
0: Sí, curiós, no? La paraula és curiós.
2: Però és veritat que sí. El Pipín i el Merri fossin gallecs.
0: Brutal.
2: Els esports fossin de sobte del País Basc. A no ser que cadascú d'una comarca seria guapa.
0: Està molt guapo.
3: Tornant al tema dels talls, tinc un últim i potser repescarem coses que s'han dit amb el tema del català. Si us plau, Ferran.
10: És evident que no saps amb qui estàs parlant, que no en tens ni idea. Jo no estic en perill, Skyler. Jo sóc el perill. Un tio obre la porta, disparen. Creus que em disparen a mi? No. Sóc jo el que dispara.
3: I ara què?
0: Et puc dir qui és la veu... Mira, parlava de Bola de Drac. Aquest tio és el que dobla el Freezer de Bola de Drac. És que jo era un friqui d'aquesta.
1: Es diu Domènec Farell.
0: Sí, pues...
3: Doncs des d'aquí...
4: O si jo li diré Freezer.
2: Jo li diré el tio que i doblador.
0: Doblador una
1: altra
0: vegada.
1: Vale, ho sento. No, molt bé, molt bé. Perquè és veritat que la gent que li agrada això del doblatge... Aquesta veu és la d'aquest i la d'aquest, no?
4: Clar.
1: Home, doncs,
3: aquest exemple en català per mi m'ha callat la boca radicalment. Quan a vegades penso, ai, en català em pot fer mandra perquè ja si llegeixo un castellà, si veig el cinema en castellà, doncs no. Va. Aquest exemple és de Breaking Bad quan s'emetia al Canal 33 diumenges a les tantes de la matinada.
0: I es nota l'agressivitat i ho fa bé. El problema és quan entren els insults.
3: Ah, deu ser això.
0: En català.
2: Però a mi això m'encantava, això... les de TV3.
0: Sí,
2: allà...
4: Cacarot. Cacarot. Era brutal. Però a mi em va acabar agradant, no? O sigui, no m'ho vaig prendre broma al final, eh? O sigui...
0: Sí, però... O sigui, un tio que li està fotent cops de puny a la cara amb una violència brutal i li diu, ets un pelallufes.
4: Clar, clar.
0: Hòstia, no sé, a mi... No passa això.
1: Calla, coll de baixaruc.
3: Clar, com li has de dir al coll de baixaruc?
4: Clar, són les famílies d'Organyà.
0: Que és molt ofensiu, eh?
3: És segur.
4: És supercompensatori, però...
3: No sé què polles vol dir, però si m'ho anés a mirar seria molt pitjor que la paraula en català.
2: Jo dic que les que veia, ja et dic, les que veia a TV3 pel migdia allà, pues a camp de bàsquet del barri del Bronx, era brutal.
0: El Slam Dunk, la gran esmaixada.
2: No, les pel·lis de veritat.
0: Ah, pel·lícules, val.
4: Sí.
0: Depèn
4: de
0: què
4: diguis
2: no,
4: això.
2: Que s'insultaven allà.
3: Entrenador Carter?
2: Sí, clar. Tots els negratos insultant-se era brutal.
1: Un dels avantatges de català és que totes aquestes pel·lícules que agafen star talents o que agafen gent, que semifamosillos de medio pelo i aquests que posin les veus a les grans produccions, després la versió catalana ens la deixen fer amb les veus que veritablement hi van.
3: Per això aquí es va guanyar.
1: A Vaquerizos, ni a l'Àsia, ni coses d'aquestes, no?
3: Ara tenim la resposta de per què amb això es va guanyar i per què el Walter Boy català sona tant i tan bé.
4: Tu dius això del coi de Baixaruc i et foten la sonrisa al pallasso, eh? Tio, com li dius a algú, et maten hòsties, eh?
0: Hospitalet.
4: Imagina't, surt la llengua amb la corbata colombiana. Una cosa així.
1: Tu què vols, coi de Baixaruc?
4: Clar.
1: Perdona.
0: Hi ha un policia, digue-li això.
4: Bueno, clar, imagina't. Bueno. I ara sí, ens anem a la secció del Mar Lliure.
0: Ràpid, avui. Sí, no estem bé?
4: Bueno, sí.
0: Aviam, jo volia aprofitar el convidat i alhora no allunyar-me del que més m'agrada a mi, que és l'actualitat. Aleshores he pensat que podria aprofitar i barrejar algun dels personatges que has doblat amb algun dels temes d'estricta actualitat. Què passa? Que hi ha personatges que en el context actual, diguéssim, que no s'adapten del tot bé. Vull dir, per exemple, el protagonista de la pel·lícula, el pianista, no sé si seria el mateix, ha canviat molt el paper dels jueus a l'actualitat respecte al que ens explica la pel·lícula de Roman Polanski. Willy Wonka, un senyor amb una fàbrica de xocolata, que d'entrada la xocolata està molt mal vista ara.
2: M'han dit els nens, m'han dit els nens de l'escola que han fet una sèrie, que és veritat, que ara existeix un tal Willy Wonka.
3: Com?
2: Que han fet una sèrie...
1: Hi ha una nova, un remake o...
2: No. Una cosa a la vida real.
3: Com?
1: Que existeix.
2: Que ens digui el xat. Si
1: hi ha una fàbrica de xocolata.
0: Que ens ho digui algú.
3: Això ho has dit sempre.
4: Però que donen xocolata als nens. Clar,
2: no, i que han fet els tíquets aquests.
4: Hòstia, no
2: també
4: sé.
2: També daurats.
3: I ara et porten.
2: Està en modo sèrie, crec, a Netflix o algú així, però a la vida real.
1: És un personatge molt pervers, molt pervers.
0: Oi, és que clar, porta els nens allà, canvia xocolata.
2: És que m'han dit que els umpalumpes existeixen.
0: Sí, home, sí, estaven tots a la festa de la Vinya Mar.
3: I va ser porter del Madrid, un.
0: Bueno, i un altre és el protagonista de La Màscara, Jim Carrey, no? Un home amb la cara verda, impossible ara, tenint en compte que si ets una mica negra ja t'intenten de portar un tio verd. Impossible. Aleshores, el que he fet és agafar un personatge que has doblat i que sí que crec que s'adaptaria bé als nous temps. Per fer-ho, he agafat algunes frases icòniques d'aquest personatge i les he adaptat al context actual. Així, si algun dia fan un remake o una pel·lícula adaptada a l'actualitat, tu la feina ja la tens feta.
1: Ah, fantàstic.
0: Ara t'ho demanes.
3: Ah, wow, Marc.
0: La dinàmica és molt senzilla. Jo poso context i t'indico quina frase hauries de dir. Les tens enumerades en aquesta fulla que et passo ara mateix. A veure com queda. Per indicar-te la frase ho faré fent el número amb els dits, perquè si li va servir a Quico Rivera perquè aprengués a comptar, jo crec que tu i jo ens podrem entendre. El personatge que readaptarem és, evidentment, Jack Sparrow. Aviam, la primera actualització d'aquest personatge té a veure amb una de les seves addiccions, la beguda. Jo crec que Jack Sparrow actualment no veuria ron, o no hauria de fer-ho, perquè el ron no connecta amb els joves d'avui en dia. Aleshores he pensat que en una versió actualitzada Jack Sparrow podria dir alguna cosa com això.
9: On està la meva llauna de Monster?
0: Actualment també l'or i la plata no es porten, tant en el sentit d'aquest d'acumular riquesa, com es portava en l'època pirata, així que crec que Jack Sparrow actualment diria alguna cosa així.
9: No totes les riqueses són de criptos i bitllets, amic meu.
0: Jack Sparrow també té frases una mica enrevessades, però que són autèntiques genialitats, si saps apreciar-les, com per exemple una frase que diu: el problema no és el problema és l'actitud davant del problema. La frase està bé, però jo la canviaria per aquesta.
9: Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.
0: O per aquesta.
9: Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos, el alcalde.
0: Recoll, Sparrow. Bueno, més canvis a dia d'avui, ja que Sparrow estaria més preocupat pels desnonaments que pel fet de ser capturat. De fet, avui dia és gairebé millor estar a la presó que fora, que com a mínim pues, no pagues lloguer i tens menjar. Per això sembla que la gent s'ha posat forta amb aquest tema, cosa que celebro des d'aquí, i estem tornant a ocupar els carrers, i tant de bo escoltéssim algun dia ja que Sparrow dient això.
9: Aquest és el dia que sempre recordareu com el dia en què quasi desnoneu a Jack Sparrow.
0: I per acabar, el més probable és que en algun moment de deliri Jack Sparrow canviaria la bandera pirata per l'estelada. Evidentment, acabaria empresonat i Jack Sparrow diria això.
9: Si decideixen tancar-te a una presó, recorda, és Joan Bonanit qui decideix quan sortir.
4: Bravo. Ara sí, gent, moltíssimes gràcies per ser aquí, gràcies als nostres mecenes que fan possible això, als nostres patrocinadors Celti i Bacus. Lluís, tornaries a la Riota?
1: I tant.
4: Has estat a gust?
1: I tant, molt.
4: Doncs quan et falti feina...
3: Tercera vegada,
1: Te l'apunto, Carles.
4: Que és broma.
2: L'acompanyaré a casa jo ara, perquè...
4: Perquè vinc al costat. Doncs bé, nois, moltíssimes gràcies. Gràcies, un plaer enorme tenir-te aquí, Lluís. Visca la ràdio, visca la Riota. Ens veiem la setmana que ve insultant el Real Madrid.
1: Visca!
11: La Riota, parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no,

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.